0: Qualsevol tema que vosaltres proposeu al telèfon del directe, al 93-588-5960, que us agafarà el José Malagón, l'home que està al comandament tècnic de, no només de la tertúlia, també de tot el Rubí al dia, però a més és un home que, com aquí tots tenim doncs, diverses feines, és capaç de proposar els temes del programa que es farà, que hi haurà de portar del matí de 8 a 9, de treure els talls i d'actuar en directe buscant també tota la informació. Vinga, va, som-hi, que comencem!
1: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Martí Pujol, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Ania García, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Gerard Moreno, bon dia.
4: Bon dia.
0: Maria Àngels Ruiz, bon dia.
5: Bon dia.
0: Et vaig veure aquí a uns quants, a la cursa de la dona. Que, com ho vau viure, això de la cursa de la dona? Aquest diumenge va ser de rècord.
5: Sí, sí, sí, va ser de rècord, Molt bé, no?
0: Sí, sí.
5: Hi va haver moltíssima participació, cada any es va ampliar la cosa, vull dir, molt bé.
0: Mm. Sí, sí. Gerard, tu la vas córrer?
4: No, la vaig fer caminant.
5: La va caminar.
4: Anava acompanyat de la meva àvia i tal, doncs la vaig fer caminant i va ser, bueno, ja ho vam poder veure, va ser un èxit total, tant en participació com en recaudació. Jo crec que res més que agrair a la ciutadania que es volqui amb coses tan importants per la ciutat, solidàries, o sigui, no hi ha més que paraules d'agraïment per tots. I pel que fa a l'experiència, bueno, molt bé, molt guai, ens ho vam passar tots superbé, després ens vam quedar una estona a ballar alguns.
0: Sí.
4: I res, això, moltes gràcies a tots per la seva participació i les donacions. Hi ha gent que igual no podia venir però va participar, va fer una petita donació. I això és d'agrair, demostra que tenim una ciutat molt implicada, bueno, en aquest cas on colliga, però amb totes les activitats de la ciutat.
0: A mi m'encantava la solidaritat, però aquella sinergia, aquella energia positiva, aquelles ganes de connectar, d'anar tots a una, això era molt maco, i que després es traduïa, com deies tu, que és un encert també el que hi ha després de classes com de, o per festejar, no?, aquella part de zumba, de ball, que la gent s'uneix, i tu veus des de membres del govern, de l'oposició, ballant allà tots, que és molt divertit veure'ns tots allà.
4: Sí, sí. I tu veies a gent passejar i veies des de gent gran, de l'edat de la meva àvia, per exemple, 85 anys, a nens de 3-4 anys passejant per allà, gossos amb les samarretes d'altres anys o d'aquest any de la cursa de la dona. Llavors, jo, és que va ser molt, va ser perfecte, jo crec.
0: Molt xulo. Que convido la gent que no conegui aquesta cursa de la dona de Rubí a venir, perquè després hi ha molta gent que també aprofita, va a les terrasses, a més feia un dia molt maco, i veu Rubí tenyida de rosa, o sigui, la gent després fent el vermut, les tapes, i és preciós.
2: Per tot arreu, per tota la ciutat.
5: Sí, la veritat és que estava molt bé.
2: Cert, cert.
3: Sí, és una data molt ben triada, no? Perquè és com que comença a sortir el sol i la gent de la Mediterrània el que volem és això, no? Sortir, que ens doni una mica el sol i per tant, doncs, sumar-nos també a aquestes qüestions.
5: Ja. Però el temps estava bastant insegur, perquè dissabte a la Terra
4: tothom ens tenia,
5: ja veurem a veure què passa.
4: Va ser un dia més dolentet.
5: Però que tenim una primavera d'aquestes així mig boja, llavors, pues, clar, no ens podem refiar tampoc.
4: El diumenge va ser el dia perfecte per fer la cursa a la dona i després fer un vermut allà amb la família, els amics, i donar el passeig, donar una mica el sol. Sí, jo crec que...
0: I veure molta gent coneguda, perquè és que te trobes molta gent coneguda.
2: És que hi ha gent que ja queda amb els amics o amigues i ja van junts ja a passar el matí per una bona causa, no? I en el tema de l'oncolliga, doncs, evidentment, molt important, més important encara, perquè em dono per al·ludit, per la part que em toca, que no explicitaré, però que és molt important perquè realment a la manera que estem i el pas que anem, i amb l'envelliment de la població i l'augment de l'esperança de vida, és evident que cada vegada hi haurà més casos de persones que necessitaran tot tipus de suport mèdic o emocional. Per tant, és molt important. Jo no hi vaig poder ser, i vaig veure al matí i vaig veure l'hora del vermut, perquè tenia una cita amb el Cervantes i el Quixot a Barcelona. I era un compromís ja anterior, i em vaig retrocedir al segle XVI, al segle XVII,

0: quan el Cervantes va viure un temps a Barcelona, l'escriptor, i els passatges del Quixot, on surt Barcelona, Archivo de la Cortesía, etc, etc, que parla de la ciutat en termes molt elogiosos, per cert.
1: Ho desconeixia, jo, això.
0: Sí, és molt interessant. Un escriptor, el Rafa Burgos, que ha escrit un llibre sobre Cervantes i Barcelona, publicat ja, sí, i que és el que feia de guia, per tant, en sabia molt i era realment molt interessant perquè sempre aprens coses que no saps a la part, evidentment, al barri gòtic de Barcelona, clar, perquè la resta no existia.
1: Sí,
0: era... No, Barcelona només existia el que és de Plaça Catalunya cap avall,
1: sí.
0: No?
2: Ah, clar.
0: No existia no existia res més.
1: Clar, de fet, crec que les muralles arribaven allà, fins a Plaça Catalunya.
0: Ah, fins a Plaça Catalunya, Plaça Catalunya cap avall, i fins al mar, fins al mar. Sí, sí.
1: I això era una mena de tour guiat centrat en el Cervantes, que aquella època que va estar a Barcelona i anàveu recorrent aquells espais.
0: Va viure davant del mar, exactament, davant del passeig marítim, per entendre'ns, que no té aquest nom, passeig nacional o siguem, davant del mar, en una casa que existeix, i des de on vivia veia el mar. Ara sembla tot plegat, oi? Però estem parlant de segles, no? De fa tres segles, no? Quatre. No, és interessant, sempre. Rutes literàries. Això seria l'apartat rutes literàries d'escriptors coneguts. És interessant.
1: Home, per això pel 23 d'abril, doncs, també és interessant explotar una miqueta.
2: Sí. Bueno, el 23 d'abril i tot l'any, oi? Sí, aquestes coses...
3: Sí, igual el 23 d'abril fer això a Barcelona és més complicat.
2: És més difícil.
3: Perquè deu estar a Barcelona ja està una mica plena.
0: Que hi ha ciutats, a Dublín fan la ruta del Joyce, evident no, però a moltes altres ciutats també.
3: Jo parlava molt. Parlava amb els amics que tens a Barcelona tantes coses que les dones perfectes que no vas. Sí. Jo tinc coneguts que no han visitat encara la Sagrada Família i la tenim aquí al costat.
0: I moltes vegades, i moltes coses que vas a Barcelona, jo hi vaig sovint, actualment hi vaig molt, i que quan vas amb algú que en sap més que tu, evidentment, que com era el cas, doncs t'ensenya coses que havies passat mil vegades per allà al davant i no havies vist.
2: És que no les mirem.
0: I no havies vist.
2: No les mirem, el problema és aquest. Jo a vegades... fa temps enrere em va donar un dia per fer un tour per Barcelona, només contemplant edificis. I dius, és veritat, te'n vas a l'estranger i comences a veure tots els edificis emblemàtics i tot el que hi ha, i estem aquí i no ens ho mirem.
1: Aixeca el cap i observa.
2: Exacte, estàs tip de passar-hi i no t'hi fixes.
0: Ens passa molt.
2: Sí.
1: Qui aixeca el cap va ser tota la gent que va participar a la cursa de la dona de Rubí, que, com deia Martí Pujol, molt relacionada amb Oncolliga, i volia parlar també, abans d'anar a la vaga d'educació, justament de que Oncolliga Rubí farà el seu segon sopar solidari el 12 de juny al Celler, i crec que podem escoltar a la presidenta d'Oncolliga de Rubí, a Milagros Calleja.
4: Es crea un vincle amb Oncolliga. És molt curiós, però es crea un vincle i la gent... Bueno, rep, al principi rep, però després dona. O sea, jo sempre dic el mateix, el ser voluntari sí que dones, però res més. Val la pena fer-te voluntari perquè la gratificació és més de lo que tu dones.
1: Aquest sopar solidari del 12 de juny és per ajudar a captar fons, per donar-se a conèixer. És un sopar que... el farà el cuiner Pau Barceló i serà el responsable de l'elaboració d'aquest menú solidari amb un cost de 50 euros. Llavors, jo no sé si algú de vosaltres heu assistit, què us sembla també doncs, aquest sopar solidari de 50 euros, que en un principi, clar, allà està inclòs el que és el sopar més la donació que hi hauria. Crec que aquest any és una mica menys que l'any passat. No sé si l'any passat, ho dic de cap, no sé si estaven als 70 o 75 euros, ara és 50. No sé què us sembla aquesta iniciativa i el fet aquest d'aquest donatiu que es fa.
2: Tot el que sigui per recaptar fons i, a més, la trobada doncs, d'aquesta organització, jo ho trobo molt bé.
0: A vegades ens gastem 50 euros per bestieses, m'incloc.
2: No tots.
0: I, per tant, no són diners, això, per una persona que té feina o per una persona com nosaltres, no?
2: Sí, sí.
0: Per tant, els que estem 50 i 100 euros amb bestieses, què més, què menys, que donar-los per una causa justa i necessària i que tard o d'hora ens afectarà
5: a
0: tots.
5: Sí, sí. Sí, i que a més, o sigui, en aquest país hi ha com una tradició com molt, molt històrica, no?, amb el tema de les entitats ciutadanes, de persones afectades i de familiars pel càncer, no? Jo recordo quan jo era petita aquestes cintes que es penjaven al retrovisor del cotxe, no?, de l'Associació Espanyola contra el, de Lucha contra el Càncer. Vull dir que fixeu-vos si és important, no?, que estadísticament, com deia el Martí, és una qüestió que al final, fins i tot per treure-li drama d'alguna manera, no?, bueno, pues, sí, sí, pues és una circumstància, és una malaltia que al final ens acompanya a tots de més a prop o de més lluny i que en canvi, no?, històricament és una qüestió doncs, infrafinançada, tot el tema de la investigació, que ha hagut de requerir, no?, de buscar aquest suport ciutadà sempre per, bueno, doncs sí, no?, per millorar, per acompanyar una mica els avenços i per fer-ho tot una mica més fàcil, no?
3: Al final tu has de valorar que l'import aquest no és el cost del dinar, és tot el que envolta.
5: Clar.
3: Té un percentatge alt de donació, igual que la cursa la dona, tu deixes una donació però no pagues per la cursa, tu pagues un donatiu. Llavors és diferent quan tu vas a dinar fora i gastes 50 euros sabent que t'has gastat en el dinar, que saps que aquest dinar no és només el dinar, hi ha un percentatge important d'aquest cost que va destinat a una donació per l'entitat. Ho has de veure amb aquest punt de vista.
0: Sí, exacte, el que diu el Gerard. Però és molt important això que dèiem tots plegats, que és que sovint, amb això i amb altres coses, ens hi posem o ens comencem a tal quan ens afecta directament. Mm.
2: Sí,
0: que és normal que és normal que passi
2: això,
0: així. Sí, però vull dir que quan t'impliques és fàcilment quan t'ha passat directament. A la meva colla d'amics i amigues, doncs... Han mort dues persones, de la mateixa edat que jo, dos homes i tots dos de càncer, al llarg d'aquests darrers anys, no? Bé, és que això és així, i això anirà així. Però el fet que no ens afecti directament o que no afecti segons qui directament no vol dir que més endavant no ens afectarà.
2: No,
0: per tant,
2: a part de tots,
0: més val que hi col·laborem.
2: Perquè
0: hi comencem a col·laborar ja, perquè...
2: També tenim gent,
0: pares
2: i...
0: O nosaltres o el nostre
2: entorn. I avis i tot això que van patir càncer al seu dia.
0: També.
2: Que no és una cosa que és d'ara.
3: Això passa amb tot. Fins que no t'agafa de prop, sí, o fins que no ho vius en primera persona, sí, o en segona, sí, però fins que no n'ets conscient, no forma... O sigui, no,
2: ara el que passa és
3: no t'actives, no...
2: Ara pràcticament, jo no conec a cap família que estigui exempta de que tingui un membre... Amb càncer, jo, o que l'hagi patit i tal.
3: Jo em refereixo però una mica allà en tot.
2: Clar,
3: que normalment a tot anem una mica
2: però
3: o a reactiu
2: tema...
3: o que fins que no ens toca no hi...
0: Ara vol dir que quan tens un fill amb autisme, que pot ser, doncs llavors potser t'impliques amb l'associació, no? Convenient, no? Això és normal. El Gerard ens acostuma a passar.
1: Avui és notícia la vaga de docents, talls de carreteres a primera hora, abans de la manifestació que hi haurà a Barcelona a les 12 del migdia a plaça Urquinaona, que arrencarà aquí doncs, aquesta manifestació unitària. S'ha tallat des de les 7 del matí prop d'una hora la ronda de dalt de Barcelona en tots els sentits. Doncs s'ha provocat en plena hora punta 8 quilòmetres de cua, amb bolsos laterals, els accessos a la ronda des del nus de la Trinitat... Doncs també ha provocat conflicte, empipament amb certs conductors també. S'ha tallat la Gran Via a l'altura de la Campana, s'ha tallat una estona a la C32 a Mataró sentit Barcelona, a la C17 hi havia mestres que anaven carregats amb taules i cadires que les han fetes justament també servir per tallar aquesta via. Després hi ha hagut una marxa lenta de bicicletes i cotxes per la C55, això ha estat de Manresa a Barcelona. Poc abans de les 8 han tallat l'AP7 en sentit sud a la Roca del Vallès, també a l'altura de Sant Cugat, en tots dos sentits de la marxa, i ara és només sentit a Barcelona. Per tant, aquesta vaga que organitzada per la majoria de sindicats de l'ensenyament, que és la primera jornada de vaga a educació a tot Catalunya, que es preveuen doncs, tots aquests dies d'aturada. No sé si recordeu que nosaltres vam parlar amb Ramiro Gil, professor d'Història, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària, que aquesta vaga està convocada per l'USTEC, pels professors de secundària, per la CGT i per la sindical.
0: Intersindical.
1: Intersindical, com bé dius i bé em corregeixes. I abans de començar, sí, anem a agafar el que és la darrera hora. Connectem un moment amb Ramiro Gil. Ramiro, bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
1: Bon dia, com s'està vivint?
6: Doncs mira, ja estem des de primera hora del matí amb els primers talls de carretera, com has dit. La gent està ja treballant per preparar la manifestació. D'aquí a uns minuts comença a sortir ja les dues columnes que sortiran de Clot i de Plaça Espanya i que convergiran a Plaça Urquinaona abans d'anar cap a la manifestació que baixarà fins al Palau de la Generalitat, no? A Plaça Sant Jaume. I bueno, doncs moltes ganes de que això tingui un impacte i que se'ns escolti d'una vegada, perquè ja veieu, no sé si heu sentit les darreres declaracions de la consellera, que segueixen amb el mateix mantra de, bueno, ja no sé si vaig participar al programa vostre fa dues o tres setmanes, doncs no ens hem mogut del punt de partida i ells segueixen igual. Per tant, aquí sí que el que volem fer és una demostració de força i que la ciutadania i tot el país entenguin que la nostra lluita, doncs, és justa i que necessitem que se'ns escolti. Clar. I aquí el govern té una pressió al damunt que ha de començar a reaccionar, perquè és que això, aquesta situació no es pot sostenir més, no?
1: Clar, el que tu deies, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i amb la UGT, que per ells és un bon acord. Què preveieu fer? Perquè hi han convocades un munt d'aquestes 17 dies, no?
6: Sí, mira, nosaltres portem mesos amb les nostres reivindicacions en les manifestacions. Primer vàrem començar al novembre amb manifestacions en dissabte, que no afectaven, doncs, a l'alumnat, etc. No hi va haver resposta per part del departament, llavors hi va haver una primera vaga al febrer. Llavors el govern va intentar pactar, fer aquest pacte en fals, forçat, no?, amb Comissions Obreres i UGT, i bueno, perquè us feu una idea del que ens han donat i de la insatisfactori que és aquest acord, és que una de les nostres reivindicacions, com sabeu, és el tema salarial, perquè la pròpia consellera ha reconegut que portem 20 anys amb el tema del complement específic estancat, per tant, portem 20 anys perdent poder adquisitiu, i el que han pactat amb aquests sindicats és una pujada mensual de 50 euros bruts al mes. Llavors, esclar, com podeu imaginar-vos, doncs això, evidentment, després de 20 anys del tema congelat i d'haver patit diverses retallades durant l'època de les retallades, que encara no s'han revertit totes, com per exemple que és el deute dels sexenis, que és un complement per antiguitat que ens van retallar moltíssim. Perquè us feu una idea, hi ha molts professors afectats que ens deuen, doncs, entre 3.000 i 9.000 euros que no se'ns han pagat, no són quantitats no percebudes i que el departament no ha volgut pagar. Llavors, és clar, aquesta situació, entre moltes altres reivindicacions que tenim, no? Doncs no es pot seguir sostenint que aquest acord és un bon acord, d'acord? Els Mossos d'Esquadra han obtingut un augment salarial de 300-400 euros. El personal d'atenció educativa amb aquest acord sí que han aconseguit entre 300 i 400 també, però els docents només 50 euros bruts, és que és una presa de pèl. No poden seguir mantenint això, i és que a més la gent no ho vol, és a dir, aquest pacte no té suport del professorat. Per tant, és que ja fa moltes setmanes que s'ha demostrat que aquest pacte no és un pacte de país, no dona resposta a les nostres reivindicacions, i per tant el que li toca fer a un govern és rectificar i tornar a seure a negociar, perquè és que si no les mobilitzacions seguiran, i ja veieu, doncs, hem hagut d'apretar, i ara doncs tenim convocades, comencem avui, amb un mes de vagues. I si la cosa segueix així, doncs la gent està molt enfadada.
1: Clar. Nosaltres estem en temps de tertúlia, com l'altra vegada, amb el Martí Pujol, amb l'Ània García, el Gerard Moreno, la Maria Àngels Ruiz, que en qualsevol moment podeu intervenir i preguntar. Estic entenent que si vosaltres aconseguéssiu aquests 400 euros, 300, entre 300 i 400, com s'han aconseguit els Mossos, potser us semblaria bé, o estaríeu disposats a fer com estan fent a València, doncs, una vaga indefinida?
6: Doncs mira, ara per ara el que nosaltres hem calculat que hem perdut de poder adquisitiu són uns 800 euros mensuals, d'acord? Això és el que hauríem perdut. Llavors, aquí el que volem és entrar a negociar. Efectivament, el que ofereix el departament són 50 euros, i això no cobreix ni la pujada de l'IPC. I, evidentment, doncs, això no ho podem acceptar. Llavors, a partir d'aquí, si entrem a negociar, doncs podem veure a quins marges podem arribar. Potser es pot pactar això que comentes i llavors pactar una sèrie de millores calendaritzades, no?, en els propers anys. Podríem arribar a algun tipus d'acord d'aquest tipus, però és que ni tan sols estan oberts a contemplar això. Per tant, doncs, clar, aquí ens haurem de plantejar qualsevol escenari. Mentre la gent segueixi veient que això és una situació insatisfactòria, que això és un acord que no ens porta enlloc, doncs seguirem mobilitzant-nos. I pel que sembla, la cosa no està fluixant. És que, a més, amb les darreres ocurrències del departament i com ens està, diguéssim, fent jugades brutes a aquest govern, no? Doncs clar, la gent s'està enfadant encara més. El professorat està molt indignat, no? Clar, jo vull recordar el tema de la protesta dels alumnes de Valls, que es va descobrir que hi havia al darrere, doncs era un noi de les Joventuts Socialistes de Valls. És a dir, que estava instigat pel propi partit del govern, no? Com els mitjans de comunicació, moltes vegades se'ns ha atacat, no?, de ser insolidaris, de fer pagar als nens, als alumnes, doncs, les conseqüències d'aquest conflicte, o com a les darreres polèmiques amb el tema dels Mossos, no? És que ja ens estan criminalitzant directament, no?, infiltrant Mossos d'Esquadra a les nostres assemblees. Bueno, el que estem fent són unes protestes pacífiques i democràtiques, no? I vaja, aquí el que ha de fer el govern és rectificar. Si no, doncs no sabem fins on pot arribar el conflicte.
1: Deixa'm un moment que doni pas també a la taula i ara torno amb tu. Què us sembla les paraules del Ramiro Gil, de professors de secundària? I no sé què penseu de per què hi ha aquest immobilisme per part del Departament d'Educació, si és que els diuen que potser és que tenen les faves comptades i diuen, escolta, que no hi ha diners per res.
0: A mi, em sembla, el que m'agradaria saber que em digués el Ramiro després també és el percentatge, diguem, que representen comissions i UGT amb els quals el govern va arribar a un acord, el percentatge de mestres aproximadament que diuen representar o que representen. Perquè sí que és una mica sorprenent, més enllà de les reivindicacions, que segurament són legítimes, no puc entrar amb els sexenis o amb coses així que no conec prou, no? Però el fet que el govern arribi a un acord amb sindicats que no són els majoritaris, segons sembla, doncs és una mica sorprenent, perquè un acord d'aquestes característiques, aquí i a l'IMA, està abocat a no acabar bé, per motius, independentment del partit que governi o del sindicat que sigui, eh? És a dir, tu, en qualsevol negociació, qualsevol pacte, en general, pactes amb aquells que representen a la majoria del sector. Quan pactes, en aquest cas, amb dos sindicats, els que fossin, els que siguin, doncs que no representen la majoria del col·lectiu, llavors el problema ja es veu venir.
1: Ramiro, tens les dades, tu?
6: Sí, tinc les dades. Mira, aproximadament representen un 20% i escaig, un 22-23%, si no recordo malament. No arriben al 30% de la mesa sectorial d'educació pública. El primer sindicat és l'Austec, després estem nosaltres com a professors de secundària, i llavors està a comissions que representa això, doncs, un percentatge més petit. UGT té un percentatge encara molt, molt més petit. De fet, no haurien de tenir representació a la mesa sectorial, però per una llei que els dona aquest, diguéssim, d'alguna manera privilegi per irradiació, es diu, doncs encara que no tinguin el percentatge mínim per entrar a la mesa, doncs com que són un sindicat molt gran a nivell estatal, són considerats un actor social i entren a dins, no? Per tant, són un percentatge molt, molt petit. Sí, sí. Estem parlant de com 70%, un 70% de la representació sindical no està d'acord amb això, i això es veu reflectit, doncs, en l'èxit de les vagues que estem tenint.
1: Us va sorprendre també aquesta, la que parlava el Ramiro, aquesta infiltració de policies també?
2: Totalment, totalment. A veure, és una vaga, no sé, jo crec que no era... No posava ningú en perill, no? No sé, és que no ho entenc. Jo el tema aquest dels Mossos infiltrats a dins, em perdonin, però no ho trobo just.
5: Suposo que passa més del que ens assabentem.
2: El que, exacte, el que deu passar a tot arreu.
5: Deu passar amb una certa freqüència, en aquest cas.
2: Aquest és el problema, aquest és el problema.
0: Sí. O sigui, les van descobrir perquè algú les coneixia.
2: Clar, sí.
1: Ramiro, com les vau descobrir?
6: Doncs mira, això va ser una assemblea a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Llavors ja es van detectar dues persones que no es coneixien, però bueno, això no necessàriament ha de ser un problema. I algú els hi va comentar, no, doncs, per la imatge, per l'actitud que tenien, estaven una mica com neguitoses, estaven molt pendents del que s'estava dient, d'agafar com dades, no, del que s'estava dient a l'assemblea, I algú els va preguntar de quin centre sou i tal, i van com contestar coses estranyes. Algú va detectar que no les havia vist mai anar al centre que van dir d'on venien. I, bueno, d'alguna manera, quan ets profe, ja saps més o menys com actua un profe, no? I semblava com estranya per algú, després va reconèixer les fotografies i resulta que al mig de l'assemblea, quan ja se sentien molt incòmodes, van aixecar-se i van marxar. Van dir que havien d'anar a buscar els fills o no sé què a les extraescolars a les 7:30 de la tarda. Bueno, no sé... Era, es va veure que cantava massa, diguéssim, no? I llavors es va descobrir que efectivament ho eren, i va ser confirmat per diverses fonts després.
5: Sí, sí, sí.
2: És curiós, perquè, a veure, no sé, tampoc és tan difícil, suposo, dissimular, no? Vull dir, no sé.
1: Però tampoc van fer bé la seva feina.
2: Sí, la seva feina tampoc la van fer com cal. I aquí està, perquè no ho sé.
6: Sí, és la veritat que és una situació bastant ridícula i lamentable, però més enllà d'això, a mi el que em preocupa és que se'ns estigui perseguint com si fossin criminals. És a dir, que els professors siguem considerats potencials, no sé, delinqüents, terroristes, no sé, perquè si la policia es dedica a vigilar les empreses és perquè considera que hi ha un perill, no? Sí. I nosaltres considerem doncs, que no hi ha cap perill, simplement estem reivindicant els nostres drets laborals com s'hauria de fer, com s'hauria de poder fer lliurement en qualsevol societat democràtica, i resulta que, bueno, aquestes pràctiques, doncs, no sé, ens recorden una mica a temps passats, no?, de la certa impressió que és una mica antidemocràtic tot plegat.
1: Tal com està la cosa, dijous, no?, hi ha una trobada amb el Departament d'Educació, que a la mesa sectorial, que es vol que portin una proposta concreta. Si no porten una proposta concreta, vosaltres, des de dins, què teniu pensat fer? Com voleu pressionar molt més?
6: De moment, només nosaltres estem amb les vagues. El que ens ha arribat és una convocatòria simplement per parlar. Ja estem molt acostumats a que ens facin això al departament, que ens convoquin per parlar, però després no es concreta res. Veurem si aquesta vegada hi ha alguna cosa seriosa, hi ha alguna proposta seriosa damunt la taula. Ara, si ens tornen a venir amb el mateix de que hem de signar l'acord i de que no es mouen de l'acord, doncs, evidentment, això ens obligarà a aixecar-nos de la taula i seguir amb les mobilitzacions que tenim previstes amb les vagues. No les desconvocarem si no hi ha una proposta seriosa damunt la taula i doncs, seguirem pressionant fins que... Vaja, és que jo penso que no sé quant de temps pot aguantar un govern amb aquesta pressió, amb aquestes mobilitzacions de, vaja, 7.200 a tot Catalunya que estan disposats a seguir, que no s'havia vist mai en 40 anys això, amb tota la pressió també de l'oposició parlamentària, no? Perquè el divendres passat vam estar al Parlament de Catalunya, vam parlar amb els grups de l'oposició, vam parlar amb Esquerra, amb Comuns, que estan negociant doncs, els pressupostos amb el govern, i ells diuen que estan disposats a posar els diners que calgui perquè es doni compliment a l'acord que estem negociant, no? Bueno, que estem no negociant, no? Però l'acord que s'arribi, no? I ells volen instar el govern a que negociï amb nosaltres. El que han de sortir és d'aquest enrocament, d'aquesta protecció a Comissions Obreres, i escolta, és que no passa res quan tu t'equivoques i reconeixes un error i tal. El que passa que ells juguen a desgastar-nos. Dóna la impressió de que la gent no està desgastada, de que la gent, el professorat, vull dir, els docents, estem mobilitzats i estem disposats a seguir amb la lluita ja. No tenim tant a perdre, és que arriba un punt que hi tenen més a perdre ells políticament que no pas nosaltres.
1: L'Ània García doncs, anava assentint amb el cap. Ània, per què ho dius? Per què anaves assentint això quan parlava justament d'en Comú, de Podem, de...
5: No, perquè em consta, perquè em consta que hi ha aquestes converses, que hi ha aquest contacte i aquestes relacions, i el que em consta és que, de moment, no, s'està donant suport i s'està recolzant a les demandes del sector. Jo crec que... la majoria de partits sempre hem recolzat l'educació pública, no? D'Esquerra, sempre hem recolzat l'educació pública. Una altra cosa és que després a l'hora de prendre decisions doncs costin més o menys, o que hi hagi moments en els quals doncs, com ara no s'estigui arribant a acords. També entenc que doncs, és un procés de negociació, que hi ha hagut, no?, aquest acord previ doncs, que d'alguna manera ha fet una mica més complexa la situació. També entenc que malgrat no s'hagués arribat a aquest acord, no?, amb Comissions Obreres en UGT, diguéssim, és probable que estiguéssim en el mateix punt ara mateix, no? Mm. És a dir, en un punt de no acord, que igualment no s'haguessin assolit els objectius últims que planteja la majoria de representants sindicals, i a mi m'agrada pensar que tot això, doncs, és el que és tota negociació, no? Un procés que en algun moment doncs s'han de poder acostar les posicions.
1: Clar, si des de la vostra formació esteu demanant al govern que negociï, què és el que us diu el govern per no arribar a aquests punts, no? Que des de fora sembla que dius, què està passant? Perquè se'ns escapa alguna cosa.
5: Desconec els detalls, els detalls de la coma d'aquestes converses i d'aquestes negociacions, però com et dic, jo entenc que això es dona en el marc de les regles del joc, no? de qualsevol negociació, i que al final és cert que els recursos són limitats, no? I aquí el que hem d'intentar és valorar quines són les prioritats, no? I on sí hem de posar els recursos de forma doncs indubtable i que no hi ha més remei, no? I on hi ha aquest marge per anar parlant. Jo el que entenc és que s'hauria d'arribar a una situació que plantegés una progressivitat en l'assoliment dels objectius, no? Que són absolutament legítims, com hem dit sempre, clar. Mm.
1: I Ramiro, vosaltres, si diguessin, mira, podem arribar fins als 300 euros i després, com diu l'Ània, doncs fer-ho de forma progressiva, això els sindicats esteu disposats?
6: Doncs no ho sé, depèn això una mica de com vagin les possibles negociacions i n'hauríem de parlar internament. Hem de veure una mica quin és el sentit del col·lectiu, no?, i de com està el professorat, si pot sentir-se satisfet amb això. Si la pujada fos immediata i llavors es pot calendaritzar l'augment, perquè entenem que, òbviament, demanar tot de cop no es pot fer. Som els primers conscients d'això, però el que volem és negociar. El que no pot ser és que hagin tancat un acord, perquè recordo, el van tancant 5 mesos de negociació, a la que la cinquena ja ho tenien tot pactat per la porta del darrere amb aquests dos sindicats, i ens van dir, literalment, no hi ha possibilitat de millora, o lo tomas o lo dejas, i ens van deixar fora. Llavors, és clar, després de totes les vagues que hi va haver al març, segueixen amb aquest mantra de que aquest acord no es pot tocar. Aviam, no poden seguir amb les excuses de que no hi ha diners, de que no hi ha pressupostos, perquè ja he dit que, per una banda, el projecte de pressupostos, en principi, té el suport d'altres grups parlamentaris que estan disposats a donar-hi suport, que estem parlant de que la Generalitat destina moltíssims milions a moltes coses que potser no són tan prioritàries, i jo crec que ningú pot negar que l'educació és un servei públic bàsic i que ha de ser prioritària a l'hora de la inversió. De fet, la pròpia Llei d'Educació de Catalunya, que és plenament vigent, marca que hi ha d'haver un 6% de pressupost de Catalunya destinat a educació, i no arriba ni a la meitat. És que és s'incompleix la llei sistemàticament. Per tant, l'educació va ser una prioritat. Fa més de 20 anys que estem abandonats. No només és el tema salarial, hi ha moltes altres qüestions que plantegem. Hi ha coses que no costen diners. Nosaltres, per exemple, plantegem que a nivell de currículums, perquè ens entenguem, és el que ensenyem a les aules, doncs cada vegada han anat implantant doncs una sèrie de legislació nefasta que ens obliga, doncs, entre altres coses, doncs, a regalar els aprovats, a rebaixar el nivell, a fer menys hores de les matèries i dedicar-les a uns projectes que s'inventen que no són les matèries de sempre, com serien doncs les matemàtiques, la història, el català. O sigui, es van retallant totes aquestes hores amb uns plans d'estudi que nosaltres no hi hem pogut participar, que s'han dissenyat des d'uns despatxos, des d'uns pedagogs que creuen que saben millor el que és millor per als alumnes, i en canvi no ens escolten els professors que estem demanant poder recuperar les hores de ciències, les hores d'història, les hores de llengua, perquè és que estem veient els resultats educatius en els que està caient Catalunya i són dels pitjors d'Espanya i estem, dels pitjors llocs de l'OCDE. És a dir, estem davant d'un problema d'una magnitud tan gran que no és només econòmica i salarial, sinó que també ens han d'escoltar en totes les altres reivindicacions, no? Mm. Es parla del debat de la inclusiva, no? De quants recursos s'han d'abocar a la inclusiva sense replantejar-nos si aquest model potser és el més adequat, no? Perquè aquí s'han dedicat a tancar escoles d'educació especial, a tancar places d'escoles d'educació especial. Hi ha llistes d'espera tremendes per entrar a escoles d'educació especial de nanos que ho necessiten perquè tenen dificultats molt greus, i en canvi, doncs, mentrestant els hem de tenir a l'aula ordinària, llavors, amb unes grans dificultats, no? Ens treuen també tot el que són les eines que podíem tenir per gestionar, doncs, el que és les aules, i ens costa cada vegada més mantenir el respecte, mantenir l'ordre a l'aula, ens trobem al pa de cada dia són els insults i les agressions cada vegada són més habituals.
1: Mira, vol parlar el Martí Pujol i també la Maria Àngels Ruiz, que la seva filla és professora. També.
0: És molt important això que ha dit el Ramiro, perquè si no, jo entenc, els mitjans de comunicació i els titulars es parla només de 400 euros, de 300 Exacte. Euros i de diners. I ara el Ramiro ha explicat molt bé, aquesta última intervenció, les diverses problemàtiques que existeixen per la diversitat, per la complexitat, per la quantitat d'alumnes, que ha crescut, evidentment, no? Vull dir, cal contemplar-ho tot, no simplificar i dir que és una qüestió només econòmica, que ja sé que ells no ho fan. Però a vegades alguns mitjans de comunicació tendeixen a posar el titular i dir, bueno, per 400 euros més, doncs ja podríem estar d'acord. Doncs no són només, òbviament, com ha dit ell molt bé, els 400 euros. És tota aquesta complexitat que té actualment el món educatiu.
1: Mm. Digues, Maria Àngels.
2: El que volia dir és exactament el que ha dit el Martí. El problema és aquest, no? Que la gent, tothom, sense parlar, de que reivindiquen uns salaris, que ja guanyen bastant, que els i les vacances, i no es parla exactament del problema de l'aula del dia a dia, que són molts els problemes.
1: Crec que abans hem parlat amb un professor de Rubí. No sé si tens dos minuts més, Ramiro Gil. Anem a escoltar el professor Manel Díaz, un professor de Rubí, doncs justament, que avui s'estava manifestant.
7: Bé, la reivindicació al final continua sent la mateixa. El món està sent canviant i els recursos que ens dona educació no s'adoquen a la nostra realitat de les aules. En aquest sentit, volem continuar reivindicant fins que hi hagi una resposta que sigui adequada a totes aquestes gestions, demandes que estem fent des del col·lectiu dels diferents docents. Al final, sempre rebem diferents respostes que no donen una resposta crítica ni del que nosaltres necessitem. Simplement ens donen llargues i estem una miqueta cansats. Al final, les situacions de tensió de l'aula han fet que tota aquesta situació, tot el conflicte d'educació, s'hagi transformat en un conflicte polític.
1: No sé si reflecteix una mica el parer del que és el col·lectiu.
6: Doncs jo crec que ho ha explicat molt bé, totalment. Tenim unes demandes que són molt clares, el departament i el govern les coneix, la seva resposta és donar llargues, efectivament, ens estan donant llargues i llargues i llargues, van intentar tancar aquest conflicte amb un acord de pacotilla, de pa que s'ho cat amb boli en 4 dies, evidentment això no ha resolt el conflicte, ha sigut un error polític, i doncs aquí seguirem. Bàsicament el que diu el company reflecteix una mica el que sentim tots, no? Que ens han d'escoltar d'una vegada i que, bueno, evidentment, que ja ho diem amb el cap ben alt, eh? Vull dir, el primer de tot per dignificar doncs, la tasca d'un professor és un reconeixement salarial, perquè evidentment ens trobem que hi ha molta gent titulada universitària que ja no vols fer de professor, que costa trobar professors de determinades especialitats perquè no volen totes les dificultats que es troben per un salari tan baix.
1: És que abans estava...
6: Un reconeixement salarial, però també un reconeixement de totes les altres tasques i totes les altres reivindicacions que tenim, i entre elles està el salari, per suposat, però no oblidem totes les altres, que tenim una llista de reivindicacions molt llarga, no? Seria massa llarga exposar-ho, però més o menys jo crec que s'ha resumit prou bé el que demanem.
1: Sí, mira, justament hi ha una dada que m'ha sobtat aquest matí, que aquest desencís del professorat no és exclusiu de Catalunya, sinó que s'estén a molts països de l'OCDE. El 27% dels docents, és a dir, pràcticament 3 de cada 10 es planteja deixar la professió per la pressió, per la falta de suport de la feina del dia a dia, i això segons un informe, és a dir que és una situació, com dius, doncs, complicada. Doncs Ramiro, espero que tingueu sort a veure com van les negociacions d'aquest dijous, també amb la Conselleria, amb el Departament d'Educació. Si hi ha algun avenç, doncs estaríem molt agraïts de poder-te escoltar.
6: Doncs moltes gràcies i esperem que sí, que hi hagi avançat en aquest sentit.
1: Una abraçada.
6: Una abraçada.
1: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
1: Perquè, clar, s'acaben les classes 17 dies.
2: És que aquí està, és que estem a final de curs. I això és el que comentàvem, no?, que de cara a la població dona una imatge que no acaben de recolzar-los perquè no saben exactament quina és la problemàtica. I tothom està parlant d'això, que exigeixen augment de sous, però que no es veu tot l'altre.
3: Això passa amb totes les manifestacions i totes les vagues. Quan passa la del transport, que la comentàvem aquí a Ferrocarrils, al final la gent veu el que li afecta a ell directament, i és no poder arribar al treball a l'hora o haver d'anar una hora i mitja abans. I és normal, cadascú té la seva realitat, la seva vida, i li afecta d'una o altra manera. Però bueno, al final, per sort, tenim el dret a vaga, el dret a manifestar-nos, i és una... és una reclamació més que legítima.
2: Però per això mateix caldria potser a vegades filar més prim a l'hora de dir el que reivindica, no? Perquè vull dir, tothom està parlant del tema aquest. Jo t'ho dic perquè parles amb la gent al carrer i l'únic que veus és això, que demanen un augment de sou i el que us he dit abans, no? Que si tenen tantes vacances, que ningú té en compte doncs, que el professorat a casa seva s'emporta feina per corregir i moltes coses més, i llavors el suport a les aules, que no n'hi ha. I es troben amb uns problemes...
1: Clar, que, i un de cada tres necessitats
3: no
1: és, especials.
2: Exacte, vull dir...
3: No és que... cosa, però això no és cosa de... que els docents ens ho transmetin, sinó els mitjans de comunicació, al final molts cops el que fan és resumir tot, perquè en dos minuts les notícies han de donar diversos titulars. Doncs el titular és que reclamen un augment salarial.
0: 400 euros, sí.
3: Clar, i al final no tenen temps tampoc per extendir-se tot el que...
2: Ja, però llavors això crea aquest ambient impopular, que dic que hi ha molta gent que no recolza el fet aquest d'una vaga, perquè veu la part aquesta que els afecta a ells directament, que els nens no poden anar a l'escola, que s'està acabant el curs, que el meu fill potser va malament i això el que farà és que vagi pitjor encara l'any que ve. Vull dir,
0: i perquè es pensen que només és una reivindicació
2: aquí
0: econòmica.
2: Aquí està, exacte. Vull dir, aquest és el problema. Jo és el que, per això dic, quan el Martí ho ha dit, és el que jo anava a dir. Que, o sigui, diem, per reivindicar dins de l'ensenyament actualment hi ha un munt de coses.
1: Anem a reivindicar temes que són de l'habitatge, perquè les sol·licituds al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial s'ha multiplicat per 9 des del 2019. Per 9. Clar, l'habitatge públic deixa de ser una qüestió que és associada doncs, a situacions d'exclusió extrema per convertir-se doncs, en una necessitat estructural. A Rubí s'ha passat de 139 sol·licituds al 2019 a més de 1.300 al 2026. És a dir, que hi ha cada vegada més famílies treballadores no poden accedir a aquest mercat privat, a aquest mercat de l'habitatge. Digues.
5: Sí, jo voldria fer un matís al respecte d'aquesta dada. Dos matisos al respecte del que has comentat. El primer és que jo crec que les polítiques d'habitatge mai han estat, i si s'han valorat així mal fet, una qüestió de necessitat extrema. Les polítiques d'habitatge, com les polítiques educatives o les polítiques de sanitat, han de ser universals i per tothom. I després hi ha persones, famílies amb necessitat extrema que tenen els circuits de serveis socials per altres qüestions. Jo crec que hem de defensar que les polítiques d'habitatge són per tothom. I per generar, doncs, a través dels mecanismes de redistribució de la riquesa, a través de l'administració pública, doncs, garantir aquest accés a l'habitatge amb dignitat de tothom, vale? En igualtat de condicions. I la segona qüestió, que aquesta dada és molt, molt impactant, no? Que pràcticament s'ha multiplicat per 10 el nombre de sol·licitants, no és exclusivament perquè hi hagi famílies o més famílies amb necessitat. També té a veure amb el fet que feia uns quants anys que no hi havia noves promocions d'habitatge públic en aquesta ciutat. Llavors, si tu no fas una crida per convocar la gent perquè has de posar a disposició nous habitatges i per tant hi haurà un sorteig i per tant hi haurà les adjudicacions, la gent no s'apunta.
3: I derivat del problema de l'habitatge, la gent s'ha conscienciat molt més.
5: Clar,
3: i s'ha informat molt més de que hi ha aquestes...
5: Sí que hi ha més, sí que hi ha més necessitats, sí que parlem més d'habitatge, però també és cert que ara, aquests últims anys, hi ha hagut noves promocions d'habitatge, tant per part de l'Ajuntament, no?, amb els pisos de Marioneria Campmany, els que s'han de construir ara a Avinguda Castellbisbal, però també de l'Incasol a Can Sant Joan, que s'han fet crides perquè la gent s'apuntés, no? I per tant, al costat d'una realitat que és canviant i d'unes dificultats que són creixents, i això no ho neguem tampoc, també per matisar una mica la xifra, la dada, succeeix això, no? Que en el moment en el que poses a disposició aquests habitatges o aquestes possibilitats, doncs més gent s'apunta, clar. Si no hi ha d'haver nous habitatges, la gent no s'apunta, si no hi ha recurs.
0: Jo estic d'acord amb el que diu l'Ània. Això darrer que ha dit, però també el que ha dit sobretot abans, que la política d'habitatge ha de ser per tothom. L'altra cosa és que hi hagi casos d'emergència, casos específicament complicats,
3: tal. Per tothom, però, després analitzar cas
0: però ha de ser per tothom. I després veurem cas per cas, o... perquè veure, demanar pot demanar tothom, sí, però compte, I val per l'habitatge i val per altres temes,
2: Per tot.
0: La percepció subjectiva de cadascú sobre el seu no arribar a final de mes, per entendre'ns, és personal, molt personal final, i subjectiva.
3: I al final els recursos els has d'optimitzar, has de treure el major de rendiment. És molt més difícil que m'ho donin a mi com a persona individual que li donin...
0: Evidentment.
3: A l'Ània, si va amb la seva parella o si són tres.
0: Els fills, exacte.
3: Però el mateix pis, per exemple.
0: S'ha de valorar, cal valorar-ho. Cal valorar-ho, cal valorar-ho. Demanar, pots demanar.
1: Clar, però no creieu que pel que s'ha multiplicat el metre quadrat en construcció sí, nova, clar, en el que compreu... Clar. Hi ha molta gent que no pot accedir al que s'ha multiplicat al
5: lloguer.
1: Abans miràvem aquí a Rubí, així ho han fet en aquesta tertúlia també, que miraven el nombre de pisos que hi havia, per exemple, de lloguer, que hi ha molta diferència. Doncs trobar un lloguer per sota dels 1.000 euros a Rubí costava. I clar, si tu tens... és una forma de garantir també el dret a l'habitatge, com bé dieu, no? A tothom. I també evitar aquestes situacions d'exclusió residencial per tothom, no? No només per aquesta gent que està en un cas més extrem, no? Però clar, la diferència és el preu. Si no tinguen mal entès, a Rubí el lloguer mitjà del parc públic, segons les dades que tinc apuntades, se situa al voltant dels 313 euros, clar, que està molt per sota del que podria ser els 820 euros del mercat lliure, però és que si consultem, com hem consultat, les dades d'un lloguer ja d'un pis...
5: El que passa que el que succeeix és que aquesta mitjana del preu de l'habitatge públic aquí a Rubí té, diguéssim, una... té també un matís o una trampa, entre cometes, que és que d'uns quants anys cap aquí la major part del parc públic de la ciutat s'ha destinat precisament a famílies en situació d'emergència, no? I amb més baixos recursos i, per tant, amb rendes de lloguer adaptades als seus ingressos, no? I, per tant, amb uns percentatges de lloguer molt baixos. La llei ens permetria fer lloguers en habitatge públic de 600 i de 700 euros, no? Que passa que la major part del parc públic de la ciutat està destinat a famílies, no? A la part de famílies amb més baixos recursos, i per tant per això surt una quota de renda mitjana tan baixa, 313 euros és baixa. També en la gestió del parc públic s'ha de garantir la sostenibilitat del propi parc públic, no? I això vol dir que quan es fan les promocions, així vam treballar el mandat anterior i aquest mandat estem intentant treballar de la mateixa manera, no es destinen tots els habitatges a les famílies més desfavorides, diguem-ho així, sinó que es fan seccions en funció de quines són els segments socials amb més dificultat. Per exemple, pues persones grans que viuen soles i que no tenen un pis en propietat, pel que sigui, no? Doncs es reserva, o l'ideal seria, no?, de cada nova promoció que es fes, doncs que pogués haver una part reservada per a aquest sector, per a aquest segment.
3: Una part per joves.
5: Per joves, exacte. I llavors, aquí les rendes són diferents, no? Perquè una persona jove que té una feina que cobra, no sé, pues 1.700 euros o 1.200 o 1.500, no és la mateixa la renda que pot pagar, com deia el Gerard, que una persona sola que cobra el mateix però que té dues criatures perquè és una família monoparental, no? Llavors la renda s'ha de poder adaptar.
3: Jo un apunt, jo crec que el que hauríem de fer, i el que ens ha lastrat els últims anys a Espanya, és la protecció. O sigui, s'ha de garantitzar que...
5: Protecció indefinida. Clar. Protecció indefinida i lloguer.
3: Perquè tindríem un dels parcs de vivenda pública més alts de tota Europa. I com s'ha anat perdent això durant els anys, és una llàstima, perquè has fet una inversió que després ha anat
5: a lo privat.
1: Qui ens estigui escoltant i vulgui apuntar-se al registre de sol·licitants d'habitatge, de protecció oficial, s'apunten i després, un cop apuntat, ja entres en els sortejos o t'has d'apuntar a una certa promoció? O sigui, t'apuntes... Això ho sabeu, ho saps, Ània? Bueno, o sigui, tu t'apuntes al registre de sol·licitants d'habitatge...
3: T'apuntes a tot, en general.
1: I després t'apuntes a una determinada... Has d'anar a buscar si hi ha alguna determinada
5: has
1: promoció...
5: Sí, sí, després sí, t'has d'apuntar a cada convocatòria. És a dir, tu estàs registrat en aquest registre, en aquesta borsa, que ho fas aquí a Rubí, però és una borsa que gestiona al final la Generalitat de Catalunya... i després, quan hi ha habitatge a disposició, doncs es fa una convocatòria concreta i tu t'has d'apuntar si aquella convocatòria t'interessa.
1: Però
5: si
1: això, la gent... Sí, algú ens està escoltant, O sigui, va, s'apunta, fa la sol·licitud al registre de sol·licitants d'habitatge, li arribarà un rebut com que està apuntat, i després ha d'anar a algun lloc per apuntar-se a alguna promoció que s'estigui fent a Rubí? com clar, funciona.
5: Sí. Sí, sí, sí, ha de tornar. Ara desconec si telemàticament es pot fer, però si no, pot tornar.
3: El meu amic es va fer el registre, fa dos dies ho va fer, perquè m'ho va dir, sí. El registre de la Generalitat ho va fer online. Això sí. Sí. Això sí que ho podeu fer online. Després desconec també
5: si... Jo crec que també es deu poder fer de forma telemàtica, però si no, sempre també hi ha l'opció, això és segur que 100% que està sempre, de la l'atenció presencial allà, però ho a les oficines d'habitatge al carrer Prim, però sí que t'has d'apuntar a cada convocatòria, perquè pot ser, doncs, això que deia el Gerard, hi ha un tema de requisits, no? Pot ser, doncs, una promoció com va ser la de la zona nord per joves, doncs, home, si clar, no compleixes el requisit d'edat, no t'hi pots apuntar, no?
1: Clar,
3: i... Un pis per una parella i tu t'has apuntat 4, llavors aquell pis, per molt que t'apuntis, no pots entrar al sorteig. Un mínim d'ingressos, tot això s'ha d'anar complint.
1: Doncs no, res, ens queden 3 minutets. Podríem acabar amb O, que obre a Rubí la seva primera botiga a Espanya, amb la mirada posada en l'expansió internacional. És una firma portuguesa. O és Oliveira Home. O-H. O-H.
0: Va pensar què dir.
1: Vale. Inaugura... Doncs avui, aquest dimarts, aquesta botiga que està especialitzada en solucions constructives d'interiorisme, disseny, que estan orientada als professionals també del sector, però que també està oberta a la ciutadania, doncs que el que fa és oferir solucions integrades, o sigui, acompanyen el client durant tot el projecte, i m'ha fet gràcia també, treballen amb arquitectes, però que han escollit Rubí per motius també de potencial de la ciutat, i és la primera botiga, podríem dir-ho així, que fan aquí a Espanya. Nosaltres ho hem de deixar aquí, se'ns ha passat avui el temps volant, anem a donar pas als serveis informatius, després més Belentierno, amb Rubí al dia. Moltíssimes gràcies a tots quatre. I us espero el proper dimarts.
0: Molt bé, gràcies.

0: al dia amb Albert Soler.
1: Passen 9 minuts de les 11 del matí i encetem ara la recta final del Rubí al dia d'aquest dimarts 12 de maig amb l'hora més cultural del magazín Diari de Ràdio Rubí. I avui parlarem de poesia i de creences. Cap a 12:15 ens visitaran les responsables del Centre de Teràpies Alternatives Renacer de Rubí per parlar d'aquelles creences que tenim tots molt arrelades i que ens limiten en el nostre creixement personal i fins i tot ens poden afectar la salut. I ara, en pocs minuts, connectarem amb l'escriptora rubinenca Marina Porres. Amb ella parlarem del club de lectura que demà dirigirà a l'Ateneu de la ciutat per parlar del poeta francès Charles Baudelaire. Però també parlarem amb ella del programa que fa el 3CAT per parlar dels autors més importants de la literatura catalana, Club Tàndem. I la proposta musical d'avui és d'un grup nou, que debutarà en un gran escenari aquest divendres a Sabadell. S'anomenen Grup de Ties i escoltarem el seu primer single, estil indie rock.

0: Fa setmanes que volíem tenir una conversa amb la Marina Porres, l'escriptora rubinenca, però per motius, dels quals també en parlarem amb ella després, no ho hem pogut fer abans i se'ns han anat acumulant els temes per parlar-ne. El més immediat és la propera sessió del Club de Lectura de Poesia, Cicle de Poesia, Llegim-les, Retrats de Dona en la Poesia, Ideals i Ruptures, que condueix ella mateixa. Marina Porres, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com estàs?
1: Bé.
0: Molt bé.
1: Molt distreta.
0: Molt distreta, no? Després en parlarem d'aquests moments de distracció. Comencem amb això que et deia, perquè aquesta sessió del Club de Lectura, que es farà demà a l'Ateneu de Rubí a les 7 de la tarda, té el títol Baudelaire i el trencament del cànon, i parlaràs del llibre Les flors del mal d'aquest autor francès. Avui Baudelaire és un poeta molt reconegut i reivindicat, però a mitjans del segle XIX, la seva època, la veritat és que va ser molt polèmic i fins i tot censurat, oi?
1: Sí. De fet, aquesta xerrada forma part d'un cicle de poesia que portem tot l'any fent a l'Ateneu de Rubí, i bàsicament és un cicle sobre poesia on agafem el cànon, diguéssim, de... com el gran cànon de la literatura occidental pel que fa com a la bellesa i a l'amor, i llavors a partir de diversos poetes expliquem com es construeix aquest cànon i com es destrueix també. I llavors Baudelaire és un dels que precisament el que fa és destruir-lo, i llavors a les conferències el que fem és llegir i analitzar alguns poemes per veure com passa això, i la veritat és que ens ho passem molt bé.
0: Molt bé. El llibre que has escollit per fer això, mm-hmm, és un dels més famosos seu, que és el de Les flors del mal, no?
1: Sí. Bueno, és l'obra que el representa millor amb ell i que representa com tota la seva obra i tota la seva vida. És el llibre de poemes més important d'ell i, de fet, un dels més importants del segle XX sencer. I aleshores, clar, és un llibre tan gran, triem alguns poemes i els comentem a partir d'aquí.
0: Com és el... Per qui no hagi anat mai amb una sessió d'aquestes, amb un d'aquests cicles, una mica quin és el format, quina és la teva intervenció i quin és el paper que té la gent que ve a veure-us i s'inscriu?
1: Sí, com que el cicle, diguéssim, que segueix com un recorregut cronològic i temàtic, la idea és que diguéssim, fa com una trajectòria, no? O sigui, vam començar per Petrarca, després... vam continuar per Shakespeare, vam fer Baudelaire, després farem Gabriel Ferreter a la tardor, i la idea és que qui segueixi tot el curs pugui seguir-lo amb coherència com cronològica i temàtica i tal, però que qui vingui només una sessió perquè li va bé venir aquella sessió també pugui entendre de què parlem. Llavors, al principi sempre es fa com una breu introducció, i després, bàsicament, a mi el que m'interessa és llegir poemes i els projectem, llegim els poemes i els analitzem, els expliquem, i després, un cop feta, diguéssim, l'explicació, doncs els comentem, perquè també sempre la gent que ve, doncs, clar, està bastant interessada en el mm-hmm. tema i moltes vegades en saben moltíssim i sempre surten coses molt interessants.
0: Precisament d'això et volia preguntar. És un cicle molt pensat a la gent, diríem, ja avesada aquesta poesia i que en sap, n'entén, que n'ha llegit molt, o també pot venir algú que digui tinc ganes de descobrir un nou món i veure, i integrar-se?
1: Totalment, o sigui, hi ha una barreja molt interessant en aquest sentit de gent que diu és que a mi la poesia em costa moltíssim, jo no la llegeixo i vinc aquí a veure què s'explica d'això i com a fer una introducció, i en canvi venen gent que són poetes i que escriuen ells i per tant en saben molt, molt i molt, no? I la gràcia jo crec que és que es pugui fer doncs aquests diferents nivells de lectura, però que evidentment no cal cap altra cosa que simplement que t'interessi una mica com la literatura i a partir d'aquí per veure el què. De fet, com que fa molts anys que fem com els cicles de literatura a l'Ateneu, hi ha molta gent que repeteix, sigui quin sigui el tema, simplement perquè els interessa la literatura i llavors hi entren des d'on sigui que ho fem en aquell moment.
0: Molt bé. I què em destacaries d'aquest Les flors del mal de Baudelaire? No? He llegit una miqueta que parla, no, del concepte d'allò que és atractiu de les coses decadents, no? És la bellesa en allò decadent o la...
1: Totalment.
0: Diguem,

0: com s'interpreta, diríem, aquest
1: totalment
0: llibre.
1: Són les flors que surten del mal, o sigui, tal qual.
0: Literal.
1: És un títol genial, perquè realment s'explica a si mateix, de dir, no, doncs jo vull parlar de les flors del mal, no? Que és aquesta manera com tan, bueno, tan condensada, tan perfecta d'explicar-ho tot i de girar alhora aquest cànon, de dir, no, sempre s'havia buscat com la bellesa en les coses pacífiques, en les coses boniques, i llavors ve Baudelaire i diu, no, no, hi ha bellesa en les coses més fastigoses, en les coses més miserables, i de fet és com la gràcia és aquesta. Clar, Baudelaire és un senyor que escriu quan París s'està, o sigui, transformant, diguéssim, en el París modern que tots coneixem, i és un dels primers que comença a interpretar com la gran ciutat en totes les seves parts més fosques, en realitat.
0: Ara, també en l'actualitat, veus que existeix una mica aquest atractiu per les coses, pel lo que és negatiu, pel que és dolent, pel que no és tan atractiu?
1: Sí, de fet, aquest interès, sí, o sigui, aquest interès pel mal i per la foscor, jo crec que bé, és innat, diguéssim, a la natura humana, però que, sí, o sigui, la gràcia de Baudelaire és que realment és que amb la seva obra vol com qüestionar-ho tot, o sigui, com destruir-ho tot, no? Que és d'aquests autors, que n'hi ha molt pocs, que fan com un esment a la totalitat del seu món. I això és una cosa que quan la veus com ho fa, doncs és molt interessant. Ha tingut, clar, molts deixebles, però bueno, fa, o sigui, no 200 anys, però quasi, de la seva publicació, però sí, és interessant que encara se'n pugui seguir l'estela.
0: Molt bé. Doncs cal recordar que aquesta xerrada, diríem, són xerrades que feu trimestrals, en feu cada trimestre, en feu una cada mes, no? És a dir, la mateixa, es repeteix,
1: exacte,
0: no? A la primera sessió...
1: No, o sigui, sí, fem cada... O sigui, fem un autor per trimestre, sí. I llavors són tres sessions,
0: són tres
1: una cada
0: sessions
1: mes.
0: Sí, del mateix autor, no? Val.
1: Sí, oh, exacte.
0: Correcte. La primera va ser el 15 d'abril, la segona és demà, 13 de
1: sí.
0: maig, i qui no hagi pogut anar aquestes dues, no hagi pogut anar d'abril, no pugui anar-hi demà, encara té el 17 de juny per poder-hi anar a l'Ateneu a les 7 de la tarda. Però la Marina Porras no només fa clubs de lectura per a grups reduïts de persones allà a l'Ateneu, sinó que també en fa una a la televisió que veuen milers de persones i que recentment ha rebut un premi fins i tot, el Club Tàndem del 3CAT. Com definiries aquest programa, per qui no el conegui?
1: És bàsicament un programa de literatura, i és un programa on repassem alguns autors, diguéssim, canònics de la tradició catalana, triem un llibre d'ells i expliquem una mica des de la nostra perspectiva qui és aquest autor, per què ens interessa i de quins temes parla, i llavors barregem aquest autor i aquest llibre amb referents culturals que poden ser de totes les èpoques, de tots els temps i de tot el món, diguéssim, no? Llavors és una mena... O sigui, és també una manera d'explicar com sabem nosaltres la literatura, que és que evidentment la literatura catalana és una literatura que sempre ha tingut vocació d'estar connectada amb el món, i llavors nosaltres fem aquesta mena de xarxa de connexions i interessos. I és un programa que ho fem amb la Juliana Canet, i bàsicament és això, i té moltes capes, i una de les capes que té aquest programa també és un format presencial on després de cada capítol anem a algun lloc a fer un esdeveniment lligat amb el territori, lligat amb l'autor, i una mica com per fer un club de lectura, que és trampa perquè no és un club de lectura, perquè és multitudinari, però sí que fem una conferència al voltant del qui sigui que parlem.
0: Molt bé, doncs mira, ara, si vols, n'escoltem i en mirem un fragment.
2: No només hem vingut al poble on va néixer Blai Bonet, sinó és que som literalment a casa seva.
3: A la Casa Museu, que la veritat és que és increïble i és bastant imprescindible que la gent la visiti, tant si estan interessats en Blai Bonet com si senzillament la literatura, la cultura, l'art els interessa, perquè està molt ben feta i molt ben pensada. I ha portat anys, Només per això s'hi ha de venir.
2: I a més és que Mallorca és realment terra d'escriptors, especialment aquest sud de Mallorca, que és on és Santanyí, que és una terra literàriament molt fèrtil, que a més ha marcat tot el segle XX, perquè, com diuen molts escriptors mallorquins després de Blai Bonet, si ets escriptor i de Mallorca i has tingut la casualitat de néixer després d'aquest senyor, no pots ignorar-lo i, no. per tant, el tens com a referent.
3: A més, és veritat que tots els escriptors illencs, ja no només de Mallorca, sinó en general la gent que forma part de les Illes Balears, tenen aquesta energia que ja veus que s'han criat entre vents, que ja veus que han patit una mica, perquè al final créixer al mig del mar... És que a mi em generaria una angoixa horrible. I
0: doncs ara hem pogut veure aquesta conversa inicial del capítol, que més o menys cada capítol feu una introducció similar amb la Juliana Canet. Com deia, aquest premi va rebre recentment el Premi Muriel Casals 2025, que atorga Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans a l'última nit de les Lletres Catalanes. És un premi ex aequo amb el podcast La Contracoberta, de Clàudia Rius, que també va de literatura. Què significa que un programa com aquest i amb el seu contingut rebi almenys aquest reconeixement, no? Públic?
1: Bé, nosaltres, vull dir, vam estar contentes quan vam saber-ho i ens fa il·lusió. Però, bueno, més enllà d'això és que realment per nosaltres tenia molt sentit fer aquest programa perquè una part de la nostra feina és aquesta, no? Vull dir, treballar sobre la literatura catalana, treballar sobre el nostre patrimoni i d'alguna manera fer-lo créixer i també donar-li una nova mirada, no? Que és el que ens interessa d'aquest programa de Club Tàndem, que és com es pot, d'alguna manera, llegir d'una altra manera.
0: Mm-hmm. Perquè això és el que segurament costa més, no? Arribar a noves generacions, descobrir-los a autors, diguem, que no són contemporanis, que són de literatura, diguem, d'anys anteriors i que el pugui fer-ho atractiu, no? I el format televisiu i suposo, m'imagino, aquí ara m'ho dius tu, el ganxo de la Juliana, no? També, que té aquest doble vessant, no? D'influencer, però que aquí descobrim una Juliana que potser molta gent no sabia, no?, amb aquests coneixements de literatura.
1: Sí, sí, no, jo vull dir, realment és una cosa impressionant, lo de la Juliana, però bàsicament és que tampoc, o sigui, no és que ens ho hem de plantejar d'una manera concreta, sinó que, sí, la idea és qualsevol persona que vulgui com estudiar la literatura des d'una vessant més acadèmica, a les universitats, hi ha recursos, hi ha moltes coses disponibles, i en realitat la gent que ja està molt interessada en la literatura també li pot interessar un programa com aquest, perquè en realitat és que simplement nosaltres... O sigui, el que fem és dir com veiem nosaltres aquest autor, com veiem nosaltres els nostres referents i explicar-lo. Per tant, una altra vegada és la mateixa idea dels cicles, no? És a dir, pot agradar algú que simplement tingui interès sobre literatura però no sàpiga de res de Blai Bonet, d'Ausias March o de Guimarà, i alhora gent que en sàpiga moltíssim també li pot oferir alguna cosa perquè ja sabem que sabrà doncs la vida i l'obra de qui sigui que parlem, però en realitat la perspectiva, com que és nostra, doncs sempre és nova. I a mi m'agrada aquesta idea de que pugui servir a molts nivells, també, Tàndem.
0: Molt bé.
1: Però sí, sí.
0: Un de les parts de ets multifacètica, diríem, descriure quina és la feina de Marina Porres. T'hem presentat com a escriptora, però vaja, fas moltes coses, traduccions, pròlegs, escrius, i tens aquesta part mediàtica, si m'ho permets, no? que és fer arribar tot això que a tu t'agrada, no? Transmetre-ho, aquest coneixement, i fer-ho d'una manera atractiva. Quan diem mediàtic vol dir, jo crec, en el sentit positiu, no en el sentit negatiu, de dir fer-ho atractiu, no? Perquè col·labores amb el suplement, no sé si encara ho fas o no.
1: No.
0: Durant molts anys has fet la secció amb el suplement, amb el Roger Escapa, de literatura, etc. T'agrada aquesta vessant? Has descobert...
1: Sí, a mi m'agrada moltíssim. Sí, o sigui, jo simplement dic que, o sigui, la meva feina són els llibres i a partir d'aquí, doncs, des de molts llocs, és a dir, treballo en una llibreria, treballo a la llibreria a l'ombra, faig classe de literatura catalana a la Universitat Pompeu Fabra, faig això, no?, les col·laboracions en premsa, com això, el Més Nit del 324, doncs, a parlar de llibres, llavors, si és Tàndem, és explicar els llibres d'una altra manera, és a dir, que jo sempre ho dic, els llibres estan com al centre de la meva feina, i llavors, a partir d'aquí, doncs, diverses feines que tenen a veure amb això, però sí, sí.
0: Molt bé.
1: En aquest... Des del divertit món dels autònoms.
0: Dels autònoms, correcte. El fragment que hem posat del Club Tàndem és l'últim que s'ha publicat, si no m'equivoco,
1: sí,
0: i sí. Fa pocs dies, i se't veu una panxa prominent, en aquest d'allò, però això vol dir que, que aquest capítol es va gravar fa bastants mesos, perquè em sembla que, diríem, ja han nascut, el que hi havia dins de la panxa ja han nascut. Com ho portes, aquesta nova faceta,
1: molt,
0: també?
1: Molt contenta d'haver fet tot el rodatge a l'estiu, perquè la veritat és que ens vam fer un tutor impressionant amb aquest rodatge a l'estiu i amb aquesta panxa que va arribar a pesar moltíssim, i jo ho dic, vull dir, que anava com una invàlida pels llocs, o sigui, que realment, clar, no em podia moure, perquè realment era, vull dir, que és això, que un embaràs de bessons no és un embaràs d'un, que jo amb el primer vaig poder fer de tot i més, i estava com físicament realment limitada. Però bé, molt bé, ara ja està, i bueno, amb tots els problemes associats a tenir bebès molt petits, de que sempre es compliquen coses, d'hospitals i coses, però per sort re greu, i res així, simplement sense gaire temps, sincerament.
0: Per això deia al principi que ha costat trobar aquest foradet totalment, per poder-nos trobar, totalment. Però els motius són més que justificats, i t'agraïm molt l'esforç aquest de guardar-nos aquesta finestreta avui
1: només faltaria
0: aquest dimarts. I res, ja la darrera, que has definit, no?, la feina de l'autònom en el teu cas. Com es combina la feina a l'autònom amb tres fills petits i dos bessons? Es pot?
1: Doncs dormint molt, sí, no, dormint molt poc i fent, o sigui, molta menys feina de la que m'agradaria. O sigui, que ara mateix es combina molt malament, però faig el que puc, i a més és aquesta cosa que és un tòpic i tothom ho diu, de és que dura molt poc, i que quan estàs a dintre i quan ho sents penses, però en realitat és veritat, saps? O sigui, dura molt poc. Per tant, penso, bueno, estic realment molt estressada, però és veritat que això, doncs, que passa molt ràpid, i que, per tant, doncs, si ara no puc fer coses, no passa absolutament res. Ja ho faré.
0: Et diré una frase d'aquelles que segurament ja has sentit, que és: nens petits, problemes petits; nens grans, problemes grans.
1: Exacte, que això és el que em diuen després, de dir, bueno, ara són uns problemes, però després seran uns altres.
0: Correcte.
1: O sigui, m'ho crec, sí.
0: Molt
1: sí.
0: Bé. Doncs moltíssimes gràcies, Marina Porres, per reservar-nos aquest espai. I els rubinencs que ens estiguin escoltant i ens estiguin veient, doncs, quan passi el pitjor, diríem, la Marina, d'aquests moments més estressants, la podreu veure a la llibreria Ombra, atenent-vos i recomanant-vos llibres, també. Moltíssimes
1: Exacte.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
2: Avui les convidades musicals del Rubí al dia són Grup de Ties, un grup que, com el seu nom indica, està format només per noies. És una de les bandes emergents i revelació d'aquest 2026 i han guanyat el concurs de bandes del Festival Ambassat de Sabadell, que, com a premi, té que puguin actuar a l'escenari del Parc Catalunya d'aquest Festival Sabadellenc, serà aquest divendres 15 de maig. Grup de Ties és un quartet que veu del rock alternatiu, el punk, l'indie, amb aquella essència de garatge que tant ens agrada i que canta amb lletres directes, sense filtres i amb mirada feminista. La cançó que us posarem a continuació forma part d'aquesta nova etapa en què, curiosament, han decidit cantar en castellà. Fa poc van publicar dos senzills, Bitxí Català i la que sentirem ara, i n'han gravat un tercer que arribarà més endavant. Aquí teniu Grup de Ties amb Via d'Escape. No.

0: Tornem a obrir, com cada 15 dies, l'espai de teràpies alternatives i tenim, com sempre, la Núria Alujo i a la Rosa Maria Gibert. Bon dia a totes dues
1: bon
0: i benvingudes.
1: Dia. Bon dia.
0: Com esteu?
2: Pues amb moltes ganes.
0: Sí?
2: Sí, a compartir.
0: Doncs vinga, som-hi. El tema que ens porteu avui em sembla que és d'aquells que toquen de ple, no? Que encara de vegades no en siguem conscients. Parlarem del que pensem, de com actuem des de les nostres creences, perquè resulta que tots pensem diferent, això ho sabem, però potser no ens hem aturat mai a preguntar-nos d'on surt allò que pensem, qui ens ho ha posat al cap, fins a quin punt aquestes idees ens ajuden a viure o, al contrari, ens estan frenant. Va, anem a estirar una mica el fil de tot plegat. Núria i Rosa Maria.
2: Sí.
0: Tothom pensa diferent, és evident.
2: Tothom pensa diferent, sí.
0: Vosaltres dieu que això té a veure amb les creences que hem anat adquirint.
2: Totalment.
0: D'on venen?
2: És a dir, tu neixes, anem a posar alguna cosa molt propi, no? Tu neixes amb una família en la qual doncs, els han criat d'una manera determinada, vale? Ells t'ensenyaran el que han après. El que no han après no t'ho ensenyaran. I tu vas agafant del que aprens, vas agafant alguna cosa i dius, això m'ho quedo. A nivell inconscient, eh? A nivell inconscient tu quedes. Bueno, doncs tot parteix que si hi ha un filtratge i dius, no, això no, perquè això no toca. Vale? És molt inconscient, però queda gravat a foc i tota la teva vida depèn d'aquelles creences.
0: Mm-hmm.
2: Tota. Què passa? Llavors et trobes un amic que aquelles creences que tu tens no s'apropen a res a lo que tu realment has estat vivint. Però com ho has pogut fer? Ah, no, perquè he fet això... Ah, no, jo això no puc fer-ho. Aquesta frase és molt lapidària i no ens en donem compte. És a dir, és limitant. I per què no pots fer-ho? Si tu ho has fet, per què no ho pots fer-ho tu?
0: Mm-hmm.
2: No sé, és que no ens ho plantegem i ens anem limitant d'una manera extraordinària sense saber-ho.
0: Val. Posem algun exemple. És a dir, quin tipus de creença ens pot limitar? D'aquestes que més o menys més estàndards que tots podem creure en general.
1: Bueno, d'entrada, aviam, com que hi ha el pensament, vale? Llavors el que parlem, el que surt de la nostra boca també no va acorde moltes vegades amb el que pensem i amb com actuem. Per exemple, la típica. Jo vull tenir molts diners, vale? No, jo vull ser ric, jo vull ser abundant, tal. Però de la teva boca, dins teu ja la teva creença és el dinero es sucio, los ricos son lo peor. Això és el que has viscut de petit.
0: Mm-hmm.
1: Això està dintre teu i tu no ho saps, però tu vols ser abundant, tu vols ser ric i tal. Què passa? Que de la teva boca surt algo que no està en coherència amb el que tu estàs pensant i amb les creences que tu portes. Llavors, el pla d'acció, dius, per què no m'arriba mai a mi els diners? Sempre arriben i se'n van. Doncs perquè hi ha algo que s'ha gestionat abans que fa que això passi. Clar, tot això és com molt... És molt complicat, eh? Però arriba a passar. O sigui, és així, és el que tu penses, el que tu dius, el que tu sents i el que tu acciones ha d'anar tot en coherència. Si no va en coherència, no es dona. Llavors, què passa? Emmalalteixes. O sigui, aquí hem posat l'abundància, però és igual, una malaltia és el mateix, perquè un té una malaltia i un altre no la té.
0: Val. I quin tipus de malalties genera aquestes contradiccions, diguem-ho així?
1: Qualsevol.
2: Mira, hi ha una malaltia que, per exemple, hi ha gent que pateix d'insuficiència, és a dir, que li costa respirar, vale? Bueno, el pulmó va directament a la tristesa. Si, per exemple, diguem així, l'energia de casa seva, doncs és tot preocupació, és tot, ai, no ho facis, cuida aquesta, cuida d'on no caiguis, és a dir, això ho adquireixes, arribarà un moment doncs, que et faltarà aire. Per què? Doncs perquè estàs vibrant amb tristesa tota la teva vida sense saber-ho, tot i que te'n vas de festa, que t'ho passes bé, però tens tendència sempre doncs, a les coses tristes o a les coses més negatives, i no, però no ho fas expressament, sinó que te'n vas. Normalment aquesta gent pateix de pulmons.
1: D'asma,
2: pulmons... té un perfil que dius xata o xato, aniràs per aquí. Sí.
0: Molt bé. Llavors, estem parlant de creences, diríem, culturals, socials, no? És a dir, fins i tot, amb l'exemple que m'has posat, et podria dir que fins i tot polítiques, no? És a dir,
2: sí, totalment.
1: Sí.
0: És a dir, que clar, és a dir, a vegades sí que en una família, tu estàs en una família i acabes sent una mica com pensa la família, però també hi ha exemples del contrari, no? De que et rebel·les contra el que tu has viscut de
2: totalment.
0: La família, no?
2: Clar, sí, sí,
1: quan
2: sí,
1: entres
2: sí.
1: amb consciència.
0: Quants
1: normalment
0: en
1: reveles. Clar, perquè hi ha la part conscient i la inconscient. Llavors la conscient et diu, bueno, jo què vull? A on vull anar? Cap allà, val? Tot el que jo tinc que reconec en el meu inconscient, que no es reconeix normalment, però si has fet un treball més interior, tu ja reconeixes coses en el teu inconscient, no et permeten anar cap allà. Llavors tu has de fer el treball de dir, vale, molt bé, això ho tinc, però ara jo és com, et deixo aquí al costat, vull agafar un altre camí, vale? I agafo el meu camí. Llavors nosaltres creem el nostre camí, però sempre i quan primer ens hem reconegut a nosaltres i tot el que portem, totes les motxilles. I com tu has dit, hi ha les familiars, però hi ha les socials, i hi ha les de totes les mundials, tant les polítiques religioses, científiques, tot. O sigui, tots els paradigmes estan aquí al mig. Llavors tots ens condicionen.
0: I ara pensant en el que ens dieu, eh? És a dir, clar, si un s'adona que un és d'una determinada manera, en aquesta part conscient, però clar, el que jo penso, o crec que penso, va en contra del que està establert, no? És a dir, estic posant un exemple molt, molt, molt extrem, no? Però diguem, jo sóc masclista, no? I no, em diuen que no ho he de ser, perquè no està bé ser-ho. Clar, en certa manera tens raó, no? No ho has de ser, el que has de fer és canviar, no? És a dir, o hem de deixar lliure el que jo penso, per què penso això? No sé, m'explico?
1: Sí, t'expliques.
0: Vull dir que hi ha coses que ja està bé que no fem el que sentim, no?
2: Però això és una creença que ell ha viscut, o ella ha viscut normalment, o ella, perquè a vegades no, és que la figura de l'home és molt important, perquè ens porta...
0: Hi ha tants masclistes, homes, com
2: vale? Altres, segurament. I dius, i per què penso així? Doncs perquè de manera pues, com molt subliminal, això ha anat entrant, pam, i no te'n dones compte que estàs parlant des de l'inconscient, que és el cabal. Ai, no, que m'he equivocat. No, acabes de dir una veritat com un temple. Però què passa? Socialment no està reconegut i tens una feina a fer. Per què? Bueno, perquè el meu pare per mi era la figura més important. És a dir, sempre hi ha una raó del per què lluites al 100% per alguna cosa. Però clar, és una creença. Si veus que tu ara has fet un creixement personal, doncs ho pots canviar, evidentment que ho pots canviar. Però és igual que diu, és que a casa meva sempre havia d'estar tot net, i jo ara a casa meva he estat tot brut, estàs a l'altre extrem. I al final, què passa? Doncs que no has arreglat res. Si d'extrem a extrem estàs el mateix, és extremista per un cantó o extremista per un altre. Vale, la meva mare sempre tot pom, super net, super maco, i vens a casa meva i allò és una quadra. Per què? Pues perquè estàs renunciant a una creença, però des d'un lloc que no toca.
0: I com ho diferenciem, entre cometes, les creences bones de les que no ho són tant? O les que ens limiten, o les que ja està bé. Vull dir, hi ha coses que ens ensenyen a casa que estan molt bé.
1: Clar. No? Bueno, quan tu et planteges, jo vull fer això i no ho aconsegueixo, t'has de plantejar que aquí hi ha una creença limitant. Algú hi ha darrere d'això. Jo vull ser periodista. I no hi ha manera. No trobo feina, no trobo tal, no res. Què passa? Que igual has d'anar a buscar doncs, què passava a casa, què em parlaven dels de la ràdio, dels de la premsa. Vale? Llavors, potser aquí hi ha una connotació supernegativa que tu ni l'havies apreciat, però allà hi és. Llavors has de fer l'exercici de, vale, tu papa, pensaves això, jo ho accepto, reconec que és la teva història, però jo vaig a fer la meva. O sigui, has de fer actes de... O sigui, no carregar-te el que el teu pare o la teva mare tenien en mente, o sigui, no carregar-t'ho mai, simplement és tu fer l'acte de dir, jo reconec això, però ara vull fer-ho diferent. I quan tu fas un acte de reconeixement, tu pots anar-te'n cap a l'altre cantó. Perquè, a més, ja estàs veient que no és teu. No és la meva història, és la teva. Però, clar, les meves creences van vinculades a la teva història.
0: I quan això et pot suposar un trencament amb la família, si és una cosa molt extrema, d'una creença, això pot ser que si canvio molt i s'enfada la família en algun sentit, em pot generar també un malestar per una altra banda, no? Sí,
2: bueno,
0: sí,
2: depèn de com ho gestionis. Mira, et vaig a posar el meu exemple, no? Jo porto, sabeu, el meu llinatge, són 5 generacions, i vaig trencar amb aquestes generacions, vale? Evidentment, a casa meva, la primera vegada que va sortir un plantejament, es van quedar dient, què està passant aquí? Bueno, la meva feina era des de d'on ho feia, no des de que m'està... pues, bueno, pues, estic cada dia més trista, cada vegada tinc més feina i no sé com fer-la, i ja comença a ser una llosa, comença pom, pom, pom. Quan veuen que el teu canvi és en una direcció que és un bé per tu, i a més els hi expliques, ho comparteixes, que això és lo maco del procés, que si tot continua, doncs no, hi ha, no parlem. I quan hi ha un canvi, doncs, bueno, ens assentem, parlo amb ells. Va arribar el moment que em deien, i quan faràs el canvi? Vale? Diu, perquè és que cada vegada que parles d'això t'il·lumines, fas un canvi, estàs molt més expressiva. Ara, quan estàs allà, estàs molt trista, estàs molt cansada, no et trobes bé, el teu cos no et segueix. En canvi, quan no estàs fent aquesta feina, el teu cos reviu, tens moltes idees, viatges... És un parlar, o sigui, no hi ha cosa més maca que compartir i fer entendre a l'altre el per què ho fas. I al final, ja et dic, els meus pares que portaven, jo amb la cinquena, m'han dit, fes-ho ja, vinga. I m'estaven empenyent, quan al principi li estaves trencant els esquemes de dalt a baix. ¿Vale? Va,
0: per qui no conegui a la Núria, que, dient-li Núria Lujo, jo crec que els rubinencs ja ens podem situar una miqueta, però per si de cas, eh? Ella era qui portava l'encarregada de la cancelleria Lujo, sí, d'aquestes cinc generacions, i vas decidir deixar, i diríem, mira, i de fet la cancelleria continua amb el mateix
2: continua.
0: Però ja no pertany a la família, no? Si
2: correcte.
0: No m'equivoco.
2: Sang, clar, a nivell de... Clar, no eren els meus pares, eren els meus tiets, eren els meus cosins, però com pots deixar això? És com si formés part de la... No, com no, formava part de la seva família. I jo els deia, escolteu, que vosaltres no veniu a treballar cada dia, eh? Però clar, és la creença de que jo seu.
0: Clar.
2: És la creença de que això va començar i que això ens ha donat aliment a tot arreu, i a casa, i ens ha donat una solvència. Pues aquesta creença... Jo l'he respectada, a més bueno, he treballat molt amb ella i ha sigut una meravella. El meu pare, l'últim dia que vam fer pues, la clausura, estava content com jo no l'havia vist des de feia molt i molt temps.
0: Sí, sí. Suposo que veure feliç, no? En aquest cas,
2: clar,
0: la seva filla, no? Passava per sobre del que creia en un principi.
2: Totalment, que... totalment.
0: Que es trencava...
2: Que les creences es poden canviar des d'on ho fas. És a dir, faig des de la imposició, aniran... Bueno, pues potser ja no en parlaria, ¿vale? Però no ho faig des de la imposició, li faig des de que vull que entenguin que és la meva vida i no la seva.
0: Molt bé. Quan preparàvem la secció, ja et preguntava, Núria, sí, quan m'explicaves, dic, això estem parlant en el pla psicològic, no? És a dir, canvis en el pla psicològic, jo de veritat, jo amb aquests temes ja sabeu que em costa
2: sí,
0: una miqueta,
2: sí, sí.
0: I em va bé perquè així ho xerrem, ja? Estic fent teràpia aquí amb els micros oberts. Però... clar, em costa d'entendre que això t'afecti a la salut. Sí, evidentment, et pot donar més energia o menys energia, tal, però que emmalalteixis perquè una creença, diguem, tens una contradicció entre el que creus i el que tant d'allò, em costa més entendre. Aprofundeix una miqueta més. Posa'm exemples.
2: A mi el negoci em suposava una càrrega molt, molt gran. Quan dic càrrega, on va les càrregues? A l'esquena. Vaig estar un any i mig amb un mal d'esquena sense moure en casa del llit. Imagina't, si no va a nivell físic. I sempre deia, no, és que aquest negoci se m'està carregant, no puc, pesa molt. A l'esquena.
0: Ara, faré d'advocat del diable, si em deixeu. Però potser és perquè estaves moltes hores de peu, no? Per la feina que tenies.
2: Realment no, perquè ja m'ho havia gestionat d'una manera en la qual es passava moltes hores també en el despatx. I poques hores a darrere del mostrador, ¿vale? Per què? Pues perquè ja era la tercera vegada que l'esquena em deia què passa. Llavors ja ho havia reestructurat per no estar tantes hores, ¿vale? Però l'esquena cada vegada que tenia un conflicte o que no anava bé deia, ep, aquí estic. Des que ho he deixat t'he de dir que l'esquena no... no s'ha manifestat.
0: Molt bé. I hi ha algun altre tipus de... d'efecte en la salut? En aquest cas és un cas molt, molt, molt concret. Us ha hagut algun altre que... Perquè la gent situï, perquè igual es pot pensar, ostres, jo em fa mal no sé què i no ho havia atribuït a això.
1: Aviam, jo t'ho faré al revés.
0: Vinga.
1: Vale? Tu has de pensar que tot ara ja científicament està provat, o sigui que ja no és cosa ni espiritual ni coses rares, vale? Que les emocions estan vinculades a la... A les patologies, amb un 99,9%. ¿Vale? O sigui, se'n deixen molt poques o zero. Llavors, quan tu ja veus això, tu has de tirar una mica enrere. ¿Vale? Jo tinc un problema, me l'ha generat una emoció, i aquesta emoció, què me l'ha generat? Un pensament. Qui pot canviar? La patologia. La ment canvia el pensament. O sigui, és seguit. Un pensament genera un sentiment, una emoció, i una emoció
2: sostinguda?
1: Sostinguda en el temps genera un problema en el teu cos. Si tirem enrere, mm-hmm. vale? Qui ha de canviar? Canviem el pensament, vale? Que sembla molt fàcil, però és així, però en qualsevol patologia. O sigui, tu no digereixes alguna cosa, tens una malaltia digestiva, tal. Estàs, hi ha alguna en la teva vida que no estàs digerint. El teu jefe, el teu marit, els teus companys de classe, alguna cosa. Llavors, canvia el des d'on t'estàs comportant, o sigui, des d'on, perquè no la solució no és sortir un canvi de jefe, perquè no és la solució, perquè trobaràs un altre que es passarà el mateix. Llavors, el problema, la solució és canvia des què t'està afectant, què passa amb el jefe, vale, per què t'està creant això. Entrar aquí dintre, canviar el teu pensament envers a ell i poden canviar les coses, però canviar, uh-huh. No diré instantàniament, però quasi, quasi. Si toques el quid de la qüestió, eh? Uh-huh. Si són acció-reacció.
0: Va, entenc que moltes patologies sí, però no totes.
1: Mira, les úniques que no, un trencament d'un os, un tal, vale? Les que són un accident... També en parlaríem d'això, però... Però bueno, quan hi ha un trencament que tens que passar per quiròfan, vale? No, evidentment. Però si això és repetit, també s'hauria de mirar. Per què m'està passant això? O sigui, sempre t'has de pensar... O sigui, quan en tinguis alguna cosa, un refredat. Per què m'he refredat avui? Sempre què fem? No, perquè vaig sortir amb el cabell mullat, perquè vaig tenir fred, vale? Sempre anem buscant alguna cosa exterior. I tu no pots pensar... Què m'he callat aquí? Un refredat que et fa plorar normalment, moquera, vale? Què m'ha passat amb aquesta setmana que no he plorat el que tenia que haver plorat i el cos ho està plorant? Però és una altra manera de veure totes les patologies.
0: I tant. I tant.
2: Ai, a l'Albert avui.
0: Bon, llavors, què s'hi pot fer? És a dir... ara diré, o sigui, ara ho fem fàcil, eh? Ara estem, o sigui, hem d'anar al psicòleg perquè ens curi aquestes coses, o diguem, com ho hem de fer? Algú que digui, val, estic escoltant a Rosa Maria, a la Núria, val, d'acord, quin és el següent pas?
2: A l'inici és de tot això, és prendre consciència, perquè vivim un pollo sin cabeza, vale? De fer això, de fer l'altre, i durant aquest camí de faig això, això i això, hi ha unes incoherències pel mig i uns enfados i unes incongruències que arribes a casa que sembla que se t'hagi passat alguna cosa per sobre del teu cos i dius, no puc més. Si tu prens consciència de com has gestionat tot això i el dia següent ho gestiones diferent vivint el mateix, ja veuràs que no acabes igual. Però com que no prenem consciència perquè la culpa és d'aquest, la culpa és de l'altre, la culpa és de més pa allà, doncs clar, així no solucionarem. Tu canvies, el teu entorn canvia. Ara, si tu continues amb el mateix, vinga, va, doncs els altres faran el mateix, és a dir, et tornarà. Si tu canvies la manera de gestionar el teu dia a dia, el teu, el propi, veuràs que el teu entorn també canvia amb el teu so.
0: Sí, no, entenc, però vull dir, com es fa aquest exercici?
1: Clar,
0: és a dir,
1: tu...
0: si algú no... O sigui, jo no sabria ni per on començar.
1: Clar, bueno, aviam, hi ha branques de les... Nosaltres no som psicòlogues, val? Hem après tot això doncs, com ho pots aprendre tu, a base de doncs, llegir, anar a algun curs, anar a buscar i tenir un interès interior d'anar cap a dintre i dir què està passant aquí. Aquí no és tot el que ens ensenyen, però hi ha branques de la psicologia que ja ho treballen també. O sigui, jo no carregaré contra. Vale? Però sí que les antigues, la psicologia pura i dura que hem viscut tots nosaltres, no ho aborda, perquè aborda, bueno, pues anar parlant-ho, tal, però ara n'hi ha algunes que sí, que ja es tracta tot això, i si no, terapeutes.
0: Molt bé, doncs, ens escolti, ja ho sap, si veu que alguna cosa no li funciona, doncs podria ser que fos per aquests temes, i és qüestió de mirar-se, escoltar-se, no?, i pues veure sí, on...
2: Perquè el protagonista fallar. De la teva vida qui és?
0: Un servidor.
2: Pues és.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Núria Lujo i Rosa Maria Givert per venir a parlar d'aquestes teràpies alternatives una setmana més.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
2: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
1: A peu de camp. Tots fem esport.
3: I és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
9: Doncs amb aquests 4 minutets que ens queden per arribar al punt horari de les 12, us recomanarem algun dels actes que podeu fer aquesta tarda aquí a Rubí. Perquè comencem amb la xerrada divulgativa sobre els boscos. Sota el títol "Si vols protegir la natura, t'has d'enamorar d'ella", Isabel Moya fa una xerrada a l'auditori de la biblioteca a les 6 de la tarda. Es parlarà de la importància de la connexió emocional amb la natura per promoure'n la conservació. José Dueñas Cejudo, guarda forestal del Parc Natural del Montseny, també compartirà la seva experiència treballant en aquest parc natural, que és un espai protegit i una de les zones naturals més valuoses de Catalunya. A través de la seva tasca diària podrà transmetre com l'enllaç personal amb l'entorn natural influeix en el respecte i l'estima per la flora, la fauna i els ecosistemes que hi habiten. Recordem, a les 6 de la tarda, a l'auditori de la biblioteca, i és una xerrada, evidentment, que és gratuïta. I avui a Rubí també es lliuren els premis del 6è certamen de relats curts Veus de Dona. És a les 6 de la tarda, en aquest cas, a l'auditori del Rubiforma. Es lliuren els premis als relats guanyadors d'aquest any, del 2026, i es farà la presentació de la primera edició del llibre Veus de Dona, amb els relats guanyadors de les edicions del 2021 fins al 2025. Els relats tracten de temàtiques que destaquen la igualtat de gènere, posant en relleu el paper de les dones en la història i en qualsevol camp del coneixement, l'aportació de les dones a la societat actual, en qualsevol àmbit, i la lluita d'aquestes, feminista, per canviar i construir un món millor. Recordeu, a les 6 de la tarda, a l'Auditori Rubiforma, l'entrega dels premis del 6è certamen de relats curts Veus de Dona. I acabarem amb una última acte que es diu "Treu partit del teu mòbil". És una activitat dirigida a la gent gran, sobretot, que és una activitat pràctica i participativa pensada per aprendre a utilitzar millor el telèfon mòbil en el dia a dia. A través d'explicacions clares i exercicis es descobriran funcions útils, aplicacions bàsiques i trucs pràctics per guanyar autonomia i confiança en l'ús del mòbil. Les places són limitades, cal inscriure's, i això es farà a les 4 de la tarda al Rubiforma, també igual que l'acte que hem comentat abans. Acabem aquí el Rubí al dia d'avui. Demà tornem a les 9 del matí, però abans, a les 7, ja començarem amb el Next Matí, amb la informació de Catalunya, i després, a les 2 del migdia, aquí a Ràdio Rubí, sentireu el Next, l'informatiu migdia d'aquesta casa, seguit del Next Migdia. Moltíssimes gràcies i fins demà.

0: Mariano, Maria també. Maria,
1: no, no, no, això no.
0: I mai anem a ciutat, i tu te creus que m'ha costat
2: un poquet de
0: pintor?
2: Perdona, o sigui, m'ho copia, una cançó.
3: Mira, Maria, mira,
0: i tu també,
3: Maria, què?

0: Són les 4 de la matinada.
1: L'enjoc és...
2: Futbol.
1: Bàsquet.
2: Hoquei.
1: Handbol.
2: Waterpolo.
3: Tenis taula.
2: Rugbi.
3: Voleibol.
1: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
4: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
5: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Que reciben.

Delta i sembla que hi ha una temporada per tancada. L'Espanyol continua sense estrenar el caseller de victòries i la situació es complica amb una segona volta sense precedents i per un duel directe contra el, i per un duel directe contra el Sevilla que el deixa en una situació ja molt difícil. Pel que fa al Girona, aquesta jornada es va enfrontar al Rayo Vallecano i va aconseguir un empat que els torna a deixar en una part complicada de la taula. A la Champions League ens quedem sense representació espanyola, ja que l'Atlético no va ser capaç de superar les semifinals contra l'Arsenal. L'equip anglès jugarà la final contra el PSG, que va aconseguir superar el Bayern de Múnich. D'altra banda, el Rayo Vallecano ha fet història classificant-se per la final de la Conference League, on s'enfrontarà al Crystal Palace.

0: I ara passarem a la segona part de futbol, que hem parlat de la derrota, i aquí tenim els derrotes, oi?
1: Per dar-li regal.
0: Vinga, aquí a aquesta taula, aquest cap de setmana, excepte el Roger, la resta, sabem el que és perdre. Bueno, hem viscut una jornada de Lliga, no gaire important pel mig, però molt important per la part de sota, i la de dalt, bueno, ja estava gairebé decidit, però sempre ens trobem alguna coseta. I començarem, bueno, és que començarem, és que he vist, Sevilla Espanyol, bueno. Ja està.
1: Comencem fort, eh? Comencem fort.
0: Comencem fort. No, bueno, doncs aquí hi ha un tema psicològic, és a dir, vam començar guanyant i no vam saber resistir, no vam saber suportar, no. El partit no és que fos res de tramont, és a dir, el Sevilla tampoc és que estigui jugant molt bé, però bueno, vam tenir... hi ha un gol que, bueno, doncs hi ha una merendola importante i ja està, és que no estem, vull dir, no estem. Nosaltres aquí...
2: Llegué a escuchar, parece que se lo ha dejado.
0: ¿El qué?
2: En el gol de Sevilla.
0: Sí. Bueno, sí, és que va ser complicat, és complicat. Ens posem en un moment que si haguéssim guanyat ja estaríem, diguem-ne, si no salvats matemàticament, però la vida seria d'altre color, però pues, va ser Sevilla qui s'ho va endur i el Sevilla que estava ficat en el pou, doncs el van fer sortir així, en un partido que, ja et dic, sense pena ni glòria, no, cap dels dos va jugar com per... Jo crec que un empat haguéssim marxat contents tots, però...
3: Bueno, Sevilla porta dues victòries seguides, que ara mateix...
0: Ja està.
1: Li han donat la vida totalment.
0: S'han enxufat. És el que passa quan estem a tants poquets punts d'una cosa o altra. És a dir, el Sevilla ara potser pot parlar de fins i tot d'Europa i aquestes coses. I bueno, pues nosaltres...
2: No és tan descabellat. Al final són 6 punts d'Europa.
0: No.
3: Hi ha poca diferència entre el
2: Sí,
3: Sate i la resta.
2: Realmente, donde más lo podemos ver, que realmente es ahí el corte, es el Valencia. El Valencia estaba llorando hace 2 semanas y realmente está a 2 puntos de poder jugar Europa, y más con esto de que se ha aumentado una plaza. Así que ya veremos, a ver. Pero bueno, el Español, pues ya lo llevamos diciendo. Al final, yo creo que necesita 3 puntos como el comer, pero es que realmente tampoco sé si visto lo visto te da con 3 puntos. O sea, le quedan 2 partidos, no van a ser fáciles precisamente. Así que
0: tot, ara tots són playoffs, o sigui, ho hem de guanyar, hem de pensar en guanyar i listos, i ja veurem.
3: Se la juga amb equips del nord.
0: Però sí, todo norte, es todo allí, o sea, és una fantasia pura. Bueno, amb equips que en principi demà juguen contra l'Atlètic, que bueno, pues ahí está, però ahí está que no está, perquè sí que es juga. És a dir, guanyar...
3: L'Atlètic Club ara porta una dinàmica... Ha estat una temporada no molt bona, però els últims partits sembla que s'està despertant, o sigui que...
0: Bueno, va y viene. El problema som nosaltres, que no sabem on estem. La resta, pues anem tirant. Ja veurem. Juguem demà contra l'Atlètic.
2: Tiene mala cara, l'enfermo.
0: Sí, se nos ha puesto. O sigui, si demà perdem, ja està. Que me digan el precio del abono en segunda. I ja veré què hacemos.
3: Té mala pinta. Si demà per l'Espanyol, té mala pinta.
0: Per patir, no estem. Un altre equip que va perdre també, però ja les igual, és l'Atlético contra el Celta. Ell ja ha cerrado por vacaciones.
3: Puedes pasar.
0: Ell ja ha chapado, ja està. Vull dir, després parlarem, però bueno, després de perdre la Champions... O sigui, és que és fotut, eh? Perdem una cosa, perdem una altra. Al final ja, no...
3: Classificats bueno. Ja per la propera Champions, o sigui que ja...
0: Ja ho hem fet tot. Bueno, ja veurem. Creus que el Xolo la temporada que ve continuarà?
3: Sí, jo crec que continuarà. Crec que continuarà.
1: Sí, jo crec
0: que després hi ha poc per elegir. O sigui, és que hi ha poca cosa per escollir, d'entrenadors.
1: Jo crec que també continuarà, i sobretot després de la temporada que ha fet amb els jugadors que té, que són jugadors amb molta qualitat ofensiva, que en teoria no casa, no?, amb la idea del Xolo, però sembla ser que el Xolo aquesta temporada pues igual ens va millor jugant d'aquesta manera. I malament no li ha anat. Final de Copa, semis de Champions, i a la Lliga sí que una mica pitjor que les altres competicions, però jo crec que el Xolo s'ha donat compte de que jugant d'una altra manera doncs es poden fer grans coses quan tens grans jugadors, tot i que sembla que Julián Álvarez no hauria de seguir la temporada que ve.
3: Hauria de seguir.
1: Home, si jo fos ell, buscaria un altre equip.
3: Sí, ja...
1: que no fos l'Atlético. Si jo fos ell...
3: Però jo
1: no
3: crec que continuarà, eh? Penso que continuarà.
1: No sé què passarà, finalment, però jo des d'aquí, des d'aquesta taula, que no... tinc cap tipus d'influència de res.
0: Cuidado, el Nen no tiene...
1: Jo, si fos ell, marxaria sobretot pues, per poder competir realment per guanyar títols importants. Jo crec que l'Atleti no podrà tenir aquesta oportunitat com la pot tenir, per exemple, en un PSG o en un, jo que sé, en un Bayern, si Kane se'n va. Bueno, veurem com acaba.
0: Veurem què tal.
3: No ho sé. Ara diuen que hi ha una ampliació de capital de 100 milions d'euros del grup Apollo. A veure què fitxen, què volen fitxar, però al final la persona que hi ha a la banqueta és la mateixa i la idea que té és la que té. Sí que jugarà més ofensivament, segurament, vist aquesta temporada, però a veure.
0: A veure, jugueu avui contra Osasuna. A mí me interesaría que los mandaréis ya a la puntuación de no vais a hacer nada con vuestra vida. Porque si guanya los Osasuna, os posaría a 45 puntos ahí en esa zona guapa a la cual le interesaría guanyar a Espanyol después. Y entonces yo aquí estoy haciendo ya mis números. Yo estoy aquí ya. Pero bueno, juegan allá, Camp d'Osasuna. No sé cuántas vacances está el Atlético ya.
2: Sí. No, pero el Osasuna no juega, ¿no? Contra el Español, juega la Real.
0: Juega
2: contra
0: el Atlético.
2: La última jornada.
0: Sí, pero si pero hoy, sí, o sea, se si esta semana ganan, Europa, se puede meter ahí la pomada y la y este.
2: Pero la
0: este
2: Real es que se
0: que
2: va
0: jugamos.
2: La Real se va a jugar Europa en la última jornada.
0: Claro,
2: igualmente.
0: Contra nosotros, pues por eso.
1: Bueno, pero la Real la goñar la Copa.
2: Sí, ya va a Europa igualmente.
1: Va a
2: claro.
1: Europa igualmente.
0: Sí, por eso. Pero por eso, que a mí me interesa ya que como que cuando vayamos contra los Osasuna, ya digan, vaya, no tenemos res a fe. Però com pensin que encara tenen possibilitat d'alguna cosa, doncs pues ja, ahí estamos.
3: Crec nosotros. Que encara no hi ha aliació de l'Atlético. La miro i te dic si juga amb el cadet o juga...
2: el juvenil.
0: Si juga contra el B o...
3: Sí.
0: Però bueno. Després doncs, va haver el clàssic. Barça-Madrid. ¿Vols dir alguna cosa?
2: En palabras de mi presidente, estamos haciendo un dossier de 600 páginas que voy a enviar a la UEFA. No hay precedentes en el fútbol mundial.
1: Y me he dado de baja del ABC.
0: Sí, això, la setmana que ve parlarem bé, perquè avui no tenim talls i ho ha fet ara una roda de premsa on el senyor Florentino ha dado senyals de vida.
1: Ha dissociat totalment. Ha dissociat
0: Bueno, ha donat senyals de vida i ha demostrat que té l'edat que té, vull dir.
1: Jo crec que ha de ser un alter ego de Florentino.
2: Jo lo sigo pensando, creo que es un guiñol.
0: La seva teoria.
2: Creo que Florentino ha entregado la cuchara y hay un guiñol en su sitio porque no es ni medio normal estos circos que me monta. Pero bueno, nada que decir. Se veía venir que iba a pasar. Después, además de una semana que ya sabemos todo lo que ha pasado en el vestuario del Madrid, para colmo Mbappé se borra, para colmo sube una historia con el 2-0.
0: Que ahí está ya con Espósito, viendo el fútbol en
2: sí,
0: casa.
2: Sí, se le hizo tarde, lo puso ya con el 2-0. Y nada que nos esperara. Realmente un Madrid sin tensión en un clásico, me parece eso una vergüenza, realmente. O sea, porque al final al menos tienes que sacar un poco de garra y de ganas, y al final el Madrid se le veía que no tenía eso. Ya lo lleva diciendo aquí Rullé hace varias semanas que el Barça va a ir a por los 100 puntos y creo que lo va a conseguir tal y como está, porque al final es que le sale todo. O sea, si ya Rashford te mete ese golazo, Ferran haciendo de Ferran, que para mí que está súper infravalorado, porque ya lo estamos viendo, la de puntos que le ha dado el Barça este año es para hacérselo mirar. Y el Madrid, pues eso, creo que están deseando que acabe el año, que haya los cambios que tengamos que tener, que creo que van a ser muchos, y veremos a ver quién viene también de entrenador, si es que al final Arbeloa se va, si no, si vuelve Mourinho, si no vuelve, pero bueno, creo que Florentino se va a tener que rascar el bolsillo si quiere que el Madrid haga algo el año que viene, porque ahora mismo hay para mí es abismal la diferencia que hay.
1: Jo crec que ara l'únic que pot evitar els 100 punts del Barça és la ressaca amb la que arribin al partit de demà, i si demà no el guanyen, doncs ja abandonen aquest objectiu i ja està. Però si demà guanyen, és que aniran a per totes, a pels 100 punts.
0: No ens interessa,
3: I a sobre demà a la vez...
0: No ens interessa el més mínim a que vagin ressacosos.
1: No.
0: Perquè un a la vez que ha tret la puteta i com li doni per rascar 4 punts, és capaç de sortir i ens fica aquí a algun de nosaltres dos que estem mirant cap a baix.
3: I crec que no és un camp fàcil pel Barça, no? Últimament, Vitoria, Mendizorroza.
0: No. Tot depèn, vull dir, ja, és a dir, si tenen l'objectiu de guanyar i O sigui, no fan com el Madrid, que ja et dic, van quedar 2-0 i podem, perquè suposo que el Barça va dir, bueno, ja està, tampoc hace falta que...
2: És un camp al que tienes que ir al 100%. Sí, o sea, sí, realmente, sí, sí. Porque el Alavés, bueno, en general contra los equipos grandes suele dar bastante la cara, aprieta mucho además el campo y como te despistes es muy complicado. Sí que es verdad que el Barça a poco que juega a su 100%, da igual quien juegue, creo que es bastante superior y debería ganar el partido, pero sí, bueno, bueno, recordemos que el Alavés está jugando la vida.
3: La vida.
0: Sí, sí,
1: y que el Barça estaba en la festa ahí.
0: Exacte, sí, sí. Vull dir
1: que... com arriba.
2: Estava el Pitis, ojalá juegue mañana de titular.
0: El Pitis guardat, no sé, Pitis, que le tiraban. Que bonic, això.
2: Jo lo amo, a Chesney.
3: Pel que he vist, sembla ser que l'Atlètic de Madrid jugarà amb el juvenil.
2: Sí, ¿no? Estamos para
0: sorpresa de nadie.
2: Para sorpresa absolutamente nadie.
0: Nada, pues patirem, com sempre. Ja està, és que voy a perder años de vida aquí. I el Girona, que, bueno, jugava contra el Rayo, que potser estaven de ressaca, però bueno, un empat i gràcies.
1: Sí, no vaig entendre què va voler fer Mitchell al partit, perquè vam jugar sense davanter, fins que va sortir Stuani al minut 82. El davanter era Unagi. Unagi que ens ha donat moltíssim, però ara està pensant en el Mundial, clarament. No és el d'abans, ja no fica el peu, ja no trenca línies com abans, no busca les mateixes jugades. Jo crec que està fora de l'equip. Jo crec que ell va pensar, bueno, vaig al Girona, me luzco contra Barça, contra Madrid, un parell de partits més, i ja faig el Mundial i me'n vaig a un altre equip, millor, i a competir de veritat. Jo, si fos Mitchell, pues no sé si l'hagués posat de titular. Al final és ell, qui està als entrenaments i qui el veu entrenar, però veient el que es veu al camp, és que poses mil vegades abans a qualsevol xaval del filial que saps que com a mínim et correrà les pilotes, i després pues, entres tu en el minut 82 mig lesionat i et marca un gol que et salva la vida. Jo crec que la derrota ahir a Vallecas era mortal, et quedaves com mitjanament despenjat, ja estaves com un esglaó per sota i estaves al límit. Jo crec que Stuani, pues, evidentment se l'ha de fer l'estàtua a Montilivi quan marxi. Una estàtua a la porta de Montilivi, a la porta 7.
2: Ya la llevas reclamando hace tiempo, ahora yo creo que ya.
3: Ya está.
1: Ahora ya.
2: Y todavía, espérate, que todavía le queda un gol más mínimo, ya verás.
1: I de veritat que m'agradaria entendre que va intentar Mitchell el jugar sense davanter, que veies als extrems fer la seva jugada, arribar a línia de fons i buscar una centrada als centrals del Rayo, perquè no hi havia ningú per rematar.
3: Mitchell és de Vallecas, no?
2: Això sí. Lo llevo viendo en el Madrid.
1: No, però...
0: Estàs insinuant alguna cosa?
1: Espero que no tingui res a veure, perquè llavors...
2: No, perquè al final el Rayo realmente tampoco... Mucho que rascar el Rayo, yo creo que ya pensando en otras cosas también. Sí. Y sí que dijo ayer también, al finalizar, que ojalá les den la alegría a la gente de Vallecas.
3: Bueno, no vull ficar-me amb el Girona, però l'entrenador del Rayo marxa al Villarreal, segurament.
1: Sí.
3: Està buit, la banqueta del Rayo,
1: Ja, ja. Bueno. Pues nada, pues...
0: Hi ha algun currículum per ahí, ja.
1: Pues tocarà buscar un altre entrenador.
0: Ja està. Ostres, ja veurem el joc d'entrenadors, perquè la cosa està... A veure, per equips, diguem-ne, més modestos, segurament hi ha entrenadors, No parlem del Madrid, que li està dando calabazas a tot el mundo. Pero...
2: Ahora suena Matarazzo, que no lo conocía nadie hasta hace un año.
3: Matarazzo para Madrid.
0: Ahora Florent está desesperado, es decir, que bueno. ya le ha dicho tothom que no. O sea, ha hecho una lista, incluido Pochettino.
2: Topuria, Topuria suena.
3: Topuria, suena Topuria.
0: A ver aquí, qui es vol ficar amb aquest vestuari.
1: Ha de ser algú amb...
2: Mourinho, no. Es que solo creo que lo puede cambiar Mourinho. Realmente, o sea, me fastidia,
3: O Zidane.
2: Sí, pero Zidane creo que más le cuesta más, tiene menos...
1: Zidane es francés y a Mbappé ahí...
2: Sí, sí, sí, yo creo que...
0: Sí, tenen en compte que hayan fet, diuen que hi ha clan francès, lo mismo...
2: Yo creo que el único que puede, y si le dejan, porque al final también te tiene que dejar trabajar el presidente, porque con Xavi Alonso se criticó mucho eso, que al final el presidente le da la razón a los jugadores, no apoya al entrenador y eso es heavy. Sí, yo creo que si trae a Florentino lo va a apoyar 100% y creo que también es a Mourinho, creo que es importante que sea eso, que al final un tío que ya lo veníamos escuchando a la radio, creo que lleva 10 años sin ganar nada o no sé cuánto. Bueno,
1: pero es que Mourinho no vendrá si no es a mal total y absoluto soporte a Florentino.
2: Sí, por eso
1: no,
2: digo,
1: es
2: que al final... No Eso es, es importante, porque al final el grupo de jugadores que tienes y lo que te vayan a traer es para ganar cosas. Entonces, a poco que venga un entrenador que con cara y ojos y que sepa poner a los jugadores en su sitio, yo creo que el Madrid puede hacer cosas grandes, pero mientras se sigan riendo de todo el que pase por el banquillo con amiguismos o me pongo en contra o no quiero jugar de lateral o no, al final eso es lo que no puede ser, pero bueno.
0: Ahora en Kibe y Kefa.
2: Antes de pasar a Champions, que quiero saber tu opinión sobre Monchi.
0: Ah, sobre Monchi. Que llega 6 meses tarde, pero no, es que ara que Calibula em demana Monchi ara.
2: No, bueno,
0: vull dir, no, a mi, o sigui, em sembla super bé, no em sembla tan bé l'entrenador que se rumorea que va venir.
2: ¿Quién?
0: El del Getafe.
2: Ah, Bordalas.
0: Bordalas.
2: Fútbol,
0: no perquè no, ojo, cuidado, no perquè no m'agradi Bordalas, però no m'agrada el futbol que fa i llámame.
2: Tiene el Getafe séptimo, ¿eh? Con una
0: sí,
2: banda.
0: Sí, no. Que a ver,
2: recordemos que empezó.
0: Especifiquemos.
2: Que empezó el año sin fichas, ¿eh?
0: Especifiquemos.
3: Y tenían problemas a mal Cristiano Uche, que no lo han enviado.
0: Pero especifiquemos. No voy a decir que no me agradi. No me agrada el fútbol que fa. Llavors, yo no sé si tengo ganas de tirarme una temporada.
2: Yo creo que 10.
0: Viendo ese tipo de fútbol.
2: 10 minutitos de fútbol, ¿veis?
1: No, pero al derbi, si ya da por si escalen al derbi Barça Español.
0: Claro, es que puede ser mortal. Es que el circo que podemos liar es complicado. Bueno, sí que al que sí me agrada es Monchi, porque sí que es verdad que Monchi es un tío de.
2: No, claro, que ahí va yo, que a mí me parece.
0: Es un tío de. También es de vestuario, es de despacho y es de vestuario. Dice que bajar el vestuario a dirle a la peña que son una pandilla de mantas, bajará. Y yo creo que aquests nanos necessiten també algú que els digui ojo, cuidado, que està passant.
2: Es que a mi me parece un fichaje realmente, no lo digo de broma, me parece un fichaje estelar. O sea, porque Monchi ha demostrado que es un director deportivo, si no el mejor de España, de los mejores. O sea que.
0: Sí, a més tenia en compte, a ver, tampoc és que tingui el llistó gaire alt, tenint en compte el listado de personatges que hemos tenido ahí en la direcció deportiva. Però és veritat que des de la baixa del Garganza per la malaltia, que, ostres, ha quedat com un buit
2: i no governa nadie
0: i tens un president que, pues, si Florentino no està, pues imagínate el otro que està en su casa en otros sitios. Pues no hi ha ningú i de vegades ha d'haver algú. I no prendre decisions, és a dir, tu no pots tenir un entrenador... O sigui, expliqueu-me a mi quin de vosaltres tindria en el seu equip, pues, un entrenador que porta 18 partits sense guanyar res. Ni un partit.
2: Pero es que eso lo dije yo en el cuarto, que perdió seguido, que no ganó, vamos. Llevo yo desde pidiendo la dimisión o que echen a Manolo desde...
0: O alguna cosa, o segurament el Nadal tampoc s'ha fet cap reforç i no pots mantenir aquest nivell. Vull dir, hi ha moltes coses que no s'han fet bé,
3: si
0: no només l'entrenador.
3: Si us recordeu, l'Oviedo va echar el Paunovic i no estava en descens.
0: Exacto.
2: Tenir mal lejos.
0: Al final tampoc les ha servit, però veure algun moviment. No sé, a mi no em sembla malament, el que passa que, pues, no sé si arriba...
2: Todo esto era para retrasar que Chema no hablara mucho de la derrota del Atlético, ¿eh? Me sabía mal.
3: No pasaré. Parlaré en vez del Atlético, a la Champions.
0: Ya lo podemos introducir. Bueno, el PSG...
3: Dóname el teléfono de la psicóloga, por favor.
0: El PSG va a pasar. Bueno, supongo que aquí no había gaire sorpresa. Pero bueno, podía haber fet una mica de canvi, però al final és el que es classifica i l'Arsenal, pues bueno, l'Atlético va fer el que va poder.
3: Jo crec que l'Atlético va perdre una gran oportunitat d'estar a la final de la Champions i guanyar la Champions.
0: Ja està, corte.
3: No.
0: Boom.
3: Penso que la segona part al Metropolitano va ser clau. Va tenir moltes ocasions, ahir havia d'haver...
2: Perdonó demasiado.
3: Va perdonar. Sí. I al camp de l'Arsenal, tampoc és que l'Arsenal hagi estat superior a l'Atlético de Madrid, però al final va ser més efectiu que la porta i l'Atlètic de Madrid a partir del minut 60 amb els canvis, quan va treure Julián Álvarez per lesió, Griezmann, Lookman que havia tret abans, que tampoc és que estigués fent un bon partit.
2: Sí, però són jugadors que te poden canviar una eliminatòria realment.
0: Però hi ha aquesta sensació que tanca l'Atlètic de
3: Madrid. Però la sensació de que a la final podia haver arribat.
0: No ha sabut en els moments clau, en totes finals, semifinals sí. O partits importants, no ha sabut rematar el que ho ha tingut. És a dir, no és que diguis, ostres, ha anat sempre darrere i ha fet a cap... No, potser moments que podia haver dit, ostres, pues en comptes d'un empat a un, aquest dia te podia metir un camión i te'n vas a casa amb quatre, tiro cap enrere, vull dir.
3: Sí, moments claus. El dia de la Copa, la primera part la va regalar. No era l'Atleti de Madrid que venia de jugar a l'eliminatòria contra el Barça. La segona part sí que va estar a punt de marcar un gol que era campió de Copa del Rei, va anar a la pròrroga i al final se'l va portar a la Real Societat. Arribes aquí, al Metropolitano, la segona part amb l'Arsenal, que estàvem dient abans, va tenir oportunitats per marcar, no vas marcar, arribes al camp de l'Arsenal i l'Arsenal sense fer res en la primera part va tenir una ocasió, la va ficar i ja saben com defensarà, se n'ha defensat molt bé. Va tenir alguna ocasió a l'Atlètic de Madrid, però ja està.
0: Sí, però no pots, o sigui, no pots anar tan justet, perquè al final no. Si vas tan justet, anem així.
2: ¿Alguien tiene duda de que va ganar el PSG la Champions?
1: No.
3: Alguna jugada clau, el penal aquell, la falta de Puyol...
0: Ja, però quan rasquem així és complicat.
3: Però per això no dir res. I ja està.
1: Ara la pregunta que queda a la Champions és si la final serà igual de desigualada que l'any passat o tindrem una mica de...
2: Ojalá que no, però tiene pinta.
0: Ja, però tenia en compte... Exacte, l'Arsenal tampoc és que estigui fent un futbol com a tirar-se los pelos.
2: Lo veo muy superior.
1: L'altre dia l'Arsenal va guanyar de mirar.
2: Sí que és verdad, també se juntan para mí uno de los equipos que mejor defiende Europa contra el que mejor ataca.
3: Jo dono favorit al PSG, però jo crec que ha de vigilar el PSG.
0: Doncs ja veurem què tal. El efecto Mbappé te va si lo voy a ganar todo, ojo, bueno. Cuidado.
3: Luis Enrique sería buen entrenado para el Atlético de Madrid, lo dejo aquí.
2: Y para el Madrid.
0: Pero no sabemos si saniría, ¿eh?
2: Y para el Madrid, Otra vez se va Mbappé el año que viene.
0: Y otra vez. Al que sí tenim una final és el Rayo, que, míralo, aquí sense parlar molt i amb poqueta cosa... ha guanyat i arribarà a una final, vull dir que està molt bé.
2: Voy a hacer el antimufa, favorito el Crystal Palace.
0: Pa, por si acaso.
2: Y a las armas, el Rayo. Yo ya lo dije aquí, que iba calladito, sin decir mucho, y para mí es más que merecido que esté ahí en la final, y ojalá nos dé una alegría. Yo creo que toda España va con el Rayo.
3: Sí. Però clar, el favorit és el Crystal Palace, com diu el Dani.
0: Doncs veurem la setmana que ve si el Roger i jo venim o no. Tot dependrà. Sí. Doncs moltes gràcies, sí. Roger, moltes gràcies, Xema, moltes gràcies, molt bé, Dani, gràcies a Lorena per l'entrevista, gràcies a Àlex a la part tècnica, i ara us deixem amb l'informatiu de la casa.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
3: Bona nit, en punt les 10 del vespre. Salutacions de qui et parla davant d'aquest micròfon i aproduint aquest el teu programa Long Play. Soc en Xavier Baltà. Una setmana més som preparats per oferir-te una hora intensa de bona ràdio, de bona música, de cançons seleccionades i cercades, cançons que habitualment serà difícil que les puguis escoltar a les FMs convencionals, però no aquí, en el Long Play, a la sintonia de Ràdio Rubí. He melts my foolish heart in every single thing. I avui, per obrir el programa, el tema principal de la pel·lícula L'amor és quelcom meravellós, de la mà de dos grans del cinema, William Holden i Jennifer Jones, escoltada aquesta cançó de la mà de la formació The Four Ace.

En el juliol de l'any 55 va ser el tema principal de la pel·lícula homònima, traduïda al castellà com La colina de la Dios, i va ser un dels grans èxits del grup. La cançó va arribar al número 1 de les llistes del Billboard i el Caius Bosch l'any 1955. De fet, va ser la primera cançó en encapçalar la nova llista del top 100 americà del Billboard, s'estrenava, i va guanyar l'Oscar a la millor cançó original del 1956. Ara en passem a una del 57.

Sonant a la ràdio ara mateix, Pat Boone amb aquesta cançó Love Letters in the Sand, cartes d'amor a la sorra, és sens dubte la cançó més famosa d'ell mateix, publicada a l'any 57. Va ser un èxit acablerador que va estar setmanes al número 1 de les llistes d'èxit. Va formar part de la pel·lícula Bernardine del 1957, protagonitzada pel mateix Pat Boone, i ara la gran formació de Platters.

Amb un estil elegant de duo pop i harmonia vocal, estem escoltant els The Platters, Remember When, Recordes Quan? Una balada romàntica icònica de l'any 59, escrita pel mànager i mentor Samuel Buckram, juntament amb Mick Andy. Tot i que aquest grup és conegut i recordat per cançons com Only You, The Good Pretender, aquesta realment és meravellosa. S'inclou en el seu àlbum homònim del 59, on també destacava la gran cançó Smoke Gates in Your Eyes, el fum que cega els teus ulls.

Sonant a la ràdio Dean Martin amb aquesta cançó Gentle on My Mind, publicada originalment el novembre de l'any 68 com a part del seu àlbum homònim. Tot i que la versió de Glen Campbell és la més famosa en els Estats Units, aquesta versió, la de Dean Martin, va ser un èxit massiu en el Regne Unit, arribant al número 2 de les llistes el 1969. Suau a la meva ment ha sonat aquí a la ràdio.

somni impossible d'Impossible Dream és una de les cançons més potents i inspiradores interpretades per Andy Williams, inclosa al seu àlbum Honey de l'any 1968. La cançó prové del musical de Broadway del 65 Man of La Mancha, l'home de la Manxa.

En aquesta nit de Long Play estem fent un repàs de cançons memorables de la dècada dels 50 i els 60. De moment, ara mateix, sonant un dels èxits més internacionals de la gran Petula Clark, concretament del 67. Aquesta cançó, This Is My Song. I el que fa que aquesta cançó sigui realment especial és el seu origen. Va ser escrita per la llegenda del cinema mut, el gran Charles Chaplin. Chaplin la va compondre, la cançó, per la seva darrera pel·lícula anomenada La Comtessa de Hong Kong, protagonitzada per dos grans del cinema, Marlon Brando i en Sophia Loren.

Estem escoltant una adaptació del Killing Me Softly with His Son de la mà de Ray Conniff Singers, amb aquesta cançó adaptada original de Lori Lieberman. Si us escolteu bé la versió, doncs realment té una semblança, res a veure amb la versió que es va fer famosa de la gran Roberta Flack. Destacada aquesta versió per una veu femenina solista sobre les harmonies corals típiques de l'artista. Aquesta adaptació, que dona títol al seu àlbum del mateix any 1973, que portava per nom You Are the Sunshine of My Life.

A Ràdio Rubí, a Long Play, sonant aquesta cançó Enamorada del 73, va ser el primer gran èxit en solitari de Kiki Dee i és una de les balades més sofisticades i recordades dels anys 70. Va ser publicada pel segell Rocket Records de la mà d'Elton John, qui també va produir el disc. Aquesta col·laboració va precedir el seu famós duet, la cançó potser més recordada i més radiada d'Is 2, d'Is 2 Don't Go Breaking My Heart. Aquí el que fem en el Long Play justament és això, cercar cançons oblidades per tornar-les a emetre i que les recordem junts. Ara mateix sonarà Jimmy Helms.

I és que et faré una oferta que no podràs rebutjar. Estem escoltant aquesta cançó de l'any 73, el gran èxit del cantant de soul nord-americà, com et deia abans, Jimmy Helms. És una peça clàssica del Philadelphia Soul, que va arribar en el número 8 de les llistes del Regne Unit. Tot i que va ser el seu únic gran èxit en solitari, Jimmy Helms va tornar a triomfar als anys 90 com a membre de la formació London Beat amb el famós tema ben recordat segurament per molts de vosaltres, I Be Thinking About.

Era el 1980 quan en l'àlbum Voices s'incluïa aquesta cançó de Derry Halls i John Oates, Every Time You Go Away, cada vegada que te'n vas. És una cançó icònica escrita per Derry Hall que va aparèixer, com et deia originalment, amb aquest àlbum Voices del 80. Tot i que la versió més coneguda és la de Paul Young, del 85, aquesta famosa versió, en aquest cas, no té res a desmereixer en aquesta versió original, que té un so solt molt més cru i autèntic. Rescatant cançons que potser no has escoltat mai o simplement no te'n recordaves d'elles, és el que fem cada dimarts aquí en el Long Play. I la que anem a escoltar ara, aquesta segurament que sí que l'has escoltat alguna vegada, és el gran èxit del grup britànic de synthie pop The Corgis.

Una cançó que destaca per la seva atmosfera melancòlica i el seu so eteri. El grup britànic The Corgis, amb aquesta cançó del 80, tothom ha d'aprendre en algun moment. Anem a escoltar-ne una altra d'important, Don McLean i aquest tema.

Castles in the Air, Castells a l'aire, va ser el primer senzill de Don McLean publicat originalment al 70 a l'àlbum Tapestry, tot i que va tenir més èxit per tot el 81 quan la va tornar a gravar amb un estil més suau que justament la versió que estem escoltant. Tot i compartir nom amb l'àlbum de Carole King, que també es deia Tapestry, és un disc de folk més minoritari, fins que va arribar el seu segon àlbum, el més important de la seva carrera, American Pie, que el va fer estrella mundial. Curiosament, tots dos àlbums es van publicar amb molt pocs mesos de diferència i tots dos es consideren obres mestres del moviment de cantautors d'aquella època.

Boníssima cançó de l'any 81 de Ray Parker Jr. i Radio. Una dona necessita amor igual que tu. A Woman Needs Love Just Like You Do. Va arribar al número 1 de les llistes de Rhythm and Blues i va marcar la transició de Parker cap a una carrera en solitari encara més exitosa, abans de fer-se mundialment famós per la versió de Ghostbusters. Sintonia 9-9 en 7 FM fins a les 11, compartint-ho jo la millor música a Longplay. Ara són 3:15 de la nit. Com sempre, tota la música en el teu programa.

0: Aquesta balada del 86 va arribar al número 1 de les llistes del Billboard i es va incloure en el treball Love Song de la mà de Billy Ocean. Hi haurà cançons tristes que et faran plorar, és el títol d'aquesta peça musical. És una de les cançons més sentimentals i recordades de la seva carrera, juntament amb clàssics com Suddenly o la més marxosa, Caribbean Queen.
1: Love you.
0: I love you, 6 minuts i les 11 de la nit, ara mateix, Michael Bublé, amb aquesta cançó.

0: Lou Rawls la va publicar l'any 76 i és un dels exemples més brillants del Phil Soul. Va ser escrita i produïda pel mític tàndem de Kenny Gamble i en Lil Huff per al seu segell discogràfic Philadelphia International Records. I aquí Michael Bublé s'atreveix amb aquesta versió d'aquest tema Mai trobaràs un altre amor com el meu. I així, a poc hem anat arribant al punt de les 11. Ha estat un plaer com cada nit fer-te costat. Soc Xavi Baltà, produint i preparant aquest programa per vosaltres amb la millor bona música. Us desitjo que passeu bon vespre, que descanseu, i si voleu dimarts vinent ens tornem a escoltar aquí a la 997 a Ràdio Rubí. Que descanseu, gràcies.
1: Dimarts de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: Són les 6 del matí.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: La Lliga Elite baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda al 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
2: A peu de camp. Tots fem esport.
4: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
5: Tengo que encontrarla.
6: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
7: Creo que he descubierto algo increíble.
4: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
8: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
9: Els diumenges, a Ràdio Rubí, sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts un dia més a l'Inspira't, a la 99.7 de la FM. Des de l'estudi de Ràdio Rubí, aquí, sóc la Cuca Fernández i la meva companya Carmen Moreno. Avui tenim un programa carregat d'energia vital i propostes que ens connecten amb la nostra essència.
1: Bona tarda, Cuca, i bona tarda a l'audiència. Avui viatjarem des de la cura de la pell amb cosmètica natural fins a la teràpia emocional, acabant amb el ritme de la bona música. Un còctel perfecte per inspirar-nos aquesta setmana. Som-hi!

0: I comencem l'Inspira't aquí al 99.7 de la FM, a Ràdio Rubí, amb la nostra primera convidada. Ella és Esther Armengol, és l'ànima del projecte Monaroma. Hola, Esther.
1: Hola, bona
0: benvinguda.
1: Tarda.
0: Benvinguda, que vens de lluny.
1: Vinc d'una mica lluny, eh? Vinc d'Alpens, del Lluçanès.
0: Déu-n'hi-do, eh? Amb aquesta tarda, no?
2: Aquesta calamansa
0: que se'ns ha presentat aquí sense avisar, era bé, oi? Doncs volíem saber, primer de tot, no? D'on neix aquest projecte Monaroma? Va ser una necessitat que et va sorgir o una inspiració?
1: No, la veritat és que va ser un somni que jo anhelava amb tot el meu cor des de que era una nena petita. Jo quan sortia de l'escola i els caps de setmana arribava a casa, els meus pares tenen un hort molt gran, la

0: Diguem, van passar uns quants anys. De fet, Mon Aroma només té 8 anys, jo tinc 42 anys, per tant, entremig. Em vaig dedicar a altres coses, al món de la salut també, donant classes de pilates. Vaig muntar un centre de salut al Lluçanès amb diferents professionals, no? Des de professors de pilates, ioga, fisioteràpia, podologia, osteopatia... Però va arribar un punt que sentia que allò no m'omplia suficient. I va ser llavors quan vaig dir, ostres, allò que volia fer quan era petita, no? Paral·lelament em vaig formar també en naturopatia, fitoteràpia, aromateràpia, tots els cursos de cosmètica natural que trobava, els absorbia tots els llibres. I quan vaig decidir fer el pas, realment va ser molt fàcil fer sortir tot el que portava dins, que feia tants anys que portava des de que era petita, i llavors poder-ho materialitzar. Me'n recordo que amb el tema de la imatge va ser com això i allò. I tal com ho explicava, va ser com va quedar plasmat a la imatge.
1: Han vingut aquí al programa L'Inspira't moltíssimes persones que ens han explicat que la inspiració o el punt de no retorn en què prenen la decisió és un viatge. Et va passar això?
0: Bueno, realment ho vaig verbalitzar en un viatge a Formentera. Estàvem amb un veler d'un amic del poble que té un veler i vam anar a fer una travessa des de Barcelona i fer la volta a l'illa de Formentera, i allà en una nit els hi vaig dir que us he d'explicar una cosa que tinc com aquí dins i encara no he deixat sortir. Els hi vaig dir, vull treure la meva pròpia marca de cosmètica natural. Dic, i ara aquesta nit, vull que m'ajudeu a triar el nom de la marca. I entre tots van començar a sortir noms i vam acabar lligant Mon Aroma, no? Perquè amb el parlar salat de les illes, Mon vol dir el meu, no? Però també vol dir tot un món, no? I vam dir el teu aroma, però també hi ha tot un món d'aromes que ho envolta. I em va semblar molt xula aquesta manera de treure el nom de la marca.
2: Vas fer participar a tot el teu equip, no? La teva gent.
0: Sí, els amics del poble.
2: I ara estàs parlant del cirerer i m'ha vingut Eloisa està debajo d'un almendro. No sé si l'heu llegit o... Bueno, m'ha vingut com aquesta inspiració i l'estava mirant i dic, és que i estic mirant les fotos de la web i és com un retrobament també, no? Amb l'essència, Mon Aroma és un cosmètic, evidentment, però jo crec que també és un retorn cap a allò que volem sentir i tornar a tenir, no? A aquella essència de la terra.
0: Exacte, totalment. Bueno, i també estem en un món, en una societat que estem bastant desvinculats de les arrels, de la terra, no? Del bosc. I a mi el que m'agrada també és que quan les persones, bueno, majoritàriament dones, es posen els productes, doncs que connectin, no? Amb aquesta terra que totes venim d'aquí al final, no? I una mica més enllà d'això, el missatge també que intento transmetre és que quan es posin davant del mirall no es cuidin o no es posin els productes perquè volen ser una altra persona, sinó que perquè s'estimen a elles i estan orgulloses de ser qui són. I això només s'aconsegueix si al final acabes connectant amb aquesta teva part com més de l'essència, no? Ja que sempre tenim aquests missatges de que no som suficients, de que si tenim arrugues no està bé, si tenim els cabells blancs no està bé, si fem més d'una talla 36 no està bé. I jo el que busco, no?, com una mica la meva missió de vida amb el projecte de Mon Aroma és: ets perfecte tal com ets, mira't davant del mirall, mira't amb amor i a partir d'aquí ajudar a canviar una miqueta aquest relat que ens fan creure.
2: A no tapar, a destapar.
0: Exacte.
1: Esther, no només fas cremes, sinó que també acompanyes a dones a trobar aquesta essència i també a seguir els rituals idonis per poder trobar-nos. Parla'ns una mica, no, molt, d'això, de tots aquests projectes paral·lels que fan créixer amb Mon Aroma.
0: O sigui, els productes de cosmètica són com la porta d'entrada. La pell és la porta d'entrada, no?, en aquesta comunitat de dones de Mon Aroma. A mi m'agrada això, que ja fa com un cert temps que les dones m'ho remarquen molt, no?, que se senten molt acompanyades ja pels productes, que és aquesta porta d'entrada, però a la vegada hi ha diferents experiències que les acompanyen, no? Com els tallers que creu perquè es puguin crear els seus propis

0: rituals de bellesa quan es posen davant del mirall. Després també els retirs, que llavors aquí ja aprofundim una mica més en cultivar aquesta bellesa natural que portem totes. També tenim una comunitat privada a través d'un grup de WhatsApp on totes, no?, doncs s'enteren de les novetats allà, expressen dubtes que tenen. M'agrada molt perquè van xerrant les unes amb les altres i diuen, pues mira, jo aquest producte, a part de posar-me'l abans d'anar a dormir, també el faig servir per desmaquillar-me els ulls. I les altres, ah sí, uau, ja ho provaré. Es van com nutrint, no? I realment és això, que se senten com molt acompanyades, no és com només et poses aquesta crema i ja està. No, o sigui, Mon Aroma crea comunitat i acompanya i ajuda a les dones de veritat. I això crec que és el que em fa sentir més orgullosa, després rebre els seus testimonis de l'UE que se senten.
1: Se't veu la cara, quan parles de Mon Aroma, o sigui que no pots enganyar ningú.
0: És la meva tercera filla, la marca.
1: Esther, els productes, evidentment, són fets a partir de matèries primes naturals, però què, perquè ara també s'està posant molt de moda, no?, que tot sigui natural, però què et diferencia tu com a marca d'unes altres?
0: Bueno, primer de tot, jo crec que els productes són d'una qualitat extraordinària, vale? Però deixant estar a part aquesta bona qualitat dels productes, jo crec que em diferencia això altre que us estava explicant, aquesta comunitat que hi ha al voltant de la marca, no? Que les dones realment se senten compreses, se senten que formen part d'algú de veritat, no? Que estan com fartes d'això que us deia, no? De que no som suficients tal com som, i a dins d'aquesta comunitat se senten això, empoderades, se senten a gust, se senten còmodes i inclús se senten tan còmodes que em proposen organitzar viatges, els organitzo...
1: Tindràs que tornar a Formentera,
0: bueno,
1: una partida,
0: bueno,
1: no?
0: Bueno, bueno. Mira. És com que ja et dic, la pell és la porta d'entrada, però a partir d'aquí van sortint com moltes cosetes.
2: A la Provença, per exemple, et vas iniciar fa un any, si
0: Exacte.
2: No recordo malament, ajudar, acompanyar a un grup de dones reduït a que surtin de la seva crisàlida. Com és aquest viatge? Com ho fas?
0: Mira, realment això també va sortir... Bueno, jo per començar, crec que en una altra vida era una dona que vivia a la Provença cultivant lavanda. Vale? Crec que tinc com un record d'això. Però realment va sortir perquè abans del Covid, vam anar amb la meva família, perquè jo tenia com un somni, vull anar a passejar enmig dels camps de la lavanda, i vam anar amb la meva família, amb les nenes que eren petitones, i el Roger, el meu marit, i estar allà al mig d'aquells camps de lavanda, el juliol, que estan florits, amb aquella olor... Ostres, va ser una de les experiències naturals més boniques de la meva vida. Allà hi havia mils i mils d'abelles voltant per allà les floretes de la lavanda, i me'n recordo que les nenes al jardí de casa, quan veien una abella, es ficaven a cridar, marxaven. Allà estaven envoltades d'abelles i estaven com en pau, bueno, com si estiguessin anestesiades, no? I va ser un moment tan maco que jo estava allà al mig corrent per allà als camps de lavanda, ens vam assentar sota una olivera. Jo vaig dir que això... Ho he de compartir amb les dones de la comunitat de Mon Aroma. Però van passar uns quants anys perquè després va venir el Covid, bueno, etcètera, etcètera, ja sabem tot. I de cop i volta un dia ja ho tenia com una mica oblidat i de cop i volta dic, ai, dic, he de portar les dones a la Provença. I els hi vaig fer un vídeo improvisat, el vaig passar al grup privat de WhatsApp i els hi vaig dir, tal com raja, mireu, hi ha això. I totes de seguida, uai, jo vull venir. I al final va ser un grup de 8 dones, perquè vaig pensar que poquetes era l'ideal, i vam començar aquest juliol passat. Bueno, van tornar, que encara una la setmana passada va venir un taller d'aromateràpia, i els hi comentava a les altres noies, és que va ser com viure dins d'una pel·lícula aquell viatge, perquè elles no es coneixien de res. Era el primer cop que ho feia. Teníem un taxista meravellós que ens cuidava, bueno, com si fóssim reines. Un hotel nou, amb cada detall pensat. Tot va sortir rodat. Allà als camps de la lavanda, quan hi vam anar, totes es van desmelenar. Ens vam ficar a ballar allà al mig de la lavanda, que la gent hauria pensat a veure si estàvem sonades. I quan es va acabar el viatge van dir totes, uau, Esther, o sigui, tu no ets conscient del que ens has fet sentir. Una que no havia viatjat mai sola i va dir, a partir d'ara m'apunto a tot. Bueno,
2: ara ja no ve el disparador.
0: Exacte, no? O sigui, em van dir això, em van dir, ostres, Esther, realment ens has fet sortir de com una cova, no? Perquè, bueno, realment jo aquí el que m'he fixat també és que moltes dones són dones com d'entre 40 i 50 i pico d'anys, vale?
2: No, que no miri a ningú.
0: Que no miro a ningú. Bueno.
1: Jo tinc 18.
2: Estem fent dentetes aquí amb el viatge, eh?
0: I que jo crec que també el que ens passa, que venim de maternitats, no? Que potser hem estat, aquesta paraula quedarà rara o lleig, eh? Però com més reprimides o més entregades a la criança, a la família, no? Que cadascú amb la seva feina laboral, també, no? I moltes vegades no ens hem donat el permís d'això, de sortir de la crisàlida i ser la nostra essència, no? Un lloc on ningú ens coneix, on ningú ens jutja i podem ser realment nosaltres, no? I vaig veure això, que aquestes dones d'aquesta edat, doncs, realment els hi passava això. I jo, com a dona, també m'ha passat, eh? Vull dir que jo també m'hi poso dins d'aquest sac. I crec que va ser molt alliberador.
1: A mi m'agradaria saber què té la lavanda que no tenen unes altres flors.
0: A veure, la lavanda quasi bé agrada a tothom. Val? És una planta fàcil. Jo dic que la lavanda és com una camisa blanca, que sempre queda bé, que sempre encertaràs, però realment la lavanda el que té és que té unes propietats calmants, tant a nivell de pell, vale? Tant a nivell físic, que si tenim una pell irritada ens la calmarà molt, però després a la vegada a nivell més emocional ens ajuda a calmar la ment, a relaxar-nos, a obrir aquesta ment, a pensar amb més claredat. La lavanda també és l'oli de la comunicació, així que vosaltres que us dediqueu a la comunicació, si algun dia esteu com més espesses, que us costa que us surtin les paraules, una mica de lavanda a les mans, l'oloreu, perquè no sé si sabeu...
1: Mira,
0: que...
1: jo ja m'estic posant aquest producte que has portat, que això és una meravella, eh?
2: Això sí, jo me l'he posat quan he entrat, espígol allà. Oh, sí,
0: sí. Doncs és l'oli de la comunicació, també, i l'oli de comunicar des del cor. Comunicar com amb honestedat, no? També, perquè no sé si ho sabeu, però, per exemple, aquesta crema que t'acabes de posar, oh, un dels ingredients principals és l'oli essencial de lavanda. I els olis essencials tenen el poder de, a part, poder treballar propietats físiques, tenen també el poder de poder treballar propietats emocionals, perquè les molècules que desprenen els olis essencials quan els olorem, aquestes molècules passen directament cap a la zona del sistema límbic del nostre cervell, que és la part de connectar amb les emocions, amb els records, i per això el sol fet de posar-te una crema a les mans, com ara has fet tu, a part de calmar-te la pell i hidratar-te-la, quan l'olores, automàticament et relaxa, no?
1: Sí, sí, però total, eh?
0: Que sí, que tenen com aquest poder, no?
1: Una
0: de
1: meravella.
0: Treballar amb coses físiques, però també podem treballar coses emocionals, i crec que aquesta part de la cosmètica, poder dir, vale, em nutreixo la pell, me la hidrato i tal, però a la vegada també puc equilibrar les meves emocions, no? Amb un gerani, o jo què sé, un incens m'ajudarà a connectar una mica més amb la meva part més espiritual. Jo crec que és donar un plus, no?, al tema de la cosmètica, no quedar-nos només amb lo de fora.
1: I a part tinc la sensació de que no m'estan quedant les mans olioses.
2: Jo vaig ser que et segueixo,
1: molt, això,
2: Esther.
1: A vegades quan et poses crema que vas replegant a tot arreu.
2: Sí. I ja està absorbida, però a banda vaig llegir no sé si va ser amb una newsletter, que una noia t'havia dit que tenia problemes de la pell, a les mans, però problemes greus, i que després d'utilitzar això ja no té aquest problema.
0: I natural, tot 100%. Sí. Vull dir que realment la natura ens dona el que necessitem si la sabem escoltar bé i treballar bé. Sí, aquest cas em va emocionar molt. Recordo que em vaig ficar com a plorar. Bueno, jo soc de llàgrima fàcil, també. Eh? El meu ascendent...
1: Bienvenida.
0: El meu ascendent de peixos, això m'ajuda. Sí, em va escriure una clienta que em va dir, ostres, tinc una companya de feina que té les mans desastroses. Tenia una dermatitis pobra, aguda, horrible. I em va passar unes fotos d'unes mans pobres, destrossades, pelades, vermellíssimes. I aquesta meva clienta, la Montse, li va regalar la crema de mans. Li va dir, té, prova això, que aquests cosmètics, jo vaig passar un càncer, em van sanar la pell i tal. I diu, ja veuràs que bé que t'anirà. Diu, i en qüestió de dies se li van curar les mans. Em va passar fotos de les seves mans regenerades, amb la pell sana. I em va dir, estic tan agraïda que ara me les compra de 4 en 4.
1: Potser la gent amb psoriasis també podria provar-ho.
0: També,
1: no?
0: També. Sí, sí, clar, cada cas és diferent. Jo sempre dic primer, i aneu al dermatòleg, que us diguin el que hi ha i tal, eh? Però moltes vegades em trobo amb molta gent que ha provat 1.000 coses, no? Medicaments forts i tot, i no els hi ha solucionat, parlo a nivell de pell, eh? I llavors diuen, Esther, ja no sé què més fer, tu què em recomanes? I dic, doncs mira, prova això, a veure què tal, que sé que amb d'altres persones els hi ha funcionat. I mira, el miracle.
1: Jo ara que està tan de moda això del skincare, que a mi em sembla una bogeria, perquè jo quan començo a veure les que es posen tants... A veure, jo sóc molt, molt vaga, eh? També t'ho haig de dir.
2: Però jo ara diré una cosa, eh?
1: Em fot una mandra.
2: Jo no havia fet mai rituals. Sí que sóc una persona molt constant, però jo em posava una crema i mai m'havia ficat en aquest món dels rituals. Però vaig començar a provar els productes de l'Esther. Primer el tònic. Després, a la nit, em poso el sèrum, que ja et diu el sèrum, no? Doncs a l'hivern no cal que et posis res més, perquè ja doncs, té un... I o sigui, s'ha convertit en un ritual, no perquè jo vulgui fer-ho una mica el que buscava, el que tu busques, no, Esther? Perquè ho faci com, ai, vaig a veure si em trec arrugues, sinó és com el meu moment total i absolut de d'olorar, d'estar amb mi, de baixar marxa abans d'anar a dormir, i és que ho gaudeixo, vull dir, ara ho faig perquè aquell moment del tònic que refresca la cara, no? Després de tot el dia, després et poses allà la crema. És un moment màgic,
1: sí?
2: De veritat.
1: Però jo el que sí, m'encanta que em plantegis així, perquè jo ara me'n vaig a casa i dic, aquesta nit m'ho faig.
2: Sí.
1: Però ho veig molt complicat. És tan complicat? Què més hem de posar?
0: No. Bueno,
1: tants productes com ens diuen?
0: No, és que tants productes no són necessaris. A veure, pensem aquí que hi ha molt màrqueting, vale? I que hi ha milions i milions d'euros que guanyen aquestes grans marques de cosmètica que ens diuen que hem de fer 25 milions de passos i que una crema de nit i que una crema de dia no. O sigui, per tenir una pell sana, bonica, cuidada i respectar-la, no necessitem fer tantes coses. A la nit et neteges amb un sabonet, et poses el tònic i et poses un sèrum. Punt.
1: Ja està?
0: Ja està.
1: Bueno, ja això em veig capaç de fer-ho.
2: I et fa, sí. Bueno, i també això del guaixa i de...
0: Jo això ja és un nivell pro, eh?
2: Però això és aquest nivell pro, que una vegada ho fas. Jo cada cop que ho fas així... Ai, és com que respiro. De veritat. Culpa de l'Esther, eh?
1: Vale.
2: És que jo faig promoció perquè ho he provat.
0: La Carmen ja és nivell pro.
2: És nivell pro.
0: Però el nivell bàsic és res. O sigui...
1: I llavors entrem a la teva web, a les teves xarxes, que jo sé que tu a xarxes et mous bastant... I aquí podem anar passant ja, i fer aquest primer pas i ja fer-nos i convertir-nos en pro, no?
0: Home,
1: a través de la teva web,
0: comences
1: a través de
0: les
1: teves
0: xarxes. Web, et subscrius a la newsletter, rebràs un regalito, segueixes a xarxes, si vols et pots posar a la comunitat privada del grup de WhatsApp, que evidentment és gratuït, i allà doncs t'enteres de tot en primícia, t'enteres dels viatges, dels tallers, dels retirs... I ja ets una dona amb un aroma.
2: Mira. Estem també aquí i mira, o sigui, avisa el temps, s'acaba.
1: Se'n passa volant.
2: Passa volant perquè estem aquí superconnectades. Jo sí que ens ha quedat pendent, Esther, parlar de moltíssimes coses. Un projecte que tens també que acaba de sortir fa poc. Només digue'ns una pinzellada molt ràpida per acomiadar-nos d'aquest llibre, altre fill.
0: Jo crec que hauré de venir al novembre a parlar, perquè serà quan sortirà el llibre, vale? Que està
2: doncs
0: ple
2: no,
0: de
2: no,
0: rituals.
2: No diem sí? Res. No diem res d'aquest llibre, només projectar, o que ens avancis, a part d'això, algun projecte que tinguis al cap, perquè aquest projecte ja està, vull dir, ja està cuit. De moment, bueno, alguna cosa que
0: ara
2: hi
0: ha tot
2: allà?
0: Canvi d'imatge de la marca, perquè sento que jo fa 2 anys vaig passar per un procés una mica profund i això m'ha transformat i sento que ho he de fer lligar amb la marca també. L'Esther d'ara no és la mateixa que fa 8 anys i aquest any estic amb canvis d'imatge. Què més? A l'estiu, el segon viatge a la Provença.
2: Hi ha places encara?
0: No, ja estan totes esgotades.
1: Doncs home, m'han agafat ganes d'anar-me'n jo als camps de la banda.
2: Jo ja aniré. No sé si serà el proper any o l'altre, però jo sé que ja aniré. Això, podríem anar les dues. Mira què et dic, Cuca Fernández.
1: Tenim molts deures pendents, tu i jo.
2: Molts deures, però ara ens toca acomiadar l'Ester, Ester Armengol, Mon Aroma. Moltíssimes gràcies per venir a l'estudi a l'Inspira't. I t'esperem al novembre aquí per presentar-nos el teu llibre.
0: Ja us dic ara que sí.
2: Aquí, tens una cita, l'Inspira't.
1: Una inspirada més.
2: I anem a veure un tema també molt inspirador, però molt, eh?

0: I volem seguir aquí a l'Inspira't, al 99.7 de la FM, amb aquest cercle de benestar que hem creat amb aquest projecte de Mon Aroma, amb l'Esther Armengol. Però avui ens connectarem a través de l'art, perquè l'art musical, especialment, aquí ens encanta i estem segures que vosaltres també. Però, Cuca, jo crec que abans que es connecti aquest grup que estem esperant de Cadis, que tenim moltes ganes, no?, que, perquè ja olora estiu, aquí ara olora a tots els aromes que ha portat aquí l'Esther amb les cremes, però jo oloro també a estiu. Mentre es connecten, em pots explicar, perquè tu vas tenir una cita molt, molt màgica i molt, molt prime.
1: Sí, sí, eh? I no va ser secreta, ni d'aquestes de...
0: No, no, per això, que ens has d'explicar tots els detalls, amb qui et vas trobar fa uns dies.
1: Doncs mira, dijous passat vaig estar a l'Hotel Majestic, a Passeig de Gràcia. Com sabeu, és un hotel molt emblemàtic de la nostra ciutat i vaig fer una trobada, jo com et comentava, una xerrada sobrenatural amb un dels cantaors de flamenco del moment més importants que està traient aquest disc tan important que es diu Coplas del Querer, que comença a gira, que jo crec que no ens ho podem perdre perquè realment de per si ja és una persona que... Jo l'admiro.
0: Parlem de Miguel Poveda.
1: I ara, ara ja l'admiro per partida doble, perquè ha passat per Barcelona per estrenar el seu nou documental, El Lorquecido, Solo el misterio nos hace vivir.
0: I... Ai, aquesta segona part...
1: El misterio es lo que te mueve. El misterio es lo que te mueve. Doncs ha passat per Barcelona, com et comentava, ha estrenat, ha fet diferents passes a diferents cinemes de la ciutat, on ha parlat amb el públic, ha fet xerrades així com molt, molt directes, podies preguntar. Però jo vaig tenir la sort de poder fer-li una entrevista. Bueno, m'ha explicat moltes coses, vam parlar molt de com li va néixer aquesta passió pel poeta. Després també li va... Com et diria? Em va comentar també que ha anat, a través del documental, ha anat com seguint les passes de Federico García Lorca per totes aquelles ciutats que ell va passar. Perquè, clar, em va dir, diu, és que, clar, el poeta no sabem on està enterrat. No coneixem, no tenim moltes imatges d'ell. Només tenim una allà a Buenos Aires que ens fa així una mica així amb la mà i ja està. I, doncs, em va parlar de tot aquest procés. Diu que va néixer, aquest documental va néixer d'una forma molt, molt artesanal, però que realment li ha sobtat la rebuda, la gran rebuda que està tenint. Després també, que més coses em va explicar? Em va explicar, bueno, ell és de Badalona, que clar, ell va començar cantant entre les penyes flamenques i que mai s'ha... Això m'ho va comentar perquè li vaig preguntar, dic, t'imaginaves aquell nen de 15 anys de Badalona que arribaria a ser un dels cantaors més importants del nostre país? I diu, mai m'ho havia imaginat. De fet, em va explicar una anècdota que va tenir un sopar amb el Bigas Luna, perquè el va trucar perquè una de les seves pel·lícules volia que ell cantés, i va anar, ell acaba d'arribar de la mili, va anar al sopar, diu, clar, el Bigas Luna, director de cine, amb la seva parella, amb una actriu francesa, no sé què, bueno, just estava preparant la pel·lícula, diu, i allà em vaig adonar que si volia ser més que un artista tenia que formar-me i tenia que aprendre i tenia que cultivar-me. I em va sobtar molt això, la importància de que una persona, encara que vingui d'un barri humil, amb aquesta formació i aquesta preparació s'ha convertit en un dels artistes més importants del panorama musical, no? Sobretot en el que és el flamenco. Em va parlar d'Ojos Verdes, aquests versos que són amb unes anècdotes espectaculars a Barcelona. Sabeu que Ojos Verdes és un dels poemes més recitats per a Lola Flores. Bueno, m'ha explicat tantes i tantes coses que jo crec que l'entrevista d'aquesta nit que faig al meu programa Espai Obert a Televisió Sabadell no us la podeu perdre.
0: No. De ben segur que la miraré.
1: I us avanço que la penjaré, o en breu estarà penjada ja completa en el meu YouTube, Cuca Fernández, i podeu gaudir perquè va ser, com et deia, més que una entrevista, va ser sobrenatural. Vam parlar també de la seva... Va intervenir en el teatre real... No, el Teatre Espanyol, perdona, el Teatre Espanyol de Madrid, amb quatre passes d'Una noche sin luna, amb el Juan Diego Botto, que també està fent una altra mirada del poeta des d'una altra perspectiva, i que també em va explicar una anècdota. Ell no tenia entrades per anar a veure aquesta obra de teatre, i d'una manera pues, espontània, i aquelles coses que la vida et posa a sobre la taula, Peris Bencheta, dels que produeix l'obra, un actor dels que estan a l'obra, participant d'aquesta obra meravellosa, el va trucar i li va dir: mira, és que volem que vinguis a cantar una nit i facis un passe. I ell es va quedar flipant, perquè dius, jo queria ir a veure l'obra i ara em diuen que volen que faci un passe. I llavors, bueno, aquestes casualitats de la vida, que al final va fer 4 nits, 4 passes, i com diu ell, van ser 4 noches sin luna, però com mucha luna.
0: Ai, m'agrada molt això.
1: Llavors, bueno, ha sigut meravellós, realment em vaig trobar amb un artista, però sobretot amb una alma, amb una essència. Mm. I com dèiem ara amb l'Esther, que important és retrobar-nos i tornar i no tapar tot el que tenim a dintre, no? I jo crec que a part d'artista, Miguel Poveda és una persona que s'ha cultivat, s'ha treballat, i amb Lorca han fet, com vam comentar també a l'entrevista, jo li vaig preguntar, dic, és que sembla que són dos almes que hagin fet match. I em va dir, home, jo d'això no entenc, però m'agrada molt l'expressió. Sí,
0: la lorcura, no?, que s'ha creat, no?
1: I m'ha deixat enlorquecida. O sigui que no us puc explicar gaire cosa més, perquè si no mirareu una
0: entrevista. No, exacte, t'anava a dir, deixa'ns allò amb l'am posat i ja està. I la resta ja aquesta...
1: Us la recomano.
0: Ho mirem a través del teu programa, que fas el programa
1: de
0: televisió.
1: Sí, aquesta nit a les 11, a Televisió Sabadell.
0: Aquesta nit a les 11. I si no, al YouTube.
1: I si no, al YouTube, que està tota completa. Però bueno, avui serà una avançadilla, i ja després a la nit ja ho tindreu completa en el meu YouTube.
0: Molt bé. No, ara anem al sud, no? A veure si podem viatjar al sud.
1: No sé com estem, perquè, clar, això de les videotrucades no té els seus misteris.
0: És un art, eh?

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb el govern i els sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem en directe des de Sant Joan d'Espí, on ja s'ha concentrat un del grup dels docents manifestants avui. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60ena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. 7 i 3, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes arran d'aquesta nova aturada dels docents. Connectem, per tant, un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada un dia més pendents d'aquestes manifestacions del professorat. En aquest sentit, de moment, força tranquil·litat, però sí que tenim diverses incidències actives. Ara mateix, la xarxa viària ens deixa fins a 2 accidents a la AP7, concretament, durant aquesta matinada. Un a l'altura de Vilafant, on es tallen 2 carrils de circulació i es deixa 2 quilòmetres també de retencions en sentit nord. I l'altre accident, el segon, ha estat a Barberà del Vallès en sentit sud, també amb un carril de circulació tallat i fins a 3 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una tercera incidència, una avaria a la C25 a l'altura de Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Per altra banda, també ja comencem a tenir les retencions habituals, que veurem com van evolucionant segons aquestes manifestacions durant el matí. Ara, a hores d'ara, ja tenim congestió en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, unes retencions que sobretot arriben per la C58 i la B20 des de Santa Coloma de Gramenet. L'entrada des del Llobregat a hores d'ara ja també rep fortes retencions en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins Rei en tot el seu tram. També per la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Després de les fortes tempestes que van descarregar ahir amb

0: 7 i 6 minuts del matí entrem en matèria. Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres i a les 12 del migdia es manifestaran a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat, recordem-ho, demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per USTEC. Tot plegat, després de la primera jornada de vaga a tot Catalunya que ha obert aquest nou cicle de protestes. El govern xifra en un 35% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%. Durant la manifestació, els docents, que han col·lapsat al centre de Barcelona, han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica l'Ester Minguell.
1: 26.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures a centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
1: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Però més enllà dels líders sindicals, els docents que assistien a aquesta manifestació han expressat al carrer les seves exigències i neguits en una jornada reivindicativa i festiva, com vèiem, pel centre de la ciutat de Barcelona.
4: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançar en aquest conflicte, perquè ara ens faltava la setmana passada descobrir que teníem Mossos infiltrats a les reunions.
5: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de ser més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
6: Només que estiguéssim mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners, que necessitem una organització molt diferent a com està plantejada l'escola, si realment volen una inclusió de veritat.
0: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'aquesta qüestió. Confia que la reunió que dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar realment el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, no anticipem aconteixements.
0: Doncs com us estem explicant, avui estan cridats a la vaga els docents del Baix Llobregat i del Penedès. Connectem hores d'ara amb els companys d'ETV, en Toni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, caminant, veig, amb els mestres i professors que es manifesten

0: Bon dia, Pau. Cap a on es dirigeix aquest col·lectiu de mestres?
1: Bon dia. Doncs ara mateix el que es veu darrere meu és la rotonda de TV3. Aquest és l'accés a la B23 en direcció Diagonal des de Sant Joan d'Espí, i ara ja centenars de docents en qüestió de segons començaran a tallar aquesta B23 en aquest dia de separació territorial aquí al Baix Llobregat. Doncs és qüestió ara de segons, de minuts, que centenars de docents aquí a la zona de TV3, a la B23 en direcció Diagonal, els docents doncs ja la tallen per fer aquesta proposta que avui acabarà a serveis territorials cap a les 10-11 del matí. El que demanen, doncs ja ho hem sentit, més salaris, menys ràtios, i tot doncs per apretar de cara a aquest dijous a la taula intersindical. Ara mateix comença tot just ara el tall a la B23 en direcció Diagonal dels docents al Baix Llobregat, i en pocs minuts, si podem tornar a connectar, entrevistarem a la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud perquè ens doni doncs el seu punt de vista.
0: Estigueu tranquils, aneu fent, i quan tingueu aquesta connexió preparada i aquesta entrevista, tornarem a parlar amb vosaltres. Gràcies, companys, que vagi bé. I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat, recordem-ho, de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen, mentrestant, que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables, i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
2: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
3: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
4: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
0: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, però, d'encobriment o de desatenció d'una ordre, que es castiguen amb penes de presó. Gairebé és un quart de 8 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
5: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
6: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
5: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Ens ho amplia en Jordi Casino.
7: Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
8: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
7: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: El Tribunal Suprem estudiarà durant el dia d'avui la sol·licitud d'Azte Oir de paralitzar el Reial Decret sobre la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'associació Azte Oir, de caire ultraconservador, va demanar la suspensió cautelar d'aquesta regularització perquè consideren que excedeix els límits legals i que altera la política migratòria de l'Estat. Durant la vista, el Tribunal escoltarà els arguments d'aquesta entitat i també els del govern espanyol representat per l'advocacia de l'Estat. La família d'Helena Jubany, representada per l'advocat Benet Salelles, ha presentat davant el Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. L'escrit sol·licita formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001. La família demana 26 anys de presó per La Iglesia, a qui acusa dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
0: El barri barceloní de la Mina ha estat escenari d'un tiroteig aquest dimarts a la tarda. Els Mossos d'Esquadra busquen ara els responsables d'aquesta batussa, que no ha causat ferits. Segons el Periódico de Catalunya, hi hauria hagut un segon incident a un quilòmetre i mig, ja en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat poc després. Alhora, el rotatiu indica que el detonant hauria estat una baralla entre dues famílies al matí, que s'ha anat agreujant al llarg del dia. Els Mossos no confirmen aquests extrems. I en surt a Barcelona per l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges al carrer de Venero, al barri del Poble Nou. L'explosió ha provocat 11 ferits, un en estat greu i un altre en estat menys greu, que s'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, i 9 més en estat lleu per inhalació de fum i que no han hagut de ser hospitalitzats. Els bombers han informat que l'explosió ha tingut lloc mentre una de les víctimes cuinava. I aquest dimarts a la tarda, un fort xàfec, en alguns casos acompanyat de calamarsa, ha sorprès molta gent a diversos punts del país. Protecció Civil ha mantingut activat el pla Inuncat fins a les 9 de la nit i els bombers han fet 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. A més, el telèfon 112 ha informat de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. En aquest sentit, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera de Collbató a l'Eri de Montserrat, la B-112, que a aquesta hora continua tancada i de la que van haver d'evacuar 3 persones de 2 vehicles atrapats per les pedres.

0: Amb 9 minuts ens plantarem a 8:15 del matí. Obrim la crònica esportiva perquè el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
1: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
0: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
2: It's a big commitment for us also to...
3: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell. La Champions League, i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
0: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
4: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara amb cap pitjor resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí... agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
0: L'Alborg danès serà el rival del Barça a les semifinals de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes, que jugaran la seva 8a final a 4 consecutiva, buscaran sumar el títol per 13è cop. El tècnic, Carlos Ortega, analitza el rival nòrdic.
5: Quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60ena de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 7:15 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:15 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
6: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani, amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany, la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals, com Col·lectiv Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arpin i el seu espectacle Siku, la Triotxka amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
0: I la poesia tornarà a ser protagonista a Tarragona durant 4 dies. Del 3 al 6 de juny se celebrarà la 5a edició del Festival Transvers. 10 propostes amb la paraula i la música com a eix que repetiran a diferents racons de la ciutat. Més enllà de recordar Vicent Andrés Estellés, el festival posa en valor les lletres tarragonines. Entre les propostes, Neus Pàmies posarà veu a la poesia de Montserrat Abelló, musicada per Gerard Marçal, mentre Adrià Targa recitarà el seu Arnau amb música de Roger Conesa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la primavera tant com el Jordany, sentiu aquest poema que ens dibuixa el pensament al color vermell de les roselles quan el bon temps arriba a les muntanyes.
3: Hola, em dic Jordany. Vaig a quart A, a l'escola Itaca de Vinaloma i la Geltrú. El meu poema es diu Primavera, de l'autor Ramon Besora. L'ha triat perquè m'agrada la primavera. Primavera. Primavera, encés els prats, els camins, els transsembrats. Fanalets de llum vermella, quina llum fa la rosella.
2: Moltíssimes gràcies, Jordany, per participar al nostre programa i llegir un poema que ens parla de l'estació de l'any més acolorida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la vaga que encaren mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes, amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem des del Baix Llobregat, on els manifestants tallen ja la B23 i també conversarem amb Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. De seguida us ho ampliem, deia, doncs, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 13 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que, sens dubte, ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports destaquem que el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura avui destaquem la Fira del Circ Trapezi de Reus, que arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60 de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels punts forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Quan passen 3:30 de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, matí complicat pels talls dels docents, a la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, una concentració a hores d'ara provoca retencions en direcció Barcelona des de Molins de Rei. Dos accidents també dificulten la circulació. El primer a l'AP7, a l'altura de Vilafant, on es tallen dos carrils de circulació. Hi ha un quilòmetre d'afectació en sentit nord. I l'altre accident, a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions. Una avaria, en aquest cas, també talla un carril a la C25 a Sallent, en direcció Girona. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir, ens espera un matí renovat i fresc. Baixen les temperatures, núvols baixos i boires esteses a la Catalunya central, les comarques de Girona i les valls del Pirineu. També aquest matí hi haurà algun ruixat a la costa de l'Empordà. En general, més sol, però amb vent a les Terres de l'Ebre. Al Prepirineu sí que es preveu una tarda de ruixats, però a la tarda serà agradable a la major part del territori català.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titular, segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui, estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETV, amb Antoni López i amb Pau Pasqual, que són just a la B23, on us expliquem, els docents del Baix Llobregat estan tallant el trànsit. Bon dia, Pau, de nou. Com està en aquests moments la situació?
2: Bon dia, doncs des de les 7 del matí la B23 en direcció Barcelona està tallada i des d'un quart d'hora més tard també en l'altra direcció. Ara mateix doncs hi ha més de 30 minuts amb l'autovia tallada i comença a pujar la tensió. Entrevistem aquí a la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, perquè ens expliqui. Mireia, nova jornada de protestes, avui demostrant força i múscul aquí al Baix Llobregat.
3: Evidentment, després d'una jornada que va tenir molt d'èxit ahir, molt concorreguda, amb molta participació a la vaga, avui ens toca al Baix Llobregat demostrar que continuem a la lluita, continuem en peu de guerra i que exigim un i altre cop negociació.
2: Què espereu de la negociació demà a la taula? Perquè sembla que les postures estan força allunyades encara.
3: Sí, el govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord, per tant demà serà molt complicat.
2: Demà i segurament continuarà. No sé quina valoració feu, seguiran les manifestacions, hi havien 17 dies convocats, això va cap a plaç llarg.
3: Això tirarà endavant, si no hi ha un acord, si el govern no cedeix, nosaltres aquest any no acabem el curs i segurament el curs vinent tampoc començarem. No ens anem a aturar, seguirem lluitant.
2: Doncs moltes gràcies, Núria, i a seguir amb les manifestacions.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs companys, com veieu aquí al tall de la B23, 30 minuts ja des de que ha començat i comença també a pujar la tensió. Els afectats per el tall de trànsit es comencen ja a molestar força i veurem doncs quant de temps aguanta aquest tall aquí a la B23 en tots dos sentits.
1: Molt bé, Pau, gràcies doncs per aquesta connexió. Seguim pendents d'aquest tall que, com dèiem, al Baix Llobregat, però que avui les manifestacions són territorialitzades, i l'altre punt on també segurament hi haurà malestar i manifestacions és el Penedès. Aquest dimarts, els professionals de l'educació, recordem-ho, han tornat a col·lapsar, però al centre de Barcelona, en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Ahir la vaga era a tot Catalunya, era una vaga general. El govern xifra la participació en un 35% aquest seguiment de la vaga, mentre que els sindicats l'eleven fins al 70%. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica en detall l'Ester Minguell.
4: 26.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Ester Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
5: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
6: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
4: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
1: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte i confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa no ha volgut, però, explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació, i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
1: Doncs amb la vaga massiva d'ahir com a aval, volem saber com els sindicats majoritaris d'ensenyament afronten la reunió decisiva de demà dijous. Amb quines expectatives hi aniran? Li preguntem a Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, molt bon dia.
1: El que deia jo ara, eh? Amb quins ànims aneu demà a la taula sectorial? El resultat de la vaga d'ahir ha de servir o servirà perquè el departament reobri la negociació des de zero, com demaneu?
8: Doncs mira, lamentablement el que hem de dir és que segons les darreres declaracions que han fet tant la consellera Paneca com la consellera Niubó, és que sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Sembla que ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però, d'altra banda, la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res. I, evidentment, després de la manifestació massiva d'ahir, de totes les vagues que hem estat fent al llarg del mes de març, el que no és de rebut és que el govern segueixi enrocant-se amb aquesta postura com si no hi hagués, com si no passés res, no? Jo crec que tothom se n'adona que aquesta situació no es pot mantenir i que han de negociar, han d'obrir la porta a renegociar aquest acord o a obrir almenys algunes d'aquestes condicions de l'acord.
1: Ramiro, una de les condicions de l'acord, doncs, el que proposava i posava sobre la taula ahir USTEC, que parla de 400-500 euros d'increment salarial per fer marxa enrere i desconvocar la resta d'aturades calendaritzades. Els professors de secundària, compartiu aquesta xifra com a línia vermella o hi ha marge per una sortida que no sigui estrictament salarial?
8: La qüestió salarial és una de les qüestions nuclears, diguéssim, de la negociació. El que nosaltres ara tenim sobre la taula per part del departament són 50 euros mensuals. Esclar, llavors, després d'haver perdut una pèrdua salarial aproximadament d'uns 700-800 euros, ho hem calculat en els darrers anys, doncs, evidentment, 50 euros no són una quantitat suficient, no? Llavors, a partir de la negociació hauríem de veure què és el que ofereix el departament, quina disposició té a negociar. Nosaltres no parlem de xifres, això ha sigut una proposta que ha fet USTEC. Nosaltres haurem de veure, amb una negociació real, normalment doncs, hi ha sessions per les dues parts, no? Però, en qualsevol cas, nosaltres no volem parlar de xifres perquè tampoc volem dir-li al departament escolta, ens conformarem amb això, no? Nosaltres necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba a lloc.
1: Doncs, Ramiro Gil, estarem pendents d'aquesta reunió que demà teniu, d'aquesta sectorial, i veurem què passa. No sé si haurem de tornar a parlar amb vosaltres o ens felicitarem d'haver desconvocat les aturades. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí i n'estem pendents. Que vagi bé. Molta sort.
8: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Més coses, perquè en aquest context us hem d'explicar que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar justament explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts, ho sabeu, que ha acabat per caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i aquesta infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
9: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
10: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
11: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, en canvi, d'encobriment o de desatenció d'una ordre que es castiguen amb penes de presó. Passa un minut de 3:15 del matí, l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
12: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
13: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
12: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera, sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
14: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: Un grup de bombers voluntaris ha trobat a Cardona, al Bages, el cos sense vida de l'home de 80 anys, veí de Pinós, al Solsonès, que buscaven des de dilluns a la tarda, quan la família va denunciar-ne la desaparició. En el marc d'un dispositiu conjunt amb Mossos i bombers, aquest dimarts primer s'ha trobat el vehicle de l'home, a Sant Mateu de Bages, i després s'ha pogut localitzar el cos. I professionals d'infermeria s'han concentrat aquest dimarts davant dels principals hospitals per reclamar condicions dignes. El sindicat SATSE, que ha convocat mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, ha denunciat falta de personal i sobrecàrrega crònica de feina. Els companys de TV Mataró han anat a conèixer la realitat d'aquests professionals a l'Hospital Universitari de Mataró.
15: Fins fa poc es considerava la infermeria una professió reduïda a les cures i limitada només a la vocació de les dones. Aquesta percepció, però, està canviant gràcies a la dignificació i a la reivindicació de la professió, feina que, a més d'ajudar els altres, omple molt a les persones que s'hi dediquen.
16: El paper de la infermeria és motor, no?, de la salut de la nostra comunitat. La infermera està present des de que fem el primer sospir, no?, des del naixement fins a l'últim, no?, que és el pacient pal·liatiu. A l'hospital oncomatològic és una infermera que té molt d'impacte a la vida de les persones perquè ja està implicada en el primer diagnòstic, en l'acompanyament del diagnòstic, fins que acaba el seu procés.
15: Un altre espai de l'Hospital de Mataró on es veu el dia a dia dels professionals de la infermeria és la unitat d'ingressos quirúrgics. En aquest espai s'evidencien les seves tasques, tan importants com les relacions humanes.
17: El que intentem i el que hem de donar lloc és aconseguir una autonomia d'unes cures que possiblement hauran de portar a terme els familiars més propers o fins i tot el propi malalt.
15: El Consorci Sanitari del Maresme treballen més de 600 professionals de la infermeria, la majoria dones.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
18: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica.
19: Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
20: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
21: It's a big commitment for us.
0: also to...
21: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
22: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que amb pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí... agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
1: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres, celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, però, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
23: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani, amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una 80 d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals, com Col·lectiv Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arvin i el seu espectacle Sico, la Triotxca amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
1: I la Patum de Berga és a punt de començar. Avui a les 12 de la nit es farà el Cap d'Any Patumaire, la celebració simbòlica que marca l'inici del compte enrere per a la Patum. D'altra banda, diumenge hi haurà el ple de l'Ascensió, una sessió extraordinària de l'Ajuntament del municipi on es vota oficialment la celebració de la Patum de Corpus. Ahir, a més, es va presentar la reproducció de l'àliga de la Patum feta de goma. És la primera figura d'una nova sèrie de reproduccions de la comparseria Patumaire. Se'n fabricaran entre 300 i 400 unitats en una primera edició i sortiran a la venda a un preu de 35 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
5: Glòria Fontova.
6: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Producció de la Xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga i les seves protestes afecten de nou carreteres com l'autopista B23, tallada des de fa gairebé una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Una petició que professors de secundària no comparteix. Sigui com sigui, des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Tant l'USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen, això sí, l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
9: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme. Un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
10: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions UGT.
8: De seguida sabrem quina és la posició actual del govern. Ho farem en conversa amb Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa. També tornarem en directe a la B23, a Sant Joan d'Espí, per conèixer com evoluciona el tall de trànsit que hi han fet els docents, o que hi estan fent els docents. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que també ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, a la Fira del Circ Trapezi de Reus, arrenca una nova edició, i ja en van 30, amb una 60ena de companyies tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. Arrenquem, doncs, la portada després dels titulars amb la previsió meteorològica i amb en Lluís Miquel Pérez. Què ens expliques avui del temps, Lluís Miquel? Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs que arriba molta més calma que no pas ahir a la tarda. Déu-n'hi-do aquestes tempestes que van arribar a descarregar el 90% del territori del país i, com no, amb pedregades destacables, ventades fortes i més de 60 litres per metre quadrat, per exemple, al voltant de Montserrat i també entre l'Alt Empordà i la Garrotxa. Van ser les dues zones on més hi va ploure. Doncs, de fet, aquest matí no hi està plovent, però sí que tenim força núvols que a hores d'ara s'escampen per gran part de la Catalunya central, les comarques del nord de Lleida i les de Girona. Aquí a Girona sí que esperem que hi hagi ja aquest matí algun ruixadet, poca cosa, bàsicament a la selva marítima i també a la costa del Baix Empordà. I destacar, Helena, també al matí ben fresquet que estem tenint a baixar la temperatura d'una forma força evident. Aquesta tarda, cap a les comarques de l'Ebre, les del sud de Lleida, gran part de Barcelona, de moment clarianes, però tornaran a caure alguns ruixats al Prepirineu, arrencant des del Montsec i la Conca de Tremp, fins a la Garrotxa, la banda del Pla de l'Estany i el Gironès. En aquestes comarques, aquesta tarda, algun ruixadet, com dèiem, però res a veure amb les tempestes tan fortes d'ahir a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
8: De seguida abordarem el trànsit. Abans fem un petit apunt sobre transport públic, perquè la línia R4 de Redó

0: a Sant Feliu de Llobregat per connectar amb l'autovia 2. Per tant, els resultats són aturades en el cas de la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, i a l'autovia 2 des de Pallejà fins pràcticament Cornellà, també d'entrada a Barcelona. A banda d'aquest punt conflictiu d'accés pel sud a Barcelona, tenim també lentitud amb aturades a diferents punts. L'autopista del Maresme, per exemple, a la zona de Vilassant, sentit Barcelona, hi ha hagut un accident més endavant a la zona de Taià, que ja ha estat retirat. L'autopista de P7, a la zona de la Roca del Vallès, i més avall entre Mollet i Barberà, de forma intermitent, això en sentit sud, també a Barberà, o de Cerdanyola a Barberà, en sentit nord. Pel que fa a les dues rondes, el trànsit ben atapeït. En el cas de la ronda de dalt, des del Nus, pràcticament fins a Sarrià, en sentit Llobregat, i la ronda litoral des de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, que rebutgen, recordem-ho, l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demana propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETB, amb Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, amb aquests docents que s'estan manifestant aquí al Baix Llobregat. Bon dia, Pau. Quin és l'ambient ara mateix? Veig que encara continua tallat aquesta via, eh?
3: Bon dia, així és. Més d'una hora que la B23 en direcció entrada de Barcelona està tallada i doncs, una miqueta menys des d'un quart que han tallat també en direcció sortida de Barcelona. En aquesta hora i escaig hi ha hagut certs moments de tensió, però de moment els centenars de professors estan aguantant el tall i de moment la policia, que està aturada a la rotonda de TV3 tot just aquí al costat, tampoc fa cap acte de venir a dissoldre la manifestació. La imatge ja és gent baixant-se dels cotxes i anant caminant en direcció Barcelona cap a la Diagonal, perquè el tall doncs, ja porta més d'una hora. Aquesta és una de les manifestacions territorialitzades dels sindicats no signants per fer pressió, i demà doncs, serà un d'aquests dies claus en aquestes protestes, perquè es reuniran de nou amb la Conselleria d'Educació, i així ens ha explicat la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC aquí al Baix Llobregat Sud, quina serà o quina és la fotografia de cara a la reunió de demà.
4: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord. Per tant, demà serà molt complicat.
3: Doncs aquesta és la situació ara mateix. Hi ha certs moments de tensió perquè doncs, la gent ja fa molta pressió per passar aquest tall a la B23. Més d'una hora aquí la B23 tallada. Quan es dissolgui aquest tall, els professors aniran per l'Aurea Miró cap a Serveis Territorials de Sant Feliu, on farà una manifestació per després fer una assemblea a la plaça 8 de març. Tot això al llarg del matí.
2: Gràcies, Pau, per aquesta fotografia del moment. Seguirem pendents de vosaltres, d'aquest tall i de les possibles conseqüències de les possibles manifestacions o altres actes que puguin fer aquest grup de professors. Gràcies, companys, bon dia. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte. Diu que confia que la reunió que dijous, demà, mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert des de fa dies. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin camí hauria de seguir la negociació, i ha demanat, això sí, no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
5: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi,

0: La consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, no anticipem aconteixements.
1: Sentíem fa uns moments la veu d'Euste Castès, ara escoltarem la del sindicat de professors de secundària, que també critiquen l'enrocament del govern i afirmen que no tot és qüestió de xifres. Esperen que la reunió de demà suposi un canvi, això sí, ho han fet, o ho diuen, sense gaires expectatives. Ho ha dit fa uns minuts el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil, aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
1: Doncs amb aquest escenari de mobilització massiva, amb aquest cicle de vagues convocades fins a final de curs, amb aquest clima de tensió i de desconfiança, ho vèiem, ho sentíem entre docents i departaments, demà dijous, insistim-hi, hi ha aquesta reunió decisiva amb tots els sindicats. Doncs volem saber fins a quin punt està disposat a moure's el govern. Ens acompanya Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
1: Primera vaga general, ha estat una mobilització massiva. Els sindicats ho interpreten com un aval clar per reobrir la negociació, que també demanen, certament, les famílies, els socis de govern, l'oposició, tothom demana que hi hagi una reconsideració perquè les coses tornin al seu lloc. Des del departament, què dieu? Aquesta vaga us obliga a reconsiderar la postura? Hi haurà un canvi real de posició demà?
3: Nosaltres, com deia ara el president de la Generalitat, oferim mà estesa, en aquest cas al conjunt de les forces sindicals en representació a la mesa sectorial, per tal de poder abordar, en aquest cas, la situació de conflicte en aquesta reunió del proper dijous. Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord. Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte necessària, tenint en compte que estem a final de curs.
1: Però mà estesa, senyor Jiménez, què vol dir exactament? Perquè vostè s'enmarca en un acord entre comissions i UGT que els sindicats majoritaris d'ensenyament no estan disposats a acceptar. USTEC diu clarament, ho deia ahir, ho exposava, que amb un increment de 400 o 500 euros al mes podrien desconvocar les vagues. La consellera ja ha dit que no hi entrarà. El sindicat de professors de secundària
3: sí,
1: no donen xifres.
3: Sí, sí.
1: Per tant, el departament manté el no rotund a qualsevol millora salarial, partim d'aquesta base, perquè si no és difícil. La mà estesa per part de tothom, però ningú dona el seu braç a torça.
3: Bueno, com pot imaginar, postures maximalistes, com per exemple aquesta a la que vostè feia referència abans en relació a aquest increment retributiu, jo crec que és difícil de poder assumir. Fixin-se, un acord de 2.000 milions d'euros és l'acord més important que s'ha signat amb l'impacte econòmic més important que hi ha hagut mai a la història, en aquest cas en el sector educatiu. D'aquests 2.000 milions d'euros, més de 1.000 milions d'euros es destinen única i exclusivament a incrementar les retribucions dels docents que no s'han incrementat durant els últims 25 anys. L'últim acord que es va fer per tal d'incrementar aquest complement autonòmic és de l'any 2001. El que està clar és que no podem resoldre tots els problemes d'avui per demà, tenint en compte que en els últims 25 anys no s'ha tocat el complement autonòmic, que és el que permet, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya de poder pujar. Paradoxalment, per primera vegada després de 25 anys es fa un increment d'aquest complement específic en un 30%. Estem parlant al final del període d'aplicació de l'acord d'uns 200 euros, uns 3.000 euros bruts anuals. Fixin-se, a la Comunitat Autònoma de València en aquests moments també està plantejada una vaga, en aquest cas indefinida, en el qual l'oferta que està fent el govern valencià és al voltant de 1.000 euros bruts anuals. Per tant, jo crec que l'oferta és bona. I com podem observar i com podem veure després de les manifestacions que hi han hagut durant els darrers dies, especialment la d'ahir, les reivindicacions, en aquest cas del col·lectiu docent, no només tenen a veure, en aquest cas, amb qüestions retributives no. i salarials, sinó que tenen a veure amb la millora educativa absolutament imprescindible en la qual està compromès aquest govern i que ha demostrat amb la signatura d'un acord de 2.000 milions d'euros. Que té a veure amb la desburocratització, amb la baixada de ràtios i amb el major increment, en aquest cas, de recursos d'escola inclusiva. Doncs... jo crec que hi apel·lo la responsabilitat de tots els actors per tal de poder trobar vies de poder arribar a aquest consens necessari en el qual es puguin reforçar algunes de les línies de treball que aquest acord de país contempla.
1: Doncs acabo, senyor Jiménez. Si el salari és un mur, si vostè ja ens explicava ara una mica el què de la qüestió, com es pot desencallar el conflicte si això, des del govern s'assegura que l'acord amb Cocos i UGT ja inclou la resta de demandes? És a dir, es podria arribar a un acord si feu algun esforç amb més personal, menys ràtios o més suport als centres?
3: Nosaltres estem disposats a parlar de tots aquests elements als quals vostè feia referència en aquests moments. L'única manera de poder trobar una solució i poder desencallar aquesta situació és amb generositat per part de tothom, amb generositat, evidentment, per part de la Generalitat de Catalunya, que fixa com a condició necessària per la resolució d'aquest conflicte anar, en aquest cas, amb postures no maximalistes a la reunió de dijous i amb generositat, evidentment, també per part de les entitats sindicals que han d'entendre que la situació del sistema educatiu i en aquest cas la seva qualitat, especialment tenint en compte el nostre alumnat, és la prioritat absoluta que hauríem de tenir tots present.
1: Doncs esperem que sigui així, senyor Ignasi Jiménez. Ho agrairíem tots, aquesta generositat per part de les dues bandes. Estarem pendents d'aquesta reunió i dels seus resultats. Gràcies, insisteixo, per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vostè.
1: I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
4: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
5: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
6: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: En 10 minuts arribarem a 8:45 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats, recordem-ho, als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens l'informa la Maite Polo.
7: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
8: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes, En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
7: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació del Josep Cullell de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per la seva renovació fins al 2021.
11: It's a big commitment for us also to...
12: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7, amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. A la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta visita aquest vespre, a partir de 8:45, la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar un sol punt. L'entrenador mariner, Fran Fernández, veu l'equip preparat.
13: El gran desafío es evitar la relajación. Tenemos motivos suficientes para ir a Belgrado a ganar, que no lo hemos hecho nunca, a seguir cuidando nuestro estado anímico, las victorias siempre ayudan. Por lo tanto, vamos sin la presión de tener necesidad por puntuar, pero sí con las ganas de ganar. Por lo tanto, creo que somos aún más peligrosos.
1: I arribarem a 8:45 amb la cultura. La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies, catalanes però també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 7:15 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico. Ho podreu fer a través de la xarxa Més, en diferit, més tard, a 11:45, també ho podreu seguir a les televisions locals. I Lleida tornarà a ser cristiana després de la celebració de la Festa de Moros i Cristians del proper cap de setmana. Un total de 700 persones participaran dels actes centrals com l'entrada de gala pels carrers del centre de la ciutat o la batalla final. Les ambaixades comptaran amb textos del periodista Jordi Sebastià i els diàlegs de la batalla final són a càrrec de la filòloga Joana Alba Cercós.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i embaràs.
3: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
1: Salut activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també, per un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents d'una nova jornada de vaga del col·lectiu de docents que, en el cas d'avui, en concret afecta el Baix Llobregat i el Penedès. Des de fa 10 minuts s'ha aixecat la protesta a l'autopista B23, que ha estat tallada més d'una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. Això sí, tots dos sindicats critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
7: Des del govern s'ofereix mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. També rebutgen la proposta de l'increment salarial de 400 euros i es demanen propostes realistes. N'ha parlat al Notícies en xarxa Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
10: Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari, en aquest cas amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord.
7: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president Blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una seixantena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i també a les televisions locals. Doncs amb un dia de nou complicat a les carreteres, volem saber a aquesta hora, quan passen 4 minuts de 8:45 del matí, com se circula per la xarxa viària catalana i si és gaire complicat. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit l'Eduard Sánchez. Bon dia de nou, Eduard.
11: Hola, molt bon dia. Doncs bé, vaja, encara força complicat tot plegat. És cert que ja s'ha reobert el trànsit a l'autopista B23, que la teníem tallada a Sant Just d'Esvern per manifestació en els dos sentits de la marxa. S'ha reobert, però vaja, encara queden moltes cues a la mateixa autopista B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, que és on s'estava desviant el trànsit, cap a l'autovia 2, en sentit Barcelona, i la pròpia autovia 2. De fet, aquí han augmentat el tram de l'antitud de Maturades ja pràcticament des de Sant Andreu de la Barca, sobretot per Llejà, i fins pràcticament Cornellà, tot plegat també en sentit Barcelona. Per tant, accessos sud encara força complicats a Barcelona. En el cas de l'autopista C32 queda sobretot l'antitud al tram de Viladecans, i en el cas de la resta de vies i d'accessos destacarem l'autopista AP7, encara plena entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, i les dues rondes, que encara van molt atapeïdes, especialment la ronda de dalt, des de Vall d'Aura fins pràcticament Diagonal, en sentit Llobregat, però també de Cornellà Diagonal en sentit contrari. En el cas de la ronda litoral, aquí seguim parlant de lentitud en retencions, sobretot sentit Llobregat entre Sant Adrià i el Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Pel que fa al transport públic, la línia R4 de Rodalia circula amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Els trens amb destinació Martorell comencen i acaben el trajecte a l'Hospitalet del Llobregat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i els del Baix Llobregat que, com dèiem, han tallat durant més d'una hora l'autopista B23 a Sant Joan d'Espí. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. De fet, professors de secundària no posa xifra, no vol posar un increment concret. Això sí, tant USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en Comissions i UGT.
7: Sigui com sigui, des del govern es segueix oferint mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa, això sí, l'acord signat amb els sindicats minoritaris, amb Comissions Obreres i amb la UGT. El secretari de Millora Educativa de l'Executiu, Ignasi Jiménez, ha rebutjat la proposta de l'increment salarial feta per USTEC i ha parlat de propostes realistes per tal d'arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs, per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte.
7: També n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que la reunió de demà dijous, que mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats, pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin el camí que hauria de seguir la negociació. Això sí, ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT, els sindicats minoritaris.
12: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, no anticipem aconteixements.
7: I en aquest context encara afegim que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
13: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
14: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
15: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
7: L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
16: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
7: Barcelona acull avui i demà la primera gran trobada internacional sobre drets digitals organitzada pel govern espanyol i per la Mobile World Capital, una cita que portarà a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Aprofitant aquesta avinentesa, ens hem proposat entendre què són exactament els drets digitals i com els podem exercir. Per això ens hi ajudarà, esperem-ho, la Eva Vidal, que és responsable d'ètica i sostenibilitat del grau en Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicació de Barcelona. Senyora Vidal, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Bon dia, gràcies a vosaltres.
7: Quan parlem de drets digitals, de què parlem exactament? I quins són els mínims que tota ciutadania hauria de conèixer avui? I li pregunto perquè, segons dades europees, un 40% de la població encara desconeix els seus drets digitals i jo, sincerament, pensava que el desconeixement encara era més alt.
18: Els drets digitals són els drets nostres, els de tota la vida, que volem que estiguin no només al carrer, a la nostra vida analògica, sinó també en el món digital. Són els drets, mira, la Comissió Europea els defineix com mínimament com els de seguretat, el de privacitat, inclusió, accessibilitat, transparència, control, sostenibilitat, però resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
7: I com podem exercir-los? Entenc pel que ens diu que els podríem exercir de la mateixa manera que de manera analògica, per dir-ho d'alguna manera.
18: Això és el que estem reclamant. Això és el que estem reclamant i, com diu la Simona Levi, que estarà també en aquest congrés, diu no li donis la culpa del que està passant perquè estan passant coses a internet i tothom ho pateix. Diu, no culpis a internet, no culpis ni molt menys a l'usuari, culpa al poder. Pensa que les nostres dades no són com els diners, que jo te'ls dono i ara jo ja no els tinc, els tens tu. Les dades, com diu la Carina Isabelit, són més aviat com un virus, que tot ho infecta i es poden compartir. I les hem de protegir. Les hem de protegir. En aquest congrés, per exemple, es parlarà, hi ha el Carl Holman, que parlarà dels drets inclús després de la mort. Què fan? Fan mercaderia en els nostres drets una vegada ja no hi som, a les nostres dades? O hi haurà gent com la Anita Faranyai, que parla de que la ment, com a mínim, hauria de ser l'última frontera, de que hem de protegir-nos de que les grans empreses aconsegueixin inclús saber el que estem pensant. Parlarem de totes aquestes coses. Parlarem de que en el món digital és en l'entorn on ja estem vivint la nostra ciutadania i, per tant, que ens ha de protegir, igual que volem que ens protegin al carrer i a casa nostra.
7: Doncs Eva Vidal, anirem a aquest congrés, estarem molt atents i ho explicarem a la nostra audiència. Gràcies avui per obrir-nos una mica la finestra. Que vagi molt bé. Bon dia.
18: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: I d'un congrés a un altre, perquè avui també arrenca a Barcelona, la capital catalana, una nova edició de la Barcelona Pittsburgh Biennale Conference. Es tracta del congrés internacional, jo diria, potser. Es tracta del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i en Demències. La trobada reunirà experts de tot el món per situar on som pel que fa a la investigació, pel que fa al diagnòstic i pel que fa al tractament d'aquestes malalties. El Lluís Sánchez i la Anna Ruiz ja són a les portes d'aquest congrés a l'Hospitalet de Llobregat. Bon dia, Anna. Explica'ns de què va aquest congrés i quines seran les novetats principals.
1: Bon dia, Helena. Sí, un congrés internacional referència del món pel que fa a la investigació i tractament de l'Alzheimer. Unes 300 experts de tot el món es donen cita a partir d'avui fins divendres aquí a l'Hospitalet i en el conjunt de Barcelona, que atreu aquest talent aquests dies amb un dels organitzadors d'aquest congrés, amb el doctor Agustín Ruiz. Bon dia, doctor.
2: Bon dia.
1: Queremos conocer cuáles son las novedades respecto a la investigación y el tratamiento en Alzheimer. ¿En qué punto nos encontramos exactamente?
2: Estamos en un momento muy, muy interesante en el desarrollo de posibles soluciones para la enfermedad. De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado, no hace mucho tiempo, a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
1: El Hospitalet de Barcelona, doctor, reunirán muchísimo talento internacional durante estos días, pero además del tratamiento, las novedades farmacológicas, nos preguntamos si la sociedad se está poniendo al día, porque claro, necesitamos todo una bolsa de prestaciones y asistencia social para cuidar a las familias y a los enfermos.
2: Correcto. Y de hecho, es uno de los grandes retos que tiene la sociedad, es hacer un envejecimiento saludable del cerebro. Cruzamos la barrera de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, estamos luchando ya bien contra el cáncer. En la siguiente valla es el Alzheimer y para eso hay que cuidarse el cerebro. El mensaje para la gente es sencillo: cuídate el corazón y estarás cuidando también tu cabeza, pero socializa, aprende todo el tiempo. No creas que es tarde para aprender algo nuevo, para salir a socializar con tus amigos, para bailar, para disfrutar de la vida. Eso hace que el cerebro esté activo y nos protege del Alzheimer.
1: O sea, doctor, más allá de la lotería genética que nos acompaña, podemos hacer todo eso de manera individual para protegernos de la enfermedad.
2: La genética tiene un papel muy importante, pero para nosotros son como punto de entrada para combatir la enfermedad. La realidad es que es un conjunto de factores que son genética y son también factores ambientales que podemos combatir.
1: Pues doctor Agustín Ruiz, muchísimas gracias por atendre'ns aquests minuts i donar-nos ja les primeres dades sobre aquest congrés que arrencarà aquest matí i que aplegarà a l'Hospitalet i a Barcelona doncs, tot el talent internacional pel que fa a la investigació de l'Alzheimer.
0: Cedim ara el relleu als esports i a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do, polèmica compareixença de Florentino Pérez, en què, entre altres, ha disparat, com no podia ser potser d'altra manera, cap al Barça.
3: Sí, Florentino Pérez ha estat pur, ha repartit per a tothom, n'ha tingut per tothom, a tort i a dret, sense assumir cap tipus de responsabilitat en els dos últims anys en blanc de l'equip blanc del Real Madrid. El president ha carregat especialment contra el Barça, diu que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres li han impedit de guanyar diverses lligues. Ha explicat també que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. Unes declaracions sobre les quals el Barça ja ha anunciat que estudia emprendre accions legals. L'objectiu de la compareixença de Florentino era anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència del club i que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins el vestidor blanc.
4: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica.
5: En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal. Los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
3: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'alta penúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en places de descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord perquè renovi fins al 2028.
6: It's a big commitment for us also to...
7: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
3: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Al capdavant, però, hi tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
8: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la.
3: El Baxi Manresa s'ha assegurat la permanència a la Lliga ACB i complica les opcions de play-off del Girona. Els del Bages van guanyar Fontejau per 74-79 i això que els gironins van anar per davant al marcador bona part del partit. Dominaven d'11 punts al descans i encara tenien 10 punts de marge als darrers 4 minuts, però un parcial de 2-14 als últims 2 minuts va acabar donant el triomf i la salvació als manresans. Ferran Bassas, amb 21 punts, va liderar els visitants. El pivot txec del Barça, Jan Veselý, ha anunciat que es retirarà a final de temporada. El jugador posarà punt final a la seva carrera als 36 anys. Mentrestant, l'equip visita avui a partir de 8:45 la pista del Coe, al Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i a una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon. L'escorta Darío Brizuela qualifica el duel de vital.
9: Sí, es muy importante para nosotros. Estamos luchando por esa segunda o tercera plaza, que para nosotros es crucial. Y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde, están descendidos. Y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa. Y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
10: Ah, pues aquí tenia la trànica, eh?
3: El Club Natació Sabadell engega una nova etapa. El que ja sabíem de fa setmanes s'ha fet oficial aquest dimarts. David Palma i Quim Colet no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo. Ara bé, Palma sí que formarà part de la direcció esportiva de l'entitat vallesana. Ens amplia la informació el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
11: Era un secret a veus, però aquest dimarts s'ha fet oficial. Els dos equips masculins del Club Natació Sabadell viuran un relleu a les banquetes. Quim Colet abandonarà el club després d'haver arribat l'any 2018 i amb dos trofeus al seu palmarès, la Supercopa d'Espanya i la històrica Eurocup.
12: Aquesta etapa, diguéssim, doncs, també marca molt la meva trajectòria com a entrenador. Sempre serà un orgull, d'alguna manera, a part dels èxits. Èxits no solament, diguéssim, esportius, que són palpables, sinó èxits que hem construït, crec, junts.
11: Però és la secció femenina qui s'ha endut els grans trofeus en les darreres temporades. David Palma abandona la banqueta del Sabadell amb un palmarès de 3 Champions, 6 Lligues, 5 Copes de la Reina i 2 Supercopes d'Europa.
13: M'ho he passat superbé. Sobretot les darreres 3 últimes temporades m'han generat un desgast molt heavy, hem patit moltes lesions.
11: A tots dos equips encara els hi queden elements per lluitar i intentar acomiadar els entrenadors com mereixen.
3: Doncs el Sabadell, que inicia una nova etapa.
0: Fins demà, Cristina, gràcies.
3: Fins demà, que vagi bé.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies, tant catalanes com internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més.

0: Rubí al dia, amb Belén Tierno.
1: Molt bon dia. Després de la informació general de la xarxa, encetem la programació en directe de Ràdio Rubí. Et posem al dia de les notícies més pròximes i dels esdeveniments de casa nostra. Avui el Rubí al dia parlarà de seguretat, de política, de solidaritat i de cultura. Per començar parlarem de la proposta de l'Alternativa d'Unitat Popular de la UP que demana a l'Ajuntament de Rubí que compri l'edifici del carrer Justícia que porta un any desallotjat per perill d'esfondrament. Diuen, des de la UP, que l'empresa vol especular amb el sòl i demanen que el consistori compri l'edifici i el destini a habitatge social. En parlem amb la portaveu de la UP, amb la Marina Dolcet, en uns minuts. També tenim avui secció de seguretat. Ens acompanyaran els portaveus de la policia local amb els que parlarem de l'ordenança de civisme i bon veïnatge. A partir de les 10, el Toni Bravo pren el relleu i posa a debat els temes d'actualitat de la ciutat a la tertúlia. Avui amb el Vicent Rabadán, la Montse Clemente i la Marta Casas parlaran de la vaga de mestres d'ahir i també de diversos actes solidaris projectats a la ciutat i que estan relacionats amb una malaltia que d'alguna manera ens afecta a tots perquè tothom ha pogut viure o en primera persona o a través d'un familiar el càncer. Això serà, com diguem, a les 10. I a partir de les 11 parlem amb la Júlia López de Rubí Solidari sobre Vacances en Pau, un projecte que porta nens i nenes saharauis a la nostra ciutat durant els mesos d'estiu i que ja s'està preparant. I acabarem amb la secció dels castellers i els geganters que ens parlaran de l'agenda d'aquest mes de maig, entre d'altres coses, amb la vista posada als xatos.
0: Rubí al dia.

0: Comencem les notícies de la nostra ciutat amb la Patri Díaz. Bon dia, Patri.
1: Molt bon dia. Doncs comencem amb les pluges, no?, d'ahir a la tarda.
0: Déu-n'hi-do, la pluja, la calamarsada que va haver a Rubí, pràcticament a tot el Vallès. Tampoc és que definitivament plogués tant, perquè em sembla que va deixar 50 mil·límetres, segons les estacions meteorològiques de la ciutat, però ho va fer durant una estona amb tanta intensitat i la riera baixava tan plena que espantava.
1: Doncs sí, el que més es va acumular va ser entre les 5 i les 6 de la tarda, que és quan més va ploure. Segurament, vaja, ningú no es va deixar veure com estava pedregant i quina quantitat de pluja estava caient entre les 5 i les 6 de la tarda. I què vam fer nosaltres? Doncs parlar amb el nostre meteoròleg de referència, el rubinenc Lluís Mi Pérez. L'escolteu cada dia als informatius, a les 2 i a les 8 del vespre, a la xarxa també, perquè és el meteoròleg, com diem, de referència de la xarxa, i de nosaltres també, perquè és rubinenc. I ahir ens explicava moltes coses sobre les pluges, entre d'altres, que aquesta pluja tan intensa pot ser molt curta, perquè dèiem, no?, una hora, però pot ser molt intensa i fins i tot provocar alguna cosa dolenta, evidentment.
2: Que hem tingut el que es diu el pas d'un solc. Què és un solc? Doncs és una zona d'aire més fred que es mou aproximadament entre els 4, 6, 7 quilòmetres d'altura, per tant es mou bastant amunt, es mou l'atmosfera, i aquest aire fred en contrast amb l'aire calent que hem tingut a la superfície, perquè per exemple avui a Rubí hem arribat als 24 graus de màxima, doncs la gran diferència en pocs quilòmetres el que fa és literalment fer esclatar els núvols, es forma de seguida i acaben descarregant tempestes que són molt aparatoses, que poden portar calamarsa, com les que de fet han descarregat a la ciutat, però que duren poca estona.
1: Duren poca estona, però acaben provocant alguna que altra incidència. Sí que és veritat que ahir a la tarda no va ser de les tardes més complicades pel que fa a les incidències. Hem viscut altres episodis aquí a la ciutat amb moltes més incidències, però sí que, per exemple, una dotació dels bombers es va desplaçar fins al passeig Francesc Macià, al barri del centre, on hi havia un arbre, doncs, que es va veure afectat per aquesta tempesta, i una de les seves branques queia sobre el que és el cablejat elèctric, i l'arbre, doncs, va quedar amb risc de caure, que és una de les conseqüències normalment d'aquest tipus de tempesta. També durant la tarda la policia local va atendre diversos avisos sobre un grapat de tapes de clavegueram aixecades, també un clàssic, i una tanca que va caure a la via pública. I com sempre, ho deies tu una miqueta al principi, Belén, que Rubí viu un episodi de pluja intensa, doncs l'aigua torna a baixar fortament per la riera. Sí, veu estar atents a les nostres xarxes socials, vam publicar algun vídeo on es veia perfectament com baixava aquesta aigua per la riera, però potser us heu adonat que aquesta vegada l'aigua baixava una miqueta més clara que en altres ocasions i que el cabal, doncs, era tan marronós, amb tanta quantitat de fang que estem acostumats una miqueta a veure com baixa aquesta quantitat d'aigua per la riera. De fet, el Lluís Mi Pérez ens explicava el perquè d'això.
2: Quan plou amb moltes ganes a la capçalera de la riera de Rubí, que no deixa de ser al cap i a la fi, doncs la riera del Palau o la riera de les Arenes, que ja estaria cap a Matadepera, això s'acaba traduint en un color més vermellós també del riu, en una color xocolata. Què passa? Que quan la pluja és més intensa, una mica més avall, com ha estat el cas, més des de les fonts i Rubí cap avall, doncs el terreny

0: a l'entrega de premis d'aquesta sisena edició del concurs de relats Veus de Dona. S'hauria d'haver fet a les 7 de la tarda a l'auditori del Rubí Forma, però per evitar perills innecessaris, perquè això es pot fer un altre dia, doncs es va suspendre. Segurament ens informaran des del club quin dia faran aquest lliurament de premis.
1: Això passava ahir a la tarda, i a la tarda dèiem, vam veure un ensort amb tot el tema de la calamarsada, però és que a primera hora del matí, aquí a la rotonda de l'Escardívol, s'ha produït un accident força aparatós i al final sembla que ha quedat també en un ensurt. Més sí. Fort per la conductora, lògicament.
0: Sí, la conductora, lògicament, s'ha espantat moltíssim perquè el seu cotxe ha bolcat. De fet, si teniu en ment la rotonda de l'Escardívol, hi ha un moment que pots girar cap al carrer Gimnàs, doncs justament ha sigut en aquest tros, diguéssim, per dir d'alguna manera, de la rotonda. Segurament potser corria una miqueta massa i al fer el revolt, doncs ha bolcat, és un tot terreny, un Nissan Terrano. La conductora, segons ha explicat el nostre company, el Toni Bravo, que és qui ha presenciat tot el que estava passant allà, ha sortit del cotxe amb el seu, o sigui, caminant, vull dir que ha sortit sense cap mena de ferida així greu a la vista, l'han atès ràpidament a ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Això ha passat cap a les 6 del matí aproximadament, i quatre dotacions dels bombers s'hi han acostat, han posat, diguéssim, perquè tothom entengui, el cotxe bé, perquè estava bolcat, i tres vehicles de la policia local i també dues ambulàncies del SEM que doncs, han atès aquesta dona que, segons ha observat per el Toni Bravo, doncs, caminava i tal. Que passa que normalment per protocol el que es fa és revisar que la dona estigui bé. El que estava era molt espantada, perquè imagina't anar conduint, bueno, sí, i que et giri i que se't volqui el cotxe.
1: Ho sé, m'ha passat.
0: Per això t'ho deia.
1: M'ha passat, per i és cert que surts superespantat i amb tota l'adrenalina i sembla mentida, bueno, no sembla mentida perquè afortunadament els cotxes cada cop són més segurs,
0: sí.
1: Pots tenir un accident aparentment molt greu, però sortir il·lès. Per sort tenim els airbags i totes les mesures de seguretat. Però com sempre passa en aquestes qüestions, les imatges són molt espectaculars perquè a més és de matinada, és gairebé fosc i doncs això espanta sobretot també per la quantitat de dotacions de bombers i ambulàncies que es veuen. Però de nou, ha quedat només en un ensurt. Són les 9:10, continuem.

0: Ara fem la vista enrere. Fa més d'un any que es va haver de desallotjar un bloc de pisos del carrer Justícia, segur que tothom ho té en ment, després d'un esfondrament parcial. Alguns veïns van ser reallotjats en hotels. Ara, l'empresa propietària d'Anja Patrimonial ha posat a la venda l'immoble després que l'Ajuntament li denegués l'expedient de ruïna i, per tant, l'obligués a rehabilitar el bloc de pisos. I tenim alguna novetat, oi, Patri?
1: Doncs sí, perquè l'Alternativa d'Unitat Popular ha fet un comunicat en el que demana l'Ajuntament de Rubí que compri aquest bloc a l'Ajuntament de Rubí, que compri el bloc del carrer Justícia. Van fer publicar aquesta idea la setmana passada en un cicle sobre habitatge que la formació política va fer al CRAC, descomptant els 15 mesos d'hotel i que es destini a habitatge públic. Això és el que volen demanar des de la UP, que es compri el bloc que dèiem del carrer Justícia i que es destini a habitatge públic, que és el que més es necessita. De fet, és un dels debats que hi ha sobre la taula, el tema de l'habitatge públic. L'altre dia escoltàvem, per exemple, el regidor d'habitatge, el Jordi Arnaiz, parlant precisament de la importància d'aquest tipus d'habitatge, del públic, perquè així d'aquesta manera doncs molta més gent hi pugui accedir, gent gran, gent jove, etcètera, etcètera. Per donar-nos més detalls, tenim a l'altra banda del telèfon a la portaveu de la UPA, la Marina Dolcet. Molt bon dia, Marina.
2: Hola, bon dia.
1: Benvinguda, com sempre. Parlem d'aquest bloc, Marina, d'aquest bloc de pisos del carrer Justícia. L'empresa propietària, dèiem, d'Anja Patrimonial, ha posat a la venda aquest bloc per un preu molt per sota del que seria el preu del mercat. Estem parlant entre 250.000 i 300.000 euros, Creieu que és una mena d'estratègia, Marina, per dir-ho d'alguna manera?
2: Bueno, creiem que és una oportunitat, i això ho hem parlat amb les veïnes amb qui estem en contacte, tot aquest temps que han estat allotjades en allotjaments d'emergència i fora de casa, perquè penseu que ara mateix l'Ajuntament de Rubí està adquirint pisos per tanteig i retracte a uns 100.000 euros al pis, i a part s'han de rehabilitar, i estem parlant que és un bloc que tindria uns 6 pisos,

0: per uns 250.000 euros, més o menys, i que en aquesta part s'ha de restar tot allò que l'Ajuntament ha pagat per fer-se càrrec de l'allotjament d'emergència de totes les famílies i que, per tant, baixaria substancialment. És cert que s'ha de rehabilitar, vull dir que per això no, ja va declarar el tema de ruïna i al final no ho ha aconseguit, etc. Però que igualment pensem que surt a compte adquirir uns 6 pisos per un valor total d'uns 300.000 euros, rehabilitació inclosa. És a dir, que acaba sortint a uns 50.000 euros al pis, que és molt per sota del que està adquirint l'Ajuntament per tanteig i retracte.
1: Però, Marina, vosaltres ja dèieu que la primera estratègia de l'empresa va ser precisament intentar que l'Ajuntament declarés la ruïna de l'edifici, fer-lo avall i vendre el terreny, que doncs, és, està en una zona molt cèntrica de la ciutat, per tant, una operació molt sucosa, podríem dir, per l'empresa. Ara, per què l'hauria posat a la venda?
0: Això ho ha de tenir les veïnes, o sigui, oficialment no saben cap portar a la venda, és una cosa que les veïnes s'han de traslladar. Llavors, entenem que el posa a la venda perquè no vol assumir les despeses de rehabilitació. Llavors, el que ens temem, que no, és el que pensem que Rubí no es pot permetre, és que posi a la venda un bloc de pisos del centre de Rubí molt barat, que això acabi comprant un fons voltor o una gran banca, que faci una habitació que és bastant barata en relació als seus ingressos, no?, el que tenen com a patrimoni, i que aquests lloguers que estaven pagant les famílies de 500 euros passin a valdre entre 1.000 i 1.200 euros, que és fàcil que això al centre Rubí, com a mínim, estiguin pagant. Llavors, abans que passi això, veiem viable, com ha fet altres ajuntaments, que l'Ajuntament adquireixi això. De fet, fem dues propostes, que és que l'Ajuntament directament ho compri i ho rehabiliti i passin a ser part de l'habitatge públic. Hi ha famílies que ja han estat allotjades en pisos de baixa d'emergència i, per tant, ja hi hauria pisos que quedarien alliberats per la borsa d'habitatge de públic de Rubí, que no passarien directament a les famílies que fins ara vivien allà. O sigui que ja guanyarien pisos per aquesta borsa. I la proposta ve, si l'Ajuntament no pot assumir, és tot tan difícil, l'Ajuntament és molt lent amb el tràmit administratiu, etc., és que ho adquireixi per tanteig i retracte i ho cedeixi a una cooperativa d'habitatge, que n'hi ha moltes a tot el país, Sostre Cívic, Dinamo, etc., que ja es fan cara de la rehabilitació i passen a ser d'habitatge públic durant 75 anys.
2: Mm-hmm. Fèieu aquesta proposta, Marina, com dèiem al principi, la setmana passada, en aquesta acció, en aquesta activitat que dedicàveu a l'habitatge. Heu parlat amb l'equip de govern sobre aquesta història? I és més, Marina, teniu previst fer alguna moció o algun tipus de proposta al ple municipal?
0: Bueno, ho vam traslladar ja a l'anterior ple perquè és una qüestió del carrer Justícia que el govern ha portat amb molt secretisme i que nosaltres tota la interlocució que ja tenim la tenim amb les veïnes directament afectades. Però també és veritat que aquest ple presentaré una moció sobre cooperatives d'habitatge que justament vol donar resposta a situacions com aquesta i altres que puguin venir, com per exemple solars municipals, no? Com tenim per exemple un acusat del Bodum, no? Allà a l'estació, que són solars municipals que l'Ajuntament és molt lent a l'hora de licitar obres i que també es pot fer via cooperatives com estan fent molts municipis governats pel PSC, que el que fan és que construeixen i la cooperativa té la cessió del sòl durant 75 anys i que aquells pisos passen a ser part del parc d'habitatge públic i que mai perden la protecció. Llavors, també presentem aquesta moció. Amb això en concret, li vam fer arribar la proposta a l'últim ple, no tenim resposta, li hem fet arribar també la nota de premsa i no tenim resposta.
1: Marina, per acabar, en quina situació estan aquests veïns que fa 15 mesos que estan reallotjats en hotels? Alguns entenc que també doncs, hauran buscat alternatives familiars, però vosaltres esteu en contacte. Què és el que us expliquen?
0: Bueno, la majoria d'ells continuen en pensions d'emergència, vale? amb vides truncades, amb llocs on és difícil tenir una intimitat de família o de persona, lluny del seu nucli de referència, etc. Això ho està assumint l'Ajuntament. És que és molt important que la gent entengui que estem assumint les despeses perquè una gran tenidora que té 10 milions d'euros no s'ha fet càrrec de la seva funció també com a propietària. O sigui, que està molt guai tenir pisos, però t'has de fer càrrec del que toca. Eren gent que estava al dia de pagament de lloguer i amb lloguers vigents fins al 2030. Llavors, la majoria continuen en pensions. És molt difícil ara mateix per aquestes famílies trobar un lloguer de 500 euros a Rubí, que és el que estaven pagant, si per no dir que és una utopia absoluta, i només hi ha una família que sí que està reallotjada en un pis a la mesa d'emergència i que, per tant, aquest pis quedaria com alliberat, no?, en cas que l'Ajuntament pogués adquirir aquest bloc per a la resta de llista d'espera de la mesa d'emergència, protecció oficial, borsa de lloguer social, etc.
1: És evident que és un problema que afecta moltíssima gent, per tant, tot aquell habitatge que s'alliberi, ben alliberat serà. Marina, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui.
0: Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu.
1: Ahir la notícia era la vaga de mestres. L'assemblea de docents de Rubí se sumava a les mobilitzacions que van paralitzar el país, com a mínim durant les primeres hores. Avui em sembla que segueix en algun territori i, com sempre, el seguiment de les vagues doncs depèn de qui ho expliqui. És una passada com poden haver diferències de milers de persones.
2: Sí, a més, és igual la vaga del sector que sigui.
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: O sigui, aquestes diferències existeixen ja sigui dels metges, dels professors o de qui s'estigui manifestant a Barcelona.
1: Segons qui conti.
2: Exacte, anem a les xifres, va. Segons l'Ajuntament de Barcelona, en aquesta manifestació d'ahir, la manifestació va ser ahir al matí, hi havia 26.000 docents, que no estava pas malament, Segons l'USTEC, 80.000. Per tant, aquí hi ha més del doble i quasi del triple de gent que ho estava o no estava. El Departament d'Educació què diu? Doncs xifrava en un 34,77% el seguiment de la vaga, amb la informació de gairebé el 92% dels centres, xifra que en aquest cas el sindicat, la USTEC, elevava fins al 70%. Per tant, hi ha alguns mestres que aquí ballen. Però, en fi, sí que és veritat que si veieu les imatges d'ahir de la manifestació i de com estava la plaça Sant Jaume, no sé si hi havia 26.000 o 28.000, però estava ple de professors i estava ple de color groc. Avui estan de vaga, deies, Belén, el Baix Llobregat i el Penedès, i a primera hora, com ja van fer ahir, van tallar diverses vies. Queden encara molts dies de vaga, per tant, en continuarem parlant uns quants dies. I què passa demà? Doncs demà, dijous, és la reunió de tots els sindicats, això és important, amb la consellera, perquè, clar, el text que han acordat amb sindicats només és amb UGT i amb Comissions Obreres, la intersindical, la USTEC i professors de secundària no s'han sumat a aquest acord, i demà estaran tots. Vull dir que demà serà interessant veure les cares i veure com surten. De fet, la Yolanda Segura, que segur que tots coneixeu, de la USTEC, li ha reclamat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que s'assegui a negociar amb una proposta concreta. No, doncs mira, farem això, allò, no, amb uns punts i amb una proposta concreta que puguin debatre, que per un costat reverteixi les mancances que tenen els treballadors en moltes coses, però també l'alumnat, perquè al final acaba afectant a la qualitat de l'educació, no? Llavors, què diu la Yolanda Segura? Doncs que entre 400 i 500 euros mensuals de pujada, llavors començarien a parlar d'alguna cosa. Això ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio. La seva petició, doncs sí, l'ha escoltat la consellera d'Educació, l'Esther Niubó, però l'ha considerat que és una miqueta maximalista, com ja ve dient en els darrers dies. Recordeu que l'acord preveu un increment del 30% del complement específic, això són uns 3.000 euros més d'aquí a 4 anys, per tant, feu números.
1: Sí, el que passa és que això és el que diu el departament i els treballadors diuen que no és ben bé un 30%, clar, sinó que és un 30% total. Bé, de nou aquí les xifres ballen segons com s'expliquin.
2: Ahir, aquí a Ràdio Rubí, vam estar parlant amb mestres i concretament amb un portaveu de mestres de secundària, el Ramiro Gil, que és el secretari d'Acció Sindical. També defensava que aquestes mobilitzacions, la d'ahir i les que venen, perquè n'hi hauran fins que s'acabi el curs, són necessàries davant la situació actual que tenen els centres i els professors i els alumnes i tot el sector, diguéssim.
3: I, bueno, doncs moltes ganes de que això tingui un impacte i que se'ns escolti d'una vegada, perquè el tema salarial, perquè la pròpia consellera ha reconegut que portem 20 anys amb el tema del complement específic estancat, per tant, portem 20 anys perdent poder adquisitiu, que encara no s'han revertit totes, com per exemple que és el deute dels sexennis, que és un complement per antiguitat que ens van retallar moltíssim. Perquè us feu una idea, hi ha molts professors afectats que ens deuen, doncs, entre 3.000 i 9.000 euros.
2: El calendari, com dèiem, de protestes no s'acaba pas aquí, duraran molt fins que s'acabi el curs. El curs s'acaba el divendres 19 de juny. Aquí a la nostra comarca, per tant aquí a Rubí, hi ha previstes jornades els dies 19, per tant el pròxim dimarts n'hi ha un altre, i el 28 de maig. Després, el 19, es farà aquesta concentració a la plaça de l'Ajuntament, si no m'equivoco, a les 10 del matí, i també hi haurà noves manifestacions unitàries, en aquest cas a tot el territori català, els dies 27 de maig i 5 de juny, que en principi, el 5 de juny, tancaria una mica aquest nou cicle de mobilitzacions a l'espera del que passi i com comencem el curs al setembre.
1: De fet, ja s'estan preparant per començar el curs amb algunes reivindicacions i amb alguns canvis. En parlarem aquests dies precisament al Rubí al dia. Ahir es presentava el Camina, Corre i Balla, aquesta activitat del càncer infantil que ja s'ha consolidat a la ciutat.
2: Doncs sí, és una nova jornada d'esport i d'activitats familiars. En aquest cas es farà el dia 7 de juny a les pistes d'atletisme de Can Rosés. Les activitats es faran al llarg del matí i tot plegat s'acabarà amb una paella popular. Aquesta iniciativa solidària té un objectiu que és molt clar i molt evident, que és recaptar diners per al centre de l'Hospital de Sant Joan de Déu, el centre que lluita contra el càncer, que està especialitzat en l'atenció a infants i adolescents, però també a les seves famílies, que és molt important també atendre a les famílies. La d'enguany és la novena ja edició, déu-n'hi-do, porta 9 anys ja, que es va iniciar el 2015, recordo aquella roda de premsa, per cert, i després d'una breu aturada per la Covid, evidentment, doncs s'ha tornat a celebrar amb més participació que mai, i ho explicava el César Obea, que és membre d'aquesta associació, del Camina, Corre i Balla.
4: Jo recordo el primer any que vam fer una recaptació de 1.700 euros, em sembla, la primera edició. Aquest any passat vam fer quasi 7.000 i algo euros. I no solament això, sinó que la gent ja veu Camina, Corre i Balla contra el càncer infantil i ja ho ha assumit com un acte més del poble, no? I això per nosaltres també és molt important. És important que no solament participin, sinó que tinguin presents.
2: Ahir es feia la presentació d'aquesta jornada del dia 7 de juny. Sempre hi va l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Feia referència ella ahir a l'impacte que té aquesta malaltia en els infants i a la necessitat d'actuar per fer front a aquesta malaltia des d'on es pugui. Escoltem l'alcaldessa.
5: El càncer infantil ens interpel·la a totes i a tots. És una realitat que tenim a prop i, evidentment, és una maleïda malaltia, com acostumo a dir, però que a sobre, quan impacta en infants, en nens o nenes, doncs encara fa una sacsejada com més brutal. I davant d'això, doncs no podem quedar indiferents, hem de fer alguna cosa.
2: Anem a explicar una miqueta com serà aquesta jornada del 7 de juny. Constarà de curses per totes les edats, des d'una de 5 quilòmetres per les persones adultes, que diguéssim tiren més, fins a una de 50 metres pels petitonets, pels de 0 a 3 anys, que serà molt divertit això. Que hauran d'anar acompanyats de famílies, òbviament no pots deixar un nen de 2 anys allà que corri el pots deixar, però pot acabar a l'autopista. Les inscripcions de la cursa per adults tenen un cost de 15 euros, mentre que la dels peques de 3 euros, Per això no serà tot, No només es va córrer, sinó que es va fer més coses. Classe de zumba, adaptada per tots els públics. Tampoc ens podem flipar gaire, I diferents activitats per tota la família, com per exemple córrer passadissos, pintar cares, sortejos i un bingo musical, que també pot ser bastant divertit. Tot això, el dia 7 de juny, i si voleu participar, us hi podeu inscriure a la pàgina web del Camina, Corre i Balla.
1: Això passarà el mes de juny. Anem a parlar del que passarà avui a la ciutat. Quines propostes tenim? Comencem, em sembla, per aquest espai trans que es fa els dimecres, si no m'equivoco.
2: Efectivament, serà a les 6, en aquest cas a la biblioteca. És aquest espai que funciona des de fa ja alguns mesos, que està adreçat bàsicament a famílies d'infàncies, adolescències i jovent trans. I què es fa? Doncs són unes trobades presencials on s'acull a la gent que vol participar, es dona suport, acompanyament, tota l'ajuda que necessitin.
1: Recursos, suposo recursos, que en aquests casos eines, el més interessant són recursos mèdics, acompanyament emocional, etcètera, etcètera.
2: Exacte, per tot el que és el procés, diguéssim, identitaris. I a més, compten amb un servei de canguratge per nens que tinguin entre 0 a 12 anys. Per tant, hi podeu anar, deixar les criatures i escoltar tranquil·lament tota la informació que us donin en aquest espai trans a les 6 a la biblioteca. Mateixa hora, mateix espai, però a la sala de petits lectors, hora del conte per nens i nenes que tinguin més de 4 anys, éssers màgics, és el títol avui de l'hora del conte, a càrrec de Grada Sorra. I què explicaran? Doncs històries de fades, històries de fullets, i tot d'éssers màgics que tots recordem del nostre folclore una mica. L'entrada és lliure, recordem, però no arribeu tard, perquè s'omple, i després igual no...
1: aforament limitat.
2: Exacte, i després igual no hi podeu entrar. A les 6, a la sala de petits lectors, a la biblioteca. I ens n'anem a la literatura, eh? La Marina Porres, l'escriptora rubirenca que recentment ha rebut el premi Muriel Casals 2025 pel Club Tàndem, que fa amb la Juliana Canet, que segur que heu escoltat el nom de la Juliana Canet perquè fa un programa a Catalunya Ràdio de cotilleo, si em permeteu l'expressió, català. Doncs lidera un cicle de poesia a l'Ateneu de Rubí, que es farà avui a les 7, i que es dedica avui a Baudelaire i a les flors del mal. Ahir la vam tenir a Rubí al dia, vam parlar amb ella d'aquest cicle i una miqueta doncs, de la seva vida d'escriptora, per poder-ho, i de moltes coses, per poder dir d'alguna manera, d'escriptoria. Ens explicava com serà aquest cicle de poesia i què és el que podeu trobar aquesta tarda, si hi aneu.
6: A partir de diversos poetes expliquem com es construeix aquest cànon i com es destrueix també. I llavors Baudelaire és un dels que precisament el que fa és destruir-lo i llavors a les conferències el que fem és llegir i analitzar alguns poemes per veure com passa això. I la veritat és que ens ho passem molt bé.
2: No sé si ho he dit, però l'Ateneu. No sé
1: és si a l'Ateneu a les 7 de la tarda. I a més, està bé que ho expliqui la Marina, perquè, clar, llegeixes cicle de poesia, Charles Baudelaire, i dius, madre mía, quina cosa més avorrida, i ella explicava que no és... Que al contrari, que el que volen és precisament acostar a la gent a aquests poetes i que, a més, fan una introducció perquè tothom pugui anar, eh? El que ha llegit el llibre, el que no, el que coneix a Baudelaire o el que no ha sentit a parlar d'ell. Per tant, coses... que es modernitzen,
2: sí,
1: explicava
2: exacte.
1: Ella. I Patri, moltes gràcies per tot aquest recull d'informació. Quedem pendents de l'actualització als butlletins horaris de Ràdio Rubí i a l'informatiu migdia.
2: Exacte, fins ara.
1: Fins ara.
7: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport. Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
11: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
12: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
13: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
14: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
15: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50
16: años. I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
17: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
18: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
19: L'enjoc és...
20: Futbol.
19: Bàsquet.
20: Hoquei.
19: Handbol.
20: Waterpolo.
19: Tenis, taula.
20: Rugby.
19: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: Passen 3 minuts de 2:15 del matí. Fem secció de seguretat amb la policia de proximitat de la nostra ciutat i amb els seus portaveus, són el Manolo Martín i l'Ivan Sanz. Molt bon dia a tots dos.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I parlem avui de l'ordenança de bon veïnatge. Una que hauríem de respectar tots, però que al final... doncs això té molt a veure amb les percepcions i amb el que creiem que és ser bon veí, no? La nostra llibertat individual, ser bon veí, d'això va la cosa, no? Al final.
2: Correcte, al final l'ordenança és una eina de la convivència per millorar la convivència de la ciutadania i al final el que volem és regular una mica l'espai públic i els aspectes de convivència com el respecte, el descans, la seguretat, la neteja... que al final és aplicar el sentit comú de que les persones puguin pues, conviure juntament amb una mica d'ordre i això pues, ho plasmem amb una ordenança que ens permet pues, pues, poder pues, anar explicant a la gent pues, com, què han de fer i què no han de fer.
0: I poder doncs, que sigui punitiu o amb una multa o d'alguna manera que puguis... Perquè deies, és una qüestió de sentit comú. Sí... però som massa gent per... Massa gent em refereixo, estem parlant d'una ciutat sí. De més de 80.000 habitants, per tant, allò, la conversa en el dia a dia es fa més difícil. Per tant, ha d'haver una eina, una normativa, que quan algú incompleixi aquesta normativa, doncs es pugui dir, miri, vostè està fent una cosa que no és legal, que no és lícita, que no és correcta. Per això les normatives, no?
3: L'ordenança és bueno, una eina, com heu dit, dels dos, no? I per explicar-ho d'alguna manera així, un exemple molt pedagògic, una ciutat és com una unitat mínima de convivència. Tant la ciutat crea ciutadans i els ciutadans construeixen a la seva vegada la ciutat. I el que es tracta del que heu parlat vosaltres és conviure. Hem d'aconseguir conviure entre tots, respectant-nos.
0: Bueno, la gent que ens escolta a casa, segur que a casa també hi ha normes, eh? Una norma d'arribada a casa, una norma de trucar si no has de venir a sopar, doncs el mateix, però traspassat a la ciutat. I això té a veure amb les queixes que moltes vegades es generen, doncs, d'actes incívics, no?, que molesten els altres, sorolls... neteja, crec que també és una...
2: Correcte, és una de les coses que més preocupa, sorolls, gossos deslligats o fent les seves necessitats fora de lloc, pues, el tema de consum de begudes. A nosaltres, sobretot, el que ens arriba molt és el tema de sorolls, tot i que no és el que més, que això ho explicarà el meu company, tot és el que no és el que més es denuncia, però són el tema de sorolls, pues, clar, vulguis o no, tots volem posar el nostre espai, volem viure com si estiguéssim a la muntanya, però en una ciutat de 80 i pico mil habitants i a sobre amb una causística urbanística de feta fa uns anys. O sigui, no tens grans avingudes, grans espais, que, i això provoca friccions entre ciutadans. I per això pues, intentem nosaltres, fent servir l'ordenança, pues, primer, amb una vessant pedagògica, perquè la funció de l'ordenança no és la punitiva, sinó és intentar pues, parlar amb la gent, intentar-li explicar, fent pedagogia, fins i tot amb el que ha dit el meu company també, aplicant quan hi ha enquistaments de problemàtiques en mediació, val? Primer intentem fer nosaltres, però tenim un departament a l'Ajuntament que treballem conjuntament amb la policia de proximitat i ho fem, jo crec, bastant fins on ens deixa arribar.
3: Sí, fins i tot, sobretot la vessant privada, no? Dins de convivència, de drets i deures, està bueno, el poder gaudir de l'espai públic, no? Però també és un respecte, uns drets, una ordre dins dels espais privats. I aquí és on sí que entra el servei de mediació, d'acord? Molta, bueno, en la xerrada prèvia que estàvem tenint parlàvem de les molèsties entre veïns i les de l'espai públic, no? Que en general, bueno, en els últims 2 anys més o menys està com estancat, per dir-ho d'alguna manera, les sol·licituds dels ciutadans, no? Són unes 1.300, vale? I d'aquestes...
0: Cada any, eh?
3: Sí, a l'any, correcte. D'aquestes trucades, la majoria són per problemes entre veïns i per sorolls a la via pública, vale? Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència. I aquí és on entra la mediació, el poder...
0: Qui no ha volgut escoltar la música una mica més forta del que seria desitjable per la resta...
3: Correcte.
0: Ara, també us dic que tu poses la música molt alta, el teu veí es queixa, al final acaba trucant a la policia i et toquen a casa i t'apareixen dos policies locals i et diuen, no, la baixa la música, i la majoria entenc que la primera diu perdó, perdó, no m'havia donat, o amb aquestes primeres explicacions que li feu de baixar una mica la música, que el teu veí potser necessita dormir, la cosa queda solucionada.
3: Aquí és on entra la nostra vessant de proximitat. No, no és només arribar allà i bueno, demanar-li al veí que baixi el volum, no? És veure què n'hi ha al darrere. Si hi ha un petit problema de convivència, per què ve generat, i treballar-ho, i això després els nostres companys de mediació acaben una miqueta la feina. No?
0: Sí, a vegades ens ho han explicat, sí. És de mediació, que de vegades és... tu escoltes la música forta, però a més jo ja no aguanto aquella música perquè un dia em va passar tal cosa. Per tant, la mediació ajuda a que al final, doncs, el que dèiem al principi, no? El sentit comú va. Jo acceptaré que posis la música fins a tal hora i tu, quan arribi tal hora, la baixes. És el que genera més queixes, perquè és molt molest, moltes vegades fins i tot també queixes de veïns d'activitats públiques, no?
3: Sí.
0: Em sembla que fins i tot el síndic de Greuges va començar una acció perquè els veïns, per exemple, de la zona de les Torres es queixava de les activitats que es fan a la Rambla del Ferrocarril. Mm. De nou, és una qüestió de com ho fem. Correcte. Està molt bé fer activitats, els veïns o alguns veïns no volen que molestis... Mm. Però a la vegada hi ha molta gent que aprofita aquelles activitats que es fan, no? A
2: sí,
0: la...
2: el que passa que nosaltres intentem fer un balanç. Per exemple, allà que dius a la zona del passatge Ferrocarril o la zona del costat de l'estació, nosaltres a l'estiu, des de la unitat, ja muntem un dispositiu per millorar la convivència, que es basa molt en la pedagogia, o sigui, aleshores, on s'acumula molta gent al carrer, doncs nosaltres intentem assignar els nostres agents, bueno, no ho intentem, no ho fem, assignem els nostres agents allà perquè puguin explicar, mira, jugues a futbol, perquè jugar a pilota està permès, però amb unes limitacions, no pots posar en perill a la gent, o consum a la via pública, doncs el consum a la via pública no es pot, tot està regulat a l'ordenança, però la banda... el primer que fem és dir, intentem pues, avisar la gent, fem la part pedagògica, val? Perquè tenim drets i també tenim obligacions, perquè és la manera de conviure millor, i amb això, amb aquesta zona, pues, intentem compensar algunes coses que a nivell de ciutat, que no ens enganyem, és que l'espai per la cursa de la dona pues, comença allà. Clar, al final tens que fer servir l'espai i aquell passatge ens va molt bé. Ho compensem pues, fent altres tasques de pedagogia perquè entre els ciutadans pues, hagi un respecte i tant el que ens requereix li fem la part pedagògica com el que l'infractor també, si segueix reiterant, pues, al final sempre hi ha la part punitiva perquè és que si no és l'única eina que potser tenim de poder fer complir poder fer que la convivència sigui apta per tothom.
0: Clar, quan parlàvem als inicis de la policia de proximitat, explicàvem, la policia de proximitat serveix per tenir això, un cos de policia, una cara que ja reconeixes, però a la vegada també serveix perquè els propis agents siguin molt coneixedors de la realitat de cada barri. I ja saps que, abans em sembla que tu ho deies, clar, tenim la ciutat que tenim, molts espais... tenen una construcció que especialment fomenta aquest soroll que es multiplica, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, el fet de que vosaltres coneixeu de primera mà què és el que passarà aquest cap de setmana a la Rambla del Ferrocarril o a la zona de les Torres o al barri del centre, vol dir que també podeu explicar. Sí, notareu soroll, però mira, això s'acabarà tal hora. O... Bé, al
3: correcte.
0: Final...
3: I sí, també al final en la problemàtica global de l'espai, no? Acabes de dir, bueno, allà precisament al centre és l'única zona d'oci nocturn de la ciutat, i d'això hem de ser conscients tots com a ciutadans, no? També té una, el que tu acabes d'explicar, una estructura concreta, no? I, bueno, doncs al final igual també incidim en, igual això s'hauria de canviar, ja entraria urbanisme, es podria, d'acord? És una miqueta ajudar a millorar la ciutat, no? Els ciutadans també entre ells i nosaltres, pues, contribuint amb el que observem.
0: Dèiem que el tema del soroll fa molt soroll, mai millor dit,
3: sí, sí, sí.
0: Però no és el que genera més denúncies. En definitiva, al final ens queixem en aquell moment, perquè estàs dormint i és molt molest que hi hagi soroll, però en realitat del que teniu més denúncies torna a ser o segueix sent tema gossos,
3: sí, sí,
0: tenent-se tinença d'animals.
3: Sí, sí, exacte. Sobretot per bueno, la principal, el principal motiu de denúncia són els gossos deslligats. Vale? Hi ha una ordenança de tinença d'animals, vale? És com tot. Primer, abans de l'ordenança de la que estem parlant, ja, l'ordenança era de policia, vale? I bon govern es deia, i en aquesta sí que havia denúncies concretes sobre gossos, però clar, s'ha estès, és una cosa que als ciutadans els preocupa, els agraden els animals, i ara té una ordenança concreta. I sí, sobretot gossos deslligats és el principal problema. I, bueno, a vegades també ens truquen perquè estan a prop de parcs infantils, a prop d'espais verds, i el ciutadà és lògic que es preocupi per l'espai, no? Per el bon ús de l'espai públic.
0: Aquí sí que hem de dir que hi ha moltes, és a dir, la norma diu que el gos ha d'anar lligat i en alguns casos amb morrió. Si això no passa, també hi ha la potestat de posar una multa, no?
3: Sí, sí, sí, correcte.
2: Sí, per això, el que deia el meu company, clar, les denúncies al final acaben amb una multa. Val? Ja. I és per això, per actes incívics, i també per sorolls, el que passa que no totes les trucades que tenim de sorolls acaben amb denúncia. Amb gossos o amb animals és més fàcil, perquè si es comprova, està lligat o deslligat. En canvi, sorolls, la percepció que pots tindre tu d'un soroll pot ser que no. A més, nosaltres tenim una limitació. Els sorolls així és una mica, doncs, més fort, o moure mobles, o sorolls més alts, entre setmana és de les 9 del matí a les 8 de les 9 del vespre a les 8 del matí, i els caps de setmana és de 9 a 10 del matí. Què passa? Que hi ha gent que potser està a les 3 de la tarda i vol tindre la mateixa pau cap al vespre. Pues això, per això fem la pedagogia tant al requirent, dient-li, escolti, que està molt bé que vostè vulgui estar tranquil, en pau, però és que a aquesta hora s'ha de tindre una mica de permissibilitat, i als altres i dius, escolta, a la mesura del possible sabem que no esteu fent cap infracció, però intenteu, perquè comencem per aquí, i si no acabem amb mediació, o en el cas de que sigui molt evident el soroll, no fa falta que es facin sonometries. Nosaltres, amb la percepció dels agents, que es vegin conductes molt extremes o repetitives, podem denunciar.
0: En el cas dels gossos, al voltant de quantes denúncies es fan cada any?
3: Depèn de les campanyes que fem. Normalment fan un parell de campanyes segur, i, bueno, per deslligats, 70-80 segurament que són, al final igual són 140-150, vale, perquè sí que és cert que, com estàvem comentant, igual que bueno, hi ha un interès pels animals, cada vegada la gent també té cura i es preocupa de portar-lo bé, d'acord? Però sempre hi ha algun comportament incívic, no? I és sobre el que incidim.
0: Lo dels horaris em sembla interessantíssim, perquè molts no ho sabem, i quan et toca fer obres, per exemple, si et mires l'ordenança, saps a quina hora es poden començar i a quina hora s'han d'acabar, i així t'evites problemes. El tema dels gossos, jo crec que heu fet molta, però molta, però molta pedagogia, però encara hi ha gent que, no sé si per comoditat o doncs deixa el gos del lligat, que pot ser un problema, perquè al final pot ser un problema fins i tot pel propi animal, perquè se't pot escapar i pot prendre mal. Quines altres qüestions de l'ordenança de bon veïnatge us generen feina? En positiu, us donen feina perquè ajudeu a fer pedagogia?
3: També a vegades, bueno, el miccionar la via pública, aquest tipus de coses.
0: És que hi ha coses que dius, correcte, de veritat, sí, sí, que això Que això encara passa?
3: Sí, sí, doncs passa encara, exacte. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Que és curiós, no?, perquè la pròpia ordenança estableix que hi ha alguna tolerància en aquest tipus d'actes, no? Per exemple, una persona que, jo què sé, es troba malament i ha de vomitar, no? S'hauria de veure cas per cas, no? Però, clar, l'altre és innecessari, no?
0: Però d'això suposo que no hi ha gaires denúncies, eh?
3: No, però
0: que
3: arriba...
0: Que això sí.
3: Sí, que ja, i acaben havent-hi, eh?
2: Sí, has de comptar que les hem de veure.
0: Clar.
2: Clar, i el anar uniformats, doncs és més difícil que algú es posi a miccionar o a vomitar o alguna cosa davant nostre. Per això les denúncies, no és que a vegades diem, no, és que baixa, clar, és que ens han de, ho hem de veure nosaltres i no podem tindre un policia a cada cantó. Les que veiem, les denunciem, segur que n'hi ha més, perquè el servei de neteja segur que diria, no, hi ha molt més, però nosaltres són les que tenim comptabilitzades. També és veritat que, com ha dit ell, hi ha una estabilitat, o sigui, no hi ha un increment de denúncies. És bastant, bastant ansable. Vol dir que, per sort, desgràcia, el que és incívic segueix sent incívic i el que no ho és també, perquè és molt, molt pla.
0: Sabeu que penso que els actes incívics es veuen molt, però en definitiva no són tanta gent, eh? Ni a Rubí ni a la resta de ciutats. El que passa és que molesten molt, són molt visibles, són coses molt molestes, totes les que estem parlant, i sembla que siguin més, però al final la majoria de gent, i cada cop més, crec que intenta ser més cívica, eh? Sí. Tirant papers o dipositant les brossa on toca, o llançant o no borilles al terra, etcètera, etcètera. No tenim gaire més temps, però si haguéssiu de dir una sola cosa als oïdors, als ciutadans que ens estan escoltant, perquè siguin una mica més cívics, allò que feu cada dia, però en una frase, què li diríeu?
2: Mira, tenim aquí el missatge, que a més aquest no, ens l'hem preparat. La convivència és responsabilitat de tothom. O sigui, petits gestos fan una ciutat millor, respectar el descans, cuidar l'espai públic, parlar amb respecte, pensar en els altres, fa que, clar, Rubí és una ciutat diversa i convivencial, i entre tots el construïm cada dia. O sigui, un granet de sorra de cadascú fent aquestes coses farà que estiguem tots millor.
0: Doncs moltíssimes, moltíssimes gràcies, Manolo i Ivan, per explicar-nos una vegada més com podem millorar la convivència, i sobretot moltes gràcies per cuidar de la nostra ciutat i tenir tanta paciència, perquè els ciutadans de vegades no som cívics. Cadascú va de vegades a la seva, i potser sí, necessitaríem un policia que tota l'estona anés dient a l'espatlla: ep, que has tirat un paper, ep, baixa la veu. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per convidar-nos.
0: Que tingueu bona feina.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
1: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
2: Tengo que encontrarla.
3: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
4: Creo que he descubierto algo increíble.
1: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
5: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
6: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
7: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: A veu de camp. Tots fem esport.

0: Ja tenim amb nosaltres el Toni Bravo, ja sabeu, l'home dels esports d'aquesta casa i també de la tertúlia. Hola, Toni, molt bon dia.
1: Bon dia, Belena. Bones notícies per l'esportiu Rubí, per les noies, perquè ahir jugaven Copa Catalunya, els semifinals passen a la final, s'enfrontaven al Penya Esplugues, van guanyar 3-2. Coneixeran el rival aquest dijous, que sortirà del partit Mataró Les Corts. La final es juga la propera temporada. La propera temporada és a finals d'agost, sí.
0: Ah.
1: O sigui, abans... Ja es considera, que és la pròxima temporada, justament, abans de que comenci.
0: És a dir,
1: però...
0: ara acaben i no juguen fins a...
1: Quin això patiment, ja, no? Fins a finals d'agost.
0: Quin patiment, per les vacances.
1: Sí. Més actualitat. Clau ciclisme. Males notícies per la Volta a Rubí. La prova prevista pel 14 de juny ha quedat suspesa per les restriccions de la pesta porcina. I això ha portat el CER Rubí, doncs, a agafar... a prendre aquesta decisió, que ha estat un any especialment complicat perquè han cancel·lat ja 3 activitats d'aquest calendari.
0: Clar, res que es pugui fer en espais naturals. Mm. Ho estem patint tots, això dels espais naturals.
1: Clar, i aquí ho notem molt. La temporada sí que ha estat bona per la Unió Atlètica Rubí, que ha aconseguit aquest ascens històric al grup C de Tercera Divisió Catalana. El programa Esports al Dia, avui podrem escoltar el director esportiu Ernesto Alonso sobre aquest ascens i sobre els objectius. A veure, que també tenen eleccions d'aquí a molt poc, Sí, bueno, és la mateixa junta, però jo suposo que tindran aquests nous objectius que ens ho explicaran. Esport adaptat. El CEF Can Mir, que ha completat un cap de setmana a la Lliga Tal, en el Can Mir ha golejat 1-6 al Mataró. A la Willix 7, el C ha guanyat 3-5 al Mollet. El B ha empatat a 0 al Camp del Parets. Amb això s'asseguren, doncs, la seva presència a la Final Four. I en bàsquet adaptat, l'Horitzó ha sumat 2 victòries. L'Horitzó ha vençut l'Horitzó a 62-9, a les Panteres Negres. El B ha superat 30-10 els Lluïssos de Gràcia, amb el que mantenen el lideratge. També ha estat actualitat, parlant de bàsquet, el CEP Sant Jordi, que ha guanyat la segona edició dels Premis Endesa Basket Girls. Amb Z que acaba això, girls. Amb el projecte Continua Jugant, una iniciativa dotada amb 10.000 euros que permetrà crear, doncs, un departament de salut mental per prevenir l'abandonament del bàsquet femení en adolescents. I al programa Esports al Dia també parlarem del torneig 3x3 de bàsquet de Rubí, que manté format, manté objectius, serà la quarta edició, es farà el diumenge 14 de juny, doncs podrem escoltar, doncs, els seus components, els seus organitzadors, i a veure si intenten apropar-se a aquestes 400 inscripcions. L'any passat es van quedar una mica curts.
0: Doncs, Toni, moltes gràcies. Et sentim als esports. Nosaltres comencem a acabar aquesta primera hora del programa amb música, amb la recomanació que ens fa el Robert Fernández, com cada dia.

De la fusta al metall, de la lleugeresa a les profunditats abissals. Un recorregut així és el que proposa Sílvia Pérez Cruz en el seu desè disc, Oral Abissal. I aquesta és la recomanació del dia, deixar-se emportar per Sílvia Pérez Cruz. Camins de vidre i metall. És un camí d'anada i tornada constant, de va i ve, d'acceptar les dues parts que la constitueixen i conformen la vida. Oral Abissal és un àlbum de Sílvia Pérez Cruz, el primer en solitari amb cançons pròpies des de l'any 2023 que va publicar Tota la vida un dia. És un disc dual en el qual s'investiguen dues textures, l'origen i la cerca, la fusta i el metall, la carn i l'os, el càlid i l'abismal, la mà i l'infinit, el rosa i el blau. Oral, que és el rosa, o representat pel color rosa, és casa, és cançó, és taula, és tan col·lectiu, és la història d'amor, és la mare, és la dona, és desamor i flor. A nivell compositiu està armat en harmonies més complexes però lluminoses, amb les cordes, la veu i la guitarra com a elements principals també apareixen tambors. En aquest senzill que estem escoltant, Abissal, ho trobem ben clar. Abissal és la cerca, és el profund, l'oníric, el cant introspectiu, el cristall, les mars, el desconegut, les nits. Musicalment és més ampli, profund, té menys cordes, és més cíclic, més líquid i l'element principal són aquí les trompes, les trompetes i també les flautes travesseres. Això que escoltem, Abissal, forma part d'aquest treball. Però ara us deixarem amb una altra peça magnífica. Encisadora, un tema que porta per nom En un rincón. Deixeu-vos emportar per Sílvia Pérez Cruz, que avui es mereix ser la recomanació del dia.

0: Són les 10 del matí.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
2: La Lliga Elite baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda al 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
1: A peu de camp. Tots fem esport. Informatiu migdia.
3: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
4: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
5: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
6: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
8: Tengo que encontrarla.
9: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
10: Creo que he descubierto algo increíble.
7: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
11: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
12: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
13: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
14: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50
15: años. I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
16: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
0: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
12: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
13: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
14: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
15: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
16: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
0: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
17: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
18: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
17: Us hi esperem!
19: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

El sonet d'avui porta per títol Plou, protesten i, com deia la meva mare, continua xispa más o menos, tot igual. A Rubí ha caigut tanta pedra, tanta aigua, que per moments semblava Venècia, de tan aiguat, més de 50 litres trànsit col·lapsat i a l'Escardívol només faltava un gondoler desesperat. De fet, a l'Escardívol, un cotxe volcat a primera hora. Bon dia i cap per avall, que aquí el despertador ja no sona. Impacte. Trànsit fluid, però no cal que sigui rodolant. I entre tempestes hi ha gent que continua fent coses útils, caminar, córrer i ballar contra el càncer infantil i on colliga preparant sopar solidari al celler, perquè aquí les solucions sempre arriben abans des del veïnat que des del conseller. I també hi ha jornada de portes obertes a l'Escola Oficial d'Idiomes. Vine a aprendre idiomes, obre nous horitzons, que sempre va bé saber dir no arribo a finals de mes, in four languages, I can get at the end of the month, i sobretot amb bona pronunciació. I parlant de no arribar, els docents tornen a la vaga, més mobilitzacions, més tensió, més cansament. USTEC demana 400 euros al mes i Educació respon com qui sent ploure des de dins d'un Tesla blindat. I mentre aquí discutim qui paga la recepta, Lamine Yamal sacseja el Pròxim Orient amb una bandera, que avui un extrem ja no és només un jugador, és mig atacant, amenaçador, mig cimera internacional. I el català creix a les xarxes un 72%, que és fantàstic perquè finalment tenim contingut. Ara només falta sous, habitatge i salut, però escolta, almenys el meme ja el fem en català.

0: dia, Marta Casas.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Vicent Rabadán.
2: Què tal, bon dia?
0: Bon dia, Montse Clemente.
1: Molt bon dia.
0: Farem la tertúlia amb ells, amb vosaltres, al telèfon 93-588-5960, 93-588-5960. Us volem escoltar, volem que estigueu presents aquí, de Déu. Us agafarà el telèfon qui està al comandament de Rubí al dia durant tot el matí, el José Malagón.
3: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Doncs som-hi, comencem. Us va agafar ahir la pedregada o no?
1: Jo, per sort, com que ja ho havien estat avisant des del migdia, que bueno, a la tarda podrà ploure, i de cop veus aquell nuvolot negre, estava a casa meva mare i vaig dir, saps què, no ens moguem d'aquí, i la vam poder veure des de la finestra, que també és bastant un espectacle, o sigui que, per sort, hi havia coses ahir a la tarda de convocatòries, i vaig dir, no, jo no me movo de casa.
0: Bueno, de fet, Marta, es van anul·lar.
1: Sí, de fet, bueno, sí. Una de les dues no es va anul·lar, l'altra sí que crec que es va fer, però...
0: La veus de dona, crec.
1: A mi em va pillar que vaig dir, mira, em sap molt greu, però no atreveixo jo a sortir de casa amb aquelles pedrotes.
4: Jo just passava per casa, perquè dius, amb l'agenda de pa, no em puc creure, però jo no tenia idea que venia la pedra. T'ho prometo, perquè feia un sol... un dia maco, sí, no, d'aquests, i això, veure com cau la pedra dins de casa, doncs fa goig, no? El jardí tot blanc, sí. I sí que és veritat que per un moment vaig patir per les plaques solars, perquè mai havia sentit aquest soroll, tan fort, el que és la teulada, no? Però res, al final, doncs acompanyant a la Sora, que és la meva... Bueno, tinc dues gossetes, però la gran és que no pot suportar, Li fa una por, doncs allà, vinga, a calmar, i ja se sap.
0: Però Vicenç, tu com la vas viure?
2: A banda, diguem-ne, d'un episodi que és sortir a la porta del pati amb una escombra per anar retirant el gel acumulat, perquè si no l'aigua anava pujant i podia entrar. A banda d'això, veure com s'omplia el pati amb la calamarsa i ja està. Però bueno, ja es veia venir que... Home, no poden dir exactament on caurà pedra o calamarsa o pluja, però sí que es veien uns núvols i es va complir la predicció de...
4: Les tomaqueres pobres i totes aquestes cosetes, sí que la gent del meu voltant que tenim una miqueta de plantació, doncs...
0: Ostres, és veritat.
4: Molt malament.
0: Seria
4: molt
0: qüestió malament de veure els horts de Rubí.
4: Els Ecobodum.
1: Ahir vaig veure que havien penjat una història a Instagram, bueno, un vídeo, justament, els Ecobodum, i els vaig escriure per preguntar, tot bé? Suposo que deuen estar analitzant. Aviam, va durar poquet, relativament, no?
2: I era calamarsa, no era pedra.
4: Per carregar-se...
1: Depèn de les
4: tomaqueres. Jo tinc confirmació de les tomaqueres.
0: Sí, però per veure què ha passat, com ha afectat. Sí. Anem a escoltar el meteoròleg rubinenc Luismi Pérez.
5: En el cas del barri de la Serreta han arribat gairebé a 2 litres per minut. Què vol dir això? Que si hagués estat plovent una hora a aquell ritme, s'haurien acumulat 120 litres per metre quadrat, que és una barbaritat. Sí que normalment aquest tipus de tempestes deixen pluges molt intenses, però duren pocs minuts, per sort, perquè si es perllonguen el temps és quan podem tenir un problema.
0: Coneixem d'aquests episodis.
2: I a més, una cosa que no fa la neu, quan cau, que és bastant excepcional, per exemple, a Rubí, amb el gel, els invernals es tapen. I això és el que pot provocar, doncs, que pugi l'aigua i inundi baixos... és això, és molt sobtat. Qui li enganxa, diguem-ne, al carrer, millor que s'aixoplugui a algun lloc, perquè déu-n'hi-do com va caure l'avui.
1: És que jo el que vaig pensar més, estava amb el meu fill, que crec que mai havia vist una cosa així, perquè... I clar, era una... Està caient gel, que no s'ho explicava. I pensava, menys mal que ahir, com que hi havia vaga a l'escola, no vam anar, però ens hagués pillat quasi tornant d'escola. Menys mal que estàvem a casa i ens vam quedar i vam...
4: Però també són coses xules de la vida.
1: Sí,
4: dius,
1: tant.
4: Ara, el meu fill encara no havia vist.
1: Es va posar la seva cadireta a davant de la finestra i estava com flipant. Li deia, mira tu, perquè això... Bueno, ara ja sabem que els fenòmens, no?
2: Ara ja no serà tan excepcional.

0: Mentre no, i senties els cops de les pedretes a la finestra, sí, perquè més amb el vent...
1: De tota manera, dic, en comparació, jo, a mi que m'ha tocat viure-ho doncs, a dalt de tot dels Dolomites, per exemple, quan t'agafa això a muntanya...
0: Mm. Ostres!
1: Sí. És una altra història.
2: Sí, home, no.
0: És un espectacle, però diferent.
2: No estàs per gaudir-lo.
0: No.
3: El 93-588-5960, si ens voleu explicar doncs, com vau viure aquest episodi ahir. Jo quan vaig arribar a casa del grup del futbol de la meva filla, doncs arribava per l'autopista a la sortida de Montornès, hi havia sota la pluja, havien gravat un arbre que havia caigut un llamp, estava cremant.
0: Ostres.
3: Tot cremant, no? Wow. Hi havia un altre pare que deia, ostres, jo he vist com ha caigut. I estava la imatge de cremant. O sigui, clar, això si ho veus des de casa està molt bé.
0: Sí, sí.
3: No? Però el perill que té, jo, per exemple, no havia vist
1: un llamp
3: que estigués cremant allà. Jo he vist que allà al Vallès Oriental, no?, que estigués cremant aquest arbre. A les incidències, aquí a Rubí, dotació de bombers de la Generalitat es va desplaçar al passeig Francesc Macià, al barri del centre. Un arbre s'havia vist afectat per la tempesta. Una de les seves branques havia caigut sobre cablejat elèctric. L'arbre havia quedat doncs, en risc de caure. I el que deia el Vicenç, durant la tarda la policia local ha atès avisos sobre un grapat de tapes de clavegueram aixecades i una tanca que havia caigut sobre la via pública. Bueno, això no és tan perillós, però clar, el fet de quan hi ha tanta aigua que veus que surt, sí, no?, per les tapes de clavegueram, això impressiona també. Doncs això, la tempesta que vam tenir, aquest cotxe bolcat a primera hora a les 6 del matí aquí a l'Escardívol, que per sort la dona que el conduïa doncs va sortir caminant, estava sent atesa pels serveis mèdics.
1: Què ha passat?
3: Aquest matí a les 6 del matí a l'Escardívol hi ha volcat un cotxe.
1: Volcat, però volcat sol?
3: Sí, al carrer del Gimnàs, quan entrava estava la conductora doncs sent atesa pels serveis mèdics. Uau. Ha anat pel seu propi peu cap a l'ambulància i doncs mira, quatre dotacions del bombers, tres vehicles de policia i un ensurt enorme, clar, per aquesta dona, que esperem que es trobi bé.
0: Que només hagi sigut l'ensurt,
3: sí,
0: no?
3: Perquè si veieu les imatges, doncs les tenim publicades a les nostres xarxes, doncs
1: jo no m'hi he trobat l'Escardívol perquè ja fa temps que no vinc a aparcar aquí directament. Si vull arribar puntual a la ràdio, no vinc a aparcar l'Escardívol, ho sento. Tenim, hi ha altres opcions, no sé si dir-les públicament perquè...
3: Poden ajudar.
1: El tema de Pica Aguilera, o sigui, tota aquesta zona, normalment tens lloc per aparcar. Ara tenim un aparcament just a la pujada del camí de Sant Mús, enfront dels pisos de la Seda, que és una passada, i dius, deixes el cotxe i després camines una micona, que això està bé.
3: Fa salut, no? Si
1: fa
3: tens
1: salut,
3: temps, o sigui, has de sortir una mica abans. Que no plogui!
1: No has de sortir una mica abans. No? Jo t'ho dic, si algun dia he arribat tard, és perquè he intentat aparcar aquí l'Escardívol i està tot col·lapsat. Volem estar molt, molt més a prop del lloc i no és tan necessari. Penso, fins i tot a Can Fatxó, que dius, tens l'aparcament allà i al final 10 minuts de caminar i aquestes coses, per la gent que vivim molt lluny.
3: Això és una problemàtica que passa aquí a Rubí, passa a d'altres ciutats, segur que els que ens escolten, siguin d'on siguin, els hi passa el mateix, que per accedir doncs tindran cap al centre l'aparcament a partir d'una determinada hora i ben aviat ja és molt complicat aparcar i que llavors t'has d'anar i t'ho has de muntar una miqueta i explorar, no?, on pots aparcar el cotxe, quin bus pots agafar, si transport públic, si agafes... No, això sí que passa. Jo volia parlar de també Camina, Corre i Balla, que organitza una nova jornada del càncer infantil. Recordem també que Oncolliga fa un sopar també solidari, amb preu de 50 euros, crec que és el dia 12 de juny, ara ho estic dient de memòria. Doncs l'associació benèfica Camina, Corre i Balla contra el càncer infantil impulsa aquesta jornada d'activitats familiars d'esport. Tindrà lloc el dia 7 de juny. De les coses maques que ara després escoltarem és la solidaritat que té Rubí, el seu teixit, que això m'encanta, el teixit social. Marta, això a mi em té, des que vaig arribar a Rubí, encantat, sí. Encantadíssim, Montse i Vicenç.
0: Precisament dilluns vam parlar de la cursa de la dona, no? Que sí. Era l'esport i tot això, però el més important era que la gent, quan hi ha un motiu solidari, i a més, no sé si dir-ho així, però malauradament el càncer és un tema que està molt a l'ordre del dia i la gent respon molt. La jornada del Camina, Corre i Balla, jo al final no vaig anar a la convocatòria, però he llegit ja com serà l'activitat, l'any passat hi vaig ser i vaig pensar exactament el mateix. És que la gent si volca, vull dir, van a participar a les coses i encara que no participin, fan donacions. Vull dir que això està molt bé.
3: Sí, anem a escoltar César Obea, que és membre de l'associació Camina, Corre i Balla, que diu una cosa que a mi m'ha impactat molt.
2: Som els que hem tingut la sort de no passar per aquesta enfermedad, els que hem de lluitar i treballar pels que no poden i estan allà a peu de llit amb el seu fill, no tenen temps per això. Llavors som nosaltres que hem tingut aquesta sort, hem de ser agraïts per la sort que hem tingut.
3: Penseu això, també, que justament som la gent que no té d'atendre aquests malalts els que hi podem col·laborar d'alguna altra forma, no?
0: Sí, jo sí, totalment.
1: És que és un tema de consciència, de consciència de vida. Moltes vegades tenim la tendència de fins que no em toca a mi no m'implico les coses. No, és al contrari, no? És quan estàs més fort i tens a mà doncs poder ajudar, doncs vinga, som-hi. Aquesta és la manera de fer comunitat i de fer que les coses funcionin, i tant. Jo aquesta vegada no he anat a córrer a la cursa de la dona, però, en aquest cas d'un col·lega, però sí que vaig participar amb el primer... Vam muntar el primer sopar l'any passat, ja, que va ser Can Ramoneda, i bueno, ja estan superencarrilats, un col·lega Rubí. Sí, molt, molt bé.
3: Anem a escoltar l'alcaldessa Ana María Martínez... que també el que parlaven de la solidaritat de les persones respecte a aquest tema.
4: El càncer infantil ens interpel·la a totes i a tots. És una realitat que tenim a prop i, evidentment, és una maleïda malaltia, com acostumo a dir, però que a sobre, quan impacta en infants, en nens o nenes, doncs encara fa una sacsejada com més brutal. I davant d'això, doncs no podem quedar indiferents, hem de fer alguna cosa. Jo em sento molt orgullosa de la meva ciutat, perquè quan fem una crida, la ciutat respon. I és cert que hi ha activitats que has d'anar fent perquè es consolidin i ens anem animant, no? Però al final la resposta és positiva i això ens anima molt a continuar fent, a continuar tenint esperança i a continuar pensant que entre totes i tots, tot és més possible.
3: Doncs això, justament, sí. Aquesta solidaritat. Una cursa que té la inscripció preu d'adult de 15 euros, aquells que estiguin entre els 0 i els 15 anys tenen un preu de 3 euros, doncs, per apuntar-s'hi, Anem a un altre tema que ahir vam tractar, que és la vaga de docents, que, bueno, amb bastanta també sorpresa. A mi em continua sorprenent, segons quines declaracions surten del Departament d'Educació, són les mobilitzacions que tindran lloc aquest mes de maig i aquest mes de juny, entre les demandes que no són només de sou, sinó que estan relacionades doncs, amb les hores extres, amb reunions, amb excursions, amb formacions, amb que un de cada tres alumnes tenen necessitats especials. Yolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, doncs van rebaixar el que reclamaven de sou dels 700-800 euros a 400 i resulta que l'Esther Niubó, la consellera, doncs diu que les peticions maximalistes no ajuden. Hi haurà reunió doncs aquest dijous, que estan oberts a escoltar, però jo no sé com és l'escolta, perquè això d'escoltar, no sé si vol dir que estic rebent aquelles ones sonores, però ho dèiem al sumari, o sigui, la posició mobilista resulta com bastant xocant. Jo no sé si és que penseu, és que no tenen diners, és que estan sent també doncs, bastant criticats ja per la resta també de partits polítics, amb Junts, amb Comú, etc. I aquí no es mouen les coses.
0: Bueno, és que, clar, és una cosa que ara perquè estan fent més vagues, o sigui, perquè s'estan fent vagues i més mobilitzacions i de més, però és una cosa que jo crec que fa bastants anys que es parla. O sigui, jo ara perquè tinc el nen i des de que estic més a prop de l'escola ho veig, però ja abans, no?, que veuries notícies a... Aquí Rubí crec que ens ha tingut més impacte de la 03, que porta molt de temps mobilitzant-se, però l'educació pública ja fa molt de temps. El tema dels sous també crec que és una estratègia més de comunicació, de dir, és que el que volen són més calés, i ja està. No, ja no estan dient això. L'únic que també és veritat que van dir, home, si els Mossos els hi pots pujar el sou, a mi també me'ls pots pujar. Vull dir que és una cosa que cau bastant. Llavors, ser immobilistes també crec que és un bon moment, perquè... o sigui, un moment que és com preelectoral, no, diguéssim, i clar, qui cedeix aquí? El que cedeixi és el que acaba perdent. Jo espero que arribi a un acord, no perquè s'acabin les vagues, sinó perquè arribi a un acord que pugui satisfer el col·lectiu docent, que és el que ha de sortir guanyant amb això, i bueno, el govern entenc que això que deies de l'escolta anava a fer la broma, potser posant Mossos a escoltar i per això els hi arriben les informacions d'aquesta manera, però que han d'escoltar, perquè el salari és una cosa, però tota la resta de les reivindicacions, que a més crec que han fet bastant esforç en dir, és que no estem demanant només el salari, però que també, i tenen tot el dret del món. Vull dir, és que no, una cosa no treu l'altra, no? Vull dir que si fos una, per mi, si fos una reivindicació només salarial, pues parante, clar que sí.
3: És que ahir sortia una dada que donaven que un de cada quatre professors a tota la OCDE volen deixar-ho perquè estan amb molt d'estrès, farts també de la situació. O sigui, no és només a nivell de Catalunya.
5: No, òbviament, ni a nivell de l'estat espanyol, sinó que hi ha problemes segurament a tota Europa. A veure, això resumeix en una qüestió molt clara. Recursos, no només salarials, als quals tenen una... Em sembla que és una demanda legítima, perquè és que no està per saltar alegria els sous dels docents, sinó de recursos en general. És a dir, quan es demanen recursos per les criatures que necessiten, diguem-ne, cures especials, per quan es demana rebaixar la ràtio, que és obvi. Tot això són diners. I el problema és que sembla que els hi faci una mica de pànic als polítics, en aquest cas, diguem-ne, el PSC que està governant la Generalitat, reconeixen que no tenen un duro. És a dir, que estan molt justos, que el finançament no dona per tant. És a dir,
3: que no hi ha. Per què hi ha darrere? Què hi ha darrere de reconèixer això, que el finançament no dona? Ah, si es tires d'aquesta...
5: No ho sé.
3: Sí. Sí. Això, tenim una fulla, que vas a una branca, i
5: que vas al tronc,
3: que no... i que vas a l'arrel. No, què hi ha darrere de tot?
5: Però
3: si no hi ha finançament,
5: què hi ha darrere? Però és reconèixer que no pots gestionar sense recursos.
3: I llavors es gestiona per què no hi ha aquests recursos.
1: O que s'està fent una gestió que no és la millor.
5: Però està molt clar. És a dir, a veure, el finançament a l'estat espanyol és el que és. No es revisa des de fa no sé quants anys. I quan es planteja allò del finançament singular per Catalunya, aquí s'arma trolla, m'entens? Què està passant amb les eleccions andaluses? Vinga amb Catalunya a la boca. És a dir, és un problema claríssim. És a dir, quina comunitat autònoma de l'estat espanyol ha crescut més demogràficament en els últims anys? Està molt clar, Catalunya. Això s'hauria de revertir en més finançament? Està claríssim. Després està el repartiment, però és que les comunitats autònomes no tenen massa marge tampoc. A part, diguem-ne, de la Ayuso, que fa, diguem-ne, despeses d'aquelles inversemblants, és que es gasten en educació, en el cas de Catalunya, òbviament també els Mossos, pels Mossos sí que hi ha increment salarial, sí. Deu ser per les hores extres que fan, diguem-ne, en les assemblees de mestre.
3: Esteu fins, avui?
5: No, però és que és una obvietat. És una obvietat. En aquest tema en particular, és que els hi han posat als de l'USTEC, que, deixeu-me dir, arribar a un pacte fa temps ja amb els dos sindicats, diguem-ne, majoritaris però hiperminoritaris en el camp de l'ensenyament, home, és molt ridícul. És molt ridícul. Des del punt de vista polític, és que no s'aguanta per enlloc.
3: Mala peça al tele.
5: Llavors, tu has de negociar amb els que ostenten la majoria de la representació. Amb tots, però sobretot amb aquests. No ha passat. Clar, són molts anys de reivindicar, rebaixar ràtios, millors condicions, i ni punyetero cas. ni punyetero cas, tenen un límit. No hi ha... Aquests professionals tenen un límit.
0: I tant.
5: I llavors, i no és estrany que a tota Europa hi hagi un problema de dedicació de, dels mestres i les mestres. És que és obvi.
1: Estan deixats de la mà de Déu. De la mà del Déu, no de, de la mà de, sí, dels governs, eh?
0: Malauradament, a part, també penso que és un col·lectiu que és molt fàcil posar-s'hi en contra. Perquè jo crec que jo mateixa, si em reviso a mi mateixa fa 10 anys, també deia, ui, aquests, els mestres no tenen moltes vacances, cobren molt. Està de classe, no, sobretot és, de les infantils, no fan res.
5: És el mite.
0: Ja és molt fàcil, Marta, fer aquest discurs, Marta, de anat, dir, és anat, que tenen 2 mesos de vacances.
1: És que fa uns anys... Potser la cosa no està com ara. És que ha anat increixendo la situació precària que s'està visquent ara a les classes. Jo parlo perquè la meva filla ara és mestra i m'explica cada dia les problemàtiques que es troba a dins la classe. Depèn de quina classe, la mestra ha d'estar de, donant la mà sense poder-lo deixar amb un nen, perquè si el deixa es posa a cridar com un boig i no sé... Tu, com pot estar doncs, aquell docent fent la seva feina?
0: Clar.
1: És impossible, no? I falten molts recursos i falta molta consciència, falta molta priorització del que és essencial, i l'educació ho és. Però sabem que els governants... Educació, cultura, tot el que... Bueno, hi ha moltes coses que se les passen pel sobre.
5: Sí. Sí. Sempre diem els governants, però després hi ha altres sectors socials que tenen responsabilitats. És a dir, per exemple, en el tema de l'ensenyament professional, és obvi que l'Estat espanyol, i especialment Catalunya, ha estat, diguem-ne, bastant un fiasco, comparat, diguem-ne, amb països com França, Alemanya... Però no hi tenen res a veure les empreses que haurien d'estar interessades justament en aquesta millor formació dels futurs professionals que ells contractaran o haurien de contractar. No té ningú res a veure. No té res a veure en el camp de l'ensenyament el sector privat que fa negoci amb les seves escoles i que moltes vegades s'alimenta de l'erari públic, de diners públics. Tota la concertada sense anar més lluny.
1: Però això s'ha més a més.
5: No, això és una qüestió fonamental. Jo ho dic perquè sempre se'n van de rosites gent que té molta responsabilitat i només ens fixem en els governants. I els governants, no ens enganyem, compten amb uns pressupostos que són els que són. Són els que són.
1: Però és que és com dir, jo amb aquests ingredients haig de fer la paella.
5: Sí, però no hi dona. Doncs, però no hi dona.
1: No li donen, doncs això, que es parli, que primer s'ha de gestionar bé, i s'ha de saber què és el prioritari, i s'ha d'escoltar, i no passar de tot, si és que estan dient.
5: Però que és obvi que no hi ha diners, o sigui, és que no demanen només als mestres.
1: No hi ha diners, no. Sí,
5: no són només els metges i el personal sanitari.
1: S'han de redirigir els diners de forma justa i de... Bueno, doncs no ho sé. Bueno, si comencem pels sous dels polítics...
5: Sí, home, sí. A veure, jo he estat regidor 8 anys a l'Ajuntament i era, aquest era un cavall de batalla, però a veure, era més posse que una altra cosa. No fotem.
1: Bueno, posse no, dins, que quan es renova un govern i el primer que es fa és pujar-se a tothom el sou, no és un...
5: Però a veure...
1: Això és un exemple.
5: Això és la xocolata del lloro dins d'un pressupost, fins i tot municipal. Fins i tot municipal, no ens enganyem.
1: Bueno, que això... que es pot fer una millor paella...
3: Això,
5: això té un sentit, moltes vegades simbòlic. I jo he estat el primer, i a més, no ho dic per dir, ho he dit en el ple municipal durant 8 anys. Durant 8 anys. Que és vergonyós. No, o sigui, millor sou, moltes vegades per no fer res... A vegades, simplement per assegurar una majoria absoluta, es cobraven 40.000 euros. ¿Vale? Això no millora necessàriament la gestió, ni molt menys. El que millora la gestió és dedicar-s'hi, és parlar amb els sectors implicats, és cremar-se les celles mirant papers i mirant de solucionar coses. Però arriba un moment en què, ho sento, però Jesucrist va fer, segons sembla, el miracle dels peixos i els pans. Això no ho pot fer cap govern. Clar, si perquè... no entren diners, doncs no es poden invertir.
3: Clar, perquè ens podem posar en el paper del govern de Catalunya, en cert sentit, és a dir, tens diferents col·lectius, no només educació, sinó metges, etcètera, diferents agraris, etcètera, que demanen solucions i urgents, no? I tens un pressupost i tens un govern de Madrid, no?, que és del mateix color, que per un costat estan demanant urgentment i tens mobilitzacions al carrer per educació, ens centrem aquí, i després has de negociar, no?, en certa forma, amb els diferents agents d'aquí, de Catalunya, els pressupostos, però també amb els de Madrid. Clar, si no tens diners, què significa això pel govern admetre que no té diners? Quan altres partits li estan reclamant, doncs, aquest augment de pressupostos, i el govern de Madrid, el govern espanyol, què li poden estar dient també, no? Perquè jo estic suposant també que la consellera, això, parlarà amb el Salvador Illa, el Salvador Illa, doncs, tindrà aquesta pressió, que haurà de parlar a Madrid, i Madrid té, doncs...
0: Bueno, Madrid, és el que deia el Vicenç, també ha de fer... Fins que no passin les eleccions andaluses, aquí no...
3: Fins aquí, ni,
0: ni dit, perquè és no veritat, res. Hi ha hagut eleccions i jo i ho he sentit molts dies. És que le estáis haciendo muchos favores a los catalanes. Jo sempre penso, pues, no sé, un altre d'aquests favors, perquè aquí no veiem res. Llavors... donar o sigui, aquest finançament que ens falta, si tens un govern valent, encara que sigui del mateix color polític, és que haurien de poder ser prou valents de dir, escolta, nosaltres ens fa falta aquest finançament, perquè per tot el que ha explicat el Vicenç, per tema de població, per tema de serveis que prestem, etc, etc. Clar, si no, si un govern del mateix color... Mira, és com l'exemple de l'hospital o l'Escola del Bosc, que a més la gent de l'Escola del Bosc ho van posar ells a Instagram, no ho dic jo, però ho van posar ells a Instagram. L'Escola del Bosc se'ns va dir, quan governi el PSC estarà feta, i ara què passa, PSC? I van venir aquí a manifestar-se amb una pancarta. Clar, ara, com que el govern del PSC no dona l'Escola del Bosc, està retardant l'hospital, està... Ostres, ara... Clar, és un compromís. Jo ho entenc. O sigui, per l'alcaldessa Rubí deu ser un... Ostres, ara no em puc barallar amb els del meu partit i he de com, justificar, rebaixar... O,
1: i per què no?
0: Jo crec que ho hauria de fer.
1: I per què no?
0: Jo crec que ho hauria de fer, tant
1: per
0: ella...
1: Per què penses que jo em vaig sortir de política?
0: Però dic que ella ho hauria de fer amb el govern Illa, i el govern Illa ho hauria de fer amb el govern Sánchez. Hauria de poder ser així, que a sobre, si ets del mateix color, potser aconsegueixes una mica més, que no si vas a la contra... doncs aprofitem aquest avantatge. Però clar, també és veritat, no?, que és molt fàcil dir no, quan governem nosaltres ho farem, i quan arriben a governar els altres diuen bueno, espera, perquè potser no, ens hem mirat bé els números i això no pot ser. Bueno, si has d'anar a demanar a Madrid, el que deia el Vicenç, et miraràs bé els números i depèn de com t'interessarà més. Donar-li diners a Catalunya normalment no és una bona...
3: Dic, només els números o també les implicacions polítiques que tindries?
0: Això, vull dir... que em refereixo, que donar diners a Catalunya té unes implicacions polítiques que després et vindran tots els governs o oposicions del PP de les altres comunitats i et diran favores a los catalanes, pues tu...
1: Però què juguem? Però què juguem? És que si deixem que les coses continuïn així, ja es veu cap on anem. És que algú ha de començar a funcionar amb més sentit.
0: D'una altra manera, sí, completament d'acord.
1: I t'has de veure, o sigui, què és, que som gregaris i tal, o som justos i ens escoltem la problemàtica i volem canviar les coses, vull dir...
5: Una qüestió també de...
0: Per això surten, no?, al carrer... Per això hi ha manifestacions, perquè al final algú diu...
5: Les mobilitzacions no són per res.
0: Em refereixo que tots aquests manifestants, milers de manifestants que van sortir al carrer, segur, seguríssim que hi ha gent que vota el PSC, no tothom ha sortit allà, i per tant també entenc que són els primers enfadats en dir, oi, és que aquí passem de governs de colors, aquí, allà, i les coses no milloren. Llavors, s'haurà de sortir al carrer...
1: Però els polítics, començant a nivell de ciutat i tal, els que són més propers a la gent, si tu t'has compromès o has dit que vols fer una cosa i no la pots fer, has de sortir, no puc per això, o has de trencar-te les banyes per fer el màxim possible, i no ui, no, perquè políticament això, aquestes coses, no? Això és el que no, canviem... Hauríem de... És que al final és el que abans, connectant amb la notícia d'abans del tema de la implicació, o sigui, la gent de carrer de fet, són els que hauríem d'estar més implicats a política i a canviar les coses, en els barris, a les ciutats i tal. Perquè si no, al final, deixem en mans de gent que potser ni estan prou preparades ni prou conscienciades, perquè prenguin decisions i que al final prenen decisions que no, que s'allunyen de canviar la realitat a millor, i ho fan, doncs, ostres, doncs això, anem a analitzar políticament, ni que estiguem en un joc d'estratègies que en el fons és el que passa. Pues, què fem? Ens impliquem? Jo vaig intentar, em van proposar també de participar, perquè dius, ostres, quan estàs molt actiu a la ciutat i estàs fent coses als barris, associacions, no sé què, tal, al final, diuen, ostres, doncs arribes a molta gent, o pel que fos, m'han dit que participés en el programa electoral i totes les... Jo vaig quedar al·lucinada, perquè totes les peticions que volia fer per Rubí, totes les van entrar al programa i tal, i al final van dir, ostres, ja que t'animaries a entrar a llistes? Va dir, pues sí, jo no m'haig d'amagar, com a independent, però entro. Ostres, però quan veus des de dins com funciona, dius, no, o sigui, en aquella ocasió hi havia opció d'entrar a govern i es va dir, no, perquè l'actual alcaldessa doncs s'anirà, s'enfonsarà, no sé què, no sé quants, i no interessa. Jo vaig dir, mare de Déu del Carme, i dic, on ha anat a parar tot el que es volia fer per la ciutat? Jo m'ho havia cregut, que realment... Sí. No, les estratègies polítiques, dic, mira, això, jo era... Tenia la beneïda idea de que, dius, mira, una poma de les bones pot anar implicant a les altres, però no, amb aquest sistema no. S'ha de fer des d'una altra via, en el dia a dia, treballant amb el nucli i fent i canviar. I una de les coses importants és l'educació. L'educació s'ha de fer, en el fons, a casa. Però bueno, és que és un tema molt... A mi m'enerva molt,
3: O sigui,
1: no em conformo.
3: No, estem parlant entre les intencions o les bones intencions que un les pensa al cap i després el que s'acaba trobant, no? I en certa forma, a mi també em fèieu pensar una mica en quan tens un pressupost familiar i tens un fill, una filla, tens una certa quantitat de diners, hi ha unes despeses que són fixes, no? Això ja ho sabem, no? Hipoteca, lloguer, etcètera, etcètera, i després tens dos fills i que has de donar diners i que a veure a qui li dones o a qui distribueixes els diners de forma que l'altre no se t'enfadi tampoc, no? Perquè li dones a aquest germà i tal, i has de... I això implica també, doncs, parlar molt, emprenyamentes també, i això, en certa forma, no sé si serveix, aquest símil, però també una miqueta em fa pensar a modo, no?, d'una mica, perquè ho tinguem una mica més casolà, més en certa forma, tot el que té a veure, no?
1: Però, Toni, jo parlant a nivell casolà sobre aquest tema, precisament, és que és la manera organitzar-te. Nosaltres tenim un Excel, fem reunions familiars i sabem, primer, sabem on es mou el diner. Perquè la gent, molta vegada, i a l'economia domèstica passa, la gent no sap on marxen els diners. No sap que si dius, ostres, si faig un cafè cada dia al final és tant, si tinc costum de fer no sé què, tal, i tothom no arriba a final de mes. Si tu tens un control, i a més ho fas en plan diàleg i tal, doncs no hi ha problema. Tu pots tenir el marge i anar fent estalvi de reserva, per emergències, per no sé què i tal. I el tema de li haig de donar als fills o no, depèn. Bueno, si són petits no crec que es posin amb aquesta dinàmica. I a partir d'una certa edat ells han de gestionar també, ells han de ser capaços de produir valor. Sí, bueno, no sé, vull dir, jo a la meva època, jo amb 11 anys ja vaig començar a donar classes de repàs a nens petits, imagina't. I aquella petita història ja a mi em va servir per gestionar, saber el que costava les coses, etc.
3: Clar, però això fa molts anys. Jo no sé si els adolescents d'ara, que
1: jo, els meus
3: molt
1: fills...
3: temps amb el mòbil, tenen aquesta inquietud de dir...
1: Pues canviem-ho,
3: Això em costa molt, ara posar-me a fer això...
1: Bueno, pues que estem... Estamos creando un mundo de vagos i de gent que no és capaç... Jo... El que mai he fet és donar als meus fills una paga, començant per això. Dic, bueno, sí, són coses d'acostum... No, per què? Per què? Haig d'acostumar... No, anem... un intercanvi de valors i aquestes coses. I a valorar, els diners han de ser això, no? És a dir, no... Ni una cosa imposada, ni tinc dret a cobrar i jo a mi em dones més que l'altre o més... No ho sé, tot depèn de com presentis les coses i d'això, de ser conscients de que... Tothom hem d'aportar i és el que deia. És increïble, eh? El meu home, el Fran Rueda, ell feia, precisament, era coach financer, eh? Vull dir, potser també per això tenim a casa la sort de tenir aquests excels i aquesta dinàmica, eh? I anava als instituts i anava ensenyant, perquè és una de les coses que no es parla, precisament, amb els joves, no tenen ni idea de com funciona, eh? Són coses que no s'ensenyen, que s'haurien d'incloure, eh? A programa d'educació i tal, no? I ho deia... Ai, ara s'ha anat. És que, bueno, ara he parlat del meu...
3: Pel cotxe financer del teu home. Se t'ha anat,
1: sí.
3: Se t'ha anat.
1: Sí. No,
3: això impacta. No, deies de no donar una paga, 93-588-5960. No sé com ho feu vosaltres a casa.
1: Sí.
3: No donar paga, parlàvem de que a partir de tu, dels 11 anys, doncs, sí. Donaves classes per guanyar uns diners.
1: No, però volia dir, és important, eh? Perquè ell era coach financer, ajudava a famílies, eh? Hi havia famílies amb pocs recursos, que no tenien problema a final de mes, perquè tenien les dinàmiques, el que dèiem, no? Amb el que tinc, reparteixo tal, i gent que en tenia unes entrades de diners molt fortes, i ho dic en comparació amb el que parlàvem abans amb el Vicenç, que no hi ha finançament, no sé què i tal. Tenien unes entrades molt fortes de diners i no arribaven fins a... O sigui, no arribaven bé fins que algú, com el Fran, posava ordre i deien on van els diners, com repartim, tal. És un tema de consciència, no tant d'injectar diners, sinó de consciència i d'actuar amb conseqüència, segons el meu punt de vista i experiència.
3: Mira, parlant també de nois, de joves, d'estudiants, l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí, que farà jornada de portes obertes aquest 15 de maig, el centre busca revertir el desconeixement que una part de la població té sobre el rol dintre del nostre sistema educatiu de la ciutat. No sé si penseu que l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí és prou coneguda, fan anglès, fan francès, per exemple, no fan, jo quan estava no feien alemany, per exemple, hi havia... I també vam tenir a la seva directora, Maria Antònia Rus, que assegurava que el nivell de coneixement de l'anglès ha augmentat en les darreres dècades, però que els joves tenen dificultats per escriure bé en anglès o en francès.
5: Si ho tenen en castellà o
3: en català...
0: Mira, anava a dir justament això.
5: És una obvietat.
0: Sí, doncs... sí, s'ha millorat molt el tema de l'expressió, en qualsevol... Bueno, jo en anglès tampoc no domino, però... És que estava pensant el mateix, que en català i en castellà, que són les llengües vehiculars nostres...
5: Però és una qüestió directa...
0: I cada vegada t'ho trobes més i penses...
5: És una qüestió directament proporcional a l'índex de lectura.
0: Correcte.
5: I de lectura conscient, no de letrejar. És a dir...
3: No de l'escroll, tampoc,
5: No, però...
0: No.
5: Però és que no és tan greu això com el que no fas perquè estàs fent això. És a dir... Jo no sóc partidari, jo no tinc xarxes socials, ni falta que em fan, i no sóc, crec jo, massa dependent de... Però és que no ens enganyem, no és allò que fas amb les pantalles, sinó allò que deixes de fer. Llavors, el tema de la lectoescriptura és fonamental. És fonamental, i cada vegada ho diuen més experts en pedagogia, però és que és una obvietat. Seguim igual o pitjor. I clar, la culpa la té la pantalleta. No, la culpa la té, diguem-ne, que la gent no fa unes mínimes lectures, no discuteix les lectures, no parla de lectures... Bueno, així ens va.
3: Bueno,
5: que després arriba Sant Jordi i tots molt contents perquè es compren molts llibres, però després, a veure, quins són els índexs de lectura? Fa dècades que estem a la cua. Doncs bé...
3: No, és veritat. Quants llibres tenim a casa que no hem llegit? O sigui, que hem comprat i estan allà a la cua i que de vegades penses, espera, jo no compro més perquè tinc el de fa 6 mesos que encara no l'he llegit.
1: És un tema més de manca d'atenció. Perquè, quan tu fas una cosa amb cura i tal, o sigui, fins i tot la llengua, jo és que m'estimo. Jo sóc traductora i intèrpret, ja et dic de formació, i a mi el tema...
3: Traductora i intèrpret de...
1: Sí, bueno, en el meu cas és francès i italià, i després sóc correctora de català també. Jo vaig estudiar a l'antiga EUTI, que era una cosa molt així. Però sí, primer, l'escola jo crec que passa una miqueta desapercebuda.
3: L'escola oficial d'idioma.
1: Tinc aquesta sensació que no no s'està traient prou profit, no sé fins tampoc la capacitat que té, però sobretot és, bueno, és com tot, quan a la llengua és una de les coses que menys atenció li poses, no? Perquè com aprens? Pues això, no? A base de llegir, de mirar, de... Ara és com un passotisme de... Bueno, escric així, tot... Quan deixa tot de tenir sentit, tot és igual i tal, i no, no?
0: No, a més, vull dir, que és una cosa que a vegades no, es fa la diferenciació entre lletres i ciències, penses, vale, però un científic, un metge, un enginyer, si no sap escriure per explicar les coses, tampoc no, serveix
1: que,
0: de res.
1: És que la
0: per
1: llàstima...
0: Tant, si ha de posar, vull dir, jo no et dic que et faci un Quijote, un Shakespeare, però has de saber explicar les coses, redactar
1: sí,
0: bé.
1: Correcte.
0: I això a vegades ho hem...
3: I comunicar-ho.
0: Llegeixes alguna vegada que he intentat llegir-me algun article més científic i penso, vale, no l'entenc, perquè no, perquè soc de lletres i soc una negada, però és que hi ha vegades que penses que això està redactat fatal, no sé si s'ha d'explicar.
5: I no cal només això, eh?
0: Has de donar,
5: per exemple,
0: no?
5: el llenguatge que utilitzen els juristes i els jutges i tal, és bocato di cardenale, eh?
0: Sí, sí, això és...
5: És absolutament delirant.
0: Això és una altra història.
3: Del que parlava la Marta, jo em recordo l'època que jo estudiava enginyeria informàtica, tenia un professor catedràtic, feia bioinformàtica i feia gràfics i era el director, és un home que m'estimo molt, que després he treballat per ell al centre de visió per computador, i era un home que explicant era horrorós. O sigui, jo ja me mirava el temari abans de que entrés ell, però és que la desesperació era que després, quan explicava, jo ja em feia allò un galimaties. Pensava, per què? O sigui, per si us plauen. I en canvi, era molt intel·ligent, no? Era molt bo. Mm-hmm. És que era molt bo en el que feia com a investigador, però a l'hora d'explicar, comunicar, etc., era... I això passa.
1: És que, Toni...
3: La importància de comunicar... La importància de preparar-se també, jo suposo que també s'ho preparava, però era un problema, ja, no?
1: El que comentaves, Marta, és que una de les problemàtiques, segons el meu punt de vista, és que et facin escollir, ni que estigui fet expressament, escollit entre ciències i lletres, quan estem desequilibrant. És que hauria de ser, o sigui, una cosa sense l'altra, malament, no? Un equilibri. Després et trobes amb casos aquest com el del catedràtic, no?
3: Sí.
1: Que li falta i queda coix.
3: I a les universitats, que cada vegada doncs, hi ha més absentisme, i a l'Escola Oficial d'Idiomes es parlava de que volíem fer moltes més classes que fossin més tipus pràctic, també, no? I el Xavier Ribes l'altre dia doncs, també estaven fent reunions per plantejar-se i replantejar-se també com s'estan fent aquestes classes i com deixar o com intentar que l'alumnat no deixi, no?
1: És que han de ser vivencials, i més amb els idiomes, ho dic, parlo per la pròpia experiència, ja us he dit, o sigui, per molt que te'n vas a l'escola, bueno, hi ha la part de gramàtica i tot això, que evidentment necessites una base, però després és la part vivencial, quan tu vius la llengua, quan forma part de tu, quan l'has d'utilitzar per parlar amb algú que està davant i el mires als ulls i tens una... estàs en un context de realitat, és quan realment integres. I jo doncs, com he avançat amb les llengües quan he marxat doncs, a fer un campament de monitora o he fet no sé què, tal, i aquestes experiències són les que màgicament dius, ostres, ara torno i ja no em resulta
0: no
1: em resulta pesat això de tal, o ho comprenc millor, no?
3: Vicenç, sí. Tu que has estat professor, que has tingut alumnes a les escoles, què? Absentisme, tota aquesta...
5: Sí, no, i jo ho vaig patir en primera persona els últims cursos. És a dir, no entenia per què dimonis d'una assistència determinada es passava un percentatge ridícul simplement en 2 anys, els últims 2 anys que jo vaig estar. Clar, i ja intentava esbrinar, diguem-ne, motius, raons, arguments, però clar, qui li havies de preguntar? Els pocs que venien. És absurd, no? Llavors sí que vaig fer una prova, no? Vaig fer... vaig avisar de que tenia una proposta per avaluar la part, diguem-ne, teòrica de l'assignatura, perquè clar, això afecta...
3: Perdona, quines assignatures eren?
5: Espera, era l'assignatura de gèneres interpretatius,
3: periodisme,
5: crònica, reportatge, entrevista, que no és una assignatura d'aquella secundària, ni molt menys, però la teoria, diguem-ne, els hi relliscava. És a dir, sí que anaven, home, no al 100%, però era una assistència raonable a les classes pràctiques, que deies tu, bueno, què té això de pràctic? És molt relatiu. Perquè pràctiques a vegades era dir, no, que facin, diguem-ne, una entrevista davant de l'ordinador, diguem-ne, a l'aula. Dius, a veure, una entrevista s'ha de, un s'ha de documentar, un ha d'enfocar-la de determinada manera, has de contactar i produir l'entrevista amb la persona d'entrevista. Tot això no es pot fer davant d'un ordinador a l'aula. Dius, això és absurd. Pots preparar algunes coses, però ja està. Era teoria, bàsicament, que la gent s'absentava. Per què? Doncs perquè consideren que la teoria no serveix. O sigui, és molt absurd,
0: sí.
5: Perquè allò de la pràctica, per la pràctica, és obvi que un al final aplica els coneixements i els ensenyaments, i això és obvi. El que comentaves, no sé, un idioma. Home, no hi ha com estar en un entorn amb aquella llengua perquè tu, diguem-ne, t'impregnis molt més, creïs automatismes lingüístics, per molt que ho tu facis, diguem-ne, a les aules, no és equiparable. Ara, aquest menyspreu per la teoria és una cosa absolutament generalitzada, perquè, doncs, no sé, aquestes noves generacions entenen que tot el que hagi de significar concentració d'alguns minuts, ja ho descarten. Ja ho descarten. És a dir, i a més, jo els hi vaig fer una vegada una pregunta a l'aula. Vaig dir, quin és el tipus, diguem-ne, de... O sigui, quin és el factor clau per una comunicació interpersonal, És a dir, la comunicació persona a persona. Quin és l'element clau perquè hi hagi aquesta comunicació?
1: Escolta profunda.
5: No, no, i sobretot mirar.
1: L'atenció.
5: L'atenció, mirar a l'altre. Això es va perdre fa temps a les aules. Està tothom allò amb les pantalletes.
0: Sí.
5: I clar, i dit per companys meus, que a vegades passejaven per alguna classe, clar, la gent podia estar amb la seva pantalla d'ordinador, si no fins i tot amb el mòbil, però sobretot amb l'ordinador, mirant rebaixes de no sé què, mirant novel·letes de no sé què... o algunes coses més pujades de to, si estàvem fent qualsevol altra cosa menys una mínima atenció a classe.
1: Llavors, Vicenç, tenies opció de sortir de l'aula, de fer coses i tal. Ara penso, no?, aquesta sèrie que hi havia d'aquell professor de filosofia.
0: Ah, el Merlí.
1: El Merlí. Aquest... Tenies a la mà fer-ho? Ho vas intentar? O es pot fer o no? O sigui, de...
3: Amb els quatre que li queden.
1: Per què no? O sigui, si ell surt amb els quatre i tal, potser... Op,
5: però a on? Surts a on?
1: No, jo pregunto.
5: O sigui, els problemes que hi ha perquè ja arribin a la universitat.
0: Clar, només el fet
5: que és un, que és un dels motius bàsics que adueixen, diguem-ne, els estudiants.
1: No, però no sé, jo...
5: I després, els
1: no sé
5: a on?
1: Quina universitat estaves, però...
5: A l'Autònoma.
1: A l'Autònoma hi ha una gespa preciosa.
5: No, jo he fet classes a la gespa. Jo he fet classes a la gespa.
3: Vigileu amb la pesta porcina. Vigileu amb la pesta porcina.
1: No, però t'ho dic en el sentit de fer alguna cosa trencat.
5: Sí, però treure'ls de l'aula a la gespa, quina innovació és? A part de que s'està molt bé a la primavera, quina innovació
1: és? Bueno, respirar aire... O sigui,
5: vale. Ara el problema és, diguem-ne, la manca d'aire respirable a les aules.
1: Hem dit que el context... Tot pot canviar, qualsevol coseta diferent... Bueno, jo només et explicava si... O sigui, et preguntava si tu havies pensat a fer alguna cosa d'aquest tipus, no? Dir, si no venen, doncs la muntanya Mahoma.
5: Però t'ho estic dient, que jo he sortit a la gespa, sí? I què canvia, això?
1: No ho sé, t'estic preguntant.
5: I jo t'estic dient
1: venien els quatre,
5: res.
1: Els mateixos.
5: No, però per què ho dius? Per l'assistència? No,
1: sí,
5: és que això és absurd. Vull dir, no, mira, és que farem les classes a la gespa i, per tant, entropel acudirà la gent. I, home, no siguem ridículs.
1: No, entropel no. Si hi havia algun camp, si ho havies intentat, només he preguntat això.
5: Però és que jo anava a la gespa, diguem-ne, quan els alumnes encara venien a classe. Després ja plantejar-s'ho és ridícul. Mira. És a dir, et venen, diguem-ne, un percentatge ínfim i tu convides a la resta que vinguin allò perquè faràs classes a la gespa. O sigui, però per explicar què? Per fer què a la classe?
6: No, i
5: connectar. És absurd.
0: No, per l'experiència que recordo, tant a Història de l'Art com a Història, la classe de l'aula, que també el mateix, la meva, com que a mi em va pillar el canvi de llicenciatura a Bologna, que era assistència obligatòria, passava el mateix. Ja començava a venir gent amb els ordinadors. Assistència obligatòria, sí, venien allà, firmaven i estaven amb l'ordinador tota l'hora sense atendre absolutament res, vull dir, és que no... I llavors hi havia profes, no?, que intentaven fer aquesta innovació de, bé, anem a fer coses aquí, allà, una sortida, una visita al museu, però anem tots junts, perquè... I la penya et deia, quin museu és? Ja hi aniré jo quan sigui. I no hi donaven valor a tenir un acompanyament de prof... Vull dir, jo en aquest cas soc una mica de l'antiga escola, eh? M'agradava anar allà, una classe de 90 persones que m'expliquessin, prendre els apunts, tenir la meva teoria, a més els apunts a mà, que sempre sóc, quan començava a haver-hi ordinadors és que em posava malalta. Com pots estar amb l'ordinador aquí? No estàs atent, no, has d'escriure...
5: La majoria de la gent que agafa apunts dia... els segueixen agafant a mà.
0: Sí, correcte.
5: És que l'ordinador no és per agafar punts.
0: Fa poc vaig anar, bueno, ja fa uns mesos, però vaig anar a l'Autònoma per anar a buscar el meu títol, fa 10 anys que el tenia allà i encara no l'havia anat a buscar. I clar, xafardeses una mica, a veure com va estar la UR i després de tants anys i tal, i pensava... Hi ha gent que la veus, que estan allà atents, 3 o 4, ara són aules més petites, vull dir, ha canviat bastant des de la meva època, que eren aules més grans. Però penses, el que està aquí amb l'ordinador o amb el mòbil, ja saps que no està atenent a el que t'estan explicant. I els que estaven prenent apunts...
1: Tornem al tema de l'atenció.
0: És una cosa que la mantindria, eh? Vull dir, això sí que ho veus, que abans que parlàvem de la vaga, és una de les reivindicacions que faria. Tornem a el que és la classe magistral. No dic que tot hagi de ser així, però les classes... Apreneu a estar atents, a escoltar una persona que teniu fins i tot... aquí dalt, en una tarimeta una mica més elevada.
5: Això no és recuperable.
0: I és això que... no es farà, i és una pena, perquè...
1: No, però es busca la immediatesa.
3: Jo insisteixo molt també, a la meva filla tingués una escolta activa a la classe.
0: Correcte.
3: Per què? Perquè avançaràs molt. És que t'avançaràs moltíssim. Aquella hora que tens, després et sabrà a glòria perquè faràs els deures en molt menys temps. Per què? Perquè t'has assabentat. Perquè si no hi vas, aniràs coixa. Si tu has de mirar, tu no saps exactament què et miràs, però què t'hauràs de mirar. Però si t'ho expliquen i t'ho expliquen bé, clar, llavors el problema... No, és que este profe tal, bueno, aquest clar, altre profe...
5: Que és explicar bé i que no és explicar bé.
0: Això també és veritat, que hi havia alguna classe que anaves i pensava, jo aquí no sé què faig, però... Bueno, el que
3: nosaltres esperem és que torneu a la tertúlia de demà. Nosaltres donem pas als serveis informatius. Doncs després, més Rubí al dia.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. La tempesta que ahir a la tarda va passar per Rubí va deixar pics de pluja de més de 50 mil·límetres, segons les estacions meteorològiques de la ciutat. Més enllà dels valors màxims, l'acumulat entre les 5 i les 6 de la tarda d'ahir d'aquesta pedregada seria d'uns 15 mil·límetres, segons aquests mateixos elements. El nostre meteoròleg de referència, el rubinenc Luis Mi Pérez, ens explicava ahir que tot plegat va provocar una pluja intensa, però curta.
3: Que hem tingut el que es diu el pas d'un solc. Què és un solc? Doncs és una zona d'aire més fred que es mou aproximadament entre els 4, 6, 7 quilòmetres d'altura, per tant es mou bastant amunt, es mou l'atmosfera, i aquest aire fred en contrast amb l'aire calent que hem tingut a la superfície, perquè per exemple avui a Rubí hem arribat als 24 graus de màxima, doncs la gran diferència en pocs quilòmetres el que fa és literalment fer esclatar els núvols, es forma de seguida i acaben descarregant tempestes que són molt aparatoses, que poden portar calamarsa, com les que de fet han descarregat a la ciutat, però que duren poca estona.
2: Pel que fa a les incidències, una dotació dels bombers de la Generalitat es va desplaçar fins al passeig Francesc Macià, al barri del centre, on un arbre es va veure afectat per la tempesta i una de les branques va caure sobre el cablejat elèctric. L'arbre va quedar amb risc de caure. Durant la tarda, la policia local de Rubí també va atendre avisos sobre un grapat de tapes de clavegueram aixecades i una tanca que va caure també a la via pública. Com sempre que Rubí viu un episodi de pluja intensa com la d'ahir, l'aigua, doncs, finalment va tornar a baixar fortament per la riera. Però potser us veu adonar ahir que aquesta vegada l'aigua baixava una miqueta més clara i no amb el cabal marronós de fang que estem acostumats a veure-hi. Aquestes fortes pluges d'ahir van obligar fins i tot a suspendre algunes activitats previstes. És el cas del lliurament de premis de la 6a edició del concurs de relats Veus de dona, que havia de tenir lloc a les 7 de la tarda a l'auditori del Rubí Forma i que finalment, com dèiem, es va haver de suspendre.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I aquest matí, a primera hora, s'ha produït un accident a la rotonda de l'Escardívol, concretament al carrer Gimnàs, quan un vehicle tot terreny ha bolcat just abans d'entrar en aquest carrer, al carrer Gimnàs. La conductora ha sortit del cotxe, molt espantada, això sí, però pel seu propi peu i ha estat atesa per ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques del SEM. L'accident ha tingut lloc aproximadament al voltant de les 6 del matí i ha ocasionat una mica de cua en aquesta zona fins que han marxat la policia i els bombers. De fet, fins al lloc dels fets s'han traslladat 4 dotacions dels bombers de la Generalitat, 3 vehicles de la policia local de Rubí i 2 ambulàncies d'aquest servei d'emergències mèdiques. Els bombers han pogut girar aquest tot terreny i emportar-se'l i la conductora del vehicle ha estat atesa al lloc de l'accident amb ferides que no han estat greus.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I pel que fa a la informació esportiva, comencem mirant cap a l'actualitat de l'esportiu Rubí femení. Toni Bravo Rodríguez.
4: Les noies de l'esportiu Rubí ja són a la final de la Copa Catalunya. Les rubinenques van superar aquest dimarts el Penya Esplugues 3-2 en un partit intens molt disputat al pavelló de la Llana. Amb aquesta victòria, l'equip es classifica per a la gran final, on s'enfrontarà el guanyador del duel d'aquest dijous entre el Mataró i les Corts. I en clau de ciclisme, males notícies per la Volta a Rubí. La prova, prevista pel 14 de juny, ha quedat suspesa. Les restriccions per la pesta porcina, la incertesa sobre possibles ampliacions de les mesures han fet impossible garantir la cursa amb seguretat i la qualitat necessàries. Temporada que sí que ha estat molt bona per la Unió Atlètica Rubí, que ha aconseguit un ascens històric al grup C, la tercera divisió catalana. Al programa Esports al Dia escoltarem el director esportiu Ernesto Alonso sobre aquest ascens i l'actualitat del club. I pel que fa a l'esport adaptat, el CEP Can Mir ha completat un gran cap de setmana. La Lliga Talent Camira ha golejat 1-6 al Mataró. A la Willix 7 el C ha guanyat 3-5 al Mollet i el B ha empatat a 0 al camp del Parets, assegurant la classificació per a la Final Four. I en bàsquet adaptat, el Club Esportiu Horitzó ha sumat 2 victòries contundents. L'Horitzó ha vençut 62-9 a les Panteres Negres i l'Horitzó B ha superat 30-10 els Lluïssos de Gràcia, mantenint el lideratge del grup.
2: Doncs res més per ara. Tornem, com sempre, amb més informació en una hora al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A veu de camp. Tots fem esport.

Les 11 i 7 minuts, recta final del Rubí al dia. Ja us hem explicat tot allò que és notícia i hem tingut també oportunitat de reflexionar la tertúlia. I ara entrem a la part més cultural i social del programa. Avui parlem de solidaritat i també de cultura tradicional catalana.

passat 2:15. Parlem avui amb la Fina Hinojosa dels Gegants de Rubí i amb el Xavi Pons dels Castellers. Amb ells parlarem de l'agenda que tenen prevista per aquest mes de maig, amb la vista posada, com dèiem abans, en el dia 24, la Festa dels Xatos, una de les més importants de la nostra ciutat, sobretot pel que té a veure amb la cultura tradicional catalana. Avui el nostre convidat musical

0: i saludable per a aquests infants i que es puguin lliurar, com dèiem abans, encara que sigui temporalment, de la vida al desert. Passen també revisions mèdiques i tenen atenció sanitària i fan activitats culturals i lúdiques. Per parlar-ne tenim amb nosaltres la Júlia López, de Rubí Solidari. Hola, Júlia, bon dia.
1: Bon dia.
0: És una iniciativa aquesta, de les vacances en pau, en la que col·laboren moltes entitats. Ho impulseu des de Rubí Solidari, però també formen part els amics del poble saharaui, teniu el suport de l'Ajuntament i també del Frente Polisario, i enguany us plantegeu fer més gran aquesta comunitat. De quina manera?
1: Nosaltres, des de Rubí Solidari, impulsem el projecte, que ve de la mà d'una organització més gran, central, que s'organitza des de Catalunya i en conjunt amb el Frente Polisario, els campaments de refugiats saharauis. I des de Rubí Solidari també volem implicar una mica més la ciutat. Ja fa anys que la clínica dental Bocas està amb nosaltres de la mà i que ja fa molts anys que fa les revisions de forma altruista i que té constància i voluntat per continuar fent-ho. I ens agradaria també poder comptar una mica amb una mica la xarxa de Rubí per poder fer aquest acompanyament als infants. Van als casals, que és una activitat que ja ens crea com molta comunitat, però també tenim la col·laboració del CAP, que ens ajuda per fer totes revisions mèdiques, i seguirem esperant que la xarxa s'ampliï a nivell de poder fer més visible la situació del Sàhara Occidental a la festa de benvinguda i que d'alguna manera aquests infants puguin fer d'ambaixadors de la seva lluita.
0: Necessitem famílies acollidores, oi?
1: Aquest any serem 5 famílies acollidores, en tenim 4 de repetidores, que ja ho han sigut des de fa uns anys, i tenim una de nova. Nosaltres tenim l'ambició de ser alguna família més, però també entenem que és un gran compromís i que s'ha de fer entenent el que suposa aquesta acollida, i també ens agrada fer-ho d'alguna manera amb xarxa, no? Les famílies estem molt connectades i no ens agradaria créixer exponencialment, sinó que les famílies que tinguem ens puguem gestionar bé i puguem créixer juntes en aquest projecte.
0: Et dèiem justament quan parlàvem preparant l'entrevista, potser cal que més gent jove s'acosti a aquest projecte, conegui la situació i doni un cop de mà, no? No sé si entre la gent més jove hi ha prou consciència.
1: Clar, el que està passant és que el conflicte al Sàhara Occidental està quedant lluny i oblidat, no? D'alguna manera, la gent jove no només no coneix el projecte de Vacances en Pau, sinó que no coneix que al Sàhara Occidental hi ha un conflicte, i aquí és el quid de la qüestió, no? Jo crec que si la causa es visibilitzés més, que aquest conflicte, que no es visibilitzi també, no? I té alguns motius més de geopolítica, que potser des de Rubí no tenim tanta responsabilitat, però clar, aquesta geopolítica fa que el Sàhara Occidental no sigui visible i per tant la gent jove o la gent en general de Rubí no conegui la causa.
0: Doncs va, fem divulgació, perquè estem parlant d'uns nens que vindran que tenen entre 8 i 12 anys, i una cosa que a mi m'esgarrifa sempre, em fa posar els pèls de punta, és aquests nens han nascut fora del seu territori. Han nascut en un espai de refugiats, però un espai d'interinitat. És a dir, que es va crear aquests camps de refugiats per un temps portant més de 50 anys.
1: Uh-huh. Exacte, aquests 50 anys implica que ells han nascut i que és probable que els seus pares també hagin nascut als campaments de refugiats que estan a Tindouf, situats al sud d'Algèria. Clar, ells des dels campaments tenen molt clara la seva història, els seus avis, no? O alguns dels seus pares, depèn de la generació, saben d'on venen, tenen la seva documentació espanyola com a colònia espanyola, però és un conflicte que està quedant una mica en l'oblit. El Sàhara Occidental reclama el seu territori com a administració pròpia saharaui. Fa 50 anys, quan Espanya era la potència que administrava aquell espai, va marxar i els va deixar a la guerra per a veure qui es quedava aquell territori. Ara són els territoris ocupats que estan ocupats pel Marroc, i hi ha conflicte tant dins dels territoris ocupats com al final als campaments de refugiats, que no és un espai on puguin desenvolupar una vida tranquil·la.
0: Perquè la gent es faci una idea, aquests nens van a l'escola, però una escola, insistim, que és doncs pràcticament interina, és a dir, els campaments de refugiats estan en unes condicions, a banda que estan enmig d'un desert, però

0: Estan unes condicions d'aquesta interinitat, i en cases sí que n'hi han, però al final res es pot consolidar i han passat molts anys.
1: D'alguna forma ells també tenen molt clar que estan allà provisionalment perquè la seva lluita és tornar al seu país. És veritat que això es va desdibuixant, no? Al final amb el temps la lluita canvia, fins i tot els joves saharauis, no? Tenen altres tipus de pensament, de reflexió, no coneixen la guerra en primera mà, però poden veure què està passant, no? Llavors, la provisionalitat que té els campaments també es desdibuixa com amb la constància de la seva lluita, que sempre s'ha manifestat per ser bastant des d'una lluita pacífica, i es va desdibuixant perquè la generació van canviant i no saben ben bé com continuar aquesta reivindicació.
0: Tu has estat, entenc, als campaments. Quin ambient es respira?
1: Els campaments es veu un gran agermanament entre les pròpies persones, hi ha molta comunitat, hi ha molta xarxa, però també veus molts joves, no?, que no tenen clar com s'ha de continuar això, joves que s'estan buscant altres formes de continuar defensant el Sàhara Occidental, però també defensant-se ells d'alguna manera, no? La lluita va començar d'una forma molt col·lectiva, i tant allà com aquí, que sembla que també ho estem vivint, ens estem anant molt a l'individualisme, no? I això està xocant una mica amb com poden constar amb les seves reivindicacions.
0: Per això aquest projecte té aquest doble vessant, eh? L'ajuda, com diguéssim, més pràctica, que és aquests nois i noies, i després l'ajuda a visibilitzar el conflicte i a tornar a fer que no s'oblidi, no? És un dels objectius de Rubí Solidari.
1: Exacte. Rubí Solidari es posa molt el focus en que aquests infants, quan venen, d'alguna manera fan d'ambaixadors de la causa saharaui, i que nosaltres amb aquesta acollida no només estem sensibilitzant a les famílies en si que els acullen, sinó tot l'entorn familiar d'aquestes persones, no? El Sàhara durant l'estiu és tema de conversa, perquè estem al casal amb ells, perquè estem al metge amb ells, perquè estem a les places jugant amb els infants, i això és una forma de posar-ho sobre la taula.
0: Què és el que necessiten? Feies esment a les proves que feu, però quina és la cosa que més necessiten aquests nens i nenes? Perquè tinc la sensació que no és la visita mèdica, tot i que va molt bé la visita mèdica.
1: Aquests nens i nenes necessiten no tornar mai més de vacances aquí, perquè han de tornar al seu país. Com és un conflicte difícil, és una solució difícil, aquests infants necessiten carinyo, passar-ho bé, passar unes vacances al final com nosaltres, un gaudir. En aquest gaudir ha estat tot inclòs, perquè les visites mèdiques al final també és per estar millor, però una bona alimentació, al final l'aprenentatge de la llengua, de la cultura, veure noves realitats, crea també esperances i crea també contextos diferents als que ells estan acostumats a veure.
0: I per aquells que ens estiguin escoltant, si algú s'anima i diu: ostres, podria ser família acollidora? En realitat, moltes de les famílies ja tenen fills, per tant, és com tenir un fill més, que a més també ajuda a fer o a donar molts valors als teus propis fills, no?
1: Clar, nosaltres el veuríem com un fill més, però bueno, té unes necessitats diferents, té unes necessitats, ens hem d'adaptar, no tenen el mateix idioma, no seria tan fàcil, l'estiu no va tan rotllat, però és una qüestió que es treballa, i que per això també dic lo de fer xarxa, no? Perquè ens ajudem molt les unes amb les altres. I sí, i tant, que s'animin, que ens escriguin a info@rubisolidari.org, i que algú de Rubí Solidari es posarà en contacte amb ells per poder xerrar i resoldre dubtes i veure què tal, i si no és aquest any, doncs aquest any apropar-se a conèixer-nos, i potser l'any vinent.
0: Tenim 5 famílies, deies, algunes són repetidores. De fet, es creen uns vincles fantàstics entre els nens, que moltes vegades són nens que tornen a venir de l'any passat, i clar, la segona vegada fins i tot el tema de l'idioma també ha canviat, perquè aprenen molt ràpid, clar, són molt petits.
1: Sí, i tant. El primer any és més difícil perquè costa l'adaptació a l'entorn, a la llengua, però clar, quan ja repeteixes un parell o tres d'anys, ja tot és tan fàcil que les vacances ja van ara sí ja, de tirada des del primer dia que arriba, no? Al final les famílies creen molt vincle amb els infants que tenen a casa, però també amb els infants que estan a Rubí en general, perquè convivim junts.
0: Sí, deies, fem moltes activitats de convivència durant aquest temps, de les famílies de Rubí i de les famílies de tot Catalunya, perquè en definitiva venen centenars de nens a tot
1: sí,
0: Catalunya.
1: Sí, fem activitats més reglades, no podríem dir, de la festa de benvinguda o la trobada central de Catalunya, on ens juntem totes les famílies amb tots els nens que venen a Catalunya. Aquest any encara no sé si està el número clavat, però són gairebé 300 nens. I després també ens agrada fer com algun acte a final de l'estiu tots junts, com alguna excursió, i després fem algunes trobades més informals de trobar-nos a la plaça a jugar i seure i veure com juguen, que a vegades estem totes famílies o un parell, i també coses més de vinga, jo et recullo i després anem a sopar junts, o recullo jo els nens i anem a la piscina. Ens agrada fer una mica aquesta dinàmica.
0: Dèiem que és un projecte força antic a Rubí. Jo recordo que a finals dels 90, abans ho parlàvem, tenia molta força. Va haver una primera aturada, es va recuperar el 2017, una segona aturada per la pandèmia, lògic. És difícil mantenir l'atenció i la difusió d'un projecte com aquest?
1: És difícil en general, com a Rubí Solidari, no amb aquest projecte, sinó amb tots, no? Arribar a la gent. Ens costa a vegades, tot i que tenim molts actes i veiem que hi ha gent, però en si ens està costant arribar a la gent en general. Al final les dinàmiques han canviat, no? I també hem de canviar coses per poder arribar, però nosaltres ho fem tot el que podem i de la millor manera.
0: Teniu calendari ja?
1: No tenim calendari encara.
0: No. Aproximat, no?
1: Aproximat. Els infants arribaran a principis de juliol, marxen a finals d'agost, però no tenim res definitiu. La festa de benvinguda la farem entre setmana, alguna setmana de juliol, encara no ho tenim molt clar, perquè també volem saber quin dia arriben els infants per poder-ho fer. I res, però ja us avisarem de les dates, i si un dia voleu que vinguem aquí a xerrar, ara els nens ja parlen molt bé el castellà,
0: sí?
1: Per tant, podem venir ahir a que us expliquin què tal l'estiu.
0: Clar, deies els que ja han vingut alguna vegada parlant força bé. Es nota molt en les cares. Quan anem a la festa o el que ve per primera vegada té una cara de por, de ai, ai, ai...
1: I de no entendre res al final.
0: Clar. I els que ja doncs, estan més acostumats tenen aquell somriure de...
1: Sí, i aquell no estar quiets, no? D'estar tranquils, de sentir-se a casa i de... Jo estic a casa, vaig corrent per aquí i per allà, sí.
0: Doncs quedem pendents d'aquestes dates. Estarem també molt, molt pendents del que ens expliqueu des de Rubí Solidari. Júlia, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
0: Per haver-nos vingut a explicar aquest projecte Vacances en Pau, que jo he de dir va ser segell de Rubí durant molt de temps, en els seus inicis, i hauríem de recuperar aquesta visibilitat de Rubí tan solidària amb el poble saharaui. Fins un altre dia.
1: Gràcies.

0: el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

6 minuts perquè siguin 11:45 del matí. Avui el nostre convidat musical és Joan Manel Serrat, que rebrà el primer premi d'honor que otorga l'Acadèmia de la Música a Espanya. L'Acadèmia de la Música ha creat aquests premis per reconèixer a figures fonamentals de la creació musical d'Espanya, i el català Joan Manel Serrat ha estat el primer guardonat, és a dir, una molt bona tria. Era difícil, eh? Era difícil saber qui podia ser el primer en rebre aquest premi, com a millor cantant, com a millor intèrpret o com a figura de creació musical, i l'han encertat amb Joan Manel Serrat perquè ja fa molts anys que canta i perquè, a més, doncs és no només cantant, no només intèrpret, sinó també creador de moltes composicions. Avui ens quedarem amb un dels seus temes, podríem dir més recents, ja sabeu que ara en Serrat està jubilat de la música. Escoltarem Cantares, com sempre, la saviesa d'aquest home.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia. Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
1: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport. Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Són 11:45 del matí, parlem de cultura tradicional catalana amb dues entitats de la nostra ciutat. D'una banda, amb els gegants de Rubí, ens acompanya la Fina Hinojosa. Molt bon dia, Fina.
1: Bon dia.
0: I a l'altra banda del telèfon tenim el Xavi Pons, dels Castellers de Rubí, també dits els Escarlats de Rubí. M'agrada molt aquest nom que s'han posat, o aquest sobrenom. Xavi, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Amb tots dos parlarem d'activitats. Jo deia, home, tothom quan pensa en aquest mes de maig i en les entitats de cultura tradicional pensa en la Festa dels Xatos, però teniu una agenda força plena. Si us sembla, comencem amb el Xavi, que el tenim per telèfon, i així el deixem marxar una mica abans. Vau fer la Diada de Primavera, com va anar?
2: Doncs mira, la Diada de Primavera no va anar com esperàvem, però vam sortir contents perquè vam estrenar gent, no vam poder descarregar el castell de Sis, però el vam tenir a punt, va tenir problemes a la part de baix i els vam preferir desmuntar abans que se'ns caigués el seny que posem als castells.
0: Clar. Estem aprenent molt últimament amb aquesta secció. Expliquem a aquells que ens escolten per primera vegada que els castellers de Rubí tenen una fita, han de completar tota una sèrie de castells de sis per convertir-se en colla de ple dret, i teníeu moltes esperances en aquesta Diada de Primavera. Però no passa res, no, Xavi? Ja ho tornareu
2: no,
0: a intentar.
2: No passa res. Aquest diumenge hi tornem. Aquest diumenge anem al Canà i aquesta vegada sí que ve tothom. Podrem estar amb més seguretat.
0: Una de les coses que sempre diem és que sempre us falta gent, però he vist a les xarxes socials que heu donat la benvinguda a alguns socis nous.
2: Sí, tenim algunes famílies noves, algú ja es va estrenar aquest diumenge, i seguim buscant perquè ens falta gent a la pinya, els castells els tenim. No vam poder tirar el de 6, no vam poder completar, vam fer dues proves de 5 senceres perfectes, ens falta pujar-les sobre la pinya. Aquest encaix del tronc amb la pinya és el que ens... Com que ens falta gent, hem de fer servir peces, gent que ens ajuda, i costa sí. Més de la que l'encaixi bo.
0: És a dir que necessitem persones fortes, eh?
2: Necessitem persones forces, persones... És que fa falta gent de totes les mides.
0: Clar.
2: Perquè hi ha posicions que necessita gent primeta i gent que necessita gent més baixeta, gent més alta...
0: Aquest és el kit de la qüestió de les colles que fan aquests supercastells, a banda de la tècnica i del coneixement. És que, clar, quan veus colles que són centenars de persones, el que tu deies...
2: Tens per triar... i agafes la peça que et va perfecta perquè hi ha posició que té l'alçada ideal.
0: Clar.
2: Però quan ets poca gent, has de fer servir la gent que ets, i a vegades no sempre acaba de sortir com voldries.
0: Doncs va, fem una crida, per favor. Persones fortes, persones fortes de Rubí, i també que no siguin fortes, però jo m'adreço als forts perquè aquells que moltes vegades es passen tota la setmana al gimnàs, ostres, posa-ho en pràctica, fent pinya i aguantant un castell.
2: Que es noti que vas al gimnàs, que es vegi.
0: No és un mal eslògan, eh? Que es noti que vas al gimnàs. Apunta't als castellers de Rubí. Jo ho veig. Ho veig. Deies que teniu una Diada al Canà, és aquest diumenge, si no m'equivoco?
2: Aquest diumenge, sí, amb els xicuelos i xicueles del Delta, ens han convidat a anar, ells vindran, crec que és per Festa Major.
0: Els xicuelos vindran per Festa Major, eh?
2: Crec recordar que sí.
0: A banda d'això, deia, l'altra cita que teniu és la Festa dels Xatos. Home, allà, en aquesta festa sí que s'espera que hi hagi força gent, i si no, us faran un cop de mà la resta d'entitats per poder fer...
2: Sí, els Xatos sempre ens ajuden totes les entitats que venen a fer pinya, i com a mínim un pilar de 4 segur que fem.
0: Ja teniu pensat què és el que fareu? El pilar, seguríssim?
2: Tenim diversos pilars, no sé quin portarem, depèn de gent que siguem, però sí, ja està previst.
0: I el dia 22 feu un taller?
2: El dia 22, espera que m'he... Ara m'has enganxat.
0: Perdó, ho he vist a les xarxes socials. Igual ho heu canviat, eh?
2: Espera. Ara m'has enganxat sense el calendari a mà.
0: Vale, doncs ja t'ho dic jo, va. Ja te pego el susto. El dia 22, un taller i un assaig. Hem de dir que assageu tots els divendres.
2: És una proposta nova i se m'havia escapat. Tens raó, sí. Farem taller i assaig al carrer perquè la gent ens vegi i vegi que participa tothom de totes les vides.
0: Els geganters també fan aquests assajos al carrer amb la intenció, el mateix, de replegar gent, però jo m'imagino que quan feu aquests assajos al carrer, molta gent deu pensar que esteu a la vostra bola, no? Ai, no els molestis, no?
1: Sí, bueno, és que és una cosa molt nova, no?, que es va decidir aquesta temporada, i ja que fem els assajos, bé, dintre del local, que els podem fer perfectament, doncs, ostres, per què no fer-los al carrer, que la gent vegi com es preparen, com es fan els balls, i, bueno, i és una manera de motivar la gent també perquè ens vegi, vull dir que tampoc és una cosa tan difícil, no? És aprendre a portar un gegant, però el més maco és la participació i que vegin que nosaltres, és a dintre, doncs ens ho passem molt bé.
0: Clar. En el vostre cas, Xavi, deies, és una cosa nova, per tant, encara no ho teniu testejat. No sabeu com anirà.
2: A veure, n'hem fet uns quants ja d'assajos al carrer i de tallers, i clar, cada vegada és una mica a veure la gent que ve, si es pot animar, que provin, que s'enfilin sobre algú, que els hi pugi algú. I la sensació de tenir algú a sobre és estranya. La d'estar pujat a sobre algú que estàs a 2 metres i mig de terra descontrola moltíssim a tothom la primera vegada perquè tens una perspectiva molt diferent de la que estàs acostumat.
0: Sí. Escolta, però quan aquesta gent prova, quan la gent no va a prova, els que teniu més experiència no veieu ja si té fusta de casteller? Sí, sí, perquè, sobretot amb la gent més petita, no?
2: Amb la gent petita ja es nota els que pugen directament amb por i els que pugen tranquils, es posen a dalt, passegen, que aquí s'està la mar de bé.
0: Clar, i aquests ja els apunteu, no? Ja dieu, apunta't perquè és el tuyo.
2: Apunta't, vine'ns a veure l'assaig, fes una prova, que vinguin els pares. Intentem sempre arrossegar famílies, perquè és l'ideal.
0: Clar.
2: És que vinguin les famílies amb els nens i així els pares fan pinya i els nens pugen.
0: Què podem dir?
2: I de tant en tant fem algun pilar familiar, si podem combinar-ho prou bé, i tenim, potser tenim el pare de baix, la mare de segon i la nena d'enxaneta.
0: I aquí sí que es garanteix que aquell castell no cau, eh?
2: I aquell castell no cau, de cap manera.
0: Perquè veiem qui és el valent que està feble i fa que caigui el seu fill o filla. Quines altres coses ens expliques? Vau fer un concurs de mocadors?
2: S'ha fet un concurs per triar el mocador per l'aniversari i crec que aquest divendres ens diran quin ha sigut el guanyador.
0: Aquest divendres, ho sabrem.
2: 8 o 10 propostes. I s'ha fet una votació i a veure què surt.
0: Bueno, ha de ser un mocador escarlat, està clar.
2: El mocador és el mocador de Casteller, el de topos blancs de sempre, però amb un disseny que per celebrar l'aniversari.
0: Mm-hmm. Doncs ho sabrem, com deies, aquest divendres, no? Ho posareu a xarxes?
2: Es posarà a xarxes, segur.
0: Perfecte, perquè estem frisosos per veure... Esteu tots fent aniversaris i, clar, és un no parar d'activitats. Xavi, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé al Canà. Anirà superbé. Crec que aquest cap de setmana no ha de ploure.
2: Estem convençuts que aquest cap de setmana anirà bé.
0: A més, segur que si us feu un arrosset del Delta, la cosa puja més ràpid i millor.
2: Anirem a dinar en posta, que els xicuelos tenen una activitat de la tarda i havien buscat un lloc per dinar en posta i ens han convidat a dinar amb ells.
0: Doncs ja està. Si dineu en posta, torneu, vamos, que els castells de sisos els menjareu. Claríssimament. Xavi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
2: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu, bon Xavi, adéu.
0: Doncs ja si ho aconsegueixen, ens estan fent patir els castellers.
1: Molt.
0: Amb aquesta falta de gent que sempre dieu,
1: Sí, vull dir, la gent costa moltíssim, tot i que ara nosaltres no ens podem queixar, han vingut moltes famílies
0: que
1: noves.
0: Bé.
1: Sí, sobretot perquè els nens petits roseguen els pares.
0: Claro.
1: Que és el què, no? I la veritat és que últimament sí que ens han vingut gent jove i la veritat és que hem fet un augment bastant considerable de socis. Tot i que tots no poden portar gegants, tots, o són massa petits, vull dir, però mirem d'encaixar-los, és igual. Feina hi ha per tothom. Vull dir, sempre hi ha coses a fer.
0: De fet, una de les coses que heu fet recentment és aquesta trobada infantil, que també us va anar de meravella, no?
1: Molt bé, molt bé. Ens va acompanyar molt el temps i les colles, pues, molt contentes. La participació d'aquí, de la gent de Rubí, dels nens, les nenes, va ser molt maca, perquè van sortir de tot arreu, ens trucaven, escolta, que puc venir? Sí, home, sí, tant. Vull dir que va molt bé, va anar molt bé.
0: Que bé. Això vol dir que repetireu, eh?
1: Bueno, ja veurem. Bueno, és que no és per no fer-ho, no. El que passa és que aquest any era molt, molt especial per als aniversaris de la Laia i el Galderic.
0: Clar.
1: De cara a l'any que ve, pues, no sé si la farem, perquè de cara a l'any que ve tenim altres perspectives, tenim altres coses que en el seu moment ja comunicarem.
0: Últimament està molt mística, la Fina,
1: sí.
0: Perquè diu... Tenim coses que no podem explicar.
1: No.
0: I clar,
1: no podem explicar.
0: Cada cop que hi ha secció diu, encara no les puc explicar.
1: Bueno, avui ja puc explicar alguna.
0: Vale, menys mal.
1: No, saps què passa? Que ens han presentat, això sí que ho podem dir, el que passa que això hi ha una votació de totes les colles del Vallès Occidental, ens hem presentat la candidatura per fer la trobada comarcal del Vallès Occidental.
0: Molt bé.
1: De cara al 2027. Però, clar, això té el seu procés, vull dir, hi ha unes votacions de tots els socis i, bueno, i això està en marxa.
0: Contra qui ens juguem, això?
1: Pues contra ningú aquest any. L'any 27, en principi, només ens presentem nosaltres.
0: Bueno, doncs...
1: Però, clar, i això hi ha un apoyo d'Ajuntament, d'Agrupació de Colles Gegantines de Catalunya, vull dir que... no és complicat, però sí que tens una sèrie de feines i preparar una trobada molt especial, vull dir que té molts matisos i molta feina, la veritat.
0: Clar.
1: Però bueno, allà estem.
0: O sigui, que bastantes possibilitats, no?
1: Sí,
0: De que sigui Rubí
1: qui
0: aculli aquesta trobada comarcal.
1: Sí, de moment l'Ajuntament ja ens ha donat l'okay, vull dir que llavors ja és molt important que t'apoyin.
0: Això més a llarg termini perquè és el 27, però dèiem, vosaltres també esteu fent assajos al carrer i de fet aquest cap de setmana teniu com un ple, no? Aquest cap de setmana teniu activitat el dissabte i el diumenge.
1: Sí, el dissabte anem a la 19a trobada de Gegants del Pinar, que feia molt temps que no feien cap trobada, i ens fa molta il·lusió perquè a més som els padrins de la Lola. I llavors pues, hem tingut de canviar l'assaig pel diumenge, perquè, clar, vull dir, no, impossible. I el 17 a la tarda venem al Pinar, i el 17 a la tarda, a la plaça Catalunya, farem l'assaig general, perquè ja també hi ha molta gent, un diumenge a la tarda, i bueno, i aprofitar.
0: La trobada del Pinar serà a la tarda, deies?
1: Sí, el dissabte a la tarda.
0: I estareu vosaltres, estarà també la...
1: Hi ha quatre colles més. Hi ha quatre colles més.
0: És a dir, que una bona oportunitat, ho dic, perquè moltes vegades la gent diu és que anar fins al Pinar, però després allà s'està supertranquil, gent del barri té relació amb la seva geganta, clar.
1: Sí. I a més, vull dir, és donar-li una empenta. Perdó. Sabem que el Pinar és una zona de Rubí que hi ha moltíssima immigració i llavors els costa una mica més adaptar-se a la cultura aquesta, no? Però bueno, ells la fan amb tota la la il·lusió i nosaltres pues, allà estarem.
0: Bueno, això és la Lola. De fet, la Lola és precisament una dona migrada.
1: Sí, sí, sí.
0: De les primeres migracions de Rubí. I el 17 d'elles teníeu en agenda. Aquí hauríem de posar alerta, canvi
1: d'horari. Sí, bueno, ja per les xarxes socials ja ho heu
0: comunicat,
1: A més, com que és reserva d'espai, també a l'Ajuntament, també tenien que fer el canvi, bueno, tot això pues, es portarà endavant.
0: O sigui que diumenge a la tarda, a la plaça Catalunya, qui vulgui conèixer una mica més dels gegants, faran tot l'assaig.
1: Sí.
0: I també teniu, lògicament, xatos.
1: Xatos.
0: En aquest cas...
1: Xatos, estem esperant que des de Sanitat ens diguin si podem fer-ho allà a Sant Mús o no podem fer-ho. Sembla ser que hi ha un plan B i estaria bé, no?
0: Però, els xatos es faran sí o sí.
1: Sí, els xatos es faran sí o sí.
0: És una de les festes més emblemàtiques de la ciutat i, a més, es plantejava, ens explicaven altres entitats, que es planteja doncs fer l'activitat de la tarda, mantenir la rosada, recuperar la festa.
1: Però bueno, això ja és cosa d'una altra entitat i nosaltres pues el que ens diguin, pues allà anirem.
0: Allà que farem. Clar, al final el xatus es dona cita a la ciutadania, però també les entitats, és a dir que però s'ho organitzen molt bé, perquè les entitats de cultura tradicional ja van entrant i sortint de l'espai, com a la festa major, perquè tothom tingui
1: el seu moment de
0: protagonisme.
1: Sí.
0: I a banda d'això, teniu també més activitats? Bueno, teniu un maig i un juny planet, eh?
1: Sí, cada setmana tenim activitats. El 24, el que tu has dit, anem al xatus. El dia 30... participem a la trobada de Can Oriol, que tornem a ser padrins de les figures de Can Oriol, i el mateix dia fan a l'aplec de primavera. Per tant, ens hem de repartir. Les que porten gegants i uns quants anem a Can Oriol, lògicament, i una part de la colla més petita es quedarà a la plaça Guardiet per fer mostra de la nostra entitat.
0: A
1: l'aplec de primavera
0: que coincideix.
1: Sí.
0: Clar, com sou padrins o teniu vinculació amb la resta de colles geganteres i sou els impulsors, a més, i doneu molt suport a que es facin més colles, doncs després us toca anar a les seves activitats.
1: Lògicament.
0: Que sempre ho parlem, que en els darrers anys hi ha hagut molt revifada.
1: Sobretot
0: de
1: les escoles. De les escoles, que és molt important. Les escoles, és important que els nens ja des de petits s'involucrin, almenys que tinguin una motivació per fer algo cultural.
0: Clar. I després això, a la Festa Major, es veu a la...
1: Bueno.
0: A la trobada del primer dia.
1: El seguici
0: totes...
1: és tremendo.
0: Bueno, jo no sé si hi ha moltes ciutats que tinguin tants gegants alhora, no? I en marxa.
1: Nosaltres a la Festa Major, el seguici és de les colles de Rubí. Tot i que nosaltres, la nostra trobada ve al setembre, que ja parlarem, no? Però sí, perquè dones com obres la porta perquè al seguici pot venir moltíssima gent.
0: Clar.
1: Ve moltíssima gent. I estem totes les entitats de cultura popular. Llavors això és un fiestón, vull dir, és molt maco.
0: Sí.
1: Vull dir que...
0: però no ens avancem tant,
1: Això és
0: a finals de juny i deies que teniu activitats tot el mes de juny,
1: Tot el mes de juny. Al maig, a partir de... D'ell dir també, que se m'oblidava, perquè tenim que agrair, que la setmana passada, el dia 9, vam participar a l'aplec de la salut amb els gegantons, perquè aprofitaven i feien la representació, les han restaurat i han fet robes noves, de les granotes del Ripoll, que són unes granotes molt maques a Sabadell. Se'ns va fer malbé la festa, perquè ja no havien començat, ja va començar a ploure, i bueno... Però ja estàvem, vull dir que...
0: Que a més no es va fer a la Salut, no?
1: No, es va fer a l'Ajuntament de Sabadell.
0: A la plaça de l'Ajuntament.
1: Sí, al Passa Sant Roc. I va ser una llàstima perquè no es va poder fer res. No es va poder fer res perquè no havien començat i va començar a caigua, a cara aigua. I diuen, sembla ser que a la plaça n'hi faran en un altre moment. Tot que després el dia que el faci nosaltres coincidim que no tinguem cap sortida.
0: Clar.
1: Però en principi, molt bé. Molt bé.
0: Una pena perquè la Festa de la Salut és una de les festes sí. més importants de Sabadell sí. i té sempre molta participació sí. i a les 5 de la tarda feia un sol espaterran.
1: Sí. ja et dic, va ser arribar, vam treure els caps, ens vam vestir i ja està, ja no es va donar temps de més. Ja va començar a ploure i, bueno, ens vam tindre que amagar per allà on vam poder i ja es va acabar. Ni correfoc, ni res. I el diumenge sí que el diumenge vam poder fer algunes activitats dintre de... Però clar, nosaltres ja llavors no hi érem.
0: Clar. I, bueno. Pel mes de juny i abans de la Festa Major, alguna activitat que vulguis destacar o alguna crida que hem de fer?
1: Bueno, la crida sempre és la mateixa, que la gent, clar, que som una entitat oberta a la ciutat, que pot venir qui vulgui i començar a veure la colla com funciona, vull dir, que t'agradi estar allà. I a partir d'aquí, pues ja, escolta, ja anem parlant, vull dir que tothom és benvingut. La veritat és que el que et deia, cadascú té una feina diferent, vull dir, si pots portar gegants bé i si no, no passa res, vull dir, hi ha altres feines a la colla. Tenim figures petites, tenim 10 capgrossos molt macos que els anem traient quan puguem, vale? Vull dir que llavors, vull dir que sí, que és provar-ho, és que la gent vingui, ho provi sense cap tipus de compromís i a partir d'aquí pues, que decideixin.
0: A la pròxima secció que ens toca, que ja serà el mes de juny, parlarem d'aquestes sorpreses de la Festa Major que encara no pots explicar, no. Però em sembla que teniu alguna sortida abans de la Festa Major, oi?
1: Sí, tenim unes quantes. No m'he portat el calendari, anem a Artés, que és a primers de mes, després tenim... Balsareny, el dia 13, ens han convidat a la presentació a Caldes de Malavella, a la presentació de les robes no, dels gegantons de l'agrupació, que els tenen de moment ells, perquè va ser ciutat gegantera, i fan la renovació de robes, llavors fan una festa, que també ens han convidat.
0: O sigui, que el mes de juny no descanseu ni un sol cap de setmana, no?
1: Ni un.
0: Bueno. Doncs res, bueno. Espero que no arribeu molt cansats a la Festa Major, eh?
1: Bueno, tindrem que aguantar, tu. Sí, vull dir que sí, no queda més.
0: Sí, sou uns valents.
1: Sí.
0: Fira, moltíssimes gràcies.
1: Vale.
0: Que vagi molt bé el que queda d'aquest mes de maig i el mes de juny, i ens tornem a trobar. Digues, què volies dir?
1: Volia dir-te que el que el mes passat no et vam poder dir
0: sí.
1: perquè encara estava...
0: La sorpresa.
1: És que els gegants de Rubí han sigut convidats a la plec internacional de la sardana a Estocolm.
0: Que xulo! I això quan és?
1: A l'agost. És del 14 al 16 d'agost. Bueno, fas una candidatura i tal, i llavors l'entitat aquesta que es diu Adifolk, bueno, fan una selecció de tot el que és cultura popular. I llavors aquest any, bueno, pues, mira, també celebrem els 70 anys de tradició gegantera a Rubí i ens fa moltíssima il·lusió de que ens hagin escollit per anar-hi.
0: O sigui, i com es porten uns gegants a Estocolm?
1: Amb tràiler. Amb tràiler. Es desmunten totalment, ja tenim els embalatges adequats, perquè això sí, ho porten molt, molt controlat tot això, tant el transport de persones com tot el que és l'estància. Vull dir, és una entitat que quan tu surts està tot controladíssim.
0: I anireu vosaltres i més entitats?
1: Sí, 41 entitats anem.
0: I de Rubí?
1: De Rubí nosaltres.
0: Els gegants.
1: Els gegants de Rubí.
0: Molt bé. M'imagino que esteu contentíssims i que és una forma també de donar-vos
1: sí,
0: a conèixer.
1: Sí, clar, perquè és una manera de donar a conèixer no només nosaltres, sinó també la ciutat. Vull dir que per nosaltres és molt important la participació.
0: Doncs moltes felicitats.
1: Gràcies.
0: Ens tornem a trobar en unes setmanes. Que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies. Adeu. A vosaltres. Adeu.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí. Presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubi.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta.
2: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
3: Cinc minuts perquè siguin les 12 per acabar el programa. Acabem, com sempre, amb recomanacions per fer a la ciutat. De fet, ja us fèiem algunes a primera hora, però encara queden moltes més activitats per fer en aquest dimecres 13 de maig, entre d'altres coses el dimecres Manetes, lògicament, com diu el propi nom. Si encara no sabeu què és, el dimecres Manetes és un espai d'assessorament perquè arregleu aparells elèctrics. No us els arreglen, eh? Te l'has d'arreglar tu. És a les 5 de la tarda a l'Ateneu. Però la idea és, amb unes quantes instruccions i, a més, donant-te suport amb tota una sèrie d'eines, que puguis reparar doncs, tot tipus d'aparells, un ordinador, un telèfon mòbil, un aspirador, una torradora, una planxa, tot plegat per evitar que es converteixin en residus. Es fa tots els dimecres a l'Ateneu i us el recomanem. Si teniu algun aparell espatllat, us podeu acostar, us diran, perquè allà hi ha gent més entesa que us dirà, doncs mira, si val la pena que ho reparis o no, val la pena, vull dir, podràs reparar-lo, perquè ells creuen que sempre val la pena evitar que es converteixi en un residu. L'entrada és lliure, és una activitat adreçada al públic adult o a menors, però sempre acompanyats d'un adult, i hi ha places limitades perquè et donaran suport. Per tant, t'has d'inscriure. Ho pots fer a la web de l'Ajuntament, que és www.rubi.cat. I avui hi ha també l'Espai Trans, aquest espai per famílies d'infàncies, adolescents i joves trans. Es fa a partir de les 6 de la tarda a la biblioteca. Et poden donar eines, recursos i, a més, té servei de canguratge. També l'entrada és lliure i gratuïta a la biblioteca i és una mena de xarxa per a aquelles famílies que tenen algun fill o filla que està fent aquest trànsit o que es planteja o que té aquest neguit. És una bona forma de trobar altres famílies que et poden fer un cop de mà. També a la biblioteca, Hora del Conte, a partir de 4 anys, a les 6, a la sala Petits Lectors, en aquest cas es titula Éssers Màgics i diu que a cada poble hi ha una història o una llegenda amagada que parla d'un ésser misteriós i, per tant, el que fan és ajudar-nos a recordar aquestes històries fantasioses. Ho fa gra de sorra i l'entrada també és lliure, tot i que, com dèiem abans, està limitada per l'espai. I encara una qüestió més relacionada amb la literatura, perquè ho explicàvem ahir, la Marina Porres fa un club de lectura de poesia a l'Ateneu, és a les 7 de la tarda. En aquesta ocasió tracten Les flors del mal de Baudelaire, però no us espanteu, com estem dient aquests dies, perquè no és una cosa per experts en la matèria, és a dir que si t'hi acostes i no has llegit a Baudelaire, doncs explicaran una mica la seva història, explicaran a més quines eren les seves intencions, perquè tot plegat va de la construcció del cànon de bellesa o la de construcció, i per tant pots acostar-te i participar sense ser un gran expert o sense haver llegit la seva poesia. Tot això és el que podeu fer a la ciutat i que té data d'avui, d'aquest dia 13, però sapigueu que hi ha també tota una sèrie d'exposicions a la ciutat que podeu veure als diferents espais expositius. Allà a la pròpia biblioteca, si us acosteu, tenim la mostra Cuida't les dents, que s'adreça a nens i nenes, però també encara, i fins a aquesta setmana, fins demà, està Vestint un territori. Aquesta sí és una exposició que no us hauríeu de perdre si encara no l'heu vist. És una mostra, homenatge a Maria Carbonell, que és la responsable dels vestits de moltes de les figures icòniques de la nostra ciutat, de la cultura tradicional. Demà s'acaba, per tant, si no heu anat, feu un cop d'ull a aquest Vestint un territori de la Maria Carbonell, que està en aquest cas al celler. I amb això, sí, posem punt i final a aquesta edició del Rubí al dia d'aquest dimecres 13 de maig. Tornem demà a partir de les 9, amb actualitat, amb tertúlia i també parlant amb els protagonistes de la informació. Que acabeu de passar una bona jornada.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Fa més d'un any de l'esfondrament parcial d'un bloc de pisos del carrer Justícia de Rubí, un succés que va obligar a desallotjar els veïns i reallotjar-los, en molts casos, en hotels i allotjaments d'emergència. Ara l'immoble, propietat de Danja Patrimonial, ha estat posat a la venda després que l'Ajuntament denegués la declaració de ruïna i obligués la propietat a rehabilitar-lo. Davant d'aquesta situació, l'Alternativa d'Unitat Popular ha demanat al consistori que aprofiti aquesta oportunitat i adquireixi l'edifici per destinar-lo a habitatge públic. La formació considera que es tracta d'una operació viable, tant pel cost com pel potencial social que podria tenir. L'AUB també ha alertat del risc que aquest immoble acabi en mans de fons d'inversió o de grans propietaris. Escoltem a la portaveu d'aquesta formació, Marina Dolcet.
3: El que estamem, que no, és el que pensem que Rubí no es pot permetre, és que posi a la venda un bloc de pisos del centre de Rubí molt barat, que això acabi comprant un fons voltor o una gran banca, que faci una habitació que és bastant barata en relació als seus ingressos, no, el que tenen com a patrimoni, i que aquells lloguers que estaven pagant les famílies de 500 euros passin a valdre entre 1.000 i 1.200 euros, que és fàcil que això el centre de Rubí com a mínim estiguin pagant. Llavors, abans que passi això, veiem viable, com ha fet altres ajuntaments, que l'Ajuntament adquireixi això. De fet, fem dues propostes, que és que l'Ajuntament directament ho compri i ho rehabiliti i passin a ser part de l'habitatge públic. Hi ha famílies que ja han estat allotjades en pisos de més d'emergència i, per tant, ja hi hauria pisos que quedarien alliberats per la borsa d'habitatge de públic de Rubí, que no passarien directament a les famílies que fins ara vivien allà. O sigui que ja guanyarien pisos per aquesta borsa.
2: Mentrestant, la situació dels veïns afectats continua sent complicada. La majoria encara viuen en pensions o allotjaments provisionals amb dificultats per refer la seva vida quotidiana i trobar un lloguer assequible a la ciutat.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I l'associació benèfica Camina, Corre i Balla contra el Càncer Infantil impulsa una nova jornada d'esport i activitats familiars. Aquesta jornada es farà el 7 de juny a les pistes d'atletisme de Can Rosés durant tot el matí i acabarà amb una paella popular. Aquesta iniciativa solidària té un clar objectiu, que és recaptar diners per l'Hospital Sant Joan de Déu. La d'enguany és la novena edició d'aquesta jornada, que va iniciar-se el 2015 i després d'una breu aturada per la Covid es va tornar a celebrar amb més participació que abans. Ho explica César Obea, que és membre d'aquesta associació.
4: Jo recordo el primer any que van fer una recaptació de 1.700 euros, em sembla, la primera edició. Aquest any passat van fer quasi 7.000 i algo euros. I no solament això, sinó que la gent ja veu Camina, Corre, Balla contra el Càncer Infantil i ja ho ha assumit com un acte més del poble, no? I això per nosaltres també és molt important. És important que no solament participin, sinó que tinguin presents.
2: La jornada constarà de curses per totes les edats, des d'una de 5 quilòmetres pels adults fins a una de 50 metres pels infants de 0 a 3 anys, que hauran d'anar acompanyats per les seves famílies. Les inscripcions de la cursa per adults tenen un cost de 15 euros, mentre que la dels infants val 3 euros, i a més s'han organitzat més activitats per tota la família, com córrer passadissos, pintacares, sorteig i també un bingo musical.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I la informació esportiva arriba encapçalada pels bons resultats de les noies de l'Esportiu Rubí. Toni Bravo Rodríguez.
5: L'Esportiu Rubí femení ja és a la final de la Copa Catalunya. Les rubinenques van superar dimarts el Penya Esplugues per 3-2. Ara només queda esperar rival. Sortirà del Mataró les Corts, que es juga el pròxim dijous. Pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi ha guanyat la segona edició dels Premis Endesa Basket Girls. Amb el projecte Continua Jugant, la iniciativa, dotada amb 10.000 euros, permetrà crear un departament de salut mental per prevenir l'abandonament del bàsquet femení en adolescents. El club habilitarà una zona zero d'acompanyament emocional, oferirà tallers psicoeducatius, el premi reconeix la tasca del Sant Jordi entre més de 100 candidatures. Més cistella amb el 3x3 de bàsquet de Rubí, que manté format objectius en la seva quarta edició. La cita serà diumenge 14 de juny, amb cistella petita al matí al pavelló dels Maristes i cistella gran a la tarda, repartida entre Maristes, Regina, Carmeli i CEP Sant Jordi. Els organitzadors esperen tornar a les 400 inscripcions i recuperar la lleugera davallada de l'any passat. El torneig és obert a tothom. Les inscripcions ja es poden fer a les tres entitats o a través de les xarxes. En parlarem al programa Esports el dia d'avui.
2: Doncs més informació en una hora, al butlletí de la una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: d'unidó,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
2: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
2: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
2: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
2: No fa gaire,
0: Sí, sí, tu també.
2: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
2: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
2: És el següent pas. Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir,

0: que ja se la creien al segle XVIII. No, al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la gran muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
1: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Tralla d'avui, dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No. O sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles. I ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample, que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades... I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, això, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons.

0: es veu, per exemple, Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu, bueno, es veu amb mil obres de ficció, es veu amb realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament, per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no? Perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no?, si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la Gran Muralla xinesa, és espectacular. Simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no?, al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
1: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
0: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, la parella de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem... Hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
1: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
0: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'imperi romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'imperi romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'imperi romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual... O sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
1: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
0: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. Va? És una frase que jo penso que té molt significat i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
1: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
0: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, tu has estat designat per Déu, no? La teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Doncs la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
1: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
0: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de paral·lel en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, vale? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
1: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
0: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
1: Xina,
0: no?
1: De sí,
0: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
1: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
0: Exacte, per això segurament seran dos programes. A veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i, per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no? Bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
1: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
0: Molt bé, minut 19, 20, i ara comencem a parlar de la muralla,
1: Vinga.
0: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no? Els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. A partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. Passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. En una època que es diu els regnes combatents. I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes, per defensar-se entre ells. Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no, per defensar-se. Aquest regne es defensa d'aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, que és Qin Shi Huang. En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221... arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici, o al final, de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica, bàsicament, consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa edat mitjana també existirà. Llavors, aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres, estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres d'enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit. No? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal, aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien.
0: Sempre.
1: En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, «Beu una altra copa de vi abans de marxar perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic». No? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina,
0: Xina.
1: Història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit?
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà?
0: Pues, tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Els nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Doncs amb els seus cavalls entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus. Una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i es llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? Com, allò, com a la funciona. Cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia empassat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la sèdia i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenies els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat. Les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim, i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del treball d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Doncs que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera al nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xangan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vila a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans
0: molt
1: a Àsia, que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia. Perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan, a principis del segle XIII, i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que al sud recorrent que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has d'escalar una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergio, és un bon moment per fer un break.
0: Un
1: no?
0: break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. L'escriptora rubinenca Marina Porres lidera a partir d'avui un cicle de poesia a l'Ateneu que té com a objectiu analitzar el cànon literari occidental a través d'autors fonamentals. La proposta, que s'ha desenvolupat al llarg de l'any, busca explorar les figures claus de la literatura i entendre com aquestes s'han construït i han qüestionat el concepte de bellesa i d'amor al llarg de la història. La sessió d'aquest mes de maig, que es fa aquesta tarda, se centra en la figura de Charles Baudelaire i la seva cèlebre obra Les flors del mal. El format del cicle està dissenyat per ser accessible independentment del coneixement previ de l'assistent, perquè hi haurà una introducció temàtica, també s'analitzaran els poemes i, a més, hi haurà un debat obert. La participació del públic, per tant, és clau per crear aquest espai de debat on conviuran persones expertes i persones que volen descobrir el món de la poesia. Les sessions es realitzen a l'Ateneu a partir de les 7 de la tarda i aquest cicle s'acabarà el dia 17 de juny.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí organitza divendres una jornada de portes obertes amb l'objectiu d'acostar la seva oferta educativa a la ciutadania. Ubicat a l'Institut Duc de Montblanc, el centre busca revertir el desconeixement que una part de la població encara té sobre el seu rol dins del sistema educatiu públic. Durant el transcurs de la jornada, el centre ha preparat un seguit d'activitats per tal que els visitants puguin conèixer de primera mà la metodologia i els recursos de l'escola. Faran dues sessions informatives, una a les 5 i una segona a 6:45. També faran el que han anomenat testets d'idiomes, és a dir, sessions d'uns 35 a 40 minuts on els assistents podran experimentar classes des del nivell inicial, que és el 0, fins als nivells A1 i també A2. Els títols obtinguts són oficials, recordem-ho, reconeguts arreu de l'Estat, fet que els converteix en un valor afegit per l'accés a llocs de treball en el que és l'administració pública. Pel que fa al procés d'accés, les persones que no tinguin un certificat oficial hauran de realitzar un test de nivell telemàtic. El període de preinscripció per al pròxim curs s'obrirà oficialment del 31 d'agost al 7 de setembre.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I nosaltres tornem a partir de les 2 en una hora a l'informatiu migdia amb totes les notícies d'aquest dimecres 13 de maig.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
2: Bon dia i bon dimecres 13 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 13 de maig, avui mirem d'explicar-vos la situació comprimidíssima a la classificació de la primera masculina en la lluita per la permanència, amb dos equips catalans, l'Espanyol i el Girona, implicats. De fet, el Girona arrencarà el seu partit, que juga demà a Montilivi contra la Real Societat, en zona de descens, després de la victòria d'ahir del Llevant 2-3 al camp del Celta i la derrota de l'Elx, que també el situen, amb aquests 39 punts que tenen també Espanyol i Girona. El conjunt perico que juga avui també a casa contra l'Athletic Club de Bilbao, el Barça, que juga, ja campió, recordem, al camp de l'Alavés, l'equip que és penúltim, a dos punts d'Espanyol i Girona. En parlarem d'aquesta jornada, evidentment, amb les prèvies del Barça i de l'Espanyol. Molt futbol, però també bàsquet. També tenim un jornada intersemanal a la Lliga CB. Avui juguen el Jaio Poseida i el Barça. Ahir ho van fer el Baxi Manresa i el bàsquet Girona, amb victòria manresana a Fontejau. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la lluita per la permanència a la primera divisió masculina es comprimeix encara més.
1: Doncs sí, perquè la victòria del Llevant d'ahir a Vigo, 2-3, i la desfeta de l'Elxa Sevilla contra el Betis deixa 5 equips amb 39 punts, inclosos l'Espanyol i el Girona, que ara mateix és en zona d'ascens. Atenció. També la lluita hi ha el Sevilla, que ha sumat un punt més i també ha de jugar avui. I l'Alavés, que és penúltim, amb 37 punts.
0: D'aquí en sortiran dos equips que baixin a segona. L'equip vitorià, de fet, l'Alavés rep avui el Barça, que arriba ja campió, i després de les celebracions del títol de Lliga.
1: L'equip blaugrana afronta el duel amb l'objectiu de seguir guanyant per arribar a la històrica xifra de 100 punts com a gran objectiu col·lectiu. Pel que fa als individuals, Joan García té pràcticament assegurat el trofeu Zamora del porter menys golejat, mentre que Ferran Torres lluita pel Sarra, el de màxim golejador espanyol. Aquest Alavés-Barça avui a 9:45 de la nit.
0: A Mendizor Roza n'estaran pendents, evidentment, el Girona i l'Espanyol. Abans, com dèiem, jugarà el conjunt Perico, que encara depèn d'ell mateix, però que necessita trencar amb l'horrible mala ratxa d'aquesta segona volta.
1: El conjunt Perico, que fa 18 partits consecutius que no guanya, rep aquesta tarda a l'RCD Stadium Athletic Club de Bilbao, ja sense marge sobre el descens. L'equip de Manolo González, de fet, s'enfronta a l'últim equip que ha guanyat en partit oficial, el d'Ernesto Valverde, en aquell cas a Sant Mamés, el desembre de 2025. Tots els equips tenen baixes sensibles. L'Espanyol no podrà comptar amb Puado ni Engongue, lesionats, a més dels sancionats Calero i Dolan. D'altra banda, el conjunt basc no podrà comptar ni amb Nico Williams ni amb Oyan Sancet. El partit a les 7 de la tarda a Cornellà al Prat.
0: I demà serà el torn del Girona, que, com dèiem, començarà la partida en zona de descens, a l'espera també del que passi avui.
1: El conjunt gironí rep demà a les 8 del vespre a Montilivi a la Reial Societat, que ja no s'hi juga res.
0: Més coses, més enllà de la part esportiva, ahir el president del Real Madrid, Florentino Pérez, va protagonitzar una roda de premsa sense precedents.
1: El màxim dirigent del Club Blanc va anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència i que ell mateix i la seva junta directiva es presentarien a la reelecció. D'altra banda, Florentino va atacar la premsa que critica el Madrid, a més de tornar a definir el cas Negreira com el major cas de corrupció esportiva a la història del futbol mundial. El Barça, per al·legacions, va comunicar que estudia amb el seu departament legal les acusacions del president del Madrid i valorarà emprendre accions al respecte.
0: Tornant a la part esportiva, ahir la selecció espanyola va anunciar la prellista de 55 futbolistes de cara al Mundial masculí d'aquest estiu.
1: Destaca l'absència del capità del Madrid, Dani Carabajal, que es perdrà la cita mundialista als Estats Units, Mèxic i Canadà. Sí que hi ha en aquesta prellista, d'on en sortiran els 26 escollits, no jugadors del Barça, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Fermín, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi figuren un total de 16 jugadors catalans.
0: En bàsquet, el Baxi Manresa s'assegura la permanència a la CB a Fontajau.
1: Els manresans van acabar guanyant 74-79 en el duel català, cobria la 31a jornada ahir a Fontajau contra el Bàsquet Girona, i empaten amb el conjunt gironí a 13 victòries en la lluita per la desena plaça, que pot donar accés a competició europea.
0: I avui serà el torn del Barça i també del Jaiopos Lleida.
1: L'actualitat blaugrana, Martí, passa per l'anunci de retirada un cop acabi aquesta temporada del pivot txec Jan Veselý. Després de 4 temporades al Barça, Veselý buscarà tancar la seva gran trajectòria professional amb un últim títol, el d'aquesta Lliga CB. El Barça juga avui a 8:15 del vespre a la pista del Coel Granada, que en cas de perdre certificaria el descens a la primera FEB. Mitja hora abans, a les 7, el Jaiopos Lleida visita la pista del Breogán amb la intenció de guanyar per assegurar-se quan abans millor la permanència. Demà jugarà la penya que rep l'Olímpic de Badalona a l'equip que marca el descens, el Morabanc Andorra.
0: En handbol, el Barça ja coneix el seu rival per a les semifinals de la Champions masculina.
1: Els blaugranes s'enfrontaran a l'Alborg danès, segons va determinar el sorteig d'ahir. D'aquesta manera, l'equip de Carlos Ortega evita els dos alemanys, Fuxé de Berlín i Magdeburg.

0: La resta de l'última jornada jugarà dissabte a les 5 de la tarda, òbviament, en horari unificat.
1: I un últim apunt. En futbol sala, el Barça ha donat detalls de la retirada de la samarreta de Sergio Lozano al Palau.
0: El dorsal 9 de Lozano penjarà del Palau Blaugrana a partir del 29 de maig, coincidint amb el primer partit del play-off pel títol de Lliga de l'equip que dirigeix Javi Rodríguez. L'acte es farà quan acabi l'enfrontament. Sergi Lozano es va retirar l'any passat amb 34 títols amb la samarreta del Barça, incloses 4 Champions, i sent el màxim golejador de la secció, amb 334 dianes. Serà la segona samarreta de la secció de futbol sala que lluirà al Palau, després de la del porter Paco Sedano.

0: Dimecres 13 de maig, 11 minuts passant de la una, gairebé comencem parlant de futbol. Més enllà de Florentino Pérez i d'aquesta roda de premsa sorpresa d'ahir a la tarda, en què va anunciar que convocava eleccions a la presidència del Madrid per tornar-se a presentar, i va atacar tothom, que qui segons ell està en contra del club i d'ell mateix. A la part esportiva estem en plena jornada 36 a la primera divisió masculina. És cert que el conjunt blanc ja no s'hi juga res, després de perdre diumenge a l'Spotify Camp Nou, contra un Barça que ja és campió. En tot cas, l'equip d'Arbeloa tanca demà la jornada rebent el CUE i ja descendit, tampoc no s'hi juga res, l'Oviedo. I precisament en aquesta lluita per la permanència trobem el Girona i l'Espanyol. Els gironins, de fet, que demà reben la Real Ciutat de Montilivi, evidentment demà en parlarem, es troben ara mateix en zona de descens després de la victòria del Llevant ahir al camp del Celta, que deixa 5 equips empatats a 39 punts. Un d'ells, el Girona, com dèiem, i l'altre, l'Espanyol, que avui rep a RC Stadium a un Athletic Club de Bilbao que juga entrant en competició europea. El conjunt perico fa 18 jornades que no guanya, ho hem anat explicant, i com dèiem, ja no té marge sobre el descens. Segons l'entrenador Manolo González, s'han de centrar en ells mateixos entre les 3 jornades que queden i no pensar en el que faci la resta.
1: Bueno, jo crec que al final el que importa som nosaltres. No, que nosaltres estem bé, que estiguem bé al partit, que no el perdem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. Ja, el rival ara mateix ja penso que dona igual.
0: Un Manolo González que parla de la seva continuïtat a la banqueta malgrat aquesta ratxa tan dolenta. Ell va tornar a repetir que se sent amb forces i convençut de tirar-ho endavant.
1: Jo sempre m'he sentit una figura estimada pel seguidor espanyol i pel soci. Lògicament, quan l'equip no guanya, és normal que la gent estigui empipada. Aquí guanyava ni d'un jugador ni d'un entrenador que guanyi partits. És molt complicat que això es doni. A partir d'aquí, jo torno a dir el mateix. Quan acabi la temporada, estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera. Quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la, no es tracta d'això. Jo m'estimo el club, no ho dic per cada bé, sabeu que és així, i el que vull és el millor pel club.
0: Hi haurà de decidir qui haurà de decidir si segueix o no Manolo González sobretot la temporada vinent, és el nou director general esportiu del club, Monchi, que des d'aquesta mateixa setmana ha agafat les regnes ja de l'estructura esportiva de l'entitat. L'entrenador en parlava de l'arribada de l'andalús.
1: Bueno, no sé, això es veurà amb els resultats, tampoc. No sé si això és un revulsiu per dir alguna cosa. Penso que és una figura important, òbviament, que penso que serà positiu per al club, però torno a dir, l'important al final, el més important de tots són els futbolistes, que són els protagonistes de la història. Llavors, a partir d'aquí hem d'estar bé i treballar al camp per guanyar el partit.
0: En qualsevol cas, quan li preguntàvem per l'aspecte mental i anímic per la mala dinàmica que arrossega l'equip blanc i blau, Manolo González deia que mai és fàcil gestionar la lluita per evitar un descens.
1: Potser que quan et portes a baix tot l'any, com vam estar nosaltres l'any passat, assumeixes tot això. Però al final ningú està preparat per jugar-se un descens, eh? Això ho pots tenir clar. Nosaltres l'any passat vam estar tot l'any a baix i tu no estàs més preparat que un altre. Es va demostrar el dia de les Palmes, que vam fer una primera part horrible. Amb nervis, amb pressió, i depenies de tu mateix per guanyar un partit. Cap equip de la Lliga està preparat per jugar-se un descens, cap. Ni que primer hagis estat a la primera volta molt bé, ni res d'això. Són partits complicats, seran per nosaltres i seran per tothom. A partir d'aquí toca res de buscar excuses i merdes i treballar al màxim, no hi ha més.
0: Avui a les 7 de la tarda, aquest Espanyol Athletic Club de Bilbao, amb l'Espanyol, com dèiem, empatat a 39 punts, amb 4 equips més, entre els quals el Llevant, que va guanyar ahir, l'Elx, que va perdre ahir, i el Girona, que ara mateix marca el descens i demà rebrà Montilivi a la Real Societat. Penúltim amb 37 punts i trobem l'Alavés, que avui rep a Mendizorroza a un Barça que ja

0: campió, ja és campió, i ho ve de celebració. De fet, a la prèvia, l'entrenador blaugrana Hansi Flick va parlar ben poc d'aquest partit, tot i que sí que va assegurar que queden objectius per complir, com per exemple el d'arribar a la històrica xifra dels 100 punts.
1: Ja hem dit que l'objectiu és fer 100 punts, i per aconseguir-ho hem de guanyar els 3 partits. Aquest és el nostre objectiu per als 3 partits. Hem celebrat i hem celebrat molt, però també és possible jugar bé.
0: Un Flick que va confirmar l'acord que hi ha per a la seva renovació. Recordem que té contracte vigent fins al 2027 i hauria pactat amb el Barça un any més, un mes a més d'un altre opcional.
1: Per descomptat, estic molt content amb que m'hagin donat la confiança per treballar a mi i al meu equip un o dos anys més. Crec que molts entrenadors estarien feliços amb contractes de 3 anys, 4 o 5, però crec que en aquest cas el Barça està bé limitar-ho. Valoro molt que puguem estar aquí fins al 28 i després ja veurem. Si tot va bé, ja prendrem la decisió de sumar-ne un mes. El club ja està d'acord, jo ja estic d'acord, i crec que és un bon tracte. A més, els últims dies m'han demostrat que estic allò correcte. Valoro molt tot el que em dona la gent, el meu equip i la meva família.
0: D'altra banda, sobre més possibles al·licients per a aquests 3 partits, el tècnic alemany va dir que no li importen els objectius individuals, com el Zamora de Joan Garcia, el porter menys golejat, o el Zarra, el màxim golejador espanyol, per a Ferran Torres. Flick també va dir que no pensa en fer un 11 100% de la Masia.
1: No, ho farem així, perquè crec que la qüestió és la combinació de la Masia amb, per descomptat, jugadors de classe mundial que el club ha comprat. I crec que sempre es tracta d'això. Tenim aquest ambient, l'actitud i la mentalitat de la Masia. Però també necessites jugadors top per tenir la combinació que tenim en aquest moment.
0: I sobre noms en concret i l'any vinent, Hansi Flick també va dir la seva sobre la continuïtat o no de jugadors com Marcus Rashford, cedit pel Manchester United, i Robert Lewandowski, que acaba contracte.
1: A final de temporada ho analitzarem tot i veurem què passa. Aprecio molt el que ens ha donat Marcus, ens ha ajudat molt, té bons números i estic agraït. I amb Robert, què voleu que digui? Jo he guanyat tots els títols de club amb ell. Estic orgullós de ser l'entrenador d'aquest jugador extraordinari. Però hem d'analitzar la situació i ja veurem què passa la temporada que ve.
0: Avui a 2:15 de la nit aquest Alavés-Barça, vital, com dèiem, per a l'Espanyol i per al Girona, que tenen 2 punts més que l'equip basc. El Girona, com dèiem, jugarà demà a Montilivi contra la Reial Societat, començant el partit ja en zona de descens, a l'espera també del que passi en els partits d'avui. Insistim, ara mateix hi ha 8 equips separats per 3 punts que jugaran les dues places que queden per baixar. El Sella en té 40 i amb 39 hi ha l'Elx i el Llevant, que ja han jugat aquesta jornada, a més de Mallorca, Espanyol i Girona. L'Alavés és penúltim amb 37 punts. Més futbol, més enllà de la primera divisió masculina, volem explicar-vos avui el cas de David Gómez, jugador escalenc, empordanès, de només 16 anys, molt prometedor i que ja té ofertes d'alguns dels grans clubs d'Europa. Ràdio L'Escala, Ivan García.
2: El juvenil de 16 anys, David Gómez, ha completat 3 entrenaments amb el sub-19 de la Juventus. El club italià, que seguia de ben a prop el jugador, el va convidar una setmana per veure el seu potencial. Però els italians no serien els únics interessats. Diverses canteres de la primera divisió espanyola s'estarien plantejant entrar a la pugna per l'actual Perla Anxovera. El seu talent emergent l'ha portat a debutar amb el primer equip de l'Escala a la Tercera Federació, on ha jugat amb el Manresa i Lleida Esportiu. També va tenir minuts en el partit de Copa Catalunya amb el Peralada. David Gurillo, l'entrenador del primer equip de l'Escala i coordinador de la base, parla de David Gómez.
3: Un jugador que a l'estiu no tenia equip, que jo el coneixia de la meva etapa a Girona. És veritat que és un jugador que físicament es va quedar petit en el seu dia, però jo sabia que tenia moltíssim talent, ho està fent molt i molt bé amb el juvenil, és titular indiscutible ja, té molt de protagonisme. Quan ve a nosaltres a entrenar se li veu un futbol diferent, de molt de talent, d'entendre molt bé el joc, que és un jugador que si es desenvolupa físicament pot créixer en un club important i pot arribar lluny perquè té el més difícil, que és el talent i la qualitat. Estarà aquí amb nosaltres, entrenarà amb nosaltres, veurem si pot tenir minuts amb nosaltres, si no els tindrà amb el juvenil, i la temporada que ve que rodi, la temporada que ve que pugui estar amb nosaltres.
2: Tot i el gran interès extern, el club escalenc es va assegurar la continuïtat del jugador a finals de febrer, signant un acord fins al juny del 2027.
0: Gràcies, Ivan. D'altra banda, en categoria femenina, després del descens de l'Europa i l'AM Lleida, semblava que la temporada vinent només tindríem un equip català a la primera federació, segona categoria estatal, que és el filial del Barça, que de fet s'ha proclamat campió, ja ho direm, però podríem tenir-ne un altre filial, en aquest cas el del Badalona Women, l'Ona Sant Adrià. Després de golejar el Saragossa en la primera eliminatòria del play-off, ara toca la Reial Societat B com a últim obstacle per pujar. Ràdio Ciutat de Badalona, Mercè Portavella.
4: L'Ona Sant Adrià aquest passat cap de setmana va guanyar per un contundent 5-0 al Zaragoza Club de Futbol Femenino, tancant l'eliminatòria de semifinals en un 7-1. Les badalonines s'han guanyat el bitllet a la final del play-off d'ascens a primera ref, i aquesta serà a dos partits contra l'altre campió de les semifinals. Una Real Societat B que guanyava a la pròrroga al Màlaga. Un equip que Miqui Uller coneix molt bé i sap que els hi posarà les coses difícils.
5: M'agrada molt, té jugadores també diferencials. No sé, tinc que pensar, tinc que veure aquesta tarda el partit, tinc moltes ganes de poder analitzar i donar-li el mínim possible a elles, però tindre a nosaltres el màxim possible.
4: L'anada es jugarà a Sant Adrià del Besòs, al camp de Trajana, aquest diumenge a 1:15. La tornada és a Zubieta i el diumenge 24 a les 12 del migdia a Terres Basques serà on es decidirà tot i es tancarà, esperem que de la millor manera, la gran temporada de l'Ona Sant Adrià.
0: Gràcies, Mercè. En bàsquet també tenim jornada intersemanal aquesta setmana a l'ACB, que va arrencar ahir amb un duel català disputat a Fontajau, que es va acabar enduent el Baxi Manresa 74-79 contra el Bàsquet Girona. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Un partit que es va dividir en dues parts, una de 37 minuts en què els dos equips estaven erràtics en atac i on el Girona portava la iniciativa de l'enfrontament. Tot i no trobar encert en atac, el Manresa es mantenia dins del partit amb una bona defensa. A 3 minuts pel final tot va canviar. Una expulsió de Retino Basohan en veure una segona tècnica va fer que els seus companys fessin un pas endavant. Les coses van començar a rutllar. En atac, amb Oriola dominant sota els taulells, Duke fent penetracions fins a sota cistella i Bassas i Ubal liderant l'equip des de la línia de 3. El Girona va quedar noquejat i no va poder aturar la reacció manresana. Diego Campo és entrenador del Baxi Manresa.
6: Vull felicitar l'equip perquè està impressionant, ha lluitat moltíssim, sobretot en l'últim quart hem estat espès, pues ben espès que hem estat, i hem lluitat, i tot canvia després de l'antideportiva del Reading. L'equip ha fet clic, hem defensat molt millor, controlat el rebot, hem ficat alguns tirs que hem fallat durant tot el partit i hem controlat defensivament l'1x1, 2x2 i el rebot.
2: Ara el Baxi Manresa és 11è a la classificació, amb 13 victòries, les mateixes que el Girona, equip amb el qual li ha guanyat el bàsquet a Baraix. Dissabte, a partir de les 9 del vespre, el Baxi Manresa jugarà al Nou Congost davant el Casa de Montsaragossa, equip que marca la permanència.
0: Gràcies, Jordi. Avui serà el torn del Barça i del Jaiopos Lleida. Els blaugranes, que en la lluita estan en la lluita per la segona plaça a la Lliga Regular per afrontar els play-offs de la millor manera, visiten a partir de les 7 a la pista del CUE al Granada, que en cas de derrota avui consumaria el descens a primera FEB. El Barça, que per cert ahir feia oficial la retirada de Jan Veseli quan acabi la temporada. En parlava a la prèvia d'aquest Granada-Barça el blaugrana Darío Brizuela.
7: Jan para nosotros ha sido un ejemplo en todo el tiempo que ha estado aquí y bueno, es una noticia agridulce porque al mismo tiempo nos sentimos felices por él, de que termine su etapa baloncestística, que ha sido increíble, y bueno, a ver si se puede recuperar, puede terminar su carrera jugando y ojalá levantando un título.
0: El pivot xec de 36 anys, peça clau en l'últim de l'equip, els últims 4 anys, deixarà el bàsquet professional quan acabi l'ACB, amb un gran palmarès que inclou una Eurolliga i una MVP de la màxima competició continental amb el Fenerbahçe. Amb el Barça ha guanyat una Lliga ACB el 2023 i 3 lligues catalanes. Veurem si acaba guanyant un últim títol amb aquesta ACB que s'està jugant ara mateix. I més enllà del Barça, com dèiem, avui també juga el Jaiopos Lleida, que encara no té assegurada la permanència. Els lleidatans juguen a la pista del Río Breogán. Avui a les 7, UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
8: Sí, bé, cert que el tècnic del Jaiopos ja reencuentra porta dies avisant que fer travesses al voltant d'allò que no poden controlar és fer-se trampes al solitari. També és veritat que l'equip de la capital del Serià pot ser equip d'ACB de forma matemàtica si guanyen a Lugo i Burgos i Andorra perden els seus respectius partits aquest dijous. En aquest sentit, ja reencuentra, deixava clar que tot i que a principi de temporada tothom vol ser el màxim ambiciós possible a l'hora de dissenyar els seus objectius, signen trobar-se en la situació en què estan a dia d'avui a falta de 4 jornades perquè s'acabi el curs.
9: A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, que segurament dels últims 25 anys, nosaltres som els que menys anys estem, portem a la Lliga, a l'ACB, doncs està clar que sí, no? Tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu, i el que volem pues, sempre és millorar, no? Millorar, i crec que cada any intentem aprendre dels errors.
8: Amb 30 partits disputats, el Jaio posseix 13 amb 11 victòries, mentre que el Brogan, que no té res en joc, és desem 13 triomfs. Encuentra va explicar ahir que té tots els jugadors a disposició de cara al partit d'avui a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. Demà serà el torn de la Penya, que és sisena i té dos partits pendents. Els verdinegres reben demà l'Olímpic de Badalona, l'equip que marca el descens precisament al sisè, representant de la Federació Catalana de Bàsquet, el Morabanc Andorra. I abans d'acabar en vol, el Barça, ho dèiem ahir, s'enfrontarà a l'Alborg danès a les semifinals de la Champions, segons va terminar el sorteig de l'equip danès finalista el 2024, l'última Champions que va guanyar. De fet, el Barça en parlava l'entrenador blaugrana, Carlos Ortega.
10: Quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera, un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va ser un partit molt, molt difícil de sacar també.
0: Aquesta Final Four de Colònia jugarà, recordem, el 13 i 14 de juny amb el Barça-Alborg a les 3 de la tarda i després l'altra semifinal, l'Alemanya, entre Fuchsia de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I un altre punt d'envol, en aquest cas el Terrassa, que ve de confirmar l'ascens a Argent després de només una temporada primera catalana. Ràdio Moció de la Terrassa, Miqui Romagosa.
11: Només una temporada ha estat l'handbol Terrassa en aquesta primera catalana. Tornarà a la Lliga Argent després de l'ascens de la temporada passada i l'equip d'Andrés Esposito deixa clar que el seu projecte de casa amb jugadors de la Pedrera està en un gran moment. La victòria davant el Granollers per 32-20 confirma l'ascens de categoria com a segon classificat. Escoltem l'entrenador del conjunt de l'handbol Terrassa Q-Sport, Andrés Esposito.
12: Bueno, la verdad es que no sé si decir quitarme, me he quitado un peso de encima, pero la verdad es que sí, ya más tranquilo, porque ha sido un año, un ascenso nunca no es fácil estar en la categoría que esté, y la verdad es que ha sido hasta el último partido, de hecho nos queda un partido y nos ha decidido hasta el penúltimo. Bueno, aparte ha sido bonito también por eso, pero bueno, sí, peso de encima me he quitado.
11: Un handbol Terrassa que ja pensa en el projecte de la propera temporada i el missatge és clar, reforçar l'equip, però continuar amb la base d'aquesta temporada.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Aimantric, el control tècnic i les emissores de proximitat de la redacció i producció. Ens escoltem aviat.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
15: Nutrició amb Laura Crosas.
16: El Ter. Encara que l'aigua sigui la beguda de preferència, a vegades costa hidratar-se, ja sigui perquè un s'oblida o perquè el seu sabor és una mica insípid. El te és una infusió preparada amb les fulles seques i brots de la planta del te, Camellia sinensis i aigua calenta. El seu origen és a la Xina, tot i que la famosa cerimònia del te prové de Japó. Totes les varietats venen de la mateixa planta. El distintiu es troba en el procés d'elaboració, la regió de cultiu, l'edat i el tipus de fulles emprades. Aquestes particularitats modificaran les aromes, el color i l'aparença de cada te. Al mercat podeu trobar els més coneguts, que són el te blanc, el verd, el vermell, el blau i el negre. Comparteixen el poder antioxidant pel seu contingut en polifenols com les catequines. A més de prevenir l'envelliment, també poden regular els nivells de colesterol i de sucre en sang i són interessants per controlar la hipertensió i per prevenir malalties cardiovasculars. Contenen cafeïna, encara que en menor quantitat que el cafè, i per això estimula el sistema nerviós, però no excita. El te blanc, que és el més lleuger i amb aroma dolça, s'infusiona en aigua calenta uns 3-5 minuts. El te verd manté forces propietats de les fulles fresques i no s'oxida en l'elaboració. És lleuger amb un toc herbal i s'infusiona màxim 2-3 minuts. Destaca per ser molt antioxidant i diurètic. El te vermell, el puer, produït exclusivament a la província xina de Yunnan, pot ser o no fermentat i varia la seva aroma entre cereal, terra i fusta. Finalment, el te negre, el més saborós i fort de tots, té un toc floral i afruitat i necessita més temps d'infusió al voltant d'uns 4-5 minuts. Trobareu tres purs categoritzats pel seu lloc d'origen, com el té negre de Ceilán o el verd Sencha, però també podeu trobar barreges amb d'altres ingredients per donar-los aroma o d'altres propietats. Ara bé, per molt saludable que sigui prendre te, cal anar amb compte de no abusar-ne, perquè també té algunes contraindicacions. Per exemple, el seu contingut en tanins dificulta l'absorció de ferro i per això és millor prendre'l allunyat dels àpats que continguin aliments rics en aquest mineral o evitar-lo si es té anèmia. Tampoc és recomanable per a persones amb estrès i insomni o per a persones que pateixin reflux. Tant a l'hivern com a l'estiu, pots prendre te calent o fred. Recorda infusionar-lo correctament i no n'abusis. Així gaudiràs de tots els seus beneficis i d'una beguda saludable amb moltes varietats i aromes entre les que escollir.
17: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
18: Benvingudes, benvinguts a totes i a tots a aquesta l'emissora municipal. Quant als esports locals que pertoquen en aquest horari de quarts de dues de la tarda, repetició al vespre, un dimecres, el d'avui, en el qual hem d'escoltar i molt els protagonistes, perquè tenim, sobretot, dues qüestions a tractar en profunditat. D'una banda, la Unió Atlètica Rubí i el seu ascens de l'equip en competició, així com també d'altres presències a nivell estatal. Li cedirem els micròfons al nostre company, el Toni Bravo, que ha parlat amb l'Ernesto Alonso, el director esportiu de la Unió Atlètica Rubí, perquè ens parli de tot plegat, en un programa en el qual tindrem l'habitual informació pel que fa a l'esport adaptat. I comencem, diguem-ne, que amb una presentació en diferit. No sé si es pot dir així o no, però la qüestió és que a partir d'aquests moments comencem a escoltar el que ha estat la presentació del 3x3 de bàsquet de la ciutat de Rubí, que es durà a terme enguany el 14 de juny. Sobretot a destacar la promoció d'aquesta modalitat esportiva i el bon ambient que hi ha entre les tres entitats de la nostra ciutat que realitzen, doncs, aquest esport a Rubí, com és el bàsquet, Regina Carmeli, els Maristes i el CEP Sant Jordi. Són els temes que posem sobre la taula. Vinga, ens posem en marxa.
17: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
18: Va, vinga, que estem amb el Sergi Torreglosa del Regina Carmeli, amb l'Àlex Manzano dels Maristes i amb el Joan Grandes del CEP Sant Jordi. Bona tarda, per exemple, a tu primer, Sergi.
19: Bona tarda.
18: Bona tarda, Àlex.
20: Bona tarda.
18: Bona tarda, Joan.
21: Bona tarda.
18: Va, que parlarem una mica dels equips, perquè entre altres coses s'han celebrat aquí al CEP Sant Jordi un ascens, però abans estem aquí per la presentació un any més d'aquest torneig 3x3 de bàsquet que uneix, a més, els tres clubs de bàsquet de la ciutat. Qui vol començar? Joan, tu, per exemple?
21: Jo mateix, si vols. Doncs sí, mira, ja estem en la quarta edició, ho comentàvem ara aquí en petit comitè. Jo crec que se li ha de donar molt de valor, perquè el primer any, doncs mira, l'excusa del centenari, que era el centenari del bàsquet, i semblava que era com un bolet que sortia allà, i això s'ha consolidat. I bueno, aquest any, quan tenim un grup de WhatsApp, quan vaig posar què, aquest any què, tothom va contestar de seguida, i tant, per suposat. Llavors, això, bueno, doncs, venen ganes de fer-lo perquè de seguida tothom s'apunta. O sigui que molt bones notícies, crec que es faci, i se li ha de donar aquest valor de la continuïtat i de que tres clubs que tenen cadascú les seves maneres de fer i els seus problemes i el seu dia a dia, doncs engresquin en fer una cosa en comú, més que res per el bàsquet de la ciutat, perquè és el que ens mou per fer-lo.
18: Que maco, no?, que posés alguna cosa al grup i respongueu ràpid, pensant en positiu amb aquesta proposta.
19: Sí, i tant. Jo crec que ho hem de fer cada any, crec que hem de continuar, crec que ho estem fent perquè a Rubí també hi ha molt de bàsquet, perquè volem que tothom pugui jugar i perquè sobretot tenim moltes ganes, tant el Joan com l'Àlex com jo, pues de que es pugui fer aquest 3x3 i que cada any pues seguim creixent, no? Que és el que deies tu, al cap i a la fi pues és això, que cada vegada ja vagi a més la cosa, pues és molt important.
18: Clar, és que Àlex, i tu que ets el més alt de tots, doncs deia que va créixer com un bolet, però és que s'ha convertit en la casa dels barrufets.
22: Sí, sí, jo recordo el dia que vaig parlar amb el Joan a Molins de Rei, vaig parlar amb el David Mendes, que està a la Cúria de Maristes, i vaig parlar amb el Joan
1: per intentar engrescar-nos tots una mica i poder créixer. A partir d'aquí jo estava a part, van créixer tots i ara que estem aquí, doncs, res, a intentar pujar més encara, segur que tenim.
18: Tu ets el primer que en aquesta ocasió que estàs amb l'entrevista i la presentació la primera vegada i se repeteixen. Quines sensacions tens ara que tu ets el responsable, els maristes?
1: Molt bones, la veritat. Tots els pares i nens estan superencantats amb la idea. Hem crescut amb la gent que ha parlat aquí del Club del Sant Jordi també, amb el Sergi aquests dies parlant, tres quarts alumnes ells, o sigui, cap endavant, ja seguir sumant.
18: Qui m'explica com anirà tot plegat? Per exemple, tu?
21: Doncs mira, serà el diumenge 14 de juny, que és el dia una mica que ja hem mantingut. Al matí ho concentrarem en maristes, tota la cistella petita. Allà ens va molt bé perquè podem jugar tres pistes a la vegada, venen entrenadors de maristes, de Regina i de Sant Jordi i fan una mica de responsables de pista perquè als petits sempre se'ls ha de tutelar una miqueta més. I allà farem tota la cistella petita i a la tarda sempre ens dividim doncs, en funció dels equips que surten i tal, en una primera franja a Maristes, Regina, Sant Jordi i després tornem a concentrar les finals a Maristes perquè sempre les de sèniors doncs la fem així una a la vegada en una única cistella amb la gent al voltant i és un format que ja ens ha funcionat els últims 3 anys i ho tornarem a repetir, ho hem estat comentant i aquesta era l'estructura, l'escaleta una mica de tot plegat.
18: Amb el punt i final que es fa als maristes, Àlex, espectacular, perquè és que allà l'ambient que hi ha durant la tarda és tan maco, vosaltres que teniu l'oportunitat d'una pista tan gran, ajuda això.
1: Sí, no, vivim molt d'això també, les famílies s'animen molt, tothom acaba venint al club a veure les finals i l'ambient és espectacular. L'any passat, que és el primer any que vaig poder anar a les finals, va ser espectacular amb tothom, la veritat.
18: I Sergi, des del Regina Carmeli, no? Doncs col·laborant, veient aquest bon ambient que hi ha, havíem baixat una mica la participació en l'última edició, però això no és negatiu ni molt menys, perquè ja la xifra superant els 300 participants és espectacular.
19: Sí, no, no, i tant. I jo estic segur que aquest any creixerem una miqueta més, jo estic segur, ho parlàvem abans amb ells dos, i bueno, penso que al cap i a la fi, quan es fa bé la feina i a més estem motivats els tres clubs a poder participar i a que la gent pues faci d'aquell dia un dia de bàsquet a Rubí, pues jo crec que és una motivació extra per tots.
18: Doncs ara faré dues preguntes que són com una ronda perquè vull que me les respongueu els tres. Aquesta promoció del bàsquet la noteu després en el club? És a dir, aquest ambient tan maco que hi ha després pot revertir en arribada d'algú a l'entitat?
21: Jo crec que estem patint, estem convivint amb un boom d'alguns esports com el futbol femení que ens estan fent posar-nos les piles, mirar de captar més nens. Nosaltres, per exemple, doncs, bueno, ahir vas veure l'ascens del sènior femení, l'entrenador del sènior femení és el responsable de l'escola, o sigui, hem posat el millor que tenim a rebre els nens perquè la realitat és que cada vegada hi ha més oferta, cada vegada hi ha més coses i hem de ser bons, hem d'oferir un bon producte i una molt bona experiència per als nens perquè això no disminueixi, perquè la realitat és que l'oferta és molta.
18: És promocionar, no?
1: És promocionar. Nosaltres, per sort, igual que el Regina, tenim l'escola darrere i estem intentant promocionar des de dins de l'escola molt. Ja no només el bàsquet, sinó les altres seccions del club, però la idea és potenciar des de dins de l'escola i poder créixer i que la gent de Rubí ens coneixi.
19: Sí, nosaltres igual, també cada any pues, és normal, hi ha una generació nova i això, clar, una escoleta i tot això ho notem perquè, clar, els nanos van apuntant, clar, amb 4, 5, 6, 7 anyets pues, ja comencen a tocar una pilota de bàsquet, ja comencen a votar amb les cistelletes petites, ja comencen a competir una miqueta amb alguna trobada i amb la qual cosa, pues, al cap i a la fi, és el que diem en aquest torneig també a vegades els amics d'aquestes categories pre-mini, mini, pre-infantil, infantil, pues a lo millor s'apunten amb el seu amic de la classe, que encara a lo millor pues no fa esport, i és la manera que tu deies a la pregunta, potser, no? Hi ha alguna persona que pugui ser que s'apunti? Home, i tant que sí, ho notem, i si fem aquestes coses, pues segurament ho notarem cada vegada més, perquè tothom veia Rubí, que aquí n'hi ha tres clubs, i que els tres també podem captar gent sense cap problema.
18: I després la vessant més maca, que deixaré primer que sigui l'Àlex, perquè és qui s'estrena en aquesta presentació, que és aquesta munió que hi ha entre unes entitats que, a més, tu que ets un home de bàsquet de tota la vida, doncs també suposo que per tu és especial, no? El bon ambient, el bon rotllo que teniu entre vosaltres és tan maco.
1: Sí, la veritat que sí. Sí, em vaig criar amb el Sergi amb el bàsquet des de Barits, ells estava a Regina, jo estava aquí al Sant Jordi. El Joan el vaig conèixer fa poc, però al final la relació de clubs volem que sigui el millor possible per tot el poble. O sigui, no és una cosa ni més ni menys, sinó de créixer junts i poder arribar tots junts.
19: Totalment. Aquesta és el mateix que ha dit l'Àlex. Jo amb el Joan tinc bona relació, ja fa uns anys que els coneixem, ja, jo ja porto ja tres al Regina també, amb el primer que vaig estar amb el David Navarro, i ara estic amb el meu company Jordi Bern, jo crec que tenim molt bona relació, altres anys sí que ha sigut diferent, però ara estem treballant sobretot per aquestes coses, no per només el 3x3, sinó doncs, per també treballar per altres projectes que puguin sortir en un futur, perquè ja té la filo que interessa, sobretot que el bàsquet a Rubí es mogui, això és molt important.
18: És maco, veure això.
21: Sí, a mi em fa molta il·lusió, jo, bueno... Han hagut èpoques de tot, com quan jo vaig entrar aquí al Sant Jordi, doncs semblava com molt difícil, perquè sempre hi havia com famílies, com històries, i, com... i al final és superfàcil, perquè des de la primera edició va ser molt senzill, amb els dos Davids que eren en aquell moment els que estaven, però és que després ha sigut supersenzill, perquè tenim moltes més coses en comú, que no en desacord, o sigui, fem el mateix, en el mateix lloc i amb les mateixes ganes. Per tant, ha de ser fàcil. Hauria de ser fàcil en tots els esports.
18: Doncs vinga, va, som-hi amb l'última. Amb el CEP Sant Jordi tenim més constància informativa per la classificació dels equips. Feu-me una pincellada, en parlarem, en aquest estiu, tant amb el Sergi com amb tu, Àlex, però feu-me una pincellada, com van les coses, hores d'ara, al Regina Carmeli?
19: Mira, anem molt bé el que t'explicava, pues, bueno, el tema de nanos petits, pues, hem crescut amb nanos de l'any passat, amb els que n'hi ha ara, del tema escoleta, escobol, i ja premini i mini, que ara tenim, ja comencem a tindre també bastants nanos. A partir d'aquí, pues, amb els altres equips, la veritat que han sigut una temporada molt bona, amb gairebé tots, sempre hi ha algun, pues, bueno, que és normal que costi una miqueta més, però en general tots els equips han treballat bé, han tingut constància, que això al cap i a la fi ja ho saben ells dos també, que és l'important d'una temporada, que no és només jugar quatre partits bons i després ja està, sinó treballar en els entrenos i treballar per millorar. L'any passat vam aconseguir guanyar diverses lligues, vam pujar de nivell. Sí que és veritat que ens ha costat una miqueta més, lògicament, quan puges, pues, clar, no és tan senzill, però bueno, jo crec que l'esforç que han posat els nanos i sobretot, jo crec que també ho compartiran ells dos amb mi, veure el grup, com surten de festa, com parlen entre ells, que volen quedar tota l'estona junts, pues jo crec que això, al cap i a la fi, és el més important per mi en el Regina, sempre ho he mirat així, jo crec que per això la meva temporada ha sigut excel·lent.
18: I com ho portes, Àlex, tu, que... és qui porta menys temps.
1: Doncs la veritat que molt bé. Va ser una mica, a l'inici, una mica difícil per les famílies, però molt millor. L'any que ve, si tot va bé, tenim una línia per categoria, des de premini a cadet en masculí i femení. Tota la feina que hem fet aquest any des de l'escola i des de fora de l'escola. Hem implementat unes tecnificacions per tots els jugadors del club, tots els dilluns, tots els jugadors passen per aquí, estem allà treballant, al sol, però estem treballant, i res, seguir creixent i intentar engrescar més gent.
18: Doncs funcionen bé, també vosaltres, el CEP Sant Jordi, va tirant, a més, amb aquests primers equips que esteu en un moment clau de la temporada.
21: Sí, bueno, jo quan vam parlar a principi de temporada, sobretot vaig insistir en el rècord d'equips que teníem, en 26 equips, però després sempre al final, en el que cada cap de setmana ens hi posem, és amb els sèniors, no? I hem arribat a l'última jornada, doncs mira, el femení amb un merescudíssim primer lloc i un ascens. Podem anar a l'últim partit a disfrutar-ho. I amb el Copa, amb un match ball, però que guanyant de un, doncs ens salvem, que ens hagués agradat no patir, però també ho haguéssim signat. I amb el sènior B, doncs també amb la possibilitat de quedar segons i probablement poder tornar a segona catalana. O sigui que molt contents. Jo crec que s'ha treballat molt, s'ha patit molt. La realitat és que quan arribes ja a aquests nivells, doncs és també un punt de que la gent s'esforça molt, però també ho passa malament, i crec que aquest grup, doncs, es mereixeria molt el mantenir-se. Faig aquí una mica de cunya, com vull hablar de mi libro, eh? Aquest diumenge, 11:45, jo vaig contra l'Almeda, i si guanyem, doncs estem salvats, continuem seguint un any més de Copa, i si no guanyem, a mantenir l'equip i a fer el que vam dir moltes vegades, no? Amb la gent de la casa, arribar el més amunt que puguem.
18: Gràcies.
21: Si podem arribar a Copa, doncs a Copa. I si no, doncs estarem a primera i estarem superbé.
3: Anava a dir, gràcies i a gaudir del 3x3.
21: A vosaltres.
3: Gràcies.
1: A vosaltres.
3: Gràcies, Sergi. Gràcies, Isco.
18: Tota aquesta informació, així com aquesta presentació, la podeu trobar ja a la nostra pàgina web.
20: www.radiorubi.fm.
22: Tota la informació dels equips rubinencs.
20: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
22: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
20: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
22: Tot l'esport rubinenc a
20: radiorubi.fm.
18: I abans de parlar i molt d'atletisme, anem a fer una pinzellada de l'esport per a persones amb diversitat funcional de la nostra ciutat, Toni Bravo Rodríguez.
23: Abans, Cisco, deixa'm que parli de l'esportiu Rubí femení, que ja és a la final de la Copa Catalunya. Les rubininques van superar aquest dimarts el Penya Esplugues per 3-2 i ara només queda esperar rival, que sortirà del Mataró Les Corts, que es juga aquest dijous. Una altra cosa, pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi ha guanyat la segona edició dels Premis Endesa Basket Girls amb el projecte Continuar Jugant. La iniciativa, dotada amb 10.000 euros, doncs permetrà crear un departament de salut mental per prevenir l'abandonament del bàsquet femení en adolescents. El club habilitarà una zona zero d'acompanyament emocional, oferirà tallers psicoeducatius i el premi reconeix aquesta tasca del CEP Sant Jordi entre més de 100 candidatures. I un apunt més. En clau de ciclisme, males notícies per la BTT Volta Rubí, que la prova, prevista pel 14 de juny, ha quedat suspesa. Les restriccions per la pesta porcina, la incertesa sobre possibles ampliacions de les mesures han fet impossible garantir la cursa amb seguretat i la qualitat necessàries. L'organització lamenta la decisió, un any especialment complicat, eh?, que ja s'han cancel·lat, recordem, tres activitats del calendari. I ara sí, ara podem parlar de futbol adaptat. El Camp Mir no va donar opció al verdiblanca Mataró, es va imposar per un contundent 1-6 en un partit sense gaire història. Tercera divisió de la Willix 7, el Camp Mir va superar la Unió Esportiva Mollet 3-5 en un partit més igualat del que indica el marcador. El duel va destacar per l'ambient de germanor i la intensitat competitiva. L'equip continua en línia ascendent. I a primera divisió, el Camp Mir B va aconseguir un empat valuós 0-0 al camp del Parets, segon classificat. Els rubinencs només necessitaven un punt per assegurar matemàticament la quarta posició i amb ella l'accés a la Final Four pel títol de la Lliga. L'empat, doncs, certifica aquest èxit esportiu de gran mèrit. I pel que fa al bàsquet adaptat, el Club Esportiu Horitzó va completar una jornada excel·lent al Mundet. Nova cita de les lligues catalanes per a discapacitats intel·lectuals. A primera divisió, l'Horitzó A va superar en contundència les Panteres Negres, 62-9. Van dominar amb un sol partit pendent. L'equip encara té opcions reals de finalitzar entre els dos primers classificats. I a cinquena divisió, l'Horitzó B va derrotar els Lluïsos de Gràcia D per 30-10. El conjunt, doncs, va anar ampliant els avantatges, la defensa va ser determinant i amb aquest triomf i dos partits per disputar, l'Horitzó B continua líder del seu grup.
17: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
18: I no deixem d'escoltar el nostre company Toni, tot i que ara, amb la presència de l'Ernesto Alonso al seu costat i el protagonisme per a la Unió Atlètica Rubí.
23: Som amb Ernesto Alonso, el director esportiu de la UAR. Bon dia, Ernesto.
24: Buenos días a todos.
23: Que heu ascendit. Explica'm en què consisteix, sobretot pensant, Ernesto, en què vosaltres sou experts en atletisme, els que no coneixem bé aquest tema, explica'm bé aquest ascens de, com a club de la UAR.
24: Pues mira, es un ascenso histórico. Nunca en nuestra entidad había subido de categoría. Estamos en el grupo D. El grupo D, a nivel absoluto, grupo D significa, si nos asemejamos en el fútbol, que estaríamos en la cuarta división catalana, y hemos conseguido un hito histórico porque hemos subido a la tercera división. Eso significa estar entre los 24 mejores clubes de Cataluña, y nos llena de orgullo, satisfacción este ascenso. Es algo histórico, la entidad está súper contenta, y hemos conseguido que el núcleo duro de la entidad, la junta, los chicos de la escuela, los atletas, hayan tenido una recompensa al duro trabajo de este año.
23: Mm. Per tant, pugeu al grup C, això seria tercera divisió?
24: Correcte, el grup C és tercera divisió.
23: Tu has dit que esteu entre els 24 millors clubs de Catalunya. Això suposa que una injecció econòmica o què?
24: No, a nivell de l'atletisme no hi ha cap mena de recompensa econòmica per pujar de divisió. És un esport una miqueta amateur, encara, però bueno, és un recolzament. Amb aquesta fita, doncs, aconseguirem més nens que vinguin a l'escola i sobretot molta il·lusió al club.
23: Si pugeu de categoria, els rivals seran més complicats o no?
24: Pues molt més complicats, hem de fer un altre esforç i ja ens hem marcat l'objectiu la propera temporada d'intentar mantenir la categoria i de que aquesta tercera divisió sigui la nostra.
23: Mm.
2: com... clar, vosaltres arribeu a tercera i veniu de... Bueno, arribeu al grup C, parlant bé. Veniu del grup D. Llavors, quins són els plantejaments o les inversions o com s'intenta mantenir la categoria davant de rivals que actualment són superiors a vosaltres?
24: Pues sí, serà complicat. Primer intentarem de tot que les nostres 4 o 5 estrelles no marxin del club perquè tindran ofertes econòmiques, i això serà un punt molt important. La nostra manera d'intentar convèncer els atletes que es quedin seria pues, oferir la família atlètica, que estiguin bé al club, els entrenadors, i que es sentin molt integrants en la Unió Atlètica Rubí. Si ho estimen i se senten a gust, pues, no canviaran de club per una quantitat econòmica no molt important. Però sempre ha sigut així la història del Rubí. Els nostres grans atletes pues, marxen a entitats més forts i les paguen pues, uns diners... I el nostre treball és a nivell d'escola. Pues, tenim que seguir formant atletes joves que omplin les proves que ens manquen en la Lliga Absoluta. Nosaltres som cantera i si seguim treballant la cantera és en aquesta és la nostra fita i el nostre objectiu. Fer cantera perquè sempre el Rubí tingui un equip potent a la Divisió d'Honor.
2: Per tant, a nivell de club, a nivell absolut, heu aconseguit aquest ascens, aquesta promoció, aquest grup C. Quan es fan aquestes competicions? Quants dies duren? Com són?
24: Mira, a nivell d'atletisme són dues jornades.
2: Dues jornades l'any?
24: Només dues jornades l'any. Juguem tot en dues jornades i es fan totes les proves. Totes les proves estan en l'equip masculí com en l'equip femení.
2: Que aquestes proves són?
24: Pues hi ha 20 proves masculines i 20 proves femenines. I de totes les especialitats.
2: Totes?
24: Totes. Tenim pues, 4 o 5 proves de velocitat, 100, 200, 400. Tenim proves de mig fons, com 800, 1.500, 3.000. Tenim proves de marxa, tenim llançaments, pes, disc, martell, javelina. Tenim salt de llargada, d'alçada, de perxa i triple salt. Tenim tanques baixes, tanques llargues, tenim obstacles. I això tant en homes com en dones. Després tenim els relleus, que és 4%, 4x4, i també el 4% mixt, dues noies, dues nois, i 4x400 mixt, dos nois, dos nois.
2: Però si tot això són dos dies, quantes persones necessiteu per fer les proves? Perquè, clar, com un vagi a repetir a tanques, carrera de velocitat i llançament de, no sé, de martell, bueno, això encara perquè seria a braços, però clar, si te toca... No,
24: per normativa només deixen fer una prova i un relleu per atleta. Necessitem un volum de gent d'unes 20-25 persones per jornada per competir, com a mínim. L'ideal serien 30 persones per competició.
2: Llavors, clar, hi haurà proves, potser, que no hi tingueu representant.
24: Habitualment és molt complicat omplir tota la graella de proves. Aquest és el nostre objectiu. Si aconsegueixes omplir el màxim de proves i fas només dues o tres proves sense cobrir, doncs tens moltes possibilitats de pujar de categoria. Habitualment, altres anys doncs, deixàvem 8, 5 o 6 proves i això ens lastrava molt a l'hora de sumar punts. Aquest any hem engrescat a molta gent i hem poder omplir quasi totes les proves, menys la marxa, són dos noies per prova, que no va poder sortir, tota la demà vam omplir la graella.
2: On es va celebrar aquests dos dies?
24: Mira, la primera jornada ens van desplaçar a Mataró, que va ser una jornada molt interessant, on van quedar segons, ens va guanyar el Sant Just, on ens van quedar segons, i com pujaven dos equips a la tercera divisió, pues ens van engrescar encara més i vam preparar uns dies tota la nostra força del planter, objectiu únic pujar de categoria, ficar el Rubí a la tercera divisió, els pares, l'escola, els nens estaven molt il·lusionats, van empènyer la Junta i els entrenadors a formar el millor equip i la segona jornada ens van desplaçar aquí al costat, a Castellar, amb les màximes expectatives per pujar, ho teníem tot preparat per fer una gran festa i va una fita perquè van arrossegar més de 80 fans a les pistes de Castellar, eren l'entitat amb més suport a la graderia i ho teníem tot preparat per pujar de categoria. Van haver algun tipus d'accident, però ho vam superar.
2: Bueno, o sigui, molt bé, no? El públic a la graderia, una vuitantena de persones...
24: Pues impressionant, de veritat.
2: Serioses.
24: Jo porto molts anys i mai he vist tanta gent a la graderia il·lusionats que van empènyer, van cridar i ens van emportar ambulandes per a aquestes.
2: Estaves parlant de esportistes, doncs, que són molt bons en el que fan, i crec que teniu un que es diu Javi Delgado, que és internacional en balles i que està en tanca.
24: Mira, Javi Delgado és...
2: Que ha estat al CAR.
24: Sí, és un alma mater, és un atleta que ja està mig retirat, va ser internacional en quatre tanques, en dels millors d'Espanya, amb la mentalitat de competir al màxim, i entrenar a Rubí per mantenir, i sempre que ve la Lliga ell es paga la seva llicència, es paga el seu seguro, i ens acompanya, i ens dona una energia a la resta del grup, i molt important, que tenim que guanyar, que tenim que donar-ho tot, que som un equip. Això que ha viscut el CAR tants dies, que ho té dintre seu, ho transmet a les joves generacions del Rubí i als atletes. I van passar, i us ho explico ràpidament, és la nostra figura, i teníem clar que guanyaria el 4 tanques i el 4x4, i a la cinquena tanca es va trencar l'isquio i es va donar una bufetada i va fer un 0 a aquesta prova, però es va aixecar i es va començar a animar, que això no és res, que som moltes persones, hi ha moltes proves, i que entre tots pujarem, i gràcies a això, doncs van pujar, perquè influjava la gent en molta energia, i després van competir al 200%.
2: Hosti, que bé. Crec que també teniu tres atletes que estan participant amb el Cornellà, potser?
24: Correcte.
2: Explica'm això.
24: Pues mira, a les divisions d'honor d'Espanya,
2: a la màxima divisió,
24: nosaltres som filiats aquest any del Cornellà. Això implica que el Cornellà pot agafar uns atletes del seu filial per omplir el seu equip absolut, perquè és molt complicat tindre proves en totes les... atletes en totes les proves. I tenim la sort que tenim tres o quatre atletes d'alt nivell, que competeixen en individual als campionats d'Espanya, com és el Lian Martínez, i el Ferran Soler, que fa el Seni 200, l'Alba Rodríguez, que també fa el Seni 200, inclús ara ja està despuntant una miqueta l'Àlex Valls, que fa obstacles, i el Cornellà, de seguida, que són les lligues nacionals, em truca, no escolta, aquests nens que tens tants bons, volem que competeixen amb nosaltres, i ja van competir la primera jornada, que van desplaçar-se a València.
2: Competeixen sota samarreta del Cornellà.
24: Sota samarreta del Cornellà, i van desplaçar-se a València a disputar el Fran i el Lian al 100 metres, i aquest cap de setmana faran la segona jornada, que juguen, intenten mantenir la categoria, a casa Cornellà, i segurament competirà el 100 metres Elian, el 200 del Ferran i l'Àlex Valls als obstacles. Això dona és un punt molt a favor de la nostra escola, el nostre treball, que traiem gent molt bona, que progressa i pot anar a competir a grans campionats.
2: Gent que progressa, parlaves de gent bona, de feina, que també al darrere està la Junta, que hi ha nova Junta, i heu tingut ara nou president, no? Jairo Lorenzo.
24: Correcte. Va haver la mateixa... Va plegar el nostre president.
2: Bueno, llavors, dintre la mateixa, no?
24: Sí, dintre la mateixa es va ficar l'alma mater de l'entitat, que és Jairo Lorenzo. Jairo Lorenzo porta el Rubí tota la vida, ha sigut atleta, monitor, entrenador, ara és president, i es passa la vida a la pista. Fa mil coses, ha fet una nova equipació que vam lluir el mateix dia del campionat, està atent a la Junta, ha fet una app perquè sigui tot més dinàmic, i és el responsable del sector de velocitat, que és un sector que funciona molt bé. També vull destacar a nivell esportiu que tenim tècnics molt bons. A nivell de llançaments tenim el Joan Segarra, que és un especialista en llançaments molt bo, i un alma mater del fons, com és el Toni Navas, que porta un miler d'anys a l'entitat, que porta el fons.
2: Hi ha eleccions aquest any. Digue'm ràpidament també, no sé quan seran les eleccions, no sé si serà per confirmar també, doncs, al Jairo, i quin és l'objectiu, què és el que es proposa aquesta Junta?
24: Bé, jo vull dir que l'elecció serà al final, abans de començar l'estiu, suposo que serà pel mes de maig o juny.
2: I bueno, mes de maig, estem ja.
24: Al final de maig o juny serà abans de que comenci l'estiu. Home, jo crec que la nova Junta, la Junta actual, voldrà presentar-se, perquè ho estem fent bé, la gent està contenta, però estem oberts a que es presentin altres socis que vulguin tirar el club cap endavant, sense problemes. I l'objectiu és continuar el que estem fent. Tenim que començar a potenciar més l'escola, que és el nostre objectiu, la postescola, i lluitar perquè tindre un equip potent a nivell absolut, perquè els nens volen un referent, i quan veuen els seus monitors, que són atletes o atletes que destaquen, pues aquesta és la fita.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Ernesto Alonso, el director esportiu de la UAR.
24: Vull dir una coseta.
2: Digues.
24: Perquè, bueno, per aconseguir aquest accent és molt important les segones unitats. Perquè habitualment sempre anaven les primeres unitats i mai pujaven. Però aquest any les segones unitats, aquestes atletes que no destacen tant, han donat els sobres a tope, han fet proves, jo no sé fer tanques, però per l'equip fas les tanques, jo no sé la perxa, doncs fas les perxes, i aquesta unió de la segona unitat ha fet que pugem de categoria.
2: La unió que dona la força.
24: Sí, per això us diem Unió Atlètica Rubí, perquè som una família, som una unió.
2: La Unió Atlètica amb força de Rubí. Moltíssimes gràcies.
24: A vostès, gràcies.
18: Moltes gràcies al Toni Bravo Rodríguez, també a l'Ernesto Alonso. Rebeu una salutació del nostre company, així com també d'un servidor. Cisco Lara García, tota la informació a la nostra web, repetició al vespre, en definitiva, els esports rubinencs a l'emissora municipal. Que vagi bé el dimecres.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimecres, és 13 de maig i repassem els titulars amb el David García Entrena. Mil 300 són les queixes que ha rebut la policia local de Rubí per part del veïnat, relacionades totes amb el soroll, un tema que preocupa també entitats i fins i tot el síndic de Greuges i que ha tingut resposta en forma d'ordenança.
2: Sí, perquè al darrer ple municipal es va aprovar una nova ordenança que pretén regular el soroll i tot allò que és contaminació acústica. La policia local també ha rebut força denúncies per un altre tema, l'incompliment de portar el gos lligat.
1: I quan fa més d'un any de l'esfondrament parcial d'un bloc de pisos al carrer Justícia, la UP ha demanat a l'Ajuntament que aprofiti l'oportunitat perquè està a la venda i adquireixi l'edifici per destinar-lo a habitatge públic. Considera que és una de les principals necessitats de la ciutat.
2: I és que l'edifici, que és propietat de Danja Patrimonial, ha estat posat a la venda després que l'Ajuntament denegués la declaració de ruïna i obligués la propietat a rehabilitar-lo. El preu de venda està per sota del valor del mercat i per aquest motiu la UP sospita que el compri un fons voltor o algun banc.
1: I l'associació benèfica Camina, Corre i Balla contra el càncer infantil impulsa una nova jornada d'esport i d'activitats familiars. Es farà el 7 de juny a les pistes d'atletisme de Can Rosés durant tot el matí i acabarà tot plegat amb una paella popular.
2: La jornada oferirà curses per tots els públics, des d'una de 5 quilòmetres pels adults fins una de 50 metres per a infants de 0 a 3 anys, acompanyats, òbviament, per les seves famílies. La inscripció de la cursa d'adults té un cost de 15 euros, mentre que totes les dels infants, dels 0 als 15 anys, tenen un preu de 3. Amb el preu de la inscripció s'inclou el dorsal per la cursa i una bossa amb obsequis.
1: I Rubí també tornarà a sumar-se aquest estiu al projecte Vacances en Pau, una iniciativa solidària que permet a infants saharauis passar els mesos de juliol i agost aquí a la ciutat. El programa, impulsat per Rubí Solidari, amb el suport d'entitats i institucions, busca oferir un entorn més segur a nens i nenes que tenen entre 8 i 12 anys.
2: L'arribada dels infants està prevista per a principis de juliol, mentre que la seva estada s'allargarà fins a finals d'agost. Aquest any el projecte comptarà amb 5 famílies acollidores, 4 de les quals repeteixen experiència. Durant la seva estada, els infants conviuen amb famílies d'acollida, reben atenció mèdica i participen en activitats culturals i lúdiques.
1: I pel que fa al temps, avui sol i núvols, després de la gran pedregada d'ahir a la tarda, que de seguida repassem, avui encara tindrem una temperatura força suau, volíem dir, de 22 graus. Ens explica més detalls la previsió d'aquest dimecres a Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents i, de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
1: La policia local de Rubí atén cada any al voltant de 1.300 queixes de veïns per sorolls. Tot i que aquest és l'incompliment de l'ordenança de bon veïnatge, que més genera queixes, no és el que ocasiona més denúncies. La majoria d'aquestes, de denúncies, ja sigui de ciutadania o d'ofici, tenen a veure amb l'incompliment de portar el gos lligat. Precisament, el darrer ple municipal va aprovar una ordenança que regula específicament els sorolls, però també la resta de contaminació acústica i que estableix sancions que poden arribar als 3.000 euros. Els representants de la policia de proximitat de Rubí, Manuel Martín i Ivan Sanz, han explicat al programa Rubí al dia que l'ordenança de bon veïnatge de Rubí no té un caràcter purament punitiu, sinó que es planteja com una eina pedagògica per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Manuel Martín ha explicat que la majoria de queixes són, pel que dèiem, bàsicament per sorolls.
4: En els últims dos anys, més o menys està com estancat, per dir-ho d'alguna manera, les sol·licituds dels ciutadans, no? Són unes 1.300. D'aquestes trucades, la majoria són per problemes entre veïns i per sorolls a la via pública, d'acord? ¿Vale? Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència.
1: La tasca de la policia de proximitat consisteix en personar-se al lloc dels fets, si són requerits pels ciutadans, i intermediar entre els veïns per garantir aquesta bona convivència. També poden actuar d'ofici si observen conductes incíviques quan fan patrullatge a peu pels carrers de la ciutat. Tot i que el soroll és una de les causes més freqüents de les trucades ciutadanes, els agents han assenyalat que no és l'únic aspecte que genera friccions. La llista d'actes incívics que regulen i que es controlen inclou gossos deslligats, ús indegut de l'espai públic, per exemple, consum d'alcohol al carrer, o conductes incíviques com miccionar. També ocupacions de la via pública sense autorització, per posar alguns exemples. Entre les tasques que desenvolupen també està la inspecció d'establiments i el compliment dels seus horaris. Amb tot, amb campanyes específiques, cada any es posen entre 140 i 150 multes per portar el gos deslligat. Els agents de proximitat també fan una tasca preventiva sobre el territori. I així com explica Ivan Sanz, quan arriba el bon temps, o sigui ara, augmenten el patrullatge en algunes zones.
0: La zona del passatge ferrocarril, o la zona del costat de l'estació, nosaltres a l'estiu, des de la unitat, ja muntem un dispositiu per millorar la convivència, que es basa molt en la pedagogia, o sigui, aleshores, on s'acumula molta gent al carrer, doncs assignem els nostres agents allà perquè puguin explicar, mira, jugues a futbol, perquè jugar a pilota està permès, però amb unes limitacions, no pots posar en perill a la gent, o consum a la via pública. Pues la consum a la via pública, no es pot, tot està regulat a l'ordenança. Però la banda, el primer que fem és dir, intentem, pues avisar la gent, fem la part pedagògica, val? Perquè tenim drets i també tenim obligacions, perquè és la manera de conviure millor.
1: Els agents recorden que en molts casos una primera acció informativa és suficient per resoldre la situació, reservant la via de la denúncia i la multa per a conductes doncs, més extremes o més reiterades. I és que, com estem explicant, el soroll és una de les principals queixes del veïnat de la ciutat, especialment, ara ho deia Ivan Sanz, ara quan arriba el bon temps, i per tant s'organitzen moltes activitats a l'aire lliure. De fet, moltes entitats rubinenques en són plenament conscients perquè són les que organitzen la majoria d'activitats i per això ja han començat a posar-hi remei. És el cas de la Irmandad Galega, que entre el 29 i el 31 de maig celebraran la seva Festa de les Lletres Galegues. La seva presidenta, Sílvia Castanyeda, ha explicat a Ràdio Rubí que enguany han preparat un munt d'activitats, com ara un tardeig, que serà en un horari doncs, per intentar molestar el menys possible a la ciutadania del voltant. De fet, controlaran el volum del soroll i estarà capat per dalt amb 85 decibels. Volíem dir això. Per Castanyeda s'ha de trobar un equilibri per a aquesta festa i d'altres que s'organitzen a la Rambla del Ferrocarril i que han de poder conviure amb precisament celebrar activitats. Escoltem a la presidenta de la Irmandad Galega.
5: La nit comença a les 8 de la tarda. És un tardeig perquè i el volum estarà capat per dalt amb 85 decibelis. Per què? Perquè hem de conviure tots a la ciutat. Amb tot, sabem que molestem.
6: Ja.
5: Tot regulant l'horari, tot regulant el so, sabem que molestem. Però també sabem que estem fent una mostra de cultura molt important i un punt de diversió molt important per molta gent també. Arribem a un entente, que és 85 en els pics més alts i tanquem d'hora, o sigui...
1: Dèiem també que sobre aquest tema n'ha parlat en més d'una ocasió el síndic de Greuges de Rubí, Carles Alujo. De fet, l'any passat va obrir precisament una actuació d'ofici sobre el soroll que pateixen els veïns i les veïnes en aquest espai, a la Rambla del Ferrocarril, perquè és l'espai que trien moltes entitats per fer les seves activitats ara entre la primavera i l'estiu. Llavors, el juny de 2025, amb aquesta actuació

0: d'octubre. Per tant, si tu saps que tal dia faràs això, doncs també tens eines que et dona l'administració de la Generalitat perquè també es pugui mesurar en casa, a casa d'algú, d'alguna persona veïna de la zona, saber si s'estan complint o no aquests nivells màxims d'immissió.
1: Com dèiem, ara arriba aquesta època de moltes activitats. Aquest cap de setmana, per exemple, tenim ja la Fira de la Cervesa. I fa més d'un any de l'esfondrament parcial d'un bloc de pisos del carrer Justícia de Rubí, un succés que va obligar a desallotjar els veïns, reallotjar-los, en molts casos, en hotels i allotjaments d'emergència. Ara, aquest immoble, que és propietat de Danja Patrimonial, ha estat posat a la venda després que l'Ajuntament denegués la declaració de ruïna i obligués la propietat a rehabilitar-lo. El preu de venda, situat entre els 250.000 i els 300.000 euros, està per sota del valor de mercat. Davant d'aquesta situació, l'Alternativa d'Unitat Popular ha demanat al consistori que aprofiti aquesta oportunitat i que compri l'edifici per destinar-lo a habitatge públic. La formació considera que es tracta d'una operació viable tant pel cost com pel potencial social que podria tenir. La UP també alerta del risc que l'immoble acabi en mans de fons d'inversió o de grans propietaris. Marina
2: Dosset. El que sabem, que no, és el que pensem que Rubí no es pot permetre, és que posi a la venda un bloc de pisos del centre de Rubí molt barat, que això acabi comprant un fons voltor o una gran banca, que faci una habitació que és bastant barata en relació als seus ingressos, no, el que tenen com a patrimoni, i que aquells lloguers que estaven pagant les famílies a 500 euros passin a valdre entre 1.000 i 1.200 euros, que és fàcil que això al centre Rubí, com a mínim, estiguin pagant. Llavors, abans que passi això, veiem viable, com ha fet altres ajuntaments, que l'Ajuntament adquireixi això. De fet, fem dues propostes, que és que l'Ajuntament directament ho compri i ho rehabiliti i passin a ser part de l'habitatge públic. Hi ha famílies que ja han estat allotjades en pisos de baixa emergència i, per tant, ja hi hauria pisos que quedarien alliberats per la borsa d'habitatge de públic de Rubí, que no passarien directament a les famílies que fins ara vivien allà. O sigui que ja guanyarien pisos per aquesta borsa.
1: De fet, és que la formació explica que la compra per part de l'Ajuntament permetria ampliar precisament aquest parc públic d'habitatge amb aquests pisos a un preu molt inferior al que actualment està assumint l'Ajuntament en altres adquisicions. A més, en relació amb aquest tema, Marina Dolcet també ha explicat aquest matí que presentaran una moció al ple del mes de maig sobre cooperatives d'habitatge.
2: Bueno, ho vam traslladar ja a l'anterior ple perquè és una qüestió del carrer Justícia que el govern ha portat amb molt secretisme i que nosaltres tota la interlocució que tenim la tenim amb les veïnes directament afectades. Però també és veritat que aquest ple presentarem una moció sobre cooperatives d'habitatge que justament vol donar resposta a situacions com aquesta i altres que puguin venir, com per exemple solars municipals, no? Com tenim per exemple un acusat del Bodum, no? Allà a l'estació, que són solars municipals que l'Ajuntament és molt lent a l'hora de licitar obres i que també es pot fer via cooperatives com estan fent molts municipis governats pel PSC. Llavors, també presentem aquesta moció. Amb això en concret, li vam fer arribar la proposta a l'últim ple, no tenim resposta. Li hem fet arribar també la nota de premsa i no tenim resposta.
1: Mentrestant, la situació dels veïns afectats continua sent complicada. La majoria encara viuen en pensions o allotjaments provisionals amb dificultats per refer la seva vida quotidiana i trobar un lloguer assequible a la ciutat. Des de la UP denuncien que aquesta situació s'allarga des de fa més de 15 mesos i reclamen una solució estructural que permeti no només resoldre aquest cas, sinó també ampliar, com dèiem, l'oferta d'habitatge públic a Rubí.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Anem a la tempesta d'ahir, la que va passar per la nostra ciutat, que va deixar pics de pluja de més de 50 mil·límetres, segons les estacions meteorològiques de la ciutat. Més enllà d'aquests valors més màxims, per dir-ho d'alguna manera, el que es va acumular entre les 5 de la tarda i les 6 d'aquesta pedregada seria d'uns 15 mil·límetres, segons aquests mateixos elements. El nostre meteoròleg de referència, el rubinenc Lluís Mi Pérez, a qui acabem d'escoltar tot just fa un moment, ens explica que va ser molt intens, però curta.
4: Que hem tingut el que es diu el pas d'un solc. Què és un solc? Doncs és una zona d'aire més fred que es mou aproximadament entre els 4, 6, 7 quilòmetres d'altura, per tant es mou bastant amunt, es mou l'atmosfera, i aquest aire fred en contrast amb l'aire calent que hem tingut a la superfície, perquè per exemple avui a Rubí hem arribat als 24 graus de màxima, doncs la gran diferència en pocs quilòmetres el que fa és literalment fer esclatar els núvols, es forma de seguida i acaben descarregant tempestes que són molt aparatoses, que poden portar calamarsa, com les que de fet han descarregat a la ciutat, però que duren poques

0: Tot i que, com dèiem, l'acumulat de l'episodi no va superar els 15 mil·límetres per hora, es van registrar pics molt més intensos que, si s'haguessin allargat més en el temps, haguessin estat un veritable problema.
1: En el cas del barri de la Serreta han arribat gairebé a 2 litres per minut. Què vol dir això? Que si hagués estat plovent una hora a aquell ritme, s'haurien acumulat 120 litres per metre quadrat, que és una barbaritat. Sí que normalment aquest tipus de tempestes deixen pluges molt intenses, però duren pocs minuts, per sort, perquè si es perllonguen el temps és quan podem tenir un problema.
0: Pel que fa a les incidències, una dotació dels bombers es va desplaçar al passeig Francesc Macià, al barri del centre, on un arbre es va veure afectat per la tempesta i una de les branques va caure sobre el que és el cablejat elèctric. Durant la tarda d'ahir, la policia local també va atendre avisos sobre un grapat d'etapes de clavegueram aixecades i una tanca que va caure a la via pública. I com sempre que reviviu un episodi de pluja intensa, l'aigua doncs, va tornar a baixar fortament per la riera, segur que ho heu vist a les xarxes socials, però potser us heu adonat que aquesta vegada baixava aigua una miqueta més clara i no el cabal marronós de fang que estem acostumats a veure. El Lluís Mi Pérez ens explica per què va passar això.
1: Quan plou amb moltes ganes a la capçalera de la riera de Rubí, que no deixa de ser al cap i a la fi doncs la riera del Palau o la riera de les Arenes, que ja estaria cap a Matadepera, això s'acaba traduint en un color més vermellós també del riu, en una color xocolata. Què passa? Que quan la pluja és més intensa, una mica més avall, com ha estat el cas, més des de les Fonts i Rubí cap avall, doncs el terreny que tenim a casa nostra, també, tot i això, per alguna cosa es diu Rubí, la nostra ciutat, però els colors del terra ja no són tan vermells, són una miqueta més grisos, i aquests grisos es tradueixen en una sensació d'un riu una mica més net, per bé que, lògicament, ha baixat i està baixant a hores d'ara encara molt de sediment.
0: Les fortes pluges van obligar a suspendre algunes activitats previstes per ahir a la tarda. És el cas del lliurament dels premis de la 6a edició del concurs de relats Veus de Dona, que s'havia de fer a les 7 de la tarda a l'auditori del Rubiforme.
2: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: I l'associació benèfica Camina, Corre i Balla contra el càncer infantil impulsa una nova jornada d'esport i d'activitats familiars. Es farà el 7 de juny a les pistes d'atletisme de Can Rosés durant tot el matí. Aquesta iniciativa solidària té un objectiu ben clar, que és recaptar diners per l'Hospital Sant Joan de Déu, un centre especialitzat en l'atenció a infants i adolescents amb càncer i també a les seves famílies. La d'enguany és la 9a edició d'aquesta jornada que va començar l'any 2015 i després de l'aturada de la Covid es va tornar a celebrar amb més participació que abans, com ho explica el César Obea, que és membre d'aquesta associació.
3: Jo recordo el primer any que van fer una recaptació de 1.700 euros, em sembla, la primera edició. Aquest any passat van fer quasi 7.000 i algo euros. I no solament això, sinó que la gent ja veu Camina, Corre, Balla contra el càncer infantil i ja ho ha assumit com un acte més del poble, no? I això per nosaltres també és molt important. És important que no solament participin, sinó que tinguin presents.
0: O bé animat a tothom a participar amb un motiu molt contundent.
3: Som els que hem tingut la sort de no passar per aquesta enfermedad, els que hem de lluitar i treballar pels que no poden i estan allà a peu de llit amb el seu fill, no tenen temps per això. Llavors som nosaltres que hem tingut aquesta sort, hem de ser agraïts per la sort que hem tingut.
0: L'alcaldessa Ana María Martínez també ha participat a la presentació d'aquesta jornada i ha fet referència a l'impacte d'aquesta malaltia en els infants i a la necessitat d'actuar per fer-hi front. L'escoltem.
4: El càncer infantil ens interpel·la a totes i a tots. És una realitat que tenim a prop i, evidentment, és una maleïda malaltia, com acostumo a dir, però que a sobre, quan impacta en infants, en nens o nenes, doncs encara fa una sacsejada com més brutal. I davant d'això, doncs no podem quedar indiferents, hem de fer alguna cosa.
0: La jornada constarà de curses per totes les edats, des d'una de 5 quilòmetres pels més grans fins a una de 50 metres pels més petits, els infants que tenen de 0 a 3 anys que, òbviament, hauran d'anar acompanyats de les seves famílies. Les inscripcions de la cursa pels adults tenen un cost de 15 euros, mentre que la dels infants val 3 euros. Però això no serà tot, també hi haurà classe de zumba adaptada per a tots els públics i diferents activitats per tota la família. Per exemple, corre passadissos, pinta cares i també un bingo musical. Durant aquesta presentació, l'alcaldessa S'ha mostrat molt orgullosa de com respon la ciutat a les iniciatives solidàries.
4: Jo em sento molt orgullosa de la meva ciutat, perquè quan fem una crida la ciutat respon. I és cert que hi ha activitats que has d'anar fent perquè es consolidin i ens anem animant, no? Però al final la resposta és positiva i això ens anima molt a continuar fent, a continuar tenint esperança i a continuar pensant que entre totes i tots, tot és més possible.
0: I d'altra banda, Rubí tornarà a sumar-se aquest estiu al projecte Vacances en Pau, una iniciativa solidària que permet a infants saharauis passar els mesos de juliol i agost lluny de les dures condicions dels camps de refugiats a Tindouf, a Algèria. El programa, impulsat per Rubí Solidari amb el suport d'entitats i de diverses institucions també, busca oferir aquest entorn més segur, més saludable, més enriquidor a nens i nenes que tenen entre 8 i 12 anys. Durant la seva estada, els infants conviuen amb famílies d'acollida, reben també atenció mèdica i participen en les activitats que s'estiguin organitzant a la ciutat en aquell moment. Tot plegat amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida, encara que sigui de manera temporal. Des de l'organització també es treballa per ampliar la implicació de la ciutat, també reforçar la xarxa de suport, tal com ha explicat aquest matí la Júlia López, el Rubí al dia. La Júlia és integrant de Rubí Solidari.
5: Ja fa anys que la clínica dental Bocas està amb nosaltres de la mà i que ja fa molts anys que fa les revisions de forma altruista i que té constància i voluntat per continuar fent-ho. I ens agradaria també poder comptar una mica amb una mica la xarxa de Rubí per poder fer aquest acompanyament als infants. Van als casals, que és una activitat que ja ens crea com molta comunitat, però també tenim la col·laboració del CAP, que ens ajuda per fer totes revisions mèdiques, i seguirem esperant que la xarxa s'ampliï a nivell de poder fer més visible la situació del Sàhara Occidental a la festa de benvinguda i que d'alguna manera aquests infants puguin fer d'ambaixadors de la seva lluita.
0: Aquest any el projecte comptarà amb 5 famílies acollidores, 4 de les quals repeteixen experiència. Tot i això, des de Rubí Solidari reconeixen que els agradaria créixer de manera progressiva, sempre garantint un bon acompanyament i mantenint la cohesió entre les famílies participants. Un dels reptes principals és arribar a la gent jove i donar a conèixer un conflicte que, segons denuncien, ha quedat en gran part bastant oblidat. En aquest context, el projecte té també aquesta vessant de sensibilització. Tornem a escoltar la Júlia López.
5: Rubí Solidari es posa molt al focus en que aquests infants quan venen d'alguna manera fan d'ambaixadors de la causa saharaui i que nosaltres amb aquesta acollida no només estem sensibilitzant a les famílies en si que els acullen, sinó tot l'entorn familiar d'aquestes persones, no? El Sàhara durant l'estiu és tema de conversa perquè estem al casal amb ells, perquè estem al metge amb ells, perquè estem a les places jugant amb els infants, i això és una forma de posar-ho sobre la taula.
0: L'arribada dels infants està prevista per a principis del mes de juliol, mentre que la seva estada s'allargarà fins a finals del mes d'agost. I per acabar aquest bloc, us expliquem que l'Ajuntament de Rubí ha fet una crida a fomentar l'adopció responsable d'animals recollits al municipi. Actualment hi ha 21 gossos i 19 gats, esperant una nova llar després d'haver estat abandonats o bé perduts. El consistori recorda que darrere de cada animal hi ha una situació d'estrès i d'adaptació i insisteix en la importància del compromís i la responsabilitat per part de les famílies adoptants. Ens dona més detalls el nostre company, el David Fernández.
6: Rubí, com a molts altres municipis, continua registrant l'arribada constant d'animals recollits a la via pública. En aquests moments, el Servei de Benestar Animal té 21 gossos i 19 gats en situació d'acollida temporal a l'espera de ser adoptats. Quan un animal és recollit, s'activa un protocol per intentar localitzar-ne el propietari i si l'animal no porta microxips, s'obre un període de 20 dies naturals abans que pugui entrar en adopció. En cas que sí que en porti, l'Ajuntament contacta amb la persona responsable perquè el reculli. Si no ho fa, es pot iniciar un expedient sancionador amb multes que poden superar els 10.000 euros. Des del consistori remarquen que l'impacte de l'abandonament no és només econòmic. Els animals passen per situacions d'estrès i canvis d'entorn que afecten el seu comportament i benestar. Entre els gossos recollits, n'hi ha alguns de races considerades potencialment perilloses, però tot i això, l'Ajuntament recorda que el comportament d'un animal depèn sobretot de l'educació i de l'entorn, i no únicament de la raça. Per això es demanen famílies responsables, amb temps i predisposició per garantir una bona adaptació. Les persones interessades en adoptar poden contactar amb el Servei de Benestar Animal a través del seu correu electrònic benestaranimal@jrubi.cat.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Anem cap a la informació comarcal. Comencem avui a Terrassa, perquè la previsió és que el pla estratègic de renaturalització i adaptació al canvi climàtic de les rieres urbanes estigui enllestit a finals de l'any que ve i que ja es prioritzi les primeres mesures a prendre, unes primeres accions que es finançaran amb pressupost municipal. Ens ho explica tot plegat la Carme Contreras des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
7: No seguirà el model del Besòs, es crearà un de propi i gairebé segur que no es podran fer activitats a l'interior de les rieres, sinó a les vores i terrasses. Amb aquestes úniques certeses arrenca la segona fase del Pla Estratègic de Renaturalització i Adaptació al Canvi Climàtic de les Rieres de Terrassa. Ho ha fet amb la presentació de la metodologia i la planificació del projecte que ha de transformar aquests grans corredors, així com les vies que les ressegueixen, la Ronda Ponent i l'Avinguda del Vallès. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
8: Per tant, avui fem un pas important en aquest camí, presentem una proposta ambiciosa, una proposta per transformar les rieres de Terrassa en profunditat, integrar-les plenament en la trama urbana i, sobretot, recuperar el seu valor ecològic, el seu valor social i paisatgístic.
7: L'objectiu és recosir aquestes grans infraestructures amb la ciutat, superant la barrera que han estat fins ara. Així, el pla analitzarà les rieres des d'un punt de vista territorial, urbà i humà, per definir un full de ruta que concretarà les actuacions a dur a terme en tres àmbits: hidromorfològic, ecoambiental i urbà i social.
0: I també a Terrassa, el divulgador científic Joan Anton Català ha explicat tot el que cal saber en una conferència sobre l'eclipse solar al Museu Nacional de Ciència i Tècnica de Catalunya, amb seu a la població veïna. En aquest cas ens explica la Lourdes Sarrión, també des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
9: Falten 3 mesos al compte enrere per poder veure l'eclipsi del segle. Ha començat, tindrà lloc el 12 d'agost. El divulgador científic Joan Anton Català n'ha explicat tots els detalls en una ponència al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica. Cada any es produeixen eclipsis solars totals, però la majoria no es pot veure des de zones de fàcil accés. Aquest serà visible al sud de Catalunya, nord del País Valencià i les Illes. Escoltem Català.
10: Ens hem d'imaginar una línia imaginària que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, tot el que vagi per sota, cap al sud, fins al sud de la ciutat de València. Això és eclipsi total, i a les Illes també.
9: A Terrassa i comarca serà parcial, però també molt especial. La lluna taparà el sol en un 99%. L'espectacle es produirà a 8:45 del vespre, quan el sol anirà molt baix. Per això cal buscar a cada municipi un lloc on es pugui veure l'horitzó sense obstacles. La foscor total durarà 1 minut i mig, per tant cal planificar molt bé totes les qüestions, inclosa la mobilitat.
0: I mentrestant, a Sant Cugat, una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a aquesta ciutat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per 2 enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Un dels seus cofundadors és Gerard Solanes i ho ha explicat a Cugat Mèdia.
11: Els professors i professores molt sovint els hi falten eines, recursos i suport per poder fer la seva feina com voldrien, no? La frase recurrent és no arribem a tot. I ara, a més, avui en dia, no, estem veient doncs que està arribant a un punt crític tot això. Els ajudem a fer 3 coses. Generar activitats i continguts, adaptar-los per a alumnes amb necessitats educatives especials i avaluar-los, tots aquests continguts, sempre des del paper i el boli. És a dir, el profe entra a la plataforma, es genera l'activitat, de forma automàtica, evidentment, la pot adaptar doncs, als diferents subgrups i casuístiques del seu grup classe, la imprimeix, la porta a l'aula i l'alumne agafa el paper i el boli i la resol. Doncs el comentari de text, el problema de física, el fil blancs d'anglès. Tots aquests fulls es recullen, s'escanegen, es pengen i Nablan fa l'avaluació detallada de cada exercici per cada alumne, donant un feedback totalment personalitzat, no, al que ha fet realment l'alumne a mà.

0: Pràcticament 2:45 PM, moment d'escoltar les notícies de la xarxa. A partir de les 4 torna la informació local amb el David García i, com sempre, radiorubi.cat i també a les nostres xarxes socials. Que passeu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubi.cat.
2: Bon dia, són 2:45 PM.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui, el Penedès i el Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
4: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat. Potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
2: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
5: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
2: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
6: Així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
2: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
6: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest projecte.
7: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
2: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil.
6: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
2: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
6: La banda de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte David són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
2: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
8: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
2: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
2: Atenció també si sou usuaris de la línia R4 de Rodalies, perquè un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei afecta el servei. En concret, els trens inicien i finalitzen el recorregut a Terrassa, Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb tren llançadora.
6: També s'ha habilitat servei complementari per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. Els Mossos han detingut 2 homes per aquest furt.
2: Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45 PM.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
10: Després de certs moments d'atenció amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'Ustec, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'Ustec al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
4: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
10: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
2: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340 a la confluència amb la C15 a Vilafranca durant prop de dues hores, també a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, del Garraf i de l'Anoia s'han manifestat també en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant de la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
11: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'Ustec al Penedès.
12: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per a aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
11: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
2: I és que tant govern com sindicats tenen la mirada posada en la reunió de demà al matí al Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions en la mesa sectorial.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
5: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració, el meu reconeixement, només faltaria, no?
2: De la seva banda, els sindicats insten el govern a portar a la reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'Ustec reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, la inclusiva i recuperar poder adquisitiu. De la seva banda, professors de secundària exigeixen reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. Ustec reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
14: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba enlloc.
13: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
2: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana, però així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per tal d'afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
16: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
15: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
17: Notícies en xarxa.
2: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
7: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
18: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
19: Sí, sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
18: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
2: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Anna Ruiz, bon dia.
20: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
21: De hecho, tengo la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
20: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
2: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
6: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament d'aquesta obra.
2: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara l'any 2031, són 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
22: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
23: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb
0: amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
22: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Gairebé 3:45, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
6: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen ja des del gener.
2: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà o a Urri Lleida Ràdio, Judit Castellà.
1: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase Cire som justícia, equiparació ja, i també han mostrat pancartes amb consignes com equiparació ja, més seguretat i més reconeixement. També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Cire.
8: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó també bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria. No? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
1: Denuncien que 2 anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
2: El govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per tal de donar resposta a l'increment de demanda experimentat en els últims anys.
6: Hi haurà 3 expedicions directes més entre setmana i una altra de semidirecta, una ampliació que es farà en 3 fases i que suposa una inversió superior als 900.000 euros.
2: Aquest corredor registra 450.000 usuaris cada any. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
23: Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
24: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat. Primer, directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor exprés, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes. I, per tant, hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
23: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona a Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà 2 noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
2: Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà, per tant, la nul·litat. Ràdio Tortosa, David Benito.
25: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
26: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i a sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
25: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
2: Des d'avui i fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals, una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
27: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
3: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
27: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
2: I és moment per a la cultura. Amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar. I ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, que estem escoltant, o la del raper londinenc Skepta, i les sessions de Charlotte De Witt. S'esperen fins a 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. El Sonar torna carregat de novetats. Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
5: Este año vamos a vivir una edición del Sonar muy especial. Un Sonar repensado, un Sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sonar más Sonar que nunca.
4: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: Cita destacada a Barcelona, la del Sonar, i també a Tarragona, el concurs internacional de focs se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que enguany retrà homenatge al Tour de França. El certamen serà, a més, més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la Punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
10: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
9: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
2: I una nota luctuosa, la vedet Tània Doris ha mort a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista del Paral·lel de Barcelona en els anys 70 i els 80.
6: Nascuda a València, Tània Doris, que es deia realment Dolores Cano, va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. De fet, va arribar a ser l'estrella principal del Teatre Apolo. El velatori per la vedet es farà demà al Tanatori de les Corts.
2: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
11: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició avui a partir de les 7 de la tarda.
12: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
11: A 9:15, el Barça visita avui el camp de l'Avés, que és penúltim a la classificació. Demà juga el Girona, partit molt important, ho ha dit Miquel Sánchez, l'entrenador.
7: És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquest partit eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per 2 equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
11: Demà el Girona que rep la Reial Societat a Montilivi. Tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen l'entitat o la seva gestió de després de 2 anys sense guanyar cap títol. També va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
13: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions. Es que es pocas, ya lo sé. Y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
11: En bàsquet, en el món de la cistella, el Joventut de Badalona ha anunciat que Ante Tomic serà baixa el que resta de temporada. Avui a les 7, el Hajo Post Lleida juga a la pista del Breogán. Els lleidatans, 2 triomfs per sobre del descens, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. També juga avui, el Barça ho fa a Granada. En waterpolo, la Champions masculina, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 9:15 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar només un punt. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Plata, a les 9 de la nit, el Sant Cugat i el Reus Deportiu B disputen la darrera jornada del campionat regular del grup nord a la pista del conjunt vallesà, el PAF 2 de la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.

0: Aleluya.
1: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.
2: 1, 2, 3, 4.

Digits.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
2: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho, haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
1: A peu de camp. Tots fem esport.
0: Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Fa més d'un any de l'esfondrament parcial d'un bloc de pisos del carrer Justícia, un succés que va obligar a desallotjar els veïns i reallotjar-los en allotjaments d'emergència en molts casos. Ara l'immoble, propietat de Tanja Patrimonial, ha estat posat a la venda després que l'Ajuntament denegués la declaració de ruïna i obligués la propietat a rehabilitar-lo. El preu de venda, situat entre els 250.000 i els 300.000 euros, està per sota del valor del mercat. Davant d'aquesta situació, el grup polític de l'Alternativa d'Unitat Popular ha demanat al consistori que aprofiti l'oportunitat i adquireixi l'edifici per destinar a viatge públic. Marina Dolcet n'és la portaveu.
2: El que estamem, que no, és el que pensem que Rubí no es pot permetre, és que posi a la venda un bloc de pisos del centre de Rubí molt barat, que això acabi comprant un fons voltor o una gran banca, que faci una habitació que és bastant barata en relació als seus ingressos, no, el que tenen com a patrimoni, i que aquells lloguers que estaven pagant les famílies de 500 euros passin a valdre entre 1.000 i 1.200 euros, que és fàcil que això al centre de Rubí, com a mínim, estiguin pagant llavors. Abans que passi això, veiem viable, com ha fet altres ajuntaments, que l'Ajuntament adquireixi això. De fet, fem dues propostes, que és que l'Ajuntament directament ho compri i ho rehabiliti i passin a ser part de l'habitatge públic. Hi ha famílies que ja han estat allotjades en pisos de baixa emergència i, per tant, ja hi hauria pisos que quedarien alliberats per la borsa d'habitatge de públic de Rubí, que no passarien directament a les famílies que fins ara vivien allà. O sigui que ja guanyarien pisos per aquesta borsa.
1: I encara sobre el mateix tema, la UPA ha avançat que al pròxim ple presentaran una moció sobre cooperatives d'habitatge.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'Ajuntament fa una crida a fomentar l'adopció responsable d'animals recollits al municipi. Actualment hi ha una vintena de gossos i gats esperant una nova llar després d'haver estat abandonats o perduts. El consistori recorda que darrere de cada animal hi ha una situació d'estrès i adaptació i insisteix en la importància del compromís i la responsabilitat per part de les famílies adoptants. Rubí, com molts altres municipis, continua registrant l'arribada constant d'aquesta mena d'animals. En aquests moments, el Servei de Benestar Animal té concretament 21 gossos i 19 gats en situació d'acollida temporal. Quan un animal és recollit, s'activa un protocol per intentar localitzar-ne el propietari si l'animal no porta microxip sobre un període de 20 dies naturals abans que pugui entrar en adopció. En cas que sí que tingui microxip, l'Ajuntament contacta amb la persona responsable perquè el reculli. Si no ho fa, es pot iniciar un expedient sancionador fins als 10.000 euros. Des del consistori, remarquen que l'impacte de l'abandonament no és només econòmic. Els animals passen per situacions d'estrès i canvis d'entorn que afecten el seu comportament i benestar. Entre els gossos recollits, n'hi ha algú de races considerades potencialment perilloses. Tot i això, l'Ajuntament recorda que el comportament d'un animal depèn sobretot de l'educació i l'entorn i no únicament de la raça. Per això es demanen famílies responsables amb temps i predisposició per garantir-ne una bona adaptació. Les persones interessades en adoptar poden contactar amb el Servei de Benestar Animal de l'Ajuntament a través del correu electrònic benestaranimal@ajrubi.cat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, protagonisme pels èxits de les noies de l'Esportiu Rubí. Toni Bravo Rodríguez.
3: Les noies de l'Esportiu Rubí ja són a la final de la Copa Catalunya. Les rubinenques van superar aquest dimarts el Penya Esplugues 3-2 al pavelló de la Llana. Amb aquesta victòria, l'equip es classifica per a la gran final on s'enfrontarà el guanyador del duel d'aquest dijous entre el Mataró i les Corts. I en clau de ciclisme, males notícies per la Volta a Rubí. La prova prevista pel 14 de juny ha quedat suspesa. Les restriccions de la pesta porcina, la incertesa sobre possibles ampliacions de les mesures, doncs han fet impossible garantir la cursa amb la seguretat i la qualitat necessàries. El que sí és una bona notícia per la Unió Atlètica Rubí és l'ascens històric al grup C de tercera divisió catalana. El programa Esports al Dia, el director esportiu Ernesto Alonso ha explicat que vol mantenir el talent del club. També ha parlat de les pròximes eleccions, de nous objectius. Podeu recuperar l'entrevista al nostre web. I pel que fa a l'esport adaptat, el Can Mira ha completat un gran cap de setmana. La Lliga Talent, el Can Mira ha golejat 1-6 al Mataró. A la Willix 7, el C ha guanyat 3-5 al Mollet i el B ha empatat a 0 al camp del Parets, assegurant la classificació per a la Final Four. I en bàsquet adaptat, l'Horitzó ha sumat dues victòries contundents. L'Horitzó ha vençut 62-9 a les Panteres Negres i l'Horitzó B 30-10 als Lluïssos de Gràcia, mantenint el lideratge del grup.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local.
1: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La policia local de Rubí atén cada any al voltant de 1.300 queixes de veïns per sorolls. Tot i que aquest és l'incompliment de l'ordenança de bon veïnatge que més queixes genera, no és el que ocasiona més denúncies. La majoria de les denúncies de ciutadans o d'ofici tenen a veure amb l'incompliment de portar el gos lligat. Precisament, el darrer ple va aprovar una nova ordenança que regula específicament el soroll i la contaminació acústica i que estableix sancions que poden arribar als 3.000 euros. Els representants de la policia de proximitat de Rubí, Manuel Martín i Ivan Sanz, han explicat aquest matí al programa Rubí al dia que l'ordenança de bon veïnatge de Rubí no té un caràcter purament punitiu, sinó que es planteja com una eina pedagògica per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Martín explica que la majoria de queixes són, efectivament, pels sorolls.
2: En els últims dos anys, més o menys està com estancat, per dir-ho d'alguna manera, les sol·licituds dels ciutadans, no? Són unes 1.300. D'aquestes trucades, la majoria són per problemes entre veïns i per sorolls a la via pública, vale? Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència.
1: La tasca de la policia de proximitat consisteix en personar-se al lloc dels fets, si són requerits pels ciutadans, i intermediar entre els veïns per garantir una bona convivència. També poden actuar d'ofici si observen conductes incíviques quan fan patrullatge a peu pels carrers. Tot i que el soroll és una de les causes més freqüents de les trucades ciutadanes, els agents assenyalen que no és l'únic aspecte que genera friccions. La llista d'actes incívics que es regulen i es controlen inclou, per exemple, portar el gos deslligats. De fet, cada any es posen entre 140 i 150 multes per aquest fet, però també qüestions relatives a l'ús indegut de l'espai públic, com el consum d'alcohol al carrer, o conductes incíviques com miccionar, o també ocupacions de la via pública sense autorització.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'associació benèfica Camina, Corre i Balla contra el càncer infantil impulsa una nova jornada d'esport i activitats familiars. Serà el diumenge 7 de juny a les pistes d'atletisme de Can Rosés durant tot el matí i acabarà amb una paella popular. La iniciativa té un objectiu clar, que és, com sempre, recaptar diners pel Pediatric Center de l'Hospital Sant Joan de Déu, un centre especialitzat en l'atenció a infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. Sentim César Obea, president de l'associació Camina, Corre i Balla.
3: Som els que hem tingut la sort de no passar per aquesta enfermedad, els que hem de lluitar i treballar pels que no poden i estan allà a peu de llit amb el seu fill, no tenen temps per això. Llavors som nosaltres que hem tingut aquesta sort, hem de ser agraïts per la sort que hem tingut.
1: La jornada constarà de curses per totes les edats, des d'una de 5 quilòmetres pels adults fins una de 50 metres pels nens entre 0 i 3 anys, que hauran d'anar acompanyats per les famílies. Les inscripcions de la cursa pels adults tenen un cost de 15 euros, mentre que les dels infants val 3 euros. Recordem que la jornada serà el 7 de juny i que us hi podeu inscriure des de la pàgina web de Camina, Corre i Balla.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I informació esportiva amb bones notícies per les noies de l'Esportiu Rubí, Toni Bravo Rodríguez.
4: L'Esportiu Rubí femení ja és a la final de la Copa Catalunya. Les rubinenques han superat aquest dimarts el Penyes-Plugues 3-2. Ara només queda esperar el rival, sortirà del Mataró les Corts, que es juga aquest dijous. Pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi ha guanyat la segona edició dels premis Endesa Basket Girls, amb el projecte Continuar Jugant. La iniciativa, dotada amb 10.000 euros, permetrà crear un departament de salut mental per prevenir l'abandonament del bàsquet femení en adolescents. El club habilitarà una zona zero d'acompanyament emocional i oferirà tallers psicoeducatius. El premi reconeix la tasca del CEP Sant Jordi entre més de 100 candidatures. Més cistella amb el 3x3 de bàsquet de Rubí, que manté format i objectius, la seva quarta edició. La cita diumenge 14 de juny amb cistella petita al matí al pavelló dels Maristes i cistella gran a la tarda, repartida entre Maristes, Regina Carmeli i CEP Sant Jordi. Els organitzadors esperen tornar les 400 inscripcions i recuperar la lleugera de ballada de l'any passat. El torneig és obert a tothom. Les inscripcions ja es poden fer a les tres entitats o a través de les xarxes.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Com sempre, donar les gràcies a totes les emissores que ens feu confiança perquè cada setmana doncs, feu que aquest programa arribi més i més lluny. Voleu saber què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes perquè ara us expliquem.

0: podeu perdre. Amb ell parlarem de la seva trajectòria i d'aquest foraster especial. També tindrem amb l'Assumpta Vitòria, que amb ella parlarem de la història de la tele, com sempre, no us ho podeu perdre. I el nostre estimadíssim Toni Rovira, amb la seva secció del Toni Rovira i tu. Recordeu també que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà ens hi trobareu, a totes les xarxes, no us ho perdeu. I res, nosaltres comencem ja perquè, escolta'm, se'ns cobrà l'arròs i no pot ser. Vinga, comencem. Benvinguts, benvingudes.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses, i he trobat...
0: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
2: En el baúl de los recuerdos, los libros de los recuerdos, perquè l'altre dia vaig veure en el programa del Dani Rovira...
0: Sí, aquest que fa nou.
2: Que per cert ho fa bastant bé, eh?
0: Sí.
2: I llavors va fer com un... Ha fet com un corto amb intel·ligència artificial.
0: Fixa't.
2: L'Albert Pla, que és molt llesc, que et sembla molt raro, però
0: no,
2: és estupendo, l'Albert Pla.
0: El tio té un coco important, eh?
2: Doncs aquest curt està fet amb intel·ligència artificial sense que hagi anat a rodar el Dani Rovira.
0: Imagina't.
2: I ho fan ells dos com si fossin uns nàufragos. Molt maco.
0: Mira.
2: Doncs, vale.
0: Què dius?
2: Mirant en el llibre, he trobat que l'Albert Pla, l'any, agafa't,
0: Atenció.
2: El marzo de 1990,
0: sí,
2: va fer un recital al Palau de la Música, que sembla que no hagi fet mai res, però mira,
0: el
2: 90...
0: Imagina't si ha plogut.
2: Va ser un concert que va aixecar molta expectació i Televisió Espanyola ho va afirmar i diu que al llarg del programa va cantar molts temes del seu primer disco, acompanyat de 5 músics i sentat amb un sofà, que per això també m'agradava dir-ho, d'orelles, com lo del Risto, o sigui, que jo vaig inventar l'Albert Pla.
0: Imagina't, doncs, què et sembla si escoltem una cançó, un fragment d'aquest disc que es diu Papa, jo vull ser torero, que va ser molt famosa.
2: Clar, ja havia inventat el sofà orejero.
0: Imagina't.
2: I fixa't tu, eh?
0: Doncs mira, escoltem una mica l'Albert Pla.

0: Albert Pla amb un dels seus temes més coneguts d'aquest disc que comentava precisament l'assumpte. Què més tenim?
1: És que fa molta gràcia.
0: Home.
1: Després tinc una altra història que tampoc suposo que es recorda molt, veure, per això ho fem venir a la memòria, que era un homenatge d'una sèrie de programes de rumba,
0: sí,
1: que es van fer en directe.
0: Correcte.
1: Amb homenatge al Gato Pérez.
0: Exacte.
1: Al barri de Gràcia de Barcelona, que
0: fixa't,
1: era on va néixer el Pescadilla.
0: Correcte, el pare de la Lolita.
1: I on Rosario vivia la Lola Flores, també.
0: Exacte. Un dels iniciadors i precursors de la rumba catalana, eh?
1: Exacte. I el Moncho, també, eh?
0: També. El Moncho era més de boleros. Però sí, sí.
1: Sí, però també vivia en aquest carrer.
0: Exacte, sí,
1: sí. També vivia al mateix carrer.
0: Correcte. Doncs què et sembla si escoltem una miqueta d'aquest programa amb el Gato Pérez?
1: Home.

0: Gato Pérez, en directe per Televisió Espanyola, assumpte en aquest programa tan xulo, eh?
1: Tan xulo. I després, per acabar...
0: Per acabar, què tenim? A veure, Assumpción.
1: A veure què et sembla.
0: A veure.
1: Ben al Paral·lelo, que es feia també aquí a Barcelona, amb Sara Montiel, amb Joan Gimeno, i es feia en directe, eh? Des del Teatre Arnau de Barcelona.
0: Ni més ni menys.
1: Amb el públic. Era com un programa de teatre, tot en directe, i ho feia la Sara Montiel, que cantava ben al Paral·lelo i moltes cançons, i ho presentava ella, a més.
0: Ella mateixa, no? Assumpte, ella mateixa ho presentava.
1: Sí. Home, va ser... I estava molt mona, també. Sí,
0: sens dubte, també Sara Montiel va ser, i és, jo crec que un dels mites més importants que ha tingut a Espanya a nivell artístic, perquè recordem que va fer pel·lícules molt importants arreu del món.
1: Molt, en aquella època.
0: O no?
1: Clar, tot es deixava com dient vaya birria, però després s'ha anat veient que no era una birria.
0: Ni més ni menys.
1: Que tenia mèrit també.
0: I va actuar amb...
1: I era difícil, sí.
0: Molts dels grans artistes de l'època. Grans artistes.
1: I tant. Mira, en aquest programa van descobrir a la Nina. Amb el Xavier Cugat.
0: Fixa't, Xavier Cugat, també un dels grans músics
1: del país. Sí, que venia allà també a veure a la Nina i totes aquestes històries. Mare de Déu.
0: Quin temps aquell. Doncs anem a escoltar un fragment del programa de Sara Montiel.
2: ¿Cómo están ustedes? Yo estoy encantada de encontrarme de nuevo aquí con todos ustedes en Ven al Paralelo. Esta noche vamos a tener un programa maravilloso, vamos a tener un espectáculo sensacional, porque van a salir mujeres guapísimas, el ballet nuestro, o sea, el ballet de Ven al Paralelo, que es fabuloso, con su Claire Simpson, la primera bailarina. Pero también, para empezar, voy a tener el gusto de presentarles a un dúo, a una pareja que cantan maravillosamente bien y que a finales de los 70 tuvieron un éxito tremendo entre la juventud. Y ahora han vuelto a ese mundo maravilloso que es otra vez al mundo de la canción. Ellos son Pedro y Javier. Pecos.

0: Assumpta Vitòria, tela marinera, eh? Quina època aquella, eh?
1: Quina època, eh?
0: Que maco.
1: Sí, sí, es feia molta cosa, eh? En directe.
0: Que maco, que maco. Jo sí que era televisió maco, en directe. Sí. Pura i dura, eh?
1: Sí, era molt en directe, tot, tot, tot, tot.
0: Tot, tot, tot, tot. Com el Directissimo, que a vegades hem parlat aquí, eh? El Directissimo.
1: També, sí, sí,
0: aquest
1: sí, sí,
0: mític sí. Programa també de televisió espanyola. Assumpta, com sempre, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i il·lustrar-nos amb la teva sabidoria de la tele. Avui hem recordat...
1: No, jo vaig buscant coses que puguin fer gràcia.
0: Ets una enciclopèdia. Hem parlat de l'Albert Pla, hem parlat del
1: Gato Pérez.
0: Del Gato Pérez, d'aquells directes tan xulos. I per acabar, no podia ser d'una altra manera, recordant a la gran Sarita Montiel amb aquest vent al paral·lelo que va marcar una època, Assumpta.
1: Doncs desitjo que us hagi agradat.
0: Sens dubte, doncs acabem amb aquest vent al paral·lelo. Sara Montiel, gràcies, Assumpta. Una abraçada.
1: Adéu, amics, adéu.

0: Avui ens acompanya una de les cares més estimades de la televisió catalana, actor, director, home de teatre i, sobretot, aquella persona que ha aconseguit convertir les històries petites dels pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb el Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, Quim, no pares, No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por ahí, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja, eh? No para. No para, aquest home.
1: Sí, ha quedat clar, no paro. Sí, sí, sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú. Jo, la veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no en coneixes de gent. Llavors t'adones que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet el Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècies, i aquesta és l'essència del Foraster. Per tant, que de fet em lliga molt en com sóc jo. Com tu has dit, una persona que no para. No para, no, és que no paro, no paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, a la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arribem a molts llocs. I escolta, ens agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i podent palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deia, és quan em sento viu. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va ser per mi el dia que em van proposar de fer el Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no. Tothom té coses interessants a explicar. I quan les compartim, tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta. Que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar per aquests 120 pobles fent el Foraster, i que la història continua. És a dir, seguim coneixent a gent anònima dels pobles petits. De moment, llarga vida al Foraster.
0: Llarga vida al Foraster. I ara fa poc un programa de TV3, de 3CAT, explicaves aquest aprenentatge. Escoltem-ho. D'on ve?
2: I un dia el meu pare, el professional de les migdiades, em va dir: "Ves als llocs amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I si vas amb ganes d'aprendre, la gent t'explicarà moltes coses." I aquesta és la clau.
0: Oh. Aquesta és la clau, Quim?
1: Sí, aquesta és la clau. Imagina't, Estic parlant de per fer un programa de televisió, que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
0: El d'un pagès.
1: El d'un pagès, que és el meu pare. Imagina't. A veure, he rebut molts consells interessants, I de companys, i de col·legues, i de companyes del món audiovisual.
0: Sí.
1: I tant, que sí. Jo sóc una esponja, ho escolto tot. Però aquest consell que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
0: Imagina't.
1: Ell era l'hort que va anunciar, i li vaig dir: "Escolta, pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent."
0: Que
1: I el pare va deixar d'acabar, aixeca la mirada, deixa l'aixada, i em diu: "Escolta, Quim..." A més, gairebé et diria en pausa dramatúrgica.
0: Hòstia,
1: és a dir,
0: sí.
1: Com si fos un actoràs.
0: Ni més ni menys.
1: Sisplau, Ves-hi amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I vaig dir: "Mare meva, però aquesta frase..." I creu-me que n'he fet... És de les que tinc
0: més
1: present
0: quan
1: vaig a visitar un poble. Sí, sí.
0: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
3: Sílvia!
4: Sí.
3: Sílvia, a veure, què passa?
4: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets una part molt important de la seva vida.
3: Del teu germà?
4: Sí.
3: Com es diu el teu germà?
4: Josep.
3: Josep?
4: Sí. El meu germà té discapacitat intel·lectual.
3: Ah.
4: I aleshores tu li alegres molt la vida. Ens ajuntem tots els dilluns a la nit a veure't.
3: Ostres.
4: I és una sessió familiar brutal. Pensa que pel meu germà ets com... ets el seu amic. Et coneix molt. I clar, no el coneixes de res.
3: Pues ai,
4: ai, ploraria d'emoció, t'ho juro. T'ho juro, quin ningú... El crido?
3: Sisplau.
4: Josep, no saps qui m'he trobat. No saps qui m'he trobat.
3: Hola, Josep!
5: El tenim...
3: Sí! Ostres! Ostres, m'abraces molt fort, Josep!
4: Sempre el veus per la pantalla.
5: Te veus sempre.
4: Te veus sempre?
3: Em veus sempre! Els has vist tots, els programes?
5: Sí.
3: Tots?
5: Tots.
3: Josep, ho saps que ara jo estic parlant amb tu, però ens estan gravant, perquè això sortirà en el Foraster?
5: Però...
3: Sí? Ho faig bé?
5: Sí.
3: Sí? Sí.
4: Què diu?
5: Sou bona gent.
3: Molt bé!
0: Quim, formes part de la vida de molta gent. Que maco que va ser aquest moment amb el Josep, eh?
1: Ai, quins regals que et fa aquest programa.
0: Brutal,
1: la
0: sí,
1: gent,
0: sí.
1: La generositat de la gent. Ah, és a dir, tu vas caminant per un carrer, et trobes a la Sílvia i t'apareix aquesta història, la història d'en Josep.
0: Molt fort.
1: I és més, després poder anar... Perquè, clar, aquell mateix dia a la nit, això era un dilluns, aquell dia a la nit s'amatia el Foraster. I clar, jo li dic, ostres, puc venir, Josep, a casa teva, a veure? Una cosa que a mi no m'agrada gaire fer. No m'agrada gaire mirar-me. Sí, no m'agrada gaire, perquè ja sempre trobes pegues i en fi, a veure, això ja ens passa una mica. I creu-me que ha estat el visionat del Foraster més entranyable que... Em vaig agradar fins i tot a mi mateix. Imagina't.
0: Va ser brutal.
1: Només de veure... en Josep, amb aquelles ganes... Em anava mirant a mi, mirava la tele i deia no pot ser que el de la tele sigui aquí i ostres, el Foraster té aquestes coses, té moments impagables i a sobre poder-ho compartir i que la gent et digui, ostres, em vaig emocionar en aquest moment. Bé, en fi,
0: és la vida.
1: Tinc molta sort. Tinc molta sort de fer aquest programa.
0: I moments divertits, com per exemple quan et vas trobar el futur alcalde de Camprodon.
3: Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
6: Sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt, que ens roben cada dia.
3: Qui són els lladres de dalt?
6: El govern.
3: El govern.
6: El govern que ens roba cada dia uns quants calerons a cada persona.
3: Ah, sí?
6: D'on creus que treuen els calerons a les nostres butxaques? La política, per mi, és ser una mica com un lladre.
3: Sí.
6: Perquè...
3: Bon, déu-n'hi-do com puja el net, eh, senyora? Sí, sí.
6: I que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
0: Ni pel pa de cada dia, Quim. Escolta'm, que deia en Miquel, que bo també aquest moment, eh?
1: Ai, Déu meu, és que no saps mai on hi haurà una història, no ho saps mai. Aquí, recordo que érem a Camprodon,
0: sí.
1: I eren 3:15 del matí.
0: Que
1: I
0: fort.
1: De cop i volta em diuen, ara van tots els nens i les nenes, és l'hora que els veuràs pel carrer perquè se'n van tots a l'escola. I va, anem a entrevistar nens i nenes, va, som-hi. I clar, el primer nen que enganxem és amb ell. I ens explica amb aquesta claredat. I més a més amb una dosi de raó prou important, amb un tant % de raó bastant important, i te regala aquest moment. Clar, això no pots guionar-ho. És a dir, és que no existeix un guionista ni una guionista que pugui escriure aquest ni uns actors que pugui interpretar això és la vida. No són personatges, són persones amb qui jo parlo.
0: Aquí és, sí.
1: I el que t'explica és la teva veritat. I aquesta és la clau del Foraster.
0: També tenim moments entranyables com aquest, el secret més ben guardat per arribar als 101 anys. Atenció!
3: La veig molt trempada.
4: Ai,
3: i molt riallera.
4: I tant. Ai, Josep, i l'edat que tinc, eh?
3: Però segurament aquest caràcter que teniu, així s'alegra.
4: Fa viure.
3: Eh?
4: Fa viure.
3: Podria ser.
4: Ai, no sé, tu.
3: Podria ser.
4: No sé.
3: Us puc demanar que em dongueu un consell?
4: Sí, sí.
3: Per ser així com vos, a la seva edat?
4: Doncs mira, energia.
3: Energia?
4: Sí. Llavors una mica de vi dolç.
3: Una mica de vi dolç?
4: Sí, amb una coseta de pa.
7: Vidols. I aquest és el secret per,
8: sí,
7: per aguantar.
3: I és un cop de coll, allò...
8: Pum, bon.
7: Sí, sí, sí.
0: Moments impagables, Quim, eh? Aquests.
1: Ai,
0: que
1: sí.
0: Maco aquest també va ser, eh?
1: Una senyora de 101 anys, imagina la de coses que podem aprendre d'ella, el que ha arribat a viure, i que a vegades penso que a la nostra gent gran no hi estem prou
0: aquí
1: atents.
0: Estem.
1: Ai, mare meva. I t'explica això, amb humor, de dir, jo em prenc un gotet de Vidols cada dia, i aquest és el secret per passar dels 100 anys. Oh. Clar, aquesta saviesa, això és extraordinari. Ai, Déu meu.
0: Totalment. I un dels altres moments que ens va colpir a tots, no podia ser un altre, que la retrobada amb la Cinteta, 12 anys després.
9: Ho conec, aquest tio? Home, clar que el conec. És en Miquelet, de Benifallet.
10: Sí, sí.
9: Mira, en Miquelet, que el vaig conèixer a Benifallet, com vols que no me'n recordi? La Cinteta i en Miquelet, home, si em van regalar un dels moments més emotius del programa.
3: Ell és el teu fill, i per tant, la Cinteta i en Miquelet són els teus sogres. En Miquelet va morir, ens ho van fer saber. Ostres!
8: I ella, doncs, viu en Natros, ja fa temps que viu en Natros.
3: La Cinteta viu aquí?
8: Sí,
10: aquí dalt, sí.
3: Aquí dalt hi ha la Cinteta de Benifallet. O sigui, en Josep és el net de la Cinteta i en Miquelet de Benifallet, que vaig conèixer en el primer programa, el primer foraster de tots, d'això fa 12 anys.
9: I vostès posen la cançó aquesta? És aquesta?
11: Au, a ballar, cariño. Oh. Yeah.

0: La puc saludar?
1: Sí, i tant.
0: Home, nen, cap aquí.
1: Endivina qui hi ha aquí.
2: Ella, vegeu si ho coneixes.
1: Vegeu Cinteta si ho coneixeu.
0: Cinteta! Mira-me! Oh, quina revolada! Ai, ai, ai, ai, ai, ai! Quina il·lusió! Cinteta! Com estem?
3: M'estic tornant a emocionar, Quim. Quin momentàs.
4: Sí, jo també, jo també. Sí, és que clar, fent aquest programa fas amics, fas amigues... La Cinteta ens truquem sovint. Clar, va més enllà d'un programa de televisió, perquè es barreja amb la vida. I jo amb la Cinteta, no només amb ella, sinó amb moltíssima gent que he conegut, formen part ja de la meva carpeta d'amics, d'amistat, d'amics i d'amigues, no? I això va més enllà d'un programa de televisió, i tant.
3: El Foraster té humor, però també té molta emoció. Quan vas descobrir que el programa funcionava, sobretot perquè la gent s'hi sentia identificada?
4: Mira, la veritat és que aquesta va ser un dels reptes meus, perquè jo sóc humorista. jo vinc de fer espectacles d'humor, i de cop i volta em plantegen aquest programa, i recordo que al començament constantment intentava buscar l'humor, no? I potser no feia cas una mica el que em va dir el pare, de dir, ves amb ganes d'aprendre, i escolta, saps? Sinó que jo tenia com la necessitat de fer-ne sempre, de treure punta un llapis de l'humor. Sí. I de cop i volta va haver-hi un dia que dic, ostres, escolta, hi ha moments en què t'expliquen coses que precisament no t'arriben cap a l'humor, sinó cap a l'emotivitat. I aquesta va ser la clau. Va ser quan passes, que en el programa passes de riure bojament d'una història que t'acaben d'explicar d'una persona superautèntica a emocionar-te sense fre perquè t'acaben d'explicar una cosa tan personal, tan íntima, que et fa emocionar. I això és una mica la vida. La vida és això, no? Són risses i làgrimes. És una barreja d'emocions. El foraster crec que també ho té. I la clau és la gent. No. El secret del Foraster no és el Quim Masferrer. No és un format de tele. També pot ser,
3: però també és important. També és important.
4: Sí, d'acord.
3: No treguis mèrit. No treguis mèrit, Quim.
4: Bueno, deixa'm ser humil, que és una altra de les coses que m'agrada fer-ne ben de l'humilitat.
3: Ho sabem.
4: La clau és la gent, i la seva veritat, i l'autenticitat de la gent, i la seva generositat. Aquesta és la clau, perquè jo per moltes habilitats que tingués, i moltes aptituds, i molt de talent, si arribo a un poble i la gent no vol parlar amb mi, no hi ha programa. Si es comença a tancar portes i finestres, s'ha acabat. No hi ha històries.
3: Totalment.
4: Per tant, la clau, d'acord, no em vull treure mèrits, jo crec que ho fa prou bé. En Quim Masferrer ho fa prou bé.
3: Exacte.
4: Sí, d'acord. I és un gran format de televisió. Un gran format de televisió que la productora Brutal Media va tenir a bé de comprar-ne els drets. Sí, d'acord. Però la clau és la gent. I ara, amb aquests talls que m'heu posat, ho acabem de demostrar. La clau és això. Sí. En fi, abans t'ho he dit. Tinc la sensació, i estic molt agraït, que la vida m'hagi posat sobre la taula projectes tan macos i tan apassionants com el de fer aquest programa de televisió. Sí.
3: Escolta'm, i ara el 30 de maig porteu al Foraster el Palau Sant Jordi. Com es transforma un programa tan íntim en un espectacle tan gran, Quim? Brutal, això és brutal, brutal mèdia.
4: Això és, mireu, després de tantes històries, de tants amics, de tantes amigues, de tants quilòmetres, de tantes visites, dèiem, això ho hem de celebrar-ho, això s'ha de celebrar. I la millor manera de celebrar-ho és en un lloc on realment pugui venir gent d'arreu del país, dels pobles, de comarques, de gent de Barcelona, gent que els agrada el programa, que s'emocionen amb el programa, que riuen amb el programa, i fem un espectacle pensat pels fans del Foraster, on hi haurà monòleg, on hi haurà música, on hi haurà moltíssimes sorpreses, on veurem què se n'ha fet de gent que jo fa molts anys que vaig conèixer fent el Foraster, que els hem perdut la pista. És a dir, aquells que els agrada el Foraster, crec que
3: no
4: és un lloc per... per no faltar-hi, perquè tinc la sensació, almenys la tenim tot l'equip, que ens apassiona fer aquest projecte del Foraster, tenim la sensació que els que vinguin al Palau Sant Jordi diran, d'aquí un temps diran, jo aquell dia hi era, jo hi era allà, jo hi era, jo vaig viure el que va passar allà. Saps que a vegades passen coses que...
3: Són úniques.
4: Que et recordes on eres? És a dir, el que són molts culers, una final de Champions.
3: Exacte, oh, jo, correcte.
4: On era? O, escolta'm, el dia del concert de Bruce Springsteen, que ell va dir, no sé, jo hi era aquell dia allà. Doncs els fans del Foraster, que els agrada molt el programa, crec que d'aquí uns anys diran, jo hi era. El Palau Sant Jordi, el dia que va passar allò, jo hi era. Sí, jo crec que sí.
3: Ni més ni menys. Aquest retrobament amb els protagonistes més emblemàtics serà una festa, un homenatge, o també una gran abraçada col·lectiva, que això és important.
4: Sí, sens dubte. Mira, amb el Foraster n'hem tingut moltíssimes abraçades. Ara, mira, amb aquests talls que m'has posat,
3: sí.
4: Amb la cinteta va haver-hi una abraçada, mare meva,
3: mare meva.
4: Que no us ho puc imaginar, amb en Josep de Brunyol, el germà de la Sílvia, va haver-hi una abraçada que no te la pots ni imaginar. És a dir, el Foraster són abraçades, perquè és compartir.
3: Totalment.
4: No només compartir històries, sinó també tocar-nos i carai, i sentir-nos que som una pinya,
3: sí.
4: i que formem part de... I que el món està ple de bona gent, i que la bona gent som majoria, i per tant també apologia d'això. Ja tenim el Telenotícies perquè ens expliquin que ve l'antivirus, i que
3: sí,
4: hi ha guerres, i que hi ha
3: genocidis, sí.
4: i que hi ha corrupció política, i estem
3: i
4: omplint el mar
3: pesca.
4: De pla.
3: Ja,
4: per tant, fem bandera de la bona gent i abracem-nos. M'agrada això que has dit. El dia del Palau Sant Jordi serà una abraçada col·lectiva
3: jo
4: a tots
3: que
4: aquells
3: sí.
4: que segueixen el Foraster. Sí.
3: Mira, i un altre moment, ja per anar acabant, escolta'm, un moment dels primers programes també, que va ser ni més ni menys que el moment en el que el Suso i la Vane, te recordaràs, que es van demanar
4: sí, tant,
3: per casar-se. Escoltem-ho.
4: Santa Maria d'Oló, i tant,
5: que
4: me'n recordo.
5: A mi em va arribar tant, però tant, que dic, aquesta noia és que jo vull saber qui és la Vane, la xicota d'en Suso d'Oló.
6: Doncs, voilà.
5: Està molt de tu, eh? Oh!
6: Jo?
5: Sí. Què li pots dir davant d'aquesta emoció?
7: Què li puc dir? Què li puc dir? Pues... No sé, que m'agrada molt, que me l'estimo, i, bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella.
5: Li estàs demanant alguna cosa?
7: Bueno, aviam si algun dia es voldria casar amb mi.
6: Home, t'has demanat en sèrio?
7: Bueno, clar.
6: I això és de veritat? Sí? Oi,
7: bueno, què dius?
6: Jo clar que sí.
3: Ai, Quim, que maco això que va ser també.
4: Ai.
3: Que maco.
4: Mira, aquest, abans parlàvem de que jo venia de l'humor,
3: sí.
4: i que mica en mica trobaves històries que deies, ostres, aquí entrem en un altre terreny, Quim, intenta explorar-lo. Aquesta va ser una... Perquè això és la primera temporada de totes. I en Surso el vam trobar pel carrer. I pel carrer comencem a parlar i li vaig preguntar, tens parella? Diu, sí. Diu, estic molt enamorat, no sé què, no sé quants, o sigues allà. Diu, me la podria conèixer, la teva parella? Diu, sí. Diu, quedem avui a la tarda. I vas allà i et trobes aquesta història. I penses, si jo no hagués passat per aquell carrer, o hagués passat per aquell carrer un quart d'hora més tard, potser no me l'hagués trobat a en Suso i m'hagués perdut aquesta història.
3: Mm-hmm.
4: Per tant, no saps mai on hi ha històries. I també és veritat, a vegades hem trobat grans històries com aquesta, però també penso les que ens hem perdut,
3: sí.
4: perquè en aquell moment, en un altre carrer, em passava una altra
3: Segur.
4: Història. I jo, de moment, el do de l'omnipresència, per sort,
3: encara
4: el tinc.
3: No.
4: Però que, què vol dir això? Això vol dir que està plegat d'històries, constantment, tants caps, tants barrets. I amb el meu espectacle Bona Gent, això ho puc constatar.
3: Exacte.
4: És a dir, està plegadíssim. Per tant, en el Palau Sant Jordi, malgrat tenir preparat un espectacle ple de sorpreses, un espectacle a l'engròs, que allò serà extraordinari,
3: sí.
4: i passaran històries que encara no sabem, i que volem que sigui així, perquè és meravellós trobar-te històries i pescar històries, és meravellós. I el Palau Sant Jordi, les que hi haurà, que no m'ho vull, no, no m'ho vull ni imaginar, tan extraordinari.
3: Escolta, Quim, en un moment en què tot sembla anar tan ràpid, creus que el foraster triomfa perquè ens obliga a parar i tornar a mirar-nos als ulls?
4: Ai, mare meva, pobre de mi, jo què sé. Pobre de mi, no ho sé.
3: Quanta gent t'ho haurà dit? Quants comentaris llegeixes que els ajuda?
4: El que m'has dit és maco. Mm. És maco, sí, és molt maco, perquè és veritat. Hi ha molta gent que em diu, mira, amb el foraster és l'únic dia de la setmana que ens reunim tota la família al sofà. Ai, això és molt maco que et diguin això. I que vol dir que tant els més petits de la casa com els més grans de la casa, totes les franges d'edat es reuneixen junts per veure un programa en el que es para una miqueta el temps i que anem a veure, a gaudir de les històries de gent anònima. I jo voldria creure que precisament aquesta també és una de les claus de l'èxit del foraster i que tingui les audiències que té, no? Que per un costat la gent és extraordinària i quan la gent és generosa et permet viure moments inobligables, i l'altre és parar una miqueta d'atenció a coses que a vegades aquest dia a dia de xarxes socials i vinga dels m'agrada i que tot és tan efímer i que s'acaba i quan s'estrena una pel·lícula i cap de dos dies ja l'han fotut fora perquè ens estrenen 50 més i vinga notícies, vinga aquesta voràgine tan bèstia, de cop i volta dius, potser ens estem perdent coses, no? Vols dir que no ens estem perdent coses? No, vols dir que no hauríem de parlar més amb la nostra gent gran? Vols dir que no hauríem d'escoltar més els petits de la casa, que et diuen coses extraordinàries com el que em van dir a Camprodon, aquell nen d'en cap a les coques? Vols dir que no hauríem de parar una mica? Doncs mira, doncs potser sí que hauríem de parar una mica. I si el foraster serveix per donar-nos aquestes pistes, doncs mira, benvingut sigui. També em fa molt feliç, la veritat. Sí.
3: Doncs escolta, Quim, per anar acabant, convida tota la gent de Catalunya que ens està escoltant a assistir en aquest especial del Foraster en una celebració irrepetible al Palau Sant Jordi del proper 30 de maig. Tu mateix, a veure.
4: A veure, ja hi hem passat per sobre, però és a dir, tots aquells que segueixen el programa, que els agrada el programa, jo crec que el Palau Sant Jordi és un lloc on reviure d'una manera diferent totes les emocions que gaudim els dilluns a la nit veient el foraster. És a dir, si t'agrada el programa, al·lucinaràs amb la trobada que farem allà, perquè és una trobada de bona gent, una trobada on és un gran espectacle i on les emocions estaran a flor de pell, tant les de l'humor com les de l'emotivitat. En definitiva, escolteu-me, que jo estic molt content perquè ja hi ha molta gent que està vingent, moltíssima gent. Jo vinc. I la veritat és que et fa molt feliç perquè allà compartirem històries i ho farem d'una manera totalment diferent de com és el programa, no en un format televisiu, sinó en un directe molt gran. I jo t'he dit abans, jo crec que tots els que vinguin, que els agrada el programa, d'aquí un temps diran, jo vaig ser-hi en aquell Sant Jordi del Foraster, jo hi era. Era allà a la platea o a les grades, jo hi era. En fi, a mi em fa moltíssima il·lusió. I tot l'equip del programa també. Molt.
3: Doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. I recordem que aquest foraster gegant arribarà el 30 de maig al Palau Sant Jordi, dins del 3CAT en viu, en una trobada única amb moltes de les històries i persones que han marcat aquests anys de programa. Molta sort, Quim, ets molt bona gent i per molts pobles més. Abraçada forta.
4: Visca la bona gent, visca. Salut.

0: el critica per les espatlles, per davant, per darrere, per tots costats. Però amb ell això li importa un bledo, ja sabeu qui és. És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que el podeu veure pel Canal 4, doncs, cada vespre. No us ho perdeu. Anem a connectar amb ell, jo no sé com estarà. A veure, Toni Rovira. No, no ho sé si el trobarem o no. Toni, que estàs sí, per aquí? Toni! Toni Rovira, com estàs?
1: En aquí, que no em veus.
0: Ara t'estic veient, per fi, a través de la nostra tele dels encants, Toni Rovira.
1: Jo no sé què fa el director que no canvia la televisió.
0: Però és que va ser l'Assumpció en Vitòria que la va comprar.
1: Com se diu el nou director?
0: Es diu Joan, en Joan, Joan García.
1: Joan, et convida-la que vingui aquí al programa.
0: Escolta'm, aviat vindrem, eh? Aviat vindrem.
1: I l'Assumpció en Vitòria.
0: Tu, quan vulguis, ja ho saps, eh?
1: Doncs jo ben aviat.
0: Ah, aviat estarem aquí.
1: Joan, les coses no es poden deixar. Quan se deixen, se refreda.
0: Exacte, refreda i el temps passa volant, Toni. Ja ho saps, ja ho saps.
1: Ai, tinc un lío avui aquí.
0: A veure,
1: saps què tinc?
0: Què tens? Què tens? A veure.
1: Tinc a Venga Monjas, Venga Monjas, tu.
0: Ai, mira, Venga Monjas, tu.
1: Superdivertits.
0: Són molt divertits. Bueno, aquesta setmana tens una setmana completeta, eh, noi? Ho sé, eh? Qui tenim aquesta setmana? A veure.
1: Aquesta setmana tenia demà la Lucrecia per l'aguda de canviar. Ah, i aleshores espero que vingui la Maria Rovira, la coreògrafa.
0: Molt bé.
1: El dimecres tinc a la Edurne de Gran Hermano, aquella noia amb un passat que va néixer sota el nom de... Ho saps? Sí. Si no em tenia de noi.
0: Ai, ara no me'n recordo, però sí que sé que va sortir Hermano Mayor, no?
1: Va donar molta guerra amb aquell noi basc que estava encapritxat d'ella, però que després no sé què va passar, que diu que es va refredar de tal manera que ara ni es parlen, quasi ni... bé, em va dir l'altre dia, perquè li vaig preguntar i dic, què, allò, ha continuat després o no, fora del programa? No, no.
0: No.
1: Re de re,
0: Toni, sisplau, home.
1: Aquí molta cosa, però després no hi ha res, eh?
0: Després, re de re, Toni.
1: De re!
0: Oh! De veritat.
1: Ai, mira, aquells temps on la Carmen de Mairena no partia el temps.
0: Exacte.
1: No deixava escapar res, ella. No feia com aquestes, no.
0: I ara hi ha els famosos d'ara. És que ja no donen joc. Mira, avui precisament parlem de Gran Hermano Duo, el programa. Hem parlat de Gran Hermano amb El Gato Encerrado de Telecinco. I escolta'm, els que donen joc els fan fora. Què està passant? O sigui...
1: Sí, però ja han tornat a ficar aquesta, com se diu, la Cristina, no? L'han tornat a ficar dintre, perquè si no, allò què és, allò?
0: Sí o no, Toni? I el Carlos Lozano és el guanyador d'aquesta edició, per mi. O no?
1: És que el Carlos Lozano i la Cristina són els que salven la història, si no l'altre és avorrit, si no, una mala cosa.
0: O no, Toni? Clar...
1: Perquè són gent que sap...
0: Clar, sap de televisió, els altres són uns mindundis, Toni, uns mindundis. I punto.
1: Bueno, surten de la Isla de les Tentaciones, d'aquests rotllos...
0: Clar, però és que sempre han de guanyar aquests, perquè, clar, com que els nanos que tenen les xarxes i les redes socials, doncs, clar, qui coneixen? Els de la Isla de les Tentaciones. I no me voten els bons, com, per exemple, el Lozano. Home, que té una trajectòria que, escolta'm, que molts voldrien. O no, Toni?
1: A mi em preocupa que... Hi havia una mà d'artistes que sembla ser que s'ha acabat. A un són?
0: Sí o no?
1: On són? La Mairena, com t'he dit, que no paro de recordar-la, perquè és que cada vegada em sembla més única.
0: Única.
1: Perquè era un personatge que, em deien, anava caminant per la Gran Via, no?
0: Oh.
1: I de repent hi havia un tio que la cautivava, que li guinyava l'ull,
0: ja
1: i diu, iapa. Corrents ella, que agafava, el seguia i es ficaven a dintre d'un portal en l'ascensor o allà on fos i allà mateix rematava la feina,
0: i
1: tu.
0: Ja està, Toni, ja està, però...
1: Aquell atreviment, aquella cosa de llibertat que tenies.
0: Això s'ha perdut.
1: Personatges així.
0: Això s'ha perdut. Tu te'n recordes, Toni, d'un programa que per mi va ser memorable, que era l'Hotel Glam? Tu te'n recordes de l'Hotel Glam?
1: Sí.
0: Allò era fantasia pura. Que, per cert, la Carmen de Mairena també hi era a l'Hotel Glam. És que estava la Mairena, estava l'Aramis, estava el Pocholo, estava... És que estava tothom allà dintre.
1: Jo et suplico, et demano que després busquis del meu canal algun moment de la Mairena i els hi posis.
0: Posarem.
1: Són personatges que han existit, com la Monyos, que no la vaig arribar a conèixer, que quina Barcelona... Quins personatges, no? Quin paral·lel.
0: Quin poderiu.
1: Tantes coses que ja no hi són.
0: Quin poderiu. Jo em vaig trobar diverses vegades a la Carmen prenent alguna cosa allà a la Rambla. Era raro no veure-la. Te'n recordes que estava per allà a la Rambla?
1: Sempre. O ven allà en el Cosmos. O en el Cafè de l'Òpera.
0: Exacte.
1: O si no la podíem veure, doncs, en allà al paral·lel també.
0: Al paral·lel.
1: A lo que ara és el Rincón de l'Artista, però que abans hi havia un altre nom, aquella cafeteria, l'Espanyol.
0: Sí.
1: Recordes?
0: I tant. Quines èpoques.
1: Encara hi és, a l'Espanyol.
0: Sí. Escolta...
1: Però també hi havia l'Arnau, i l'Arnau tenia la seva cafeteria.
0: Sí.
1: I veies a artistes que treballaven a l'Arnau i que es prenien el cafè allà
0: fora. Ni més ni menys. I escolta'm, ara que anaves a dir, per acabar, no sé si vas veure a la Loles León, que la van entrevistar en el Jordi Évole, que també parlava d'aquelles èpoques, del paral·lel, del Molino, quan ella...
1: No ho vaig veure.
0: L'has de veure. Bueno, que tu l'has tingut diverses vegades al programa, la Loles.
1: Sí, el que passa que, parlant amb l'Asso, ho dèiem, es nota la crisi que hi ha a la televisió, perquè aleshores totes les emissores del grup
0: de Tres
1: Media treien la mateixa història.
0: Sempre.
1: I això vol dir que no volen pagar personatges.
0: No. Exacte.
1: Què està passant? Avui hi ha un programa de televisió que porti a grans figures.
0: Bon,
1: aquesta és el repte, aquesta és la meva aposta. Un programa de televisió portant a grans figures d'aquest país.
0: Això ja ha passat a la història, Toni.
1: Això es té que tornar a recuperar.
0: Tu te'n recordes de l'Àngel Casas?
1: Clar, Àngel Casas, això.
0: Allò sí que... Ostres, allò era un currasso immens, i portaven gent de tot arreu. De tot arreu. Així és.
1: No m'estranya que la televisió perdi l'audiència.
0: Està perdent audiència, Toni, està perdent.
1: Això de Gran Hermano, veig que van molt de pressa a treure la gent.
0: Clar.
1: I diu que dijous ja s'acaba.
0: Faran pim-pam i ximpun, i ja està.
1: Ja s'acaba dijous que ve, aquest no l'altre, em sembla.
0: Exacte, sí. Ja li queden dos telediarios. I ara ja, doncs, a córrer per començar Supervivientes. I ja està.
1: I arribarà un moment que Supervivientes també quedarà cremat.
0: També cansarà, perquè no trobaran a gent bona, tan bona com per anar-hi. Home, i ara, amb les plataformes, que aquest és el problema, doncs, per exemple, s'està preparant un nou programa, que Los Gemelos van fer un reality, hi havia gent que, o sigui, jo estava mirant algun dia 2 milions de persones en directe al YouTube, això és molt, i després... Ara faran la Càrcel de los Gemelos, que estan aquí personatges com la Marraix, que si la Falete... Aquests són els programes i els personatges que venen. Toni, és així, mal nos pese.
1: Ja, però cuidado aquesta societat, que també està una mica malalta, perquè
0: sí.
1: Jo volia portar a la Marraix aquesta...
0: Sí.
1: No, sí, també, però volia mirar la Falete.
0: La Falete.
1: Pensant en el gran Falete, però... per donar-li la volta i veure què hi ha darrere, perquè el seu discurs a la tele, la seva actitud,
0: una...
1: no m'agrada.
0: No, però una cosa és la tele i l'altra... Una cosa és el personatge i l'altra és ella com a persona. Canvia.
1: Això a la vés convidat.
0: Clar.
1: Bueno,
0: sí.
1: Estic parlant amb el mànager, la millor.
0: Bueno.
1: Però si no, aquest tipus de personatges és que no fem res.
0: No, bueno, són personatges, doncs, que l'únic que busquen és confrontació i crits i ja està.
1: Però això contribueix amb una societat que està malalta.
0: Crispada.
1: I que no hi ha cultura i que està avorrida i que no hi ha al·licients ni estímuls.
0: Poca cosa.
1: Els actors, la gent important que hi havia i que es veia a la tele, ens donaven a conèixer una manera de fer i de viure, però una manera amb una educació exquisita.
0: Cosa que
1: encara me'n recordo del Villalonga, l'escriptor, com va vindre al meu programa, aquella elegància,
0: sí.
1: Que va disfrutar tant que li vaig dir, bueno, vendràs otro dia, i em va dir mañana mismo.
0: Veus?
1: Pregunta-li a l'Assumpció que estava en el programa i com va viure. Sí, on són aquests escriptors amb aquesta personalitat arrolladora com tenia l'Antonio Gala?
0: Ni més ni menys.
1: On són aquests personatges? O no els donem a conèixer i són, i els
0: ja
1: tenim
0: estan,
1: ignorats
0: ja estan
1: per culpa d'aquests altres que no són res?
0: Que podria passar. vull dir, fàcilment. Escolta, Toni, doncs gràcies, com sempre, per ser-hi, que segueixis sempre al peu del canó, i ens retrobem la setmana vinent aquí a la Caixa Tonta. Abraçada forta.
1: Però m'has promès una cosa, que sí, recordaries a la Carmen Mairena.
0: Ara, abans...
1: Talla'm el que vulguis de mi, però, per favor, dona-li veu a la Mairena.
0: Posem la Carmen de Mairena. Una abraçada.
1: Adéu.
2: Pues ya no tiene lo mismo,
3: ha
2: ¿no?
3: Han pasado unos cuantos
2: Han
3: años.
2: Han pasado unos años y de eso. Pero tú, en lo tuyo, has sido grande y eres grande.
3: Bueno, yo fui grande
2: en
3: cuando,
2: tu arte.
3: Cuando joven, cuando tenía de 28 a 38 años para adelante, me hice popular, como aquel que dice. Y yo pues le he cogido con mucha simpatía y mucha alegría por lo que fui y por lo que todavía sigue yendo. Y admiro a todo el mundo que sea artista y que quiero empezar ahora, los admiro y pienso que tengan suerte para el día de mañana. Porque el día de hoy, para mí, ya estaba, ya ha venido. Tú ya has venido y todo lo que me espera es hacer bien y nada más.
4: Hola, gent. Soc en Miquel Àngel Pasqual Llinàs. Potser em coneixereu més com Miquel Àngel de la Trenca. I vull enviar un missatge, diguéssim, a tots els oients i visualitzadors de la Caixa Tonta. Ja ho sabeu, la caixa pot ser molt tonta, però tant tampoc. Escolteu-vos això i veureu que algunes vegades hi ha gent que pensa i diu el que pensa.
5: Hola, soy Nicolás Salud. Podéis escuchar mi música siempre en La Caja Tonta.

0: La Caixa Tonta.
1: Lo saben todos. Doncs avui marxem amb l'últim single de Nicolas Shalhoub, Luna de Beirut, que ja podeu veure el videoclip a tota la xarxa, sobretot a YouTube. No us el perdeu, un bon amic del programa. I donar les gràcies a Quim Esferrer, que ha passat avui pel programa, gràcies a l'Assumpta Vitòria amb la seva història de la tele, i gràcies a Toni Rovira. Toni Rovira i tu, Recordeu que si voleu assistir al foraster especial del 3CAT en viu, heu d'entrar a la web de 3CAT i aconseguir les vostres entrades. Correu, que s'acaben, Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, i tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més convidats i amb més coses que segurament t'interessaran aquí a La Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: L'enjoc és...
2: Futbol.
3: Bàsquet.
2: Hoquei.
3: Handbol.
2: Waterpolo.
3: Tenis taula.
2: Rugbi.
3: Voleibol.
1: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Fa més d'un any de l'esfondrament parcial d'un bloc de pisos del carrer Justícia, un succés que va obligar a desallotjar els veïns i reallotjar-los en allotjaments d'emergència, en molts casos. Ara l'immoble, propietat de Tanja Patrimonial, ha estat posat a la venda després que l'Ajuntament denegués la declaració de ruïna i obligués la propietat a rehabilitar-lo. El preu de venda, situat entre els 250.000 i els 300.000 euros, està per sota del valor del mercat. Davant d'aquesta situació, el grup polític de l'Alternativa d'Unitat Popular ha demanat al consistori que aprofiti l'oportunitat i adquireixi l'edifici per destinar a viatge públic. Marina Dolcet n'és la portaveu.
2: El que estamem, que és el que pensem que Rubí no es pot permetre, és que posi a la venda un bloc de pisos del centre de Rubí molt barat, que això acabi comprant un fons voltor o una gran banca, que faci una habitació que és bastant barata en relació als seus ingressos, no, el que tenen com a patrimoni, i que aquests lloguers que estaven pagant les famílies a 500 euros passin a valdre entre 1.000 i 1.200 euros, que és fàcil que això al centre de Rubí, com a mínim, estiguin pagant llavors. Abans que passi això, veiem viable, com ha fet altres ajuntaments, que l'Ajuntament adquireixi això. De fet, fem les propostes, que és que l'Ajuntament directament ho compri i ho rehabiliti i passin a ser part de l'habitatge públic. Hi ha famílies que ja han estat allotjades en pisos de emergència i, per tant, ja hi hauria pisos que quedarien alliberats per la borsa d'habitatge de públic de Rubí, que no passarien directament a les famílies que fins ara vivien allà. O sigui que ja guanyarien pisos per aquesta borsa.
1: I encara sobre el mateix tema, la UPA ha avançat que al pròxim ple presentaran una moció sobre cooperatives d'habitatge.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'Ajuntament fa una crida a fomentar l'adopció responsable d'animals recollits al municipi. Actualment hi ha una vintena de gossos i gats esperant una nova llar després d'haver estat abandonats o perduts. El consistori recorda que darrere de cada animal hi ha una situació d'estrès i adaptació i insisteix en la importància del compromís i la responsabilitat per part de les famílies adoptants. Rubí, com molts altres municipis, continua registrant l'arribada constant d'aquesta mena d'animals. En aquests moments, el Servei de Benestar Animal té concretament 21 gossos i 19 gats en situació d'acollida temporal. Quan un animal és recollit, s'activa un protocol per intentar localitzar-ne el propietari si l'animal no porta microxip sobre un període de 20 dies naturals abans que pugui entrar en adopció. En cas que sí que tingui microxip, l'Ajuntament contacta amb la persona responsable perquè el reculli. Si no ho fa, es pot iniciar un expedient sancionador fins als 10.000 euros. Des del consistori remarquen que l'impacte de l'abandonament no és només econòmic. Els animals passen per situacions d'estrès i canvis d'entorn que afecten el seu comportament i benestar. Entre els gossos recollits n'hi ha algú de races considerades potencialment perilloses. Tot i això, l'Ajuntament recorda que el comportament d'un animal depèn sobretot de l'educació i l'entorn i no únicament de la raça. Per això es demanen famílies responsables amb temps i predisposició per garantir-ne una bona adaptació. Les persones interessades en adoptar poden contactar amb el Servei de Benestar Animal de l'Ajuntament a través del correu electrònic benestaranimal@ajrubi.cat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, protagonisme pels èxits de les noies de l'Esportiu Rubí. Toni Bravo Rodríguez.
3: Les noies de l'Esportiu Rubí ja són a la final de la Copa Catalunya. Les rubinenques van superar aquest dimarts el Penya Esplugues 3-2 al pavelló de la Llana. Amb aquesta victòria, l'equip es classifica per a la gran final on s'enfrontarà el guanyador del duel d'aquest dijous entre el Mataró i les Corts. En clau de ciclisme, males notícies per la Volta a Rubí. La prova prevista pel 14 de juny ha quedat suspesa. Les restriccions de la pesta porcina, la incertesa sobre possibles ampliacions de les mesures, doncs han fet impossible garantir la cursa amb la seguretat i la qualitat necessàries. El que sí és una bona notícia per la Unió Atlètica Rubí és l'ascens històric al grup C de tercera divisió catalana. El programa Esports al Dia, el director esportiu Ernesto Alonso ha explicat que vol mantenir el talent del club. També ha parlat de les pròximes eleccions, de nous objectius. Podeu recuperar l'entrevista al nostre web. I pel que fa a l'esport adaptat, el Can Mira ha completat un gran cap de setmana. La Lliga Talent, el Can Mira ha golejat 1-6 al Mataró. A la Willix 7, el C ha guanyat 3-5 al Mollet i el B ha empatat a 0 al camp del Parets, assegurant la classificació per a la Final Four. I en bàsquet adaptat, l'Horitzó ha sumat dues victòries contundents. L'Horitzó ha vençut 62-9 a les Panteres Negres i l'Horitzó B 30-10 als Lluïssos de Gràcia, mantenint el lideratge del grup.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Esto en este programa.

0: És una llàstima trepitjar aquesta obra mestra de la música, però us haig de donar la benvinguda a tots, a totes, a una nova edició de La Gent Normal. Ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la i reposada de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM, i també a les 3w.radiorubí.cat. I per si voleu veure, per si voleu escoltar els millors moments del programa, dels darrers programes, doncs bé, també ens trobareu a la selecció del nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_radiorubí. La setmana passada, si us recordeu, i si no, doncs ja us ho recordo jo, vam parlar de memòria històrica amb la historiadora Caral Soler. I a l'entradeta que sempre faig, aquesta que em permeto, doncs, recrear-me una miqueta, comentava que, doncs, que em posava seriós perquè creia que no es podia fer broma de tot, com a mínim aparentment. La conversa d'avui, ja us aviso, que anirà per un altre caminet, eh? El cap de setmana passat, fa uns pocs dies, vaig tenir l'oportunitat d'assistir a un espectacle de stand-up comedy. Vaja, els monòlegs de tota la vida, eh? Aquesta maleïda tendència que tenim a fer servir l'anglès per tot. Oh my God. Un espectacle titulat Buenrollistes. Sota l'aparença d'un show d'un personatge que puja a l'escenari i fa riure al públic, però s'hi amaga una altra cosa. 90 minuts de riure, sí, sense concessions, amb molt poc espai per la recuperació, i creieu-me que ho dic amb tota la mal cor, perquè surts d'allà amb la mandíbula desencaixada directament. Però un riure que a poc et va traslladant cap al camp de la reflexió més personal, de la reflexió fins i tot més filosòfica. Víctor Parrado puja a l'escenari del Teatre Goya, per enfrontar-se a les seves pors, a les seves inseguretats, a les seves virtuts, als seus defectes. Compte, les seves i, en el fons, les de tots plegats. Perquè juga a un joc molt hàbil, i és posar-se tot el públic de cara al mirall, el mirall interior que tots, més o menys inconscientment, tots plegats alguna vegada no volem mirar. Rius molt, sí, però també penses molt. I també us asseguro que surts del teatre amb les endorfines pels aires, però amb la necessitat de compartir amb qui t'acompanya les reflexions que, doncs, que el Víctor va desgranant al llarg de l'espectacle, i sobretot amb en el colofó final, dos minuts finals, que no, evidentment, no desvetllaré, però que valen molt la pena. Víctor Parrado, bona tarda i benvingut a La Gent Normal.
1: Bona tarda. O sigui, quina presentació més maca, no?
0: Bueno, si t'ha agradat, ho celebro que t'hagi agradat.
1: Sí, moltíssim.
0: És de buen rollo, també.
1: És de buen rollo. A més, es nota, eh? Es nota quan és de buen rollo i quan és un poco postizo i no, és de buen rollo.
0: No, aquesta surt del cor, un moment. Sí. És un moment així d'expansió i tal. Buenrollistes, és un espectacle que fa pensar.
1: Bueno, la veritat és que el feedback que vaig rebent és una mica aquest, no? De que la gent surt amb bon rotllo, però que, bueno, es porten cosetes, no? I cadascú, com tu bé comentaves, jo crec que es fa una mica de mirall, per mi i el primer, i la gent, doncs, bueno, pues, potser jo, oye, me he llevado esto, me he llevado aquello, o m'ha remogut allò o allò altre, no? I crec que és maco, no?, també poder dir alguna cosa a través de l'humor.
0: Perquè si tu et guies només pel, si tu et guies només pel títol, bon rotllistes, doncs penses, pues jo què sé, ara què m'explicarà, no? Però quan t'hi introdueixes, veus que les coses van per un altre camí. De fet, tu mateix en l'espectacle vas dient que analitzaràs o tractaràs tres, diguéssim, com tres pilars, no? Uh-huh. Quins són aquests tres pilars?
1: Bueno, jo jugo una mica a compartir tres missatges i a partir d'aquí, doncs, com que m'agrada construir l'humor, no?, al voltant d'aquests missatges, no? El primer d'ell té a veure una mica amb aquesta cosa que estem ara vivint tots. Jo el primer, que ja avui és el dia perfecte per explicar-ho, que és la velocitat, el cortisol, el no arribo, l'estrès, no?
0: Va, explica l'anècdota.
1: Vale, ja, no puc explicar, no?
0: Ara sí, ara que ja has arribat, ara ja tens el cotxe aparcat, ja estàs aquí assegut, ara ja ho pots explicar.
1: Bueno, pues lo típic.
0: Que és una tonteria, eh? Però posa de manifest això que diem, no? De que anem amb presses a tot arreu.
1: Bueno, és el típic dia que tu penses, bueno, anirem calma, arribaré a Rubí, trobaré aparcament, faré un cafè agafat un net abans, claro que sí, guapi, perquè el tècnic de l'aire condicionat, que com sempre se te fastidia quan llega el verano, doncs ha decidit doncs, venir al migdia, no? I dius, bueno, esto será rápido, no es ràpid, i quan te n'adones dius, nen, que tinc mitja hora per arribar a Rubí, mitja hora que a aquestes hores és com moneda a l'aire i suerte. Arribes aquí i dius, bueno, aparcaré ràpid. Bueno, és que per aparcar hay que bajar una aplicació, que no sé què, hay que registrar-se. I dic, ¿en sèrio? Entonces, claro, ara m'està bajando el cortisol, perquè digo, per ser lunes no està mal.
0: Ara, sí, ara arriba el moment de... arriba el moment de relax, eh?
1: Sisplau, sisplau.
0: Aquí a la gent normal fem conversa tranquil·la, fem conversa reposada. Jo crec que val la pena, doncs, val la pena fer

0: prou bé, però busco alguna cosa més. Busco trobar un espai de dir, ei, fora mòbils, fora connexió, relax, trobar una mica aquest moment de pausa, que potser per la meva feina o per el dia a dia que estem tots ara, a mi em costa, eh? No, no, no pensis que em costa trobar... Normalment és els diumenges. Però, clar, el diumenge final és un dia i no, sopar a casa de no sé què, i dinar a casa de les pares, no sé què, i dius, hòstia, costa, costa.
1: És com terapèutic per tu pujar a l'escenari i explicar el que expliques? Perquè, clar, al final, és a dir, m'imagino que tu tens un, diguéssim, un esquema d'espectacle, d'un guió, però, clar, això no vol dir que sempre sigui el mateix espectacle. És a dir, al final, en funció del tipus de públic que tinguis, en funció de com estiguis tu anímicament aquell dia, l'espectacle canvia.
0: I físicament.
1: I físicament,
0: sí,
1: evidentment.
0: Sí, totalment, sí. Jo crec que la gent que ens pugem a l'escenari per això no volem baixar, perquè és un espai on sembla que, bueno, la sal, no? El dolor te duela menos, no? Els problemes siguin nosaltres i es relativitza una mica tot més. Allò d'allà dalt gaudeixo molt. És veritat que hi ha moments que, com tot, no? L'altre dia va ser un exemple, una llum que entra tard, canvia l'escenografia d'abans, doncs jo m'haig d'adaptar els moviments. O sigui, tot són xurrades que la gent no nota, però a tu et treu una mica de la teva zona de confort, que ja va bé per una banda, però també el que vols és, de tant en tant, és entrar a una zona de confort.
1: Sí. Home, perquè ens trobem bé a les zones de confort, home, també.
0: I perquè estem constantment...
1: És necessari sortir, eh? també ho hem de dir, sí. Hem de dir-ho tot, eh? però a les zones de confort sí està molt bé.
0: Sí, i jo crec que és com el, no, el vaixell que arriba a port, no? I diu, oye, vale, portem allà, no? Zozobrando constantemente, para una mica, tranquil·litat, baixa el ritme, i a mi l'escenari em dona molt aquest punt. És veritat que hi ha moments que, pues, tu dius, el públic no, jo què sé, està contemplatiu, bueno, pues, ho acceptes i toca jugar. Aquell dia tens un mal de panxa, busca minimitzar-ho com puguis, i potser no donaràs un 8 o un 9, donaràs un 6 i mig, 7, però bueno, és que és el teu màxim aquell dia.
1: No pots aspirar més.
0: No, jo crec que un es coneix, no? Arriba un moment, jo, a mi em passa, jo m'aixeco el dissabte i ja sé com estaré. O sigui, ja ho veig, com he descansat, com he aixecat la veu. Jo venia d'actuar el dia abans a Badalona, al Teatre Círcul, i dic, bueno, avui toca agafar força, recuperar, perquè sabia que potser hi hauria menys gent sent aquest cap de setmana molt raro. Per tant, més energia, no? Més ritme, més picadet al show, com que t'ho demana, no? I això és una energia que és tela, és molt
1: clar,
0: bèstia.
1: Perquè segurament l'espectador tendeix a pensar que això ja ho teniu molt per la mà, no? Pujar a l'escenari i ho feu com... Ara, si em permets, la frivolitat, com si, una mica com si fossis un funcionari, eh? Que tu vas allà, fots la teva xapa, i hi-hi-ha-ha, i cap allà, no? I cap a casa, o cap al camerino. Però, clar, això no va així. És a dir, la despesa energètica, física i emocional de pujar dalt de l'escenari, això és difícil de quantificar amb, no sé, digue-li calories, watts d'energia, no ho sé. Bueno, però existeix.
0: No, absolutament. És més, jo et podria dir que si tu, jo què sé, t'agrada fer crossfit, doncs és com si et fotessis dos classes de crossfit, i el dia següent tens el cap com un timbal, la veu tocada...
1: Evidentment.
0: I a nivell d'energia, molt cansat, perquè, bueno, tu ja ho vas veure, a mi m'agrada molt la gent, i surto abans a saludar, surto després a saludar...
1: Això és una cosa que s'agraeix moltíssim. El fet que... Perquè jo, ara ho explico així a l'audiència, eh? Jo vaig entrar al teatre i a mi em van assignar dues butaques, no? Llavors, quina va ser la meva sorpresa? Que quan arribo a la meva butaca, em trobo a la fila del davant aquest senyor que tinc aquí al costat, saludant al públic com si... Bueno, és que no diria ni com si fossis a l'acomodador, no? Perquè l'acomodador no saluda.
0: Sí, però de vegades també ajuda a acomodar.
1: Sí. I va ser la primera sorpresa, no? Aquesta proximitat, que jo crec que ja trenques molt aquesta barrera del teatre, no?
0: És que a mi m'agrada molt la gent, però això ho feia quan estava als bars i als xiringuitos, no? Que feia molt, vull dir que és...
1: Com entres tu en aquest món del show business, Víctor?
0: Per l'accident aquest? Que vaig comentar, que em vaig
1: trencar... Sí, bueno, explica-ho, això, va. Això és molt interessant.
0: Bueno, jo era comercial. A mi m'agrada molt la gent, però tampoc em feia molt feliç ser comercial, perquè m'agrada el punt, no, de tracte, però el que era la venda en si, bueno, pues vale, pues bien.
1: Però
0: no?
1: Tu devies ser d'aquests comercials que devia vendre... devia vendre-ho tot, o no?

0: Bueno. Ho dic per una mica per ve, quan et veus allà dalt de la, quan et veig allà dalt de l'escenari i ara aquí més jo més en proximitat penso, és que el Víctor si m'hagués hagut de vendre, jo què sé.
1: Bueno, jo era honest, i això és dels meus pares, jo era molt honest, i jo crec que quan un és honest ven més, perquè al final el que vols és, no?, un tracte molt a llarg termini, i jo sí. Això sempre ho he pensat. Venia més per empatia que per tècnica, sempre ho dic, no? Hòstia, al final un tio que et ve allà amb bon rotllo i tal, pues, hòstia, pues, ja que vienes a escucharme, no? Pues,
0: almenys... Eres bon rotllista, ja.
1: Absolutament. Bueno, jo sempre, a mi m'agrada molt. És que no entenc no ser-ho, vull dir, puc entendre no tenir un bon dia, puc entendre no tenir una mala resposta, perquè tots són persones, però, hòstia, per costum estar sempre de mal rotllo, cabrejat... No entenc.
0: Però hi ha molta gent, així, pel món. Hi ha gent molt amargada. I que amarga molt, que és pitjor encara, perquè tu pots viure amargat tu en la teva bombolleta i ja està. Però, clar, quan la bombolla peta i comences a amargar la resta, ostres, això ja... Aquesta ja és una altra història.
1: Jo sento molta compassió, eh? Per la gent que està tot el dia...
0: Sí, clar.
1: Vull dir, perquè al final hi ha un drama allà darrere que no sé, però és veritat que dius, bueno, una cosa és empatia, tu saps que jo me com aquí i tu mal rotllo, vull dir, clar. Escolta'm, no? Mig, no? Però, mira, de fet, en aquest canvi que estàvem comentant, que quan jo era comercial, que em vaig trencar el genoll i vaig estar 8 mesos allà de baixa, jo estava a la clínica Quirón i era per un tema de supervivència, estava tan avorrit cada dia d'estar allà 4 hores i ja amb el genoll cap amunt, cap avall, que em dedicava a fer el que fas sempre, broma con uno, broma con otro, tu qui ets, hòstia... I bé, venien futbolistes, perquè allà és quan superen del genoll i els futbolistes que em deien, però tu on jugues? Dic, no, si jo no jugo...
0: Jo estic aquí per accident.
1: Jo pagava per jugar, era una lliga d'empreses d'aquestes. I ahir va ser una mica el canvi, perquè jo vaig veure que era... Sí, em vaig sentir útil, crec, per primer cop, que era fent riure la gent o intentar fer que aquella estància fos una mica més agradable.
0: I fent una cosa que t'agradava i que et motivava i que t'omplia.
1: I que em sortia, perquè a mi em neix.
0: Clar.
1: Saps? Vull dir que no em costa connectar amb la gent perquè com que no sé, m'agrada. I altres coses que no se'n donen bé, doncs això jo crec que sí que se'n donen bé.
0: Parlàvem d'aquest primer pilar, no? De que anem accelerats per la vida. I segon pilar... o segona idea, o segona reflexió de l'espectacle.
1: Sí, la primera idea té a veure amb aquest punt d'estrès i com acceptar per surfejar una mica les onades, no? El segon pilar té a veure molt amb fer-nos responsables una mica de nosaltres mateixos, de les decisions que prenem, que a vegades sempre mirem cap enfora i...
0: És que és molt fàcil mirar cap enfora i fotre-li la culpa al que tens al costat.
1: O a la parella, o als fills, o als pares, o a la...
0: Això veus molt amb les generacions joves, molt joves, a les generacions que estan a cavall entre l'adolescència actual, eh? Entre l'adolescència i la... Anava a dir la maduresa, però és que la diferència entre adolescent i maduresa és un període molt llarg. Però anem a dir així, com l'adolescència i la postadolescència, no? Hi ha una certa tendència a culpar de tot a tothom i no mirar-te mai al mirall.
1: Sí, jo, sincerament, no sé si és un tema més d'edat o no, perquè també m'ho trobo amb la gent de la meva generació, i perquè crec que quan estàs molt esgotat i estàs molt patat i vas molt cremat, pues, lo normal és que miris fora. Però jo crec que no és allà on s'ha de mirar. Al final no hi ha creixement. A mi, de vegades, jo què sé, jo amb la meva parella tenim una enganxada, o amb un col·lega, no sé què, o amb la meva... Perquè, hòstia, són persones. I després, jo quan vaig una mica al moment aquell, dic, bueno, aquí què ha passat, no? Què és el que m'ha molestat realment, no? I jo aquí on puc millorar? Perquè és que, si no, no hi ha evolució, es repeteix el patró. Jo crec que és interessant fer una mirada...
0: Crítica
1: i autocrítica i començar per un. I després ja dius, bueno, escolta'm, que estem tots aprenent, no?, al final.
0: Però això requereix, a més d'una maduresa i d'una... i de tenir el cap moblat, com si diguéssim, que molta gent no és capaç de fer encara.
1: Bueno, jo crec que t'arriba en algun moment, eh? Potser hi ha gent que, escolta, vive, muere i fora, i no? Com Homer Simpson allà plano i ja.
0: Exacte.
1: Està.
0: Exacte, sí.
1: Però hi ha gent que jo crec que ja té un cert despertar de consciència i sempre és arrel d'alguna cosa. Hi ha gent que diu, m'ha passat no sé què, pum, hostión de la vida. M'ha passat no sé què, pum, és que el meu pare, ma mare...
0: Les hòsties de la vida, normalment, els que hem passat per algun procés d'aquest estil, no? Que tothom en passa, de processos, però crec que la diferència abismal és entendre aquests processos o fer la lectura d'aquests processos en funció de, diguéssim, que no són fruit de l'atzar, o que poden no ser fruit de l'atzar, sinó que, no diré que passen per alguna cosa, però sí que passen, i si passen, és perquè facis algun tipus d'aprenentatge.
1: Jo hi crec 100%. Vull dir, a mi m'ha passat doncs, això des de que va morir el meu pare, o que va ser per mi el més bèstia que he viscut. Abans, doncs, el tema de l'accident, cada cop i volta, no? Bum, hòstia, fots allà 8 mesos. Jo el primer que penso és... Evidentment, transito per la ràbia, transito per la ira, transito també pel moment aquest de dir, en sèrio, tio, ara?
0: Jo recordo... fas tots aquests processos de dol i de, sí. i de dolor, no?
1: Almenys observo i sé que haig de passar en algun moment o altre. I si no estic passant, dic, què passa aquí, no? Però després sempre m'agrada pensar que hi ha una oportunitat darrere de tot això, inclús de la més xungo, i dius, ei, potser en aquest moment ho veus, però després dius... Potser havia d'haver, no? Tenia d'haver passat per ahir per algo, no? I amb el temps es veu. Jo crec que aquesta mirada crec que és molt sana.
0: Sí, perquè al final no és una mirada... No és res gratuït, sinó que té una, diguéssim, té un retorn, no? És a dir, té un espai en el qual tu creixes personalment, emocionalment, de consciència, no? No vaig a dir de fer-te millor persona, però sí de ser una persona més conscient.
1: Sí, bueno, mira, avui mateix llegia que l'Aitana Bonmatí ho estava explicant. Que la lesió l'ha vingut ara en un moment que ella pensava que no, que havia sigut molt fortuït, però no, que ella, aquesta lesió li ha vingut en un moment que necessitava parar. I, bueno, potser en aquell moment ara ja pares i reflexiones i t'ajuda a créixer i a millorar com a persona. És que jo crec que aquesta és la frase, intentar ser millors persones, perquè si no... no entenc el sentit d'estar aquí.
0: No en té cap mena, no? cap mena de sentit.
1: Si no, és com molt fortuit, és una moneda a l'aire sempre, no? Bueno, que suerte, mala suerte, buena suerte. Bueno, no ho sé, potser hem de mirar més enllà, no? De mala suerte.
0: I que consti que estem entrant en un terreny una mica perillós. Estem entrant en un terreny coelístico, Perquè Pablo Coelho, el sempre estimat i mai prou valorat Pablo Coelho, també apareix en el teu espectacle.
1: Sí. Sí, perquè també hi ha...
0: Disfressat de bonrotllista.
1: Sí.
0: I dels seus acòlits, evidentment.
1: Sí, sí, perquè ja també crec que ens hem anat a l'altre extrem, no? Vull dir que hi ha aquest punt mig, que crec que és sa i podem comentar-ho, però també hi ha aquest punt de positivisme tòxic que no hi crec, perquè també...
0: Jo els anomeno d'una determinada manera, que són els xiu-xiu.
1: Què vol dir xiu-xiu?
0: Els xiu-xiu. Bueno, perquè van fent xiu-xiu, saps? És com molt natural, és molt xiu-xiu. I llavors, a partir d'aquest xiu-xiu, és com uns ocellets, saps?
1: Sí.
0: I és tot molt natural, molt espiritual, però que a vegades quan ho baixes a la realitat, ostres... Hi ha molt de fum allà,
1: Hi ha molt de fum. De fet, a les xarxes socials és brutal la de fum, la fumarades que veus, de dir, home, no pot ser que la vida sempre sigui tan meravellosa. Però, bueno, és un autoengany, no? Cadascú, si vol viure amb allò, pues perfecte, jo no hi crec.
0: Si crees, puedes.
1: Si crees, puedes. Si lo crees, creas. Si lo creas, crees. Vull dir, tot frase d'aquesta que dius, pues no sé, potser
0: eres,
1: no.
0: Eres, com era aquella, ets amo del teu destí.
1: Sí.
0: Podríem fer un recull de frases d'aquestes que fan molt de mal, perquè, a més, clar, algú que no tingui els mobles ben posadets, clar, no, es pot aferrar això i pot acabar fent barbaritats.
1: Sí.
0: Amb la seva vida.
1: Bueno, existeix l'ego espiritual, no? I arriba un moment que hi ha gent que s'ho pot arribar a creure, aquest punt de, no, jo soy tal, jo soy mentor, jo soy professor de no sé què. Bueno, va, escolta'm, que sí.
0: Bueno, t'has deixat aquí una paraula màgica, que és coach.
1: Bueno, coach. Lo de coach ha fet molt de mal,
0: Molt.
1: Molt bèstia. Tu m'és coach ara d'algú, Jo soc coach. Bueno, pues, vale, coach de què?
0: Però pot ser coach de qualsevol cosa.
1: Hi ha una altra paraula ara que també estaria a la part, que és creador de contenido. Vull dir, entre
0: creador
1: les dos...
0: de contenidos, exacte. I si ja ets coach de creador de contenidos, ja segurament la cosa es desmadra.
1: T'has passat el joc.
0: Vull dir, exacte, ja et donen un bonus track.
1: Bonus track.
0: Directament.
1: Jo crec que és veritat que, fixa't, com estem tan estressats, anem tan de bòlit, estem en aquest punt de surfeamos com... Potser és un dels motius que fa que la gent se reubique o com buenamente pueda en aquest món artificial de jo me creo un avatar, jo me creo un alter ego i jo m'ho crec.
0: I això no és nou, perquè de fet, els que ja tenim una certa edat i vam veure els inicis d'internet, evidentment, abans no hi havia internet. Abans anaves amb els plànols de carreteres i tal. L'altre dia, parlant amb una amiga, em deia, jo a casa encara... L'altre dia vaig anar d'excursió, no me'n recordo on deia, i quan vaig arribar a casa, per seguir el recorregut que vaig fer, vaig treure el mapa alpina. Dic, home, el mapa alpina, que tots n'havíem tingut, els que sortíem a la muntanya, mapa alpina era pues, com la guia Michelin de les carreteres. Tota aquesta exposició a internet, aquesta dependència, clar, això també fa molt de mal.
1: Sí, i sobretot jo crec que les noves generacions, no? Perquè al final no han viscut l'altre, no? Ja creixen amb... O sigui, és com que ho tenen supernormalitzat, que, escolta'm, no? El 1,5, el scroll, los reels, los views, no sé què, i dius, espera, para.
0: No saben que era trucar al fix.
1: No, ni a baix.
0: Ni parlar amb el pare o la mare del teu amic. I de bé, o sigui, el pare sabia, evidentment, o la mare sabia a qui trucava el seu fill o la seva filla. Trucar al timbre de baix, com bé deia, sí.
1: Bueno, és un temazo, Ara, a dia d'avui, ser pare o mare, amb la que està caient, tela,
0: Sí, ja t'ho dic jo. Ja
1: tu, ets, dic. Tu ets pare.
0: Jo sóc tripara.
1: Tripara.
0: Pare i para.
1: No hi ha més preguntes, senyoria.
0: Exacte.
1: No hi ha més preguntes. Clar, imagino que deu ser un repte,
0: només
1: perquè al final...
0: Només et diré tres xifres.
1: Vinga.
0: 19, 16, 13.
1: Wow.
0: Passem a la música.
1: Si us plau.

0: Si abans m'havia costat tallar el gran Frank Sinatra, ara tallar els Beatles també em sap molt de greu, però és que si no... De moment has triat dos clàssics de la música. El tercer me'l reservo perquè també és un clàssic.
1: Em faig gran, te n'adones o no?
0: Sí, clar, evidentment. Tots ens fem grans. Però no ens fem grans, adquirim experiència. Sí. Bueno, anem a dir-ho així.
1: Són cançons que tenen històries,
0: quina,
1: no?
0: Quina càrrega té per tu aquestes cançons?
1: Molt gran, molt gran. Sí, perquè està molt connectada al meu pare, aquestes dues, sobretot aquesta, de la Let It Be. I és una cançó que jo... Bueno, el meu pare va morir d'Alzheimer i jo vaig aprendre a tocar cançons dels Beatles.
0: Guitarra?
1: Amb ukelele.
0: Ostres, amb ukelele.
1: Sí, perquè tenia aquesta vibra com...
0: Sí,
1: no?
0: Més...
1: Com més alegre i tal.
0: Sí, sí.
1: I ell, bueno, em reconeixia, no?, arrel d'aquesta cançó, bueno, i d'altres. I jo quan hi anava a residència i li tocaven bé i tot, bueno, tota la gent que ja hi era per allà, doncs ella es connectava i com que em reconeixia, saps?
0: Sí. Diuen que la música als malalts d'Alzheimer els dona aquest moment de mitjana lucidesa, no? Que han perdut, i que això els connecta molt amb una realitat de la qual ja no en són amos. Mm.
1: Sí, jo almenys no sé si volia creure això o no, però realment la sensació que tenia era aquesta, no? I bueno, és una cançó pues, que ja, com la de My Way, que el meu pare era molt de Frank Sinatra i dels Beatles, i són cançons que bueno, tenen missatges, i que a més és curiós perquè en el moment... No,
0: que... Són cançons que no han envellit.
1: I, bueno, és que això, perdoneu per la gent que li agrada, però és que això és música. Directament, això és la música. Vull dir, són cançons que passen anys i passaran 100 anys i 200 i... No és que sigui clàssica, no, és que és la música, no? Per mi, en mayúscula, no esta cosa d'ara, que bueno, pues que sí, però que no.
0: Com aquest que té nom de poeta del segle d'or espanyol.
1: Sí. M'agrada això,
0: eh? Surt a l'espectacle i el Víctor fa... Exacte. Per posar una mica el públic en solfa, doncs fa referència al poeta del segle d'or espanyol. En fi.
1: Bueno, però és que no passa res, que cadascú... Bueno, és una generació, no? Però
0: em va sorprendre perquè l'espectacle, que és un espectacle... Clar, bueno, anava a dir, és intergeneracional, evidentment. Passa que la majoria de gent que hi havia ja era d'una franja d'edat, no? Però era curiós perquè hi havia xavals joves. Hi havia gent de la... Hi havia menys 18.
1: Sí.
0: Alguns.
1: Sí.
0: Perquè, i no ho dic perquè jo ho he ensumat, sinó perquè hi ha un moment en l'espectacle que el Víctor ho pregunta, no? I es van aixecar unes quantes mans de pues, xavals que en tenien 14, 15, 17, no? I reien.
1: Sí. Jo... Bueno, és un guinyo també per ells, no? Perquè jo entenc que per un tema generacional i de contingut i de missatge potser hi ha coses que li poden... Pues no, encara no arribar o no agradar, i em sorprèn molt, tio. Jo quan surto, no et diré tots, evidentment, però ja es queden molts d'aquests adolescents, tio, m'ha agradat molt, tal, bro, m'ha agradat molt. I també hi ha gent que, escolta'm, que és, no sé com dir-te, que no cal tenir 55 anys per començar a ser reflexiu. Vull dir que hi ha gent que té...
0: Ah, no, evidentment. No? Sí, sí. Encara no està tot perdut, encara.
1: Per això dic
0: no
1: que hi ha esperança. Jo quan ho veig així dic, ai, que bien, potser hi ha esperança. No? Sí que supercontent que vingui gent jove, la veritat.
0: No, jo quan estava allà a l'espectacle sí que vaig pensar, sobretot quan van aixecar les mans els més joves, no? I vaig pensar, bueno, podries portar els teus fills i fer aquest experiment de, ostres,
1: què passa, no?
0: A veure què passa.
1: Ho fa la gent, eh?
0: Per això. És a dir, perquè jo estaria, evidentment, jo estaria atent, jo els estaria mirant de cua d'ull, mirant a veure la reacció, si allò els hi fa gràcia o no els hi fa gràcia, que estic segur que els hi faria gràcia, eh? Però és molt, vull dir, és molt divertit. Vull dir, crec que és un experiment molt divertit.
1: Bueno, a mi m'ha arribat a passar també el contrari, que em diuen, portarem els meus pares. No? I clar, els pares de... No? Ja són gent de 70, 75, 80 anys, i et trobes tres generacions tan bèsties, no? Los 20, los 40, los 60... I dic, que heavy perquè fer humor per aquesta cosa tan generosa, no? D'aquesta mira tan ampla, no és fàcil. I veig que tothom s'emporta alguna cosa, més menys, no? I, hòstia, em fa feliç, t'ho juro.
0: Clar, però això, les intergeneracionalitats són molt divertides. Jo aquest estiu vaig anar a un concert, vaig a fer un reveal, val? Vaig anar a veure els Lacs en Busto, vale? En la formació original, amb el Pemi, després del seu periple per Àfrica i tal, no? I jo estava assegut allà i de cop i volta, bueno, arribo i veig que al meu costat hi han assegudes unes xavaletes d'entre 14 i 16 anys. I vaig pensar...
1: S'han perdut.
0: A, s'han perdut. B, les han obligat a venir els pares perquè no tenien cangurs i no s'atrevien a deixar-les a casa, no? Comença el concert... i se sabien més cançons que jo. Literal. Mira, bro. Literal, bro. Val? I vaig pensar, ostres, això és un exemple d'intergeneracionalitat, no? És a dir, segurament els pares d'aquestes noies escoltaven Lacs en Busto, d'alguna manera o altra els han traslladat aquesta, diguéssim, aquesta cultura, anem a dir-ho així,
1: sí.
0: I ara coincideixen aquí amb els pares, que estaven, evidentment, una mica més enllà.
1: Bueno, però ens sorprèn, però si te mires, no?, una mica enrere, dius, bueno, jo a casa escoltava els Beatles, Elvis, James Brown, Aretha Franklin, vull dir que tampoc per un tema d'edat em tocava a priori, no?
0: No,
1: I és una meravella el poder recollir tot aquest... no, aquest llegat, aquest legado, no, de musical, perquè jo crec que és molt maco. Ara, clar, estem parlant de los...
0: Yeah.
1: O Freddie Mercury o tal, que dius, ara, tio, és que, clar, és que estem... O ara Michael Jackson, no?, que està en la pel·lícula i tal i qual.
0: Bueno, perquè al final, quan apareix una pel·lícula sobre un actor, o sobre un músic, o sobre una banda ja, diguéssim, antiga, clar, hi ha un ressorgiment, no?, de tot això.
1: Que també et dic una cosa, eh? Jo sóc molt fan de Michael Jackson. Jo portava mitjons blancs fins a...
0: No entraves a les discoteques, Víctor? No,
1: doncs, jo, fins a primer de carrera, jo anava amb mitjons blancs per Michael Jackson.
0: Sí.
1: Que más cutre que eso no hay nada, eh? Ja ho feia jo. Però...
0: Bueno, ara hi ha una cosa més cutre. És a dir, ara hi ha una cosa més cutre. O sigui, amb la visió de la nostra generació, dels que ja tenim més de 40 anys,
1: sí.
0: Hi ha una cosa més cutre... que ara és super de moda, que a la nostra època, insisteixo, hauria servit perquè t'inflessin a hòsties. I és sortir al carrer amb mitjons blancs i unes xancles. Ara això és mainstream. A la nostra època, o sigui, ni el DNI s'hauria salvat.
1: Bueno, això ho fan els futbolistes, no?
0: Això ho fan els futbolistes. Clar, això s'ha traslladat molt al món de l'esport i parlo amb coneixement de causa perquè...
1: Els fills.
0: Perquè tinc una filla que juga a futbol i llavors es va, el dia de partit, s'entra al vestuari amb mitjons blancs i mitjons blancs i sandàlies i xancletes d'aquestes.
1: És una guiri de 17 anys, no? És
0: correcte. Com... Vale? O sigui, i clar, això, bueno, doncs això té unes conseqüències. O sigui, sobretot pels que, insisteixo, pels que tenim més de 40, que penses...
1: Ànims.
0: No puc. O sigui, amb això no puc. No, és que no vaig a mirar. Vaig a mirar cap al cel.
1: Sempre. O allà amb les ulleres, no?, de sol.
0: Sí.
1: Directament.
0: O sigui que... Bueno, dos pilars hem vist. Mm-hmm. Quin seria el tercer pilar d'aquest espectacle?
1: El tema de l'autoestima.
0: Autoestima.
1: Sí.
0: Mai prou valorada, l'autoestima.
1: Reforçar-la, no? Al final jo crec que... Bueno, no sé si la resta o la gent que ens escolta ara, però te n'adones que la teva autoestima no està bé, potser de vegades amb 30, 40 o 50 anys, perquè dius, hòstia, per què això m'afecta? Per què això em dol? Per què em costa el que sigui, no? I és un tema d'autoestima. Al final bueno, tot es redueix això, eh?
0: Però és quan ets capaç de fer-te aquesta pregunta és quan agafes consciència de la importància del problema, o d'aquest problema en concret, o d'aquest fet en concret, i a partir d'aquí, tot el que es desgrana, que normalment és això, és una qüestió d'acceptar-se un mateix, no? D'autoestima, en el fons. De fet, hi ha un moment a l'espectacle que ho dius, no? Que al final has de ser comprensiu amb tu mateix i saber fins on pots arribar i fins on no pots arribar.
1: I, bueno, i acceptar, un altre cop,
0: acceptació.
1: No? Aquest punt de ni agradaràs a tothom, però el més difícil és que hi ha moments que potser no agradaràs o no sentiràs l'estima i l'amor dels teus, que això és el més dur. Vull dir, al final sí. Jo he tingut la sort que els meus pares han sigut dues persones, hòstia, pues això, gent normal, extraordinàriament normal, i tinc dos germans que són maquíssims, però, hòstia, és que trobes casos i ecosistemes familiars molt durs que tu fas de pare del teu pare o tu fas de, no, de pare de la teva mare, perquè hi ha un... el que sigui, no? I això és molt dur. I ningú t'ensenya, no? Si està molt bé tenir, pues, això, les views, les reproduccions i el que sigui, però qui t'ensenya a gestionar això emocionalment, a estar en equilibri, o aprendre a agafar una mica de distància i... Ah, això és molt dur i és complicat, és complicat.
0: Clar, perquè ara estava pensant, no?, que esta, tota aquesta gent que ara... aquests famosos creadors de continguts, no?, que parlàvem abans, tota aquesta gent que es mou en, aquest, en aquesta òrbita digital, no?, en aquesta òrbita d'internet i tal, ostres, això és efímer, perquè al final em costa molt pensar que d'aquí 10 anys estaran fent exactament el mateix, hauran canviat... hauran canviat la fórmula o simplement hauran desaparegut del mapa, que és una possibilitat, no? Quan estàs allà dalt de tot i baixes molt cap avall i baixes relativament ràpid, clar, això ho has de saber gestionar, eh? Perquè si no, l'hòstia és tremenda.
1: Sí, jo, de fet, de vegades, bueno, imparteixo classes de comèdia a gent que està començant i els hi dic, el menys important és l'acudit. El més important d'una carrera com aquesta és el llarg plaç, la constància i la gestió emocional, perquè es que lo he petado, es que tal, hoy me ha ido muy bien, bueno, hoy te ha ido muy bien y potser demà ya no, o hoy tienes muchos followers y demà ya, oye, ¿por qué no creéis? ¿Por qué no seguís la gent donant-me like? ¿Por qué? I comença aquesta cosa, dependència, aquesta cosa tòxica, que la gent, com tu dius, no?, que són creadors de continguts, que viuen de, no?, de recollir aquest feedback. ¿Y qué pasa cuando el feedback cambia? Porque el algoritmo ahora quiere que hagas el Pino Puente. Hostia, ¿quién es el algoritmo, no? Estás venut. Estás muy venut. Eso, claro, comienzas a decir, hostia, a este le funciona aquello, pues voy a hacer lo mismo. Y aquel fa no sé qué, pues yo también. I tu et perds.
0: Clar, vull dir, al final és tot tan homogeni i tan cliché...
1: Molt clon.
0: ...que no hi ha res... anem a dir-ho així, entre cometes, original, no? És a dir, al final vas seguint una mica tu també el ramat.
1: Sí, perquè busques, en el fons, la gent, jo sempre, i jo el primer dius, bueno, però tu què estàs buscant? Perquè definim què és per tu l'èxit. No, l'èxit què és? Petar-ho, sempre a les xarxes.
0: Què és per tu l'èxit, Víctor?
1: Per mi, viure tranquil.
0: Viure tranquil, eh?
1: Sí, sí. Sí, viure... És a dir... Arriba a casa i digo, oye, he dado lo mejor de mí, lo he disfrutado, la gent, oye, pues ha sortit contenta, més enllà de quanta gent ha vingut, que evidentment vull que vingui gent, perquè vols compartir això amb la gent, però jo sempre m'he tingut una baralla amb el tema dels números i ja des que era comercial. Saps? Crec que els números, no, el paper no lo sostiene todo. Jo crec que és un tema de donar el teu i buscar el més autèntic. I allò de vegades no es ven, eh? Vull dir, hi ha gent que és molt crac i hi ha molta crac i molt crac i no arriba i el que sigui i no, i ja, però és que potser no va d'això.
0: Ah, perquè això que deies del que feies, que fas classe, no? Clar, hi ha una part important aquí que és un fet, i això jo crec que és molt innat, i per això et deia això, el teu caràcter comercial, eh? Hi ha un tema d'energia, hi ha un tema de feeling, hi ha un tema de connexió amb la gent. Si tu no tens aquesta predisposició a connectar amb la gent, difícilment tu podràs pujar dalt d'un escenari i tenir èxit. I quan dic èxit vol dir, no vol dir vendre més o menys entrades, sinó connectar amb el públic.
1: És que jo crec que la gent ho nota ràpidament, com ho notes tu quan vas com a públic. Si tu no veus algo autèntic o relativament autèntic, ja no sé què és autèntic o no, però entén-me, que t'arriba aquesta cosa genuïna, bueno, diràs, m'agrada o no, però... No sé, jo poso l'exemple de Rosalía. A mi personalment m'agradarà més o menys la seva música, però jo quan la veig, a mi m'arriba algo autèntic, no sé, la manera d'expressar-se, de parlar amb la gent, la mirada que té, més enllà inclús del que diu, eh? Hi ha algú allà, no sé què és, crec que està molt connectada, llavors això agrada, que potser ara, com agrada i ven, és l'hòstia, sí, però és que aquesta noia era així fa 10 anys.
0: Bueno, ja té una trajectòria llarga en el món de la música.
1: Clar, però inclús quan no venia... No, no omplia el Sant Jordi, tal i qual, era igual de crack, no? Aleshores, aquest discurs doble de ets molt bo quan omples i no ets bo quan no omples, això és molt perillós, perquè, bueno, perquè te'l perds.
0: Clar, i perquè al final, bueno, perquè al final acaba sent el teu objectiu únicament una xifra, no? Llavors, això perd autenticitat.
1: i et desconnectes de tu, com tu dius, i et connectes a una altra història, i això es nota. Es nota, perquè al final la gent connecta amb les persones. A tu et passarà també a dir, oi, aquest tio m'agrada molt, però és que a més em flipa com és. I tu el segueixes més, t'agrada, però que sí, a mi em passa. Hi ha gent que jo admiro per la seva forma de ser. Dic, és que em flipa potser la seva música o els seus llibres o el seu podcast. No és la... Però m'agrada perquè necessito, bueno, aquesta autenticitat.
0: I perquè transmet alguna cosa que és molt difícil de, que és molt difícil de definir, eh? Però transmet alguna cosa de... confort. Abans que parlàvem de la zona de confort, no? Et transmet un sentiment de confort, d'estar bé amb tu mateix i amb el que t'està explicant i com t'ho està explicant o com t'ho està fent sentir.
1: Sí, perquè també hi ha gent que potser no ho fa adrede, no ho sé, però transmet el contrari, que estàs tu a la defensiva i dius, per què estic a la defensiva amb aquesta persona si l'acabo de conèixer? Hi ha alguna allà que, bueno, genera, no?, aquest punt de rebuig o d'estar com a la guai, no?, de dir, ai, no sé si m'acabo de creure com està dient, no? I és com, ho notes, no?
0: La temporada passada vam tenir una doctora aquí a la gent normal, especialista en una cosa que jo vaig haver de buscar al diccionari que significava, que és la epigenètica.
1: Vale.
0: Llavors és aquesta, ara faré servir un altre adjectiu d'aquests que està molt de moda, és la medicina en format holístic, vale? Lo holístico, vale? Però va dir una cosa, deia coses molt interessants, i una de les coses interessants que va dir va ser que al final, quan dues persones connecten, nosaltres som energia. I l'energia, pues, sabem tots, té positiu i negatiu. Llavors, quan tu connectes amb una persona emocionalment, fins i tot físicament, és perquè aquí hi ha un ball d'energies que s'entén. I quan algú no et cau bé, i a mi, per exemple, em passa, no sé si a tu et passarà, no? Quan algú et cau malament des de bon començament, és molt difícil donar-li la volta en aquesta primera impressió. I amb jo això, ja amb uns certs anys diguéssim, d'entrenament i d'experiència, l'estadística em porta a dir que m'equivoco molt poques vegades. I que quan algú em cau malament des de bon començament, doncs, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Saps?
1: Perquè tens com un radar, no? Hi ha com un sistema d'alarma inconscient,
0: sí,
1: que t'està dient... Epa! Cuidado.
0: No et refis, vés en compte, no t'està donant bones vibracions i fa que tu miris amb... Alguna vegada m'he equivocat, també ho haig de dir. Però poques vegades.
1: Bueno, una mica el que dic a l'espectacle dels 7 segons, no?
0: Sí, exacte.
1: Que en pocs segons fas... No sé jo. Jo crec que al final, fixa't, has dit una cosa que bueno, moltes coses interessants, però hi ha una que m'agrada, aquesta cosa de la... que al final busquem tots el confort, i el confort ja no és jo estar bé amb mi mateix, sinó que la gent que m'envolti, que amb la que em pugui relacionar, em faci estar tranquil, no? De dir, no has d'estar a la defensiva, no has d'estar mesurant les paraules, no has d'estar fent algo que no soc, i tot ser tu mateix, uau, és un gustazo. Però, clar, no sé si som nosaltres mateixos sempre.
0: No som sempre nosaltres mateixos, perquè portem... Això podem parlar-ho molt, però portem moltes, com el Photoshop, ens posem moltes capes de molts filtres, i llavors al final acabem fent una imatge de nosaltres mateixos que, doncs, que en comptes de ser la Gioconda, és un quadre de Picasso. Vull dir que no és gens figuratiu.

0: John Denver, Beatles, Frank Sinatra. Tres cançons, a més, que si t'agafen en un dia tonto, si t'agafen en un dia tonto, et poden fer plorar molt.
1: Però mira, aquesta a mi em dona, molt, em dona molta pau.
0: Això és veritat.
1: Oi? La de Country Road?
0: És una cançó que dona moltíssima pau. És a dir, és una cançó que... Vull dir, si tanques els ulls, els que ens agrada la muntanya, si tanques els ulls... jo què sé, et pots, ara et situes allà, jo què sé, el primer que em ve al cap és la Vall de Ribes.
1: Sí.
0: ¿Vale?
1: Sí.
0: Ostres, vaya tres temazos.
1: És que a mi, saps què passa? Aquesta cançó, jo la posava molt, bueno, la segueixo posant, eh? En els dies que estic jo una mica tort, Country Roads.
0: Perquè et dona, dona...
1: Em canvia la vibra.
0: Et dona el mood.
1: Sí, és que no pots estar cabrejat amb aquesta cançó de fons. Jo sempre dic que és una cançó... que yo me imagino que hay un caballo allá, ¿no? Y no, no sé, en las tierras, no sé dónde. el lejano, rancho, pues.
0: En el lejano oeste, ¿eh?
1: En el lejano oeste. Sí. Y a més, em recorda la meva primera etapa d'humorista amb el meu amic i company i germà, que és el Gavi Garceso. Jo feia un tàndem de comèdia i anàvem als pobles més perduts de tota Catalunya a fer riure. I ens posàvem aquesta cançó, però a tota pastilla en el cotxe. Arribàvem allà amb una vibra de... M'és igual qui, no? Qui em trobaré, si són 4 o són 400, m'és igual. West Virginia... O sea, venies allà com dient, tio, quiero ser... Dame abrazos, coño. O sea, anaves amb molt bon rotllo. I, no sé, em connecta amb això, tio.
0: Ens abracem poc, la gent.
1: Molt poc.
0: I, el, i les abraçades són especialment terapèutiques.
1: A mi m'agrada molt el sortir d'una... Fer abraçades a la gent... I...
0: Però que hi ha vegades que la gent es queda com... Jo soc molt d'abraçar, i hi ha vegades que fas abraçades i la gent rares. es queda com en tensió, no? Que jo crec que si portessin una navalla a la butxaca, la traurien rotllo per si de cas.
1: O la mitja abraçada, no? Que és allò que fan així, com un copet aquí, no? A l'esquena.
0: O que notes que de seguida tiren enrere, saps? Rotllo, ui, aquest contacte m'està generant com...
1: M'ofega directament.
0: Sí, no? I és molt trist, eh? Perquè al final, ostres, l'ésser humà és un ésser, doncs, que es podria abraçar molt o que valora molt aquestes abraçades.
1: Bueno, no? La pell, no? Al final, la importància del contacte, de... Bueno, és una transmissió també d'energia. No? Mm-hmm. Tens un dia xungo, una abraçada d'un amic, de la teva parella, o del teu pare, mare... Uf, quan val això, no? Mm-hmm. Ens hem d'abraçar més, jo crec que... I a mi m'agrada molt, jo soc molt de... Hòstia, què... Tal. Però és veritat que hi ha gent que diu... Ei, no? Esta invasió, de repente, què passa, no? També has de fer una mica... No a tothom li agrada.
0: No a tothom li agrada. Perquè no. Però segurament perquè hem perdut progressivament aquest costum d'anar-nos... A veure, no dic ara anar abraçant a tothom pel carrer, eh? Bueno, com aquells que es posen a la Rambla a Barcelona, que...
1: regalo
0: abrazos, eh? Però l'altre dia no sé qui em va explicar que tenia cua. Que tenia cua per abraçar. És a dir, que hi havia una cua de gent que estava esperant les abraçades. La qual cosa em porta a pensar, falten abraçades en el món.
1: Falta molt d'amor, eh?
0: Falta molt d'amor, sí.
1: Clar, és que al final vull una abraçada d'algú que no conec, imagina, no? Dius, quina carència hi ha, no? I em sembla meravellós, eh? Perquè... Però jo és que sóc en aquest sentit... Veus? Sí que em surt aquesta part tinky-winky. Jo crec que... No sé, tinky-winky, no sé.
0: Tinky-winky, ostres, el... Sí, espera.
1: Són los teletubbies, no?
0: Los teletubbies, exacte, sí.
1: Però a mi m'agrada molt abraçar i és veritat que potser algú no, fa una mica així la... Ei, no? T'hace un poco la... Però la gent no ho rep bé, eh? Perquè falta carinyo, tio.
0: Jo crec que sí. Escolta, i com eren aquests viatges que fèieu per la Catalunya profunda a fer riure la gent?
1: Pues era una aventura absoluta, en majúscules, perquè mai sabia el que et trobaries. Era el típico bar del poble, no sé què...
0: Tu i el Gavi veu començar així. És a dir, veu començar agafant el cotxe i anar-vos a...
1: Sí, perquè tu...
0: A Castellfollit de Puigventós, que és un poble que no existeix, però ja ens entenem...
1: Potser ara... he actuat allà, eh? Imagina't. Clar, agafàvem un bafle, un d'allò, tal, i buscàvem bolos, no? I hem fet de tot arreu, ajuntaments, aniversaris, de tot. I clar, arribes a aquest poble... Somos 20, pues 20, que intentem fer-ho reir, no? Vull dir que no... realment és una etapa molt maca perquè compartia amb ell tot, no? Les alegries, el dia que no t'anava bé, decías, menos mal que estàs tu aquí, tio, perquè si no, jo què hago, no?
0: Ens partim les penes.
1: Sí, sí, o dies que ella estava molt malament i per lo que sigo jo, i l'hòstia, l'altra t'agafava i deia, ei, vamos hoy a tope. I era molt maco, molt maco.
0: Què és el pitjor que t'ha passat dalt d'un escenari?
1: Home, a veure, jo l'etapa que estava el meu pare malalt va ser heavy, perquè al final jo a l'espectacle anterior jo li feia un homenatge als meus pares, i clar, ja tenia el teu pare allà malaltó, doncs era fotut.
0: Perquè tu havies de sortir allà a fer riure la gent igualment.
1: Sí, de fet.
0: Que això és molt fotut.
1: Sí, tio, és que al final no saps ni com ho fas, tampoc.
0: Bueno, suposo que és aquell moment, abans que parlava del Photoshop i de les capes i els filtres, no? Al final, quan surts allà, suposo que et poses el vestit de... Ara vaig a fer riure, i quan acabes, quan ja has saludat a tothom i tal, et treus aquell vestit i et poses el vestit de realitat.
1: Sí, és més, fixa't, jo recordo un dijous a la tarda nit, que és quan va marxar el meu pare, jo el divendres a les 9 tenia una xerrada motivacional per a una empresa.
0: Hòstia.
1: Després tenia un vol al migdia i un altre a la nit. Era època d'empreses i tal, perquè era el Nadal. El dia següent, tanatori, tot el dia el dissabte, a la nit, teatre, i el diumenge, enterro.
0: Ostres, això és una muntanya russa que en riu tant del Dragon Khan, eh?
1: Sí, molt heavy, tio. I recordo estar al dia del teatre, crec que no he viscut algú així, quan, clar, va ser el primer cop que vaig començar a parlar del meu pare en passat.
0: Ostres, clar.
1: Saps? I es va fer un silenci allà, tio, de respecte, no?, i molt maco i tal, però molt heavy, tio. Recordo que va ser una... allà a la Sala Rubianes, del Capitol, a Barcelona. I, bueno, va ser com un tribut molt maco, no? O sigui, ho recordo com algo maco, però de dir, hòstia, quina bogeria, no? I el dia següent, doncs... No sé, no, va ser raro. Sí, em vaig posar una mica el traje de Superman, jo crec, per intentar treure endavant allò, no?
0: Parlaves de la Sala Capitol, malaurada Sala Capitol, que està allà tancada des de fa ja uns quants anys. Era un dels espais emblemàtics de l'humor de Barcelona. Parlaves ara de Rubianes. Vam tenir aquí fa unes setmanes el Jordi Merca.
1: Sí.
0: I ens parlava molt de... Ens va parlar del Rubianes, no? I em va explicar una cosa que era molt divertida, i és que ell es transcrivia els diàlegs del Rubianes a través d'un DVD. I a mi em va donar la sensació una mica quan et veia allà dalt de l'escenari, vas recordar moments del Rubianes.
1: Alguna persona m'ho ha dit, que com algun deje o alguna manera de dir...
0: I en algun moment molt hilarant, no?, de donar-li moltes voltes a les coses i tal, i pensava, ostres...
1: Que guai.
0: Rubianes al final ha estat un mestre per molta gent.
1: Bueno, és que jo crec que Rubianes és que va canviar tot. Vull dir, per mi, jo era petit, però fins que no vaig estar en aquell escenari, que era enorme, que el tio omplia sempre, i que ell sortia ahir a pèl. Vull dir, no hi havia ni escenografia ni rotllo, la seva, no?, camisa vermella i tal. Te n'adones? O sigui, jo recordo, abans de pujar, jo pensava, no?, dic, aquest Rubianes és el top gran, però estar allà i veure allò, digo, este tio llenava esto solo con su carisma. És que és molt bèstia el que feia el Pepe Rubianes. És que allà era com deia les coses, aquesta energia, aquesta risa sarcàstica, aquesta cosa que tenia, jo crec que a mi em flipava, tio, i jo imagino que de tant veure'l et queden coses, no? Però bueno.
0: L'avantatge és que el Rubianes encara està a la memòria i encara, sí. encara hi ha molts humoristes, molta gent de l'espectacle, doncs que en certa manera li feu un petit homenatge,
1: sí.
0: Amb els vostres espectacles, i bueno, i serveix una mica, doncs, això, no?, per recordar-lo, per donar-li la importància que ha tingut en el món de l'espectacle i en el món del teatre a Catalunya.
1: Sens dubte.
0: Doncs ens han passat 53 minuts ja.
1: Ja?
0: Sí, ja fas cara de sorprès. Com? Pues sí, no hemos empezado aún. Doncs 53 minuts. Sí.
1: En sèrio?
0: En sèrio.
1: Hòstia, això és perquè hem connectat.
0: Això és perquè hem connectat. Víctor Parrado, moltes gràcies per fer-nos passar aquesta estona tan divertida. I els que no hàgiu vist l'espectacle, si us plau, aneu-lo a veure. Perquè, a més, i a través del nostre canal d'Instagram, la gent normal guió baix Ràdio Rubí, sortegem dues entrades per l'espectacle del dia 9 de maig. O sigui que...
1: serà meravellós.
0: Atenció al nostre Instagram. Víctor, un plaer.
1: Gràcies i fins aviat. Una abraçada.
0: Que vagi molt bé. Una abraçada. Ara ens farem una abraçada. Vinga, i a tots vosaltres, que vagi molt bé. Molt bona tarda, molt bona setmana i ens veiem aquí la pròxima setmana amb la gent normal.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La policia local de Rubí atén cada any al voltant de 1.300 queixes de veïns per sorolls. Tot i que aquest és l'incompliment de l'ordenança de bon veïnatge que més queixes genera, no és el que ocasiona més denúncies. La majoria de les denúncies de ciutadans o d'ofici tenen a veure amb l'incompliment de portar el gos lligat. Precisament, el darrer ple va aprovar una nova ordenança que regula específicament el soroll i la contaminació acústica i que estableix sancions que poden arribar als 3.000 euros. Els representants de la policia de proximitat de Rubí, Manuel Martín i Ivan Sanz, han explicat aquest matí al programa Rubí al dia que l'ordenança de bon veïnatge de Rubí no té un caràcter purament punitiu, sinó que es planteja com una eina pedagògica per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Martín explica que la majoria de queixes són, efectivament, pels sorolls.
2: En els últims dos anys, més o menys està com estancat, per dir-ho d'alguna manera, les sol·licituds dels ciutadans, no? Són unes 1.300. D'aquestes trucades, la majoria són per problemes entre veïns i per sorolls a la via pública, vale? Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència.
1: La tasca de la policia de proximitat consisteix en personar-se al lloc dels fets, si són requerits pels ciutadans, i intermediar entre els veïns per garantir una bona convivència. També poden actuar d'ofici si observen conductes incíviques quan fan patrullatge a peu pels carrers. Tot i que el soroll és una de les causes més freqüents de les trucades ciutadanes, els agents assenyalen que no és l'únic aspecte que genera friccions. La llista d'actes incívics que es regulen i es controlen inclou, per exemple, portar el gos deslligats. De fet, cada any es posen entre 140 i 150 multes per aquest fet, però també qüestions relatives a l'ús indegut de l'espai públic, com el consum d'alcohol al carrer, o conductes incíviques com miccionar, o també ocupacions de la via pública sense autorització.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'associació benèfica Camina, Corre i Balla contra el càncer infantil impulsa una nova jornada d'esport i activitats familiars. Serà el diumenge 7 de juny a les pistes d'atletisme de Can Rosés durant tot el matí i acabarà amb una paella popular. La iniciativa té un objectiu clar, que és, com sempre, recaptar diners pel Pediatric Center de l'Hospital Sant Joan de Déu, un centre especialitzat en l'atenció a infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. Sentim César Obea, president de l'associació Camina, Corre i Balla.
3: Som els que hem tingut la sort de no passar per aquesta enfermedad, els que hem de lluitar i treballar pels que no poden i estan allà a peu de llit amb el seu fill, no tenen temps per això. Llavors som nosaltres que hem tingut aquesta sort, hem de ser agraïts per la sort que hem tingut.
1: La jornada constarà de curses per totes les edats, des d'una de 5 quilòmetres pels adults fins una de 50 metres pels nens entre 0 i 3 anys, que hauran d'anar acompanyats per les famílies. Les inscripcions de la cursa pels adults tenen un cost de 15 euros, mentre que la dels infants val 3 euros. Recordem que la jornada serà el 7 de juny i que us hi podeu inscriure des de la pàgina web de Camina, Corre i Balla.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I informació esportiva amb bones notícies per les noies de l'Esportiu Rubí, Toni Bravo Rodríguez.
4: L'Esportiu Rubí femení ja és a la final de la Copa Catalunya. Les rubinenques han superat aquest dimarts el Penyes-Plugues 3-2. Ara només queda esperar el rival, sortirà del Mataró les Corts, que es juga aquest dijous. Pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi ha guanyat la segona edició dels premis Endesa Basket Girls, amb el projecte Continuar Jugant. La iniciativa, dotada amb 10.000 euros, permetrà crear un departament de salut mental per prevenir l'abandonament del bàsquet femení en adolescents. El club habilitarà una zona zero d'acompanyament emocional i oferirà tallers psicoeducatius. El premi reconeix la tasca del CEP Sant Jordi entre més de 100 candidatures. Més cistella amb el 3x3 de bàsquet de Rubí, que manté format i objectius, la seva quarta edició. La cita diumenge 14 de juny amb cistella petita al matí al pavelló dels Maristes i cistella gran a la tarda, repartida entre Maristes, Regina Carmeli i CEP Sant Jordi. Els organitzadors esperen tornar les 400 inscripcions i recuperar la lleugera de ballada de l'any passat. El torneig és obert a tothom. Les inscripcions ja es poden fer a les tres entitats o a través de les xarxes.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí.
1: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
0: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
1: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
0: Inspira't!
2: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
6: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

si busca riure, entreteniment i informació, desboca't amb nosaltres a la sintonia de Ràdio Rubí.

0: David García.
1: Bon vespre, més de 1.300 queixes cada any per sorolls. Aquest és el número de queixes entre veïns que la policia local ha d'atendre any rere any per molèsties relatives als sorolls i a la contaminació acústica, un fenomen que s'està intentant endreçar amb una nova ordenança. En parlarem amb la policia de proximitat, que també està molt enfeinada amb un altre acte habitual d'incivisme, portar els gossos deslligats. En política local, avui es notícia l'última proposta de la UP, que demana al consistori que compri el bloc de pisos presentat del carrer Justícia. Es tracta d'un immoble amb risc de caure i del qual es van haver de desallotjar els veïns fa mesos, però que la propietat no només no l'està arreglant, sinó que l'ha posat a la venda. Només un 14% de les treballadores de Rubí es dediquen a la indústria, mentre que en el cas dels homes la proporció gairebé es dobla fins al 26%. És només una de les dades econòmiques dels cens anuals de l'Institut Nacional d'Estadística que hem conegut avui i que apunta que encara queda molta feina a fer per la igualtat també en el mercat laboral. Després del temps accidentat d'ahir, avui el cert és que hem tingut un dia força agradable, amb temperatures altes i cap pedregada per sorpresa aquesta vegada. Des del seu observatori de la xarxa, el Lluís Mi Pérez ens explica si el temps continuarà igual de plàcid les pròximes hores.
2: Bona tarda, res a veure la situació que estem tenint avui amb la que hi havia ahir a aquesta hora. Per tant, els ruixats més intensos de moment ens donen treva, però sí que a hores d'ara algun remet va caient al Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona, a prop del Gironès, de la Selva. També el Ripollès, la Garrotxa, és on més aigua s'hi està recollint, de moment no gaire importants, aquests xàfecs, i algun de despistat arribarà fins a la Catalunya central o fins i tot les comarques metropolitanes, bàsicament el Vallès, però ja entrada aquesta propera vesprada i molt poca cosa en general. Ja diem, res a veure amb les tempestes tan fortes i severes d'ahir. Pel que fa aquesta nit i demà al matí, una altra vegada despertarem amb molta fresca i amb vent, especialment a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, amb alguns ruixats que aquesta matinada i demà al matí cauran a Girona i que es tornaran a repetir a la tarda. De fet, també durant la tarda, algunes primeres nevades arribaran al Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
1: La policia local atén cada any al voltant de 1.300 queixes de veïns per sorolls. Tot i que aquest és l'incompliment de l'ordenança de bon veïnatge que més queixes genera, no és el que ocasiona més denúncies. La majoria de ciutadans o d'ofici tenen a veure amb l'incompliment de portar el gos lligat. Tornant als sorolls, el darrer ple va aprovar una nova ordenança que regula específicament el soroll i la contaminació acústica i que estableix sancions que poden arribar als 3.000 euros. Els representants de la policia de proximitat, Manuel Martín i Ivan Sanz, han explicat aquest matí al programa Rubí al dia que l'ordenança de bon veïnatge de Rubí no té un caràcter purament punitiu, sinó que es planteja com una eina pedagògica per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Manuel Martín explica que la majoria de queixes són, efectivament, per sorolls.
3: En els últims dos anys, més o menys està com estancat, per dir-ho d'alguna manera, les sol·licituds dels ciutadans, no? Són unes 1.300. D'aquestes trucades, la majoria són per problemes entre veïns i per sorolls a la via pública, vale? Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència.
1: La tasca de la policia de proximitat consisteix en personar-se al lloc dels fets, si són requerits pels ciutadans, i intermediar entre els veïns per garantir una bona convivència. També poden actuar d'ofici si observen conductes incíviques quan fan patrullatge a peu pels carrers. Tot i que el soroll és una de les causes més freqüents de les trucades ciutadanes, els agents assenyalen que no és l'únic aspecte que genera friccions. La llista d'actes incívics que es regulen i es controlen inclou gossos deslligats, ús indegut de l'espai públic, com per exemple consumir alcohol al carrer, o per exemple miccionar, o també ocupacions de la via pública sense autorització. Entre les tasques que desenvolupen també està la inspecció d'establiments i el compliment d'horaris. Amb tot, amb campanyes específiques, cada any es posen entre 140 i 150 multes només per portar el gos deslligat. Els agents de proximitat també fan una tasca preventiva sobre el territori i així, com explica Ivan Sanz, quan arriba el bon temps augmenten el patrullatge en algunes zones.
4: La zona del passatge ferrocarril o la zona del costat de l'estació, nosaltres a l'estiu, des de la unitat, ja muntem un dispositiu per millorar la convivència, que es basa molt en la pedagogia, o sigui, a les hores on s'acumula molta gent al carrer, doncs assignem els nostres agents allà perquè puguin explicar, mira, jugues a futbol, perquè jugar a pilota està permès, però amb unes limitacions, no pots posar en perill a la gent, o consum a la via pública. Pues el consum a la via pública no es pot, tot està regulat a l'ordenança, però la banda el primer que fem és dir, intentem pues, avisar la gent, fem la part pedagògica, val? Perquè tenim drets i també tenim obligacions, perquè és la manera de conviure millor.
1: I encara sobre animals, l'Ajuntament fa una crida a fomentar l'adopció responsable dels animals abandonats que es recullen al municipi. Actualment hi ha una vintena tant de gossos com de gats esperant una nova llar després d'haver estat abandonats o perduts. El consistori però recorda que darrere de cada animal hi ha una situació d'estrès i adaptació i insisteix en la importància del compromís i la responsabilitat de les famílies adoptants. Ens ho explica el nostre company David Fernández.
0: Rubí, com a molts altres municipis, continua registrant l'arribada constant d'animals recollits a la via pública. En aquests moments, el Servei de Benestar Animal té 21 gossos i 19 gats en situació d'acollida temporal a l'espera de ser adoptats. Quan un animal és recollit, s'activa un protocol per intentar localitzar-ne el propietari i si l'animal no porta microxips, s'obre un període de 20 dies naturals abans que pugui entrar en adopció. En cas que sí que en porti, l'Ajuntament contacta amb la persona responsable perquè el reculli. Si no ho fa, es pot iniciar un expedient sancionador amb multes que poden superar els 10.000 euros. Des del consistori remarquen que l'impacte de l'abandonament no és només econòmic. Els animals passen per situacions d'estrès i canvis d'entorn que afecten el seu comportament i benestar. Entre els gossos recollits, n'hi ha alguns de races considerades potencialment perilloses, però tot i això, l'Ajuntament recorda que el comportament d'un animal depèn sobretot de l'educació i de l'entorn, i no únicament de la raça. Per això es demanen famílies responsables, amb temps i predisposició per garantir una bona adaptació. Les persones interessades en adoptar poden contactar amb el Servei de Benestar Animal a través del seu correu electrònic benestaranimal@jrubi.cat.
1: Fa més d'un any de l'esfondrament parcial d'un bloc de pisos del carrer Justícia, un succés que va obligar a desallotjar els veïns i reallotjar-los en molts casos en allotjaments d'emergència. Ara l'immoble, propietat de la immobiliària Danja Patrimonial, ha estat posat a la venda després que l'Ajuntament denegués la declaració de ruïna i obligués la propietat a rehabilitar-lo. El preu de venda, situat entre els 250.000 i els 300.000 per tot l'edifici, està per sota del valor de mercat. Davant d'aquesta situació, el grup de l'Alternativa d'Unitat Popular ha demanat al consistori que aprofiti l'oportunitat i adquireixi l'edifici per destinar-lo a habitatge públic, que considera una de les principals necessitats actuals de la ciutat. La formació considera que es tracta d'una operació viable, tant pel cost com pel potencial social que podria tenir. La UP també alerta del risc que l'immoble acabi en mans de fons d'inversió o grans propietaris, un fet que podria provocar un increment notable dels lloguers en una zona cèntrica de la ciutat. Marina Dolcet és la portaveu de la UP.
5: El que estamem, que és el que pensem que Rubí no es pot permetre, és que posi a la venda un bloc de pisos del centre de Rubí molt barat, que això acabi comprant un fons voltor o una gran banca, que faci una arbitració que és bastant barata en relació als seus ingressos, no, el que tenen com a patrimoni, i que aquells lloguers que estaven pagant les famílies a 500 euros passin a valdre entre 1.000 i 1.200 euros, que és fàcil que això al centre de Rubí, com a mínim, estiguin pagant. Llavors, abans que passi això, veiem viable, com ha fet altres ajuntaments, que l'Ajuntament adquireixi això. De fet, fem dues propostes, que és que l'Ajuntament directament ho compri i ho rehabiliti i passin a ser part de l'habitatge públic. Hi ha famílies que ja han estat allotjades en pisos d'emergència i, per tant, ja hi hauria pisos que quedarien alliberats per la borsa d'habitatge de públic de Rubí, que no passarien directament a les famílies que fins ara vivien allà. O sigui que ja guanyarien pisos per aquesta borsa.
1: Segons la formació, la compra per part de l'Ajuntament permetria ampliar el parc públic d'habitatge amb diversos pisos a un preu molt inferior al que actualment està assumint l'Ajuntament en altres adquisicions. A més, recorden que part de la despesa ja s'ha assumit amb el reallotjament de les famílies afectades durant aquests mesos. Des de la UP proposen dues vies, que l'Ajuntament compri i rehabiliti directament l'edifici, o si no és possible, que el cedeixi a una cooperativa d'habitatge perquè en gestioni la rehabilitació i l'ús com a habitatge públic durant dècades. A més, Dolcet explica en aquest sentit que presentaran una moció al ple de maig precisament sobre cooperatives d'habitatge.
5: Bueno, ho vam traslladar ja a l'anterior ple perquè és una qüestió del carrer Justícia que el govern ha portat amb molt secretisme i que nosaltres tota la interlocució que tenim tenim amb les veïnes directament afectades. Però també és veritat que aquest ple presentaré una moció sobre cooperatives d'habitatge que justament vol donar resposta a situacions com aquesta i altres que puguin venir, com per exemple solars municipals, no? Com tenim per exemple un acusat del Bòdum, no? Allà a l'estació, que són solars municipals que l'Ajuntament és molt lent a l'hora de licitar obres i que també es pot fer via cooperatives com estan fent molts municipis governats pel PSC. Llavors, també presentem aquesta moció. Amb això en concret, li vam fer arribar la proposta a l'últim ple, no tenim resposta, li hem fet arribar també la nota de premsa i no tenim resposta.
1: Mentrestant, la situació dels veïns afectats continua sent complicada. La majoria encara viuen en pensions o allotjaments provisionals, amb dificultats per refer la seva vida quotidiana i trobar un lloguer assequible a Rubí. Des de l'AUB denuncien que aquesta situació s'allarga des de fa més de 15 mesos i reclamen una solució estructural que permeti no només resoldre el cas, sinó també ampliar l'oferta d'habitatge públic a Rubí. Recordem que va ser el passat 10 de març de 2025 quan les famílies van ser desallotjades pel risc d'enfondrament després que caiguessin sostres i els bombers alertessin de la situació. Van començar llavors mesos d'emergència i un llarg període sense solucions estructurals que dura fins ara. L'estratègia inicial del propietari, un gran tenidor amb un patrimoni proper als 10 milions d'euros, passava per aconseguir que l'Ajuntament declarés l'edifici en ruïna. Si ho aconseguia, ella, la propietària, quedaria alliberada de rehabilitar i només hauria d'enderrocar, una despesa mínima. Però l'Ajuntament ha denegat l'expedient de ruïna i, per tant, la propietària està legalment obligada a fer les obres de rehabilitació per garantir l'estabilitat de l'edifici. Aquesta decisió, encertada des del punt de vista tècnic, ha empès la propietària a una altra jugada, posar el bloc a la venda per un preu molt per sota del valor real de mercat per tal de desentendre's del problema.
6: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Rubí és una de les grans ciutats espanyoles amb més pes de la indústria, però el segon sector continua sent una cosa majoritàriament d'homes. Entre tota la població activa de Rubí que es dedica a la indústria, hi ha el doble d'homes que de dones. De fet, només el 14% de les treballadores de la ciutat es dediquen al segon sector, una proporció que pràcticament es multiplica per dos en el cas dels homes. Són dades de l'última publicació del Cens de Població i Habitatges de l'Institut Nacional d'Estadística, corresponents a 2023 i que hem conegut avui. Segons aquestes dades, més del 35% dels llocs de treball de Rubí corresponen a la indústria. Tot i que hi ha municipis més petits amb més pes d'aquest sector, per exemple, a Martorell o a Llíria suposen la meitat de l'oferta, insistim, són llocs molt més petits. La situació de Rubí és força única per una gran ciutat de més de 80.000 habitants. Però tot i els avenços dels últims anys, la indústria continua ocupant majoritàriament homes. El Cens de Poblacions i Habitatges indica que dels més de 7.000 rubinencs que es dediquen a la indústria, només el 33%, una de cada tres, són dones. La proporció és encara més baixa a l'agricultura, un 20%, o a la construcció, un 13%. Per contra, les treballadores rubinenques són majoria al sector serveis, amb un 55% de les feines. En general, les treballadores de Rubí suposen el 47,6% del total de la població activa de la ciutat, una mica menys que els homes, i es dediquen en un 14% a la indústria. En el cas dels homes, la proporció volta al 26%, que és gairebé el doble. Les dades mostren també que la bretxa de gènere als diferents sectors també té un component d'edat. És més evident als serveis. Mentre que la diferència entre els joves de menys de 30 anys que hi ha al darrere dels taulells no és massa gran entre homes i dones, la diferència es fa més palesa segons avança l'edat. Aquest fenomen, per cert, no passa en la indústria, on les dones joves continuen sent la meitat de la població activa local del segon sector, si fa no fa, tal com passa amb la resta de franges d'edat. I per branques d'activitat, les dades més recents de l'Institut Nacional d'Estadística consoliden la feminització de moltes feines tradicionalment vinculades a les dones. És el cas de l'educació, el món sanitari, els serveis socials o la cura de la llar. Els homes, en canvi, més enllà de la indústria de la construcció, segueixen sent majoria a rams com el transport, la logística o la gestió.

Aquest any el projecte comptarà amb 5 famílies acollidores, 4 de les quals repetiran experiència. Tot i això, des de Rubí Solidari reconeixen que els agradaria créixer d'una manera progressiva. Tot plegat en una entrevista aquest matí al Rubí al Dia, que ja podeu recuperar al nostre web. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Rubí d'aquest dimecres 13 de maig. És pràcticament un quart de nou del vespre i la programació de l'emissora municipal continua amb els esports del Sisco. Lara García, no us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Benvingudes, benvinguts a totes i a tots a aquesta, l'emissora municipal, quant als esports locals que pertoquen en aquest horari de quarts de dues de la tarda. Repetició al vespre, un dimecres, el d'avui, en el qual hem d'escoltar i molt els protagonistes, perquè tenim, sobretot, dues qüestions a tractar en profunditat. D'una banda, la Unió Atlètica Rubí i el seu ascens de l'equip en competició, així com també d'altres presències a nivell estatal. Li cedirem els micròfons al nostre company, el Toni Bravo, que ha parlat amb l'Ernesto Alonso, el director esportiu de la Unió Atlètica Rubí, perquè ens parli de tot plegat, en un programa en el qual tindrem l'habitual informació pel que fa a l'esport adaptat. I comencem, diguem-ne, que amb una presentació en diferit. No sé si es pot dir així o no, però la qüestió és que a partir d'aquests moments comencem a escoltar el que ha estat la presentació del 3x3 de bàsquet de la ciutat de Rubí, que es durà a terme enguany el 14 de juny. Sobretot a destacar la promoció d'aquesta modalitat esportiva i el bon ambient que hi ha entre les tres entitats de la nostra ciutat que realitzen, doncs, aquest esport a Rubí, com és el bàsquet, Regina Carmeli, els Maristes i el CEP Sant Jordi. Són els temes que posem sobre la taula. Vinga, ens posem en marxa.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Va, vinga, que estem amb el Sergi Torreglosa del Regina Carmeli, amb l'Àlex Manzano dels Maristes i amb el Joan Grandes del CEP Sant Jordi. Bona tarda, per exemple, a tu primer, Sergi.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda, Àlex.
3: Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, Joan.
4: Bona tarda.
1: Va, que parlarem una mica dels equips, perquè entre altres coses s'han celebrat aquí al CEP Sant Jordi un ascens, però abans estem aquí per la presentació un any més d'aquest torneig 3x3 de bàsquet que uneix, a més, els tres clubs de bàsquet de la ciutat. Qui vol començar? Joan, tu, per exemple?
4: Jo mateix, si vols. Doncs sí, mira, ja estem en la quarta edició, ho comentàvem ara aquí en petit comitè. Jo crec que se li ha de donar molt de valor, perquè el primer any, doncs mira, l'excusa del centenari, que era el centenari del bàsquet, i semblava que era com un bolet que sortia allà, i això s'ha consolidat. I, bueno, aquest any, quan tenim un grup de WhatsApp, quan vaig posar què? Aquest any què? Tothom va contestar de seguida, i tant, per suposat. Llavors, això, bueno, doncs, venen ganes de fer-lo perquè de seguida tothom s'apunta. O sigui que molt bones notícies, crec que es faci, i se li ha de donar aquest valor de la continuïtat i de que tres clubs que tenen cadascú les seves maneres de fer i els seus problemes i el seu dia a dia, doncs engresquin en fer una cosa en comú, més que res per el bàsquet de la ciutat, perquè és el que ens mou per fer-lo.
1: Que maco, no?, que posés alguna cosa al grup i respongueu ràpid pensant en positiu amb aquesta proposta.
2: Sí, i tant. Jo crec que ho hem de fer cada any, crec que hem de continuar, crec que ho estem fent perquè a Rubí també hi ha molt de bàsquet, perquè volem que tothom pugui jugar i perquè sobretot tenim moltes ganes, tant el Joan com l'Àlex com jo, pues de que es pugui fer aquest 3x3 i que cada any pues seguim creixent, no? Que és el que deies tu, al cap i a la fi pues és això, que cada vegada ja vagi a més la cosa, pues és molt important.
1: Clar, és que Àlex, i tu que ets el més alt de tots, doncs deia que va créixer com un bolet, però és que s'ha convertit en la casa dels barrufets.
3: Sí, sí, jo recordo el dia que vaig parlar amb el Joan a Molins de Rei, bueno, vaig parlar amb el David Mendes, que està a la Cúria de Maristes, i vaig parlar amb el Joan per intentar engrescar-nos tots una mica i poder créixer. A partir d'aquí jo estava a part, van créixer tots i ara que estem aquí, pues, res, a intentar pujar més encara, segur que tenim.
1: Tu

0: ets el primer que en aquesta ocasió que estàs amb l'entrevista, la presentació la primera vegada i se repeteixen. Quines sensacions tens ara que tu ets el responsable, els maristes?
1: Molt bones, la veritat. Tots els pares i nens estan superencantats amb la idea. Hem crescut amb la gent que ha parlat d'aquí del Club del Sant Jordi també, amb el Sergi aquests dies parlant, tres quarts de l'un mateix, o sigui, cap endavant, ja seguir sumant.
0: Qui m'explica com anirà tot plegat? Per exemple, tu?
2: Doncs mira, serà el diumenge 14 de juny, que és el dia una mica que ja hem mantingut. Al matí ho concentrarem en maristes, tota la cistella petita. Allà ens va molt bé perquè podem jugar tres pistes a la vegada. Venen entrenadors de maristes, de Regina i de Sant Jordi i fan una mica de responsables de pista perquè els petits sempre se'ls ha de tutelar una miqueta més. I allà farem tota la cistella petita i a la tarda sempre ens dividim doncs, en funció dels equips que surten i tal, en una primera franja a Marista, Regina, Sant Jordi i després tornem a concentrar les finals a Maristes perquè sempre les de sèniors doncs, la fem així una a la vegada en una única cistella amb la gent al voltant i és un format que ja ens ha funcionat els últims 3 anys i ho tornarem a repetir, ho hem estat comentant i aquesta era l'estructura, l'escaleta una mica de tot plegat.
0: Amb el punt i final que es fa als maristes, Àlex, espectacular, perquè és que allà l'ambient que hi ha durant la tarda és tan maco, vosaltres que teniu l'oportunitat d'una pista tan gran, ajuda això.
1: Sí, no, vivim molt d'això també, les famílies s'animen molt, tothom acaba venint al club a veure les finals i l'ambient és espectacular. L'any passat, que és el primer any que vaig poder anar a les finals, va ser espectacular amb tothom, la veritat.
0: I Sergi, des del Regina Carmeli, no? Doncs col·laborant, veient aquest bon ambient que hi ha, havíem baixat una mica la participació en l'última edició, però això no és negatiu ni molt menys, perquè ja la xifra superant els 300 participants és espectacular.
3: Sí, no, i tant. I jo estic segur que aquest any creixerem una miqueta més, jo estic segur, ho parlàvem abans amb ells dos, i bueno, penso que al cap i a la fi, quan es fa bé la feina i a més estem motivats els tres clubs a poder participar i a que la gent pues faci d'aquell dia un dia de bàsquet a Rubí, pues jo crec que és una motivació extra per tots.
0: Doncs ara faré dues preguntes que són com una ronda perquè vull que me la respongueu als tres. Aquesta promoció del bàsquet la noteu després en el club? És a dir, aquest ambient tan maco que hi ha després pot revertir en arribada d'algú a l'entitat?
2: Jo crec que estem patint, estem convivint amb un boom d'alguns esports com el futbol femení que ens estan fent posar-nos les piles, mirar de captar més nens. Nosaltres, per exemple, doncs, bueno, ahir vas veure l'ascens del sènior femení, l'entrenador del sènior femení és el responsable de l'escola, o sigui, hem posat el millor que tenim a rebre els nens perquè la realitat és que cada vegada hi ha més oferta, cada vegada hi ha més coses i hem de ser bons, hem d'oferir un bon producte i una molt bona experiència per als nens perquè això no disminueixi, perquè la realitat és que l'oferta és molta.
0: És promocionar, no?
1: És promocionar. Nosaltres, per sort, igual que el Regina, tenim l'escola darrere i estem intentant promocionar des de dins de l'escola molt. Ja no només el bàsquet, sinó les altres seccions del club, però la idea és potenciar des de dins de l'escola i poder créixer i que la gent de Rubí ens coneixi.
0: Des del Regina?
3: Sí, nosaltres igual, també cada any doncs, és normal, hi ha una generació nova i això, clar, en l'escoleta i tot això ho notem perquè, clar, els nanos van apuntant, clar, amb 4, 5, 6, 7 anyets doncs, ja comencen a tocar una pilota de bàsquet, ja comencen a votar amb les cistelletes petites, ja comencen a competir una miqueta amb alguna trobada i amb la qual cosa, doncs, al cap i a la fi, és el que diem en aquest torneig també a vegades els amics d'aquestes categories pre-mini, mini, pre-infantil, infantil, pues a lo millor s'apunten amb el seu amic de la classe, que encara a lo millor pues no fa esport, i és la manera que tu deies a la pregunta, potser, no? Hi ha alguna persona que pugui ser que s'apunti? Home, i tant que sí, ho notem, i si fem aquestes coses, pues segurament ho notarem cada vegada més, perquè tothom veia Rubí, que aquí n'hi ha tres clubs, i que els tres també podem captar gent sense cap problemes.
0: I després la vessant més maca, que deixaré primer que sigui l'Àlex, perquè és qui s'estrena en aquesta presentació, que és aquesta munió que hi ha entre unes entitats que, a més, tu que ets un home de bàsquet de tota la vida, doncs també suposo que per tu és especial, no? El bon ambient, el bon rotllo que teniu entre vosaltres és tan maco.
1: Sí, la veritat que sí. Sí, em vaig criar amb el Sergi amb el bàsquet des de petits, ells estava a Regina, jo estava aquí al Sant Jordi, el Joan el vaig conèixer fa poc, però al final la relació de clubs volem que sigui el millor possible per tot el poble. O sigui, no és una cosa ni més ni menys, sinó de créixer junts i poder arribar tots junts.
3: Totalment. Aquesta és el mateix que ha dit l'Àlex. Jo amb el Joan tinc bona relació, ja fa uns anys que els coneixem, ja, jo ja porto ja tres al Regina, també, amb el primer que vaig estar amb el David Navarro. I ara estic amb el meu company Jordi Bern, jo crec que tenim molt bona relació. Altres anys sí que ha sigut diferent, però ara estem treballant, sobretot per aquestes coses, no per només el 3x3, sinó pues, per també treballar per altres projectes que puguin sortir en un futur, perquè ja té la filo que interessa, sobretot que el bàsquet a Rubí es mogui, això és molt important.
0: És maco, veure això.
2: Sí, a mi em fa molta il·lusió, jo, bueno, han hagut èpoques de tot, com quan jo vaig entrar aquí al Sant Jordi, doncs semblava com molt difícil, perquè sempre hi havia com famílies, com històries, i com... I al final és superfàcil, perquè des de la primera edició va ser molt senzill, amb els dos Davids que eren en aquell moment que estaven, però és que després ha sigut supersenzill, perquè tenim moltes més coses en comú que no en desacord. O sigui, fem el mateix, en el mateix lloc i amb les mateixes ganes. Per tant, ha de ser fàcil. Hauria de ser fàcil en tots els esports.
0: Doncs vinga, va, som-hi amb l'última. Amb el CEP Sant Jordi tenim més constància informativa per la classificació dels equips. Feu-me una pinzellada, en parlarem, en aquest estiu, tant amb el Sergi com amb tu, Àlex, però feu-me una pinzellada, com van les coses, hores d'ara, al Regina Carmeli?
3: Mira, anem molt bé el que t'explicava, pues, bueno, el tema de nanos petits, pues, hem crescut amb nanos de l'any passat, amb els que n'hi ha ara, del tema escoleta, escobol, i ja premini i mini, que ara tenim, ja comencem a tindre també bastants nanos. A partir d'aquí, pues, amb els altres equips, la veritat que han sigut una temporada molt bona, amb gairebé tots, sempre hi ha algun, pues, bueno, que és normal que costi una miqueta més, però en general tots els equips han treballat bé, han tingut constància, que això al cap i a la fi, ja ho saben ells dos també, que és l'important d'una temporada, que no és només jugar quatre partits bons i després ja està, sinó treballar en els entrenos i treballar per millorar. L'any passat vam aconseguir guanyar diverses lligues, vam pujar de nivell. Sí que és veritat que ens ha costat una miqueta més, lògicament, quan puges, pues, clar, no és tan senzill, però bueno, jo crec que l'esforç que han posat els nanos i sobretot, jo crec que també ho compartiran ells dos amb mi, veure el grup, com surten de festa, com parlen entre ells, que volen quedar tota l'estona junts, pues jo crec que això, al cap i a la fi, és el més important per mi en el Regina, sempre ho he mirat així, jo crec que per això la meva temporada ha sigut excel·lent.
0: I com ho portes, Àlex, tu, que... és qui porta menys temps.
1: Doncs la veritat que molt bé. Va ser una mica, a l'inici, una mica difícil per les famílies, però molt millor. L'any que ve, si tot va bé, tenim una línia per categoria, des de premini a cadet en masculí i femení. Tota la feina que hem fet aquest any des de l'escola i des de fora de l'escola. Hem implementat unes tecnificacions per tots els jugadors del club, tots els dilluns, tots els jugadors passen per aquí, estem allà treballant, al sol, però estem treballant, i res, seguir creixent i intentar engrescar més gent.
0: Doncs funcionen bé, també vosaltres, el CEP Sant Jordi, va tirant a més amb aquests primers equips que esteu en un moment clau de la temporada.
2: Sí, bueno, jo quan vam parlar a principi de temporada, sobretot vaig insistir en el rècord d'equips que teníem, en 26 equips, però després sempre al final, en el que cada cap de setmana ens hi posem, és amb els sèniors, no? I hem arribat a l'última jornada, doncs mira, el femení, amb un merescudíssim primer lloc i un ascens, podem anar a l'últim partit a disfrutar-ho, i amb el Copa amb un match ball, però que guanyant de un, doncs ens salvem, que ens hagués agradat no patir, però també ho haguéssim signat, i amb el sènior B, doncs també amb la possibilitat de quedar segons i probablement poder tornar a segona catalana. O sigui que molt contents, jo crec que s'ha treballat molt, s'ha patit molt. La realitat és que quan arribes ja a aquests nivells, doncs és també un punt de que la gent s'esforça doncs, molt, però també ho passa malament, i crec que aquest grup doncs, es mereixeria molt el mantenir-se. Faig aquí una mica de cunya, com vull hablar de mi libro, aquest diumenge, 11:45, jugo contra l'Almeda, i si guanyem, doncs estem salvats, continuem seguint un any més de Copa, i si no guanyem, a mantenir l'equip i a fer el que vam dir moltes vegades, no? Amb la gent de la casa arribar el més amunt que puguem.
0: Gràcies.
2: Si podem arribar a Copa, doncs a Copa, i si no, doncs estarem a primera i estarem superbé.
0: Anava a dir, gràcies i a gaudir del 3x3.
2: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: A vosaltres.
3: Gràcies, Cisco.
4: Tota aquesta informació, així com aquesta presentació, la podeu trobar ja a la nostra pàgina web.
5: www.radiorubí.fm.
6: Tota la informació dels equips rubinencs.
5: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
6: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
5: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
6: Tot l'esport rubinenc a
5: radiorubí.fm.
4: I abans de parlar i molt d'atletisme, anem a fer una pinzellada de l'esport per a persones amb diversitat funcional de la nostra ciutat, Toni Bravo Rodríguez.
7: Abans, Cisco, deixa'm que parli de l'esportiu Rubí femení, que ja és a la final de la Copa Catalunya. Les rubininques van superar aquest dimarts el Penya Esplugues per 3-2 i ara només queda esperar rival, que sortirà del Mataró Les Corts, que es juga aquest dijous. Una altra cosa, pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi ha guanyat la segona edició dels Premis Endesa Basket Girls amb el projecte Continuar Jugant. L'iniciativa, dotada amb 10.000 euros, doncs permetrà crear un departament de salut mental per prevenir l'abandonament del bàsquet femení en adolescents. El club habilitarà una zona zero d'acompanyament emocional, oferirà tallers psicoeducatius i el premi reconeix aquesta tasca del CEP Sant Jordi entre més de 100 candidatures. I un apunt més. En clau de ciclisme, males notícies per la BTT Volta Rubí, que la prova, prevista pel 14 de juny, ha quedat suspesa. Les restriccions per la pesta porcina, la incertesa sobre possibles ampliacions de les mesures han fet impossible garantir la cursa amb seguretat i la qualitat necessàries. L'organització lamenta la decisió, un any especialment complicat, que ja s'han cancel·lat, recordem, tres activitats del calendari. I ara sí, ara podem parlar de futbol adaptat. El Can Mirva no va donar opció al verd i blanc a Mataró, es va imposar per un contundent 1-6 en un partit sense gaire història. Tercera divisió de la Wilic 7, el Can Mirva va superar la Unió Esportiva Mollet 3-5 en un partit més igualat del que indica el marcador. El duel va destacar per l'ambient de germanor i la intensitat competitiva. L'equip continua en línia ascendent. I a primera divisió, el Can Mir B va aconseguir un empat valuós 0-0 al camp del Paret, segon classificat. Els rubinencs només necessitaven un punt per assegurar matemàticament la quarta posició i amb ella l'accés a la Final Four pel títol de la Lliga. L'empat doncs certifica aquest èxit esportiu de gran mèrit. I pel que fa al bàsquet adaptat, el Club Esportiu Horitzó va completar una jornada excel·lent al Mundet. Nova cita de les lligues catalanes per a discapacitats intel·lectuals. A primera divisió, l'Horitzó A va superar en contundència les Panteres Negres, 62-9. Van dominar amb un sol partit pendent. L'equip encara té opcions reals de finalitzar entre els dos primers classificats. I a cinquena divisió, l'Horitzó B va derrotar els Lluïsos de Gràcia D per 30-10. El conjunt doncs va anar ampliant els avantatges, la defensa va ser determinant i amb aquest triomf i dos partits per disputar, l'Horitzó B continua líder del seu grup.
8: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
4: I no deixem d'escoltar el nostre company Toni, tot i que ara, amb la presència de l'Ernesto Alonso al seu costat i el protagonisme per a la Unió Atlètica Rubí.
7: Som amb Ernesto Alonso, el director esportiu de la UAR. Bon dia, Ernesto.
9: Buenos días a todos.
7: Que heu ascendit. Explica'm en què consisteix, sobretot pensant, Ernesto, en què vosaltres sou experts en atletisme, els que no coneixem bé aquest tema, explica'm bé aquest ascens de, com a club de la UAR.
9: Pues mira, es un ascenso histórico. Nunca en nuestra entidad había subido de categoría. Estamos en el grupo D. El grupo D, a nivel absoluto, grupo D significa, si nos asemejamos en el fútbol, que estaríamos en la cuarta división catalana y hemos conseguido un hito histórico porque hemos subido a la tercera división. Eso significa estar entre los 24 mejores clubes de Cataluña y nos llena de orgullo, satisfacción este ascenso. Es algo histórico, la entidad está súper contenta y hemos conseguido que el núcleo duro de la entidad, la junta, los chicos de la escuela, los atletas, hayan tenido una recompensa al duro trabajo de este año.
7: Per tant, pugeu al grup C, això seria tercera divisió?
9: Correcte, el grup C és tercera divisió.
7: I tu has dit que esteu entre els 24 millors clubs de Catalunya. Això suposa que una injecció econòmica o què?
9: No, a nivell de l'atletisme no hi ha cap mena de recompensa econòmica per pujar de divisió. És un esport una miqueta amateur, encara, però bueno, és un recolzament. Amb aquesta fita pues, aconseguirem més nens que vinguin a l'escola i sobretot molta il·lusió al club.
7: Si pugeu de categoria, els rivals seran més complicats o no?
9: Pues molt més complicats, tindrem que fer un altre esforç i ja ens hem marcat l'objectiu la propera temporada d'intentar mantenir la categoria i de que aquesta tercera divisió sigui la nostra.
7: Clar, vosaltres arribeu a tercera i veniu de... Bueno, arribeu al grup C, parlem bé. Veniu del grup D. Llavors, Quins són els plantejaments o les inversions o com s'intenta mantenir la categoria davant de rivals que actualment són superiors a vosaltres?
9: Pues sí, serà complicat. Primer intentarem de tot que les nostres 4-5 estrelles no marxin del club perquè tindran ofertes econòmiques, i això serà un punt molt important. La nostra manera d'intentar convèncer els atletes que es quedin seria pues, oferir la família atlètica, que estiguin bé al club, els entrenadors, i que es sentin molt integrants en la Unió Atlètica Rubí. Si ho estimen i se senten a gust, pues no caminaran del club per una quantitat econòmica no molt important. Però sempre ha sigut així la història del Rubí. Els nostres grans atletes pues, marxen a entitats més forts i les paguen pues, uns diners. I el nostre treball és a nivell d'escola. Pues, tenim que seguir formant atletes joves que omplin les proves que ens manquen en la Lliga Absoluta. Nosaltres som cantera i si seguim treballant la cantera és en aquesta és la nostra fita i el nostre objectiu. Fer cantera perquè sempre el Rubí tingui un equip potent a la Divisió d'Honor.
7: Mm. Per tant, a nivell de club, a nivell absolut, heu aconseguit aquest ascens, aquesta promoció, aquest grup C. Quan es fan aquestes competicions? Quants dies duren? Com són?
9: Mira, a nivell d'atletisme són dues jornades.
7: Dues jornades l'any?
9: Només dues jornades l'any. Juguem tot en dues jornades i es fan totes les proves. Totes les proves, tant en l'equip masculí com en l'equip femení.
7: Que aquestes proves són?
9: Pues hi ha 20 proves masculines i 20 proves femenines. I de totes les especialitats.
7: Totes?
9: Totes. Tenim pues, 4 o 5 proves de velocitat, 100, 200, 400. Tenim proves de mig fons, com 800, 1.500, 3.000. Tenim proves de marxa, tenim llançaments, pes, disc, martell, javelina. Tenim salt de llargada, d'alçada, de perxa i triple salt. Tenim tanques baixes, tanques llargues, tenim obstacles. I això tant en homes com en dones. Després tenim els relleus, que és 4%, 4x4, i també el 4% mixt, dues noies, dues nois, i 4x400 mixt, dos nois, dos nois.
7: Però si tot això són dos dies, quantes persones necessiteu per fer les proves? Perquè, clar, com un vagi a repetir a tanques, carrera de velocitat i llançament de, no sé, de martell, bueno, això encara perquè seria braços, però clar, si te toca...
9: Per normativa només deixen fer una prova i un relleu per atleta. Necessitem un volum de gent d'unes 20-25 persones per jornada per competir, com a mínim. L'ideal serien 30 persones per competició.
7: Llavors, clar, hi haurà proves, potser, en què no hi tingueu representant.
9: Habitualment és molt complicat omplir tota la graella de proves. Aquest és el nostre objectiu. Si aconsegueixes omplir el màxim de proves i fas només dues o tres proves sense cobrir, doncs tens moltes possibilitats de pujar de categoria. Mm. Habitualment, altres anys doncs deixàvem 5 o 6 proves i això ens lastrava molt a l'hora de sumar punts. Aquest any hem engrescat a molta gent i hem poder omplir quasi totes les proves, menys la marxa, són dos noies per prova, que no va poder sortir, tota la demà vam omplir la graella.
7: On es va celebrar aquests dos dies?
9: Mira, la primera jornada van desplaçar a Mataró, que va ser una jornada molt interessant, on van quedar segons, ens va guanyar el Sant Just, ens van quedar segons, i com pujaven dos equips a la tercera divisió, doncs ens van engrescar encara més i vam preparar uns dies en tota la nostra força del planter, objectiu únic pujar de categoria, ficar el Rubí a la tercera divisió, els pares, l'escola, els nens estaven molt il·lusionats, van empènyer la junta i els entrenadors a formar el millor equip i la segona jornada ens van desplaçar aquí al costat, a Castellar, amb les màximes expectatives per pujar, ho teníem tot preparat per fer una gran festa i va una fita perquè van arrossegar més de 80 fans a les pistes de Castellar, eren l'entitat amb més suport a la graderia i ho teníem tot preparat per pujar de categoria. Van haver algun tipus d'accident, però ho vam superar.
7: Bueno, o sigui, molt bé, no? El públic a la graderia, una 80ena de persones.
9: Pues impressionant, de veritat.
7: Jo
9: porto molts anys i mai he vist tanta gent a la graderia, il·lusionats, que van empènyer, van cridar i ens van emportar en volandes per a aquest accident.
7: Estaves parlant de esportistes doncs, que són molt bons en el que fan i crec que teniu un que es diu Javi Delgado, que és internacional en balles i que està en tanca.
9: Mira, Javi Delgado és...
7: Que ha estat al CAR.
9: Sí, és un alma mater, és un atleta que ja està mig retirat, va ser internacional en quatre tanques, en les millors d'Espanya, amb la mentalitat de competir al màxim, i entrena a Rubí per mantenir, i sempre que ve a la Lliga ell es paga la seva llicència, es paga el seu seguro, i ens acompanya, i ens dona una energia a la resta del grup, i molt important, que tenim que guanyar, que tenim que donar-ho tot, que som un equip. Això que ha viscut el Car tants dies, que ho té dintre seu, ho transmet a les joves generacions del Rubí i als atletes. I van passar, us ho explico ràpidament, és la nostra figura, i teníem clar que guanyaria el 4 tanques, el 4x4, i a la cinquena tanca es va trencar l'isquio, i es va donar una bufetada i va fer un 0 a aquesta prova, però es va aixecar i es va començar a animar, que això no és res, que som moltes persones, hi ha moltes proves, i que entre tots pujarem, i gràcies a això pues van pujar, perquè influjava la gent en molta energia, i després van competir al 200%.
7: Hosti, que bé. Crec que també teniu tres atletes que estan participant amb el Cornellà. Potser?
9: Correcte.
7: Explica'm això.
9: Pues mira, a les divisions d'honor d'Espanya, a la
7: màxima divisió.
9: A la màxima divisió, nosaltres som filials aquest any del Cornellà. Això implica que el Cornellà pot agafar uns atletes del seu filial per omplir el seu equip, absolut, perquè és molt complicat tindre proves en totes les... atletes en totes les proves. I tenim la sort que tenim tres o quatre atletes d'alt nivell, que competeixen en individual als campionats d'Espanya, com és el Lian Martínez i el Ferran Soler, que fan senyor 200, l'Alba Rodríguez, que també fa senyor 200, inclús ara ja està despuntant una miqueta l'Àlex Valls, que fa obstacles, i el Cornellà, de seguida, que són les lligues nacionals, em truca, no escolta, aquests nens que tens tants bons, volen que competeixen amb nosaltres, i bé, ja van competir la primera jornada, que van desplaçar-se a València.
7: Competeixen sota samarreta del Cornellà.
9: Sota samarreta del Cornellà, i van desplaçar-se a València, a disputar el Fran i el Lian als 100 metres, i aquest cap de setmana faran la segona jornada, que juguen, intentant mantenir la categoria, a casa Cornellà, i segurament competirà el 100 metres el Lian, el 200 el Ferran i l'Àlex Valls als obstacles. Això dona és un punt molt a favor de la nostra escola, del nostre treball, que traiem gent molt bona, que progressa i pot anar a competir a grans campionats.
7: Gent que progressa, parlaves de gent bona, de feina, que també al darrere està la Junta, que hi ha nova Junta, i heu tingut ara nou president, no? Jairo Lorenzo?
9: Correcte. La mateixa... va plegar el nostre president.
7: Bueno, llavors, dintre la mateixa, no?
9: Sí, dintre la mateixa es va ficar l'alma mater de l'entitat, que és Jairo Lorenzo. Jairo Lorenzo porta el Rubí tota la vida, ha sigut atleta, monitor, entrenador, ara és president, i es passa la vida a la pista. Fa mil coses, ha fet una nova equipació que vam lluir el mateix dia del campionat, està atent a la Junta, ha fet una app perquè sigui tot més dinàmic, i és el responsable del sector de velocitat, que és un sector que funciona molt bé. També vull destacar a nivell esportiu que tenim tècnics molt bons. A nivell de llançaments tenim el Joan Segarra, que és un especialista en llançaments molt bo, i un alma mater del fons, com és el Toni Navas, que porta un miler d'anys a l'entitat, que porta el fons.
7: Hi ha eleccions aquest any. Digue'm ràpidament també, no sé quan seran les eleccions, no sé si serà per confirmar també el Jairo, i quin és l'objectiu, que és el que es proposa aquesta Junta?
9: Bé, jo vull dir que l'elecció serà al final, abans de començar l'estiu, suposo que serà pel mes de maig o juny.
7: I bueno, mes de maig, estem ja.
9: Al final de maig o juny serà abans de que comenci l'estiu. Home, jo crec que la nova Junta, la Junta actual, voldrà presentar-se, perquè ho estem fent bé, la gent està contenta, però estem oberts a que es presentin altres socis que vulguin tirar el club cap endavant, sense problemes. I l'objectiu és continuar el que estem fent. Tenim que començar a potenciar més l'escola, que és el nostre objectiu, la escola, i lluitar perquè tindre un equip potent a nivell absolut, perquè els nens volen un referent, i quan veuen els seus monitors, que són atletes o atletes que destaquen, pues aquesta és la fita.
7: Moltíssimes gràcies a Ernesto Alonso, el director esportiu de la UAR.
9: Vull dir una coseta.
7: Digues.
9: Perquè, per aconseguir aquest accent, és molt important les segones unitats. perquè habitualment sempre anaven les primeres unitats i mai pujaven, però aquest any les segones unitats, aquests atletes que no destacen tant, han donat els sobres a tope, han fet proves, jo no sé fer tanques, però per l'equip fas les tanques, jo no sé la perxa, doncs fas les perxes, i aquesta unió de la segona unitat ha fet que pugem de categoria.
10: La unió que dona la força.
9: Sí, per això us diem Unió Atlètica Rubí, perquè som una família, som una unió.
10: La Unió Atlètica amb Força de Rubí. Moltíssimes gràcies.
9: A vostès, gràcies.
0: Moltes gràcies al Toni Bravo Rodríguez, també a l'Ernesto Alonso. Rebeu una salutació del nostre company, així com també d'un servidor. Sisco Lara García, tota la informació a la nostra web. Repetició al vespre, en definitiva, els esports rubinencs a l'emissora municipal. Que vagi bé el dimecres.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
1: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.
2: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
6: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
7: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
8: Para flamenco, flamenco, melismas, acordes y zapateo. Súbete a las ondas de Más Compás y disfruta de lo nuestro con un uno, con dos soles.

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
3: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
4: La Lliga Elite baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
3: A Reu de Camp. Tots fem esport.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
5: Desbocats. No s'incomoda el silencio.

0: És la una de la matinada.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Molt bon dia. Després de la informació general de la xarxa, encetem la programació en directe de Ràdio Rubí. Et posem al dia de les notícies més pròximes i dels esdeveniments de casa nostra. Avui el Rubí al dia parlarà de seguretat, de política, de solidaritat i de cultura. Per començar parlarem de la proposta de l'Alternativa d'Unitat Popular de la UP que demana a l'Ajuntament de Rubí que compri l'edifici del carrer Justícia que porta un any desallotjat per perill d'esfondrament. Diuen, des de la UP, que l'empresa vol especular amb el sòl i demanen que el consistori compri l'edifici i el destini a habitatge social. En parlem amb la portaveu de la UP, amb la Marina Dolcet, en uns minuts. També tenim avui secció de seguretat. Ens acompanyaran els portaveus de la policia local amb els que parlarem de l'ordenança de civisme i bon veïnatge. A partir de les 10, el Toni Bravo pren el relleu i posa a debat els temes d'actualitat de la ciutat a la tertúlia. Avui amb el Vicent Rabadán, la Montse Clemente i la Marta Casas parlaran de la vaga de mestres d'ahir i també de diversos actes solidaris projectats a la ciutat i que estan relacionats amb una malaltia que d'alguna manera ens afecta a tots perquè tothom ha pogut viure o en primera persona o a través d'un familiar el càncer. Això serà, com diguem, a les 10. I a partir de les 11 parlem amb la Júlia López de Rubí Solidari sobre Vacances en Pau, un projecte que porta nens i nenes saharauis a la nostra ciutat durant els mesos d'estiu i que ja s'està preparant. I acabarem amb la secció dels castellers i els geganters que ens parlaran de l'agenda d'aquest mes de maig, entre d'altres coses, amb la vista posada als xatos.
0: Rubí al dia.

0: Passem les notícies de la nostra ciutat amb la Patri Díaz. Bon dia, Patri.
1: Molt bon dia. Doncs comencem amb les pluges, no?, d'ahir a la tarda.
0: Déu-n'hi-do, la pluja, la calamarsada que va haver a Rubí, pràcticament a tot el Vallès. Tampoc és que definitivament plogués tant, perquè em sembla que va deixar 50 mil·límetres segons les estacions meteorològiques de la ciutat, però ho va fer durant una estona amb tanta intensitat i la riera baixava tan plena que espantava.
1: Doncs sí, el que més es va acumular va ser entre les 5 i les 6 de la tarda, que és quan més va ploure. Segurament ningú no es va deixar veure com estava pedregant i quina quantitat de pluja estava caient entre les 5 i les 6 de la tarda. I què vam fer nosaltres? Doncs parlar amb el nostre meteoròleg de referència, el rubinenc Lluís Mi Pérez. L'escolteu cada dia als informatius, a les 2 i a les 8 del vespre, a la xarxa també, perquè és el meteoròleg, com diem, de referència de la xarxa, i de nosaltres també, perquè és rubinenc. I ahir ens explicava moltes coses sobre les pluges, entre d'altres, que aquesta pluja tan intensa pot ser molt curta, perquè dèiem, no?, una hora, però pot ser molt intensa i fins i tot provocar alguna cosa dolenta, evidentment.
2: Que hem tingut el que es diu el pas d'un solc. Què és un solc? Doncs és una zona d'aire més fred que es mou aproximadament entre els 4, 6, 7 quilòmetres d'altura, per tant es mou bastant amunt, es mou l'atmosfera, i aquest aire fred en contrast amb l'aire calent que hem tingut a la superfície, perquè per exemple avui a Rubí hem arribat als 24 graus de màxima, doncs la gran diferència en pocs quilòmetres el que fa és literalment fer esclatar els núvols, es forma de seguida i acaben descarregant tempestes que són molt aparatoses, que poden portar calamarsa, com les que de fet han descarregat a la ciutat, però que duren poca estona.
1: Duren poca estona, però acaben provocant alguna que altra incidència. Sí que és veritat que ahir a la tarda no va ser de les tardes més complicades pel que fa a les incidències. Hem viscut altres episodis aquí a la ciutat amb moltes més incidències, però sí que, per exemple, una dotació dels bombers es va desplaçar fins al passeig Francesc Macià, al barri del centre, on hi havia un arbre, doncs, que es va veure afectat per aquesta tempesta, i una de les seves branques queia sobre el que és el cablejat elèctric i l'arbre, doncs, va quedar en risc de caure, que és una de les conseqüències normalment d'aquest tipus de tempesta. També durant la tarda la policia local va atendre diversos avisos sobre un grapat de tapes de clavegueram aixecades, també un clàssic, i una tanca que va caure a la via pública. I com sempre, ho deies tu una miqueta al principi, Belén, que Rubí viu un episodi de pluja intensa, doncs l'aigua torna a baixar fortament per la riera. Sí, veu estar atents a les nostres xarxes socials, vam publicar algun vídeo on es veia perfectament com baixava aquesta aigua per la riera, però potser us heu adonat que aquesta vegada l'aigua baixava una miqueta més clara que en altres ocasions i que el cabal, doncs, era tan marronós, amb tanta quantitat de fang, que estem acostumats una miqueta a veure quan baixa aquesta quantitat d'aigua per la riera. De fet, el Lluís Mi Pérez ens explicava el perquè d'això.
2: Quan plouen moltes ganes a la capçalera de la riera de Rubí, que no deixa de ser al cap i a la fi, doncs, la riera del Palau o la riera de les Arenes, que ja estaria cap a Matadepera, això s'acaba traduint en un color més vermellós també del riu, en una color xocolata. Què passa? Que quan la pluja és més intensa, una mica més avall, com ha estat el cas, més des de les Fonts i Rubí cap avall, doncs el terreny que tenim a casa nostra, també, tot i això, per alguna cosa es diu Rubí, la nostra ciutat, però els colors del terra ja no són tan vermells, són una miqueta més grisos. I aquests grisos es tradueixen en una sensació d'un riu una mica més net, per bé que, lògicament, ha baixat i està baixant a hores d'ara encara molt de sediment.
1: Doncs un altre dels clàssics, si em permeteu.
0: És un savi, sí, sí, sí. Lluís, és un savi. Aprenem cada dia
1: i és un crac, si em permets afegir, és un crac. Com deia, un altre dels clàssics quan hi ha pluges d'aquestes característiques és suspendre activitats, perquè per prevenció normalment s'acostuma a suspendre. És el que passava ahir a la tarda, ja s'havien de fer l'entrega de premis d'aquesta sisena edició del concurs de relats Veus de Dona, s'hauria d'haver fet a les 7 de la tarda a l'auditori del Rubí Forma, però per evitar perills innecessaris, perquè això es pot fer un altre dia, doncs es va suspendre. Segurament ens informaran des del club quin dia faran aquest lliurament de premis.
0: Això passava ahir a la tarda, i a la tarda dèiem, vam veure un ensurt amb tot el tema de la calamarsada, però és que a primera hora del matí, aquí a la rotonda de l'Escardívol, s'ha produït un accident força aparatós, i al final sembla que ha quedat també en un ensurt. Més fort per la conductora, lògicament.
1: Sí, la conductora, lògicament, s'ha espantat moltíssim perquè el seu cotxe ha bolcat. De fet, si teniu en ment la rotonda de l'Escardívol, hi ha un moment que pots girar cap al carrer Gimnàs, doncs justament ha sigut en aquest tros, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, de la rotonda. Segurament potser corria una miqueta massa i al fer el revolt, doncs ha bolcat, és un tot terreny, un Nissan Terrano. La conductora, segons ha explicat el nostre company, el Toni Bravo, que és qui ha presenciat tot el que estava passant allà, ha sortit del cotxe amb el seu, o sigui, caminant, vull dir que ha sortit sense cap mena de ferida així greu a la vista, l'han atès ràpidament a ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Això ha passat cap a les 6 del matí aproximadament i quatre dotacions dels bombers s'hi han acostat, han posat, diguéssim, perquè tothom entengui, el cotxe bé, perquè estava bolcat, i tres vehicles de la policia local i també dues ambulàncies del SEM que doncs, han atès aquesta dona que, segons ha observat el Toni Bravo, doncs, caminava i tal. Que passa que normalment per protocol el que es fa és revisar que la dona estigui bé. El que estava era molt espantada, perquè imagina't anar conduint, bueno, sí, i que et giri i que se't volqui el cotxe.
0: Ho sé, m'ha passat.
1: Per això t'ho deia.
0: M'ha passat i és cert que surts superespantat i amb tota l'adrenalina i sembla mentida, bueno, no sembla mentida perquè afortunadament els cotxes cada cop són més segurs, pots tenir un accident aparentment molt greu, però sortir il·lès. Per sort tenim els airbags i totes les mesures de seguretat. Però com sempre passa en aquestes qüestions, les imatges són molt espectaculars perquè a més és de matinada, és gairebé fosc i doncs això espanta sobretot també per la quantitat de dotacions de bombers i ambulàncies que es veuen. Però de nou, ha quedat només en un ensurt. Són les 9:10, continuem.

0: Ara fem la vista enrere. Fa més d'un any que es va haver de desallotjar un bloc de pisos del carrer Justícia, segur que tothom ho té en ment, després d'un esfondrament parcial. Alguns veïns van ser reallotjats en hotels. Ara, l'empresa propietària d'Anja Patrimonial ha posat a la venda l'immoble després que l'Ajuntament li denegués l'expedient de ruïna i, per tant, l'obligués a rehabilitar el bloc de pisos. I tenim alguna novetat, oi, Patri?
1: Doncs sí, perquè l'Alternativa d'Unitat Popular ha fet un comunicat en el que demana l'Ajuntament de Rubí que compri aquest bloc a l'Ajuntament de Rubí, que compri el bloc del carrer Justícia. Van fer publicar aquesta idea la setmana passada en un cicle sobre habitatge que la formació política va fer al CRAC, descomptant els 15 mesos d'hotel i que es destini a habitatge públic. Això és el que volen demanar des de la UP, que es compri el bloc que dèiem del carrer Justícia i que es destini a habitatge públic, que és el que més es necessita. De fet, és un dels debats que hi ha sobre la taula, el tema de l'habitatge públic. L'altre dia escoltàvem, per exemple, el regidor d'habitatge, el Jordi Arnaiz, parlant precisament de la importància d'aquest tipus d'habitatge, del públic, perquè així d'aquesta manera doncs molta més gent hi pugui accedir, gent gran, gent jove, etcètera, etcètera. Per donar-nos més detalls, tenim a l'altra banda del telèfon a la portaveu de la UPA, la Marina Dolcet. Molt bon dia, Marina.
2: Hola, bon dia.
1: Benvinguda, com sempre. Parlem d'aquest bloc, Marina, d'aquest bloc de pisos del carrer Justícia. L'empresa propietària, dèiem, d'Anja Patrimonial, ha posat a la venda aquest bloc per un preu molt per sota del que seria el preu del mercat. Estem parlant entre 250.000 i 300.000 euros. Creieu que és una mena d'estratègia, Marina, per dir-ho d'alguna manera?
2: Bueno, creiem que és una oportunitat, i això ho hem parlat amb les veïnes amb qui estem en contacte, tot aquest temps que han estat allotjades en allotjaments d'emergència i fora de casa, perquè penseu que ara mateix l'Ajuntament de Rubí està adquirint pisos per tanteig i retracte a uns 100.000 euros al pis, i a part s'han de rehabilitar, i estem parlant que és un bloc que tindria uns 6 pisos per uns 250.000 euros, més o menys, i que en aquesta part s'ha de restar tot allò que l'Ajuntament ha pagat per fer-se càrrec de l'allotjament d'emergència de les famílies i que, per tant, baixaria substancialment. És cert que s'ha de rehabilitar, vull dir que per això no, ja va declarar el tema de ruïna i al final no ho ha aconseguit, etcètera, però que igualment pensem que surt a compte adquirir uns 6 pisos per un valor total d'uns 300.000 euros, rehabilitació inclosa, és a dir, que acaba sortint a uns 50.000 euros al pis, que és molt per sota del que està adquirint l'Ajuntament per tanteig i retracte.
0: Però, Marina, vosaltres ja dèieu que la primera estratègia de l'empresa va ser precisament intentar que l'Ajuntament declarés la ruïna de l'edifici, fer-lo avall i vendre el terreny, que doncs, està en una zona molt cèntrica de la ciutat, per tant, una operació molt sucosa, podríem dir, per l'empresa. Ara, per què l'hauria posat a la venda?
2: Això ho ha detallat les veïnes, o sigui, oficialment no saben que portarà a la venda, és una cosa que les veïnes s'ha traslladat. Llavors, entenem que el posa a la venda perquè no vol assumir les despeses de rehabilitació. Llavors, el que estamem, que és el que pensem que Rubí no es pot permetre, és que posi a la venda un bloc de pisos del centre de Rubí molt barat, que això acabi comprant un fons voltor o una gran banca, que faci una rehabilitació que és bastant barata en relació als seus ingressos, no? El que tenen com a patrimoni, i que aquells lloguers que estaven pagant les famílies a 500 euros passin a valdre entre 1.000 i 1.200 euros, que és fàcil que això sent a Rubí, com a mínim, estiguin pagant. Llavors, abans que passi això, veiem viable, com ha fet altres ajuntaments, que l'Ajuntament adquireixi això. De fet, fem dues propostes, que és que l'Ajuntament directament ho compri i ho rehabiliti i passin a ser part de l'habitatge públic. Hi ha famílies que ja han estat allotjades en pisos de emergència i, per tant, ja hi hauria pisos que quedarien alliberats per la borsa d'habitatge de públic de Rubí, que no passarien directament a les famílies que fins ara vivien allà. O sigui que ja guanyarien pisos per aquesta borsa. I la proposta ve, si l'Ajuntament no pot assumir, és tot tan difícil, l'Ajuntament és molt lent amb el tràmit administratiu, etc., és que ho adquireixi per tanteig i retracte i ho cedeixi a una cooperativa d'habitatge, que n'hi ha moltes a tot el país, Sostre Cívic, Dinamo, etc., que ja es fan càrrec de la rehabilitació i passen a ser d'habitatge públic durant 75 anys.
1: Mm-hmm. Fèieu aquesta proposta, Marina, com dèiem al principi, la setmana passada, en aquesta acció, en aquesta activitat que dedicàveu a l'habitatge. Heu parlat amb l'equip de govern sobre aquesta història? I és més, Marina, teniu previst fer alguna moció o algun tipus de proposta al ple municipal?
2: Bueno, ho vam traslladar ja a l'anterior ple perquè és una qüestió del carrer Justícia que el govern ha portat amb molt secretisme i que nosaltres tota la interlocució que tenim amb les veïnes directament afectades. Però també és veritat que aquest ple presentaré una moció sobre cooperatives d'habitatge que justament vol donar resposta a situacions com aquesta i altres que puguin venir, com per exemple solars municipals, no? Com tenir un, per exemple, un acusat del Bòdum, no? Allà a l'estació, que són solars municipals que l'Ajuntament és molt lent a l'hora de licitar obres i que també es pot fer ja cooperatives com estan fent molts municipis governats pel PSC, que el que fan és que construeixen i la cooperativa té la cessió del sòl durant 75 anys i que aquells pisos passen a ser part del parc d'habitatge públic i que mai perden la protecció. Llavors, també presentem aquesta moció. Amb això en concret, li vam fer arribar la proposta a l'últim ple, no tenim resposta, li hem fet arribar també la nota de premsa i no tenim resposta.
0: Marina, per acabar, en quina situació estan aquests veïns que fa 15 mesos que estan reallotjats en hotels? Alguns entenc que també hauran buscat alternatives familiars, però vosaltres esteu en contacte. Què és el que us expliquen?
2: Bueno, la majoria d'ells continuen en pensions d'emergència, vale? amb vides truncades, amb llocs on és difícil tenir una intimitat de família o de persona, lluny del seu nucli de referència, etc. Això ho està assumint l'Ajuntament. És que és molt important que la gent entengui que estem assumint les despeses perquè una gran tenidora que té 10 milions d'euros no s'ha fet càrrec de la seva funció també com a propietària. O sigui, que està molt guai tenir pisos, però t'has de fer càrrec del que toca. Eren gent que estava al dia de pagament de lloguer i amb lloguers vigents fins al 2030. Llavors, la majoria continuen en pensions. És molt difícil ara mateix per aquestes famílies trobar un lloguer de 500 euros a Rubí, que és el que estaven pagant, o sigui, per no dir que és una utopia absoluta, i només hi ha una família que sí que està reallotjada en un pis a la mesa d'emergència i que, per tant, aquest pis quedaria com alliberat, no?, en cas que l'Ajuntament pogués adquirir aquest bloc per la resta de llista d'espera de la mesa d'emergència, protecció oficial, borsa de lloguer social, etc.
0: Mm-hmm. És evident que és un problema que afecta

0: Una passada, com poden haver diferències de milers de persones.
1: Sí, a més, és igual la vegada del sector que sigui. Sí, aquestes diferències existeixen ja sigui dels metges, dels professors o de qui s'estigui manifestant a Barcelona.
0: Segons qui conti.
1: Exacte, anem a les xifres, va. Segons l'Ajuntament de Barcelona, en aquesta manifestació d'ahir, la manifestació va ser ahir al matí, hi havia 26.200, que no està pas malament, eh? Segons l'USTEC, 80.000. Per tant, aquí hi ha més del doble i quasi del triple de gent que ho estava o no estava. El Departament d'Educació què diu? Doncs xifrava en un 34,77% el seguiment de la vaga, amb la informació de gairebé el 92% dels centres, xifra que en aquest cas el sindicat, la USTEC, elevava fins al 70%. Per tant, hi ha alguns mestres que aquí ballen. Però, en fi, sí que és veritat que si veieu les imatges d'ahir de la manifestació i de com estava la plaça Sant Jaume, no sé si hi havia 26.000 o 28.000, però estava ple de professors i estava ple de color groc. Avui estan de vaga, deies, Belén, el Baix Llobregat i el Penedès, i a primera hora, com ja van fer ahir, van tallar diverses vies. Queden encara molts dies de vaga, eh? Per tant, en continuarem parlant uns quants dies. I què passa demà? Doncs demà, dijous, és la reunió de tots els sindicats, això és important, amb la consellera, perquè, clar, el text que han acordat amb sindicats només és amb UGT i amb Comissions Obreres, la intersindical, la USTEC i professors de secundària no s'han sumat a aquest acord, i demà estaran tots. Vull dir que demà serà interessant veure les cares i veure com surten. De fet, la Yolanda Segura, que segur que tots coneixeu, de la USTEC, li ha reclamat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que s'assegui a negociar amb una proposta concreta. No, doncs mira, farem això, allò, no, amb uns punts i amb una proposta concreta que puguin debatre, que per un costat reverteixi les mancances que tenen els treballadors en moltes coses, però també l'alumnat, perquè al final acaba afectant a la qualitat de l'educació, no? Llavors, què diu la Yolanda Segura? Doncs que entre 400 i 500 euros mensuals de pujada, llavors començarien a parlar d'alguna cosa. Això ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio. La seva petició, doncs sí, l'ha escoltat la consellera d'Educació, l'Esther Niubó, però l'ha considerat que és una miqueta maximalista, com ja ve dient en els darrers dies. Recordeu que l'acord preveu un increment del 30% del complement específic, això són uns 3.000 euros més d'aquí a 4 anys, per tant, feu números.
0: Sí, el que passa és que això és el que diu el departament i els treballadors diuen que no és ben bé un 30%, clar, sinó que és un 30% total. Bueno, de nou, aquí les xifres ballen segons com s'expliquin.
1: Ahir, aquí a Ràdio Rubí, vam estar parlant amb mestres i concretament amb un portaveu de mestres de secundària, el Ramiro Gil, que és el secretari d'Acció Sindical. També defensava que aquestes mobilitzacions, la d'ahir i les que venen, perquè n'hi hauran fins que s'acabi el curs, són necessàries davant la situació actual que tenen els centres i els professors i els alumnes i tot el sector, diguéssim.
2: I, bueno, doncs, moltes ganes de que això tingui un impacte i que se'ns escolti d'una vegada perquè el tema salarial, perquè la pròpia consellera ha reconegut que portem 20 anys amb el tema del complement específic estancat, per tant, portem 20 anys perdent poder adquisitiu, que encara no s'han revertit totes, com per exemple que és el deute dels sexenis, que és un complement per antiguitat que ens van retallar moltíssim. Perquè us feu una idea, hi ha molts professors afectats que ens deuen, doncs, entre 3.000 i 9.000 euros.
1: El calendari, com dèiem, de protestes no s'acaba pas aquí, duraran molt fins que s'acabi el curs. El curs s'acaba el divendres 19 de juny. Aquí a la nostra comarca, per tant aquí a Rubí, hi ha previstes jornades els dies 19, per tant el pròxim dimarts n'hi ha un altre, i el 28 de maig. Després, el 19, es farà aquesta concentració a la plaça de l'Ajuntament, si no m'equivoco, a les 10 del matí, i també hi haurà noves manifestacions unitàries, en aquest cas a tot el territori català, els dies 27 de maig i 5 de juny, que en principi el 5 de juny tancaria una mica aquest nou cicle de mobilitzacions a l'espera del que passi i com comencem el curs al setembre.
0: De fet, ja s'estan preparant per començar el curs amb algunes reivindicacions i amb alguns canvis. En parlarem aquests dies precisament al Rubí al Dia. Ahir es presentava el Camina, Corre i Balla, aquesta activitat del càncer infantil que ja s'ha consolidat a la ciutat.
1: Doncs sí, és una nova jornada d'esport i d'activitats familiars En aquest cas es farà el dia 7 de juny a les pistes d'atletisme de Can Rosés. Les activitats es faran al llarg del matí i tot plegat s'acabarà amb una paella popular. Aquesta iniciativa solidària té un objectiu que és molt clar i molt evident, que és recaptar diners per al centre de l'Hospital de Sant Joan de Déu, el centre que lluita contra el càncer, que està

0: especialitzat en l'atenció a infants i adolescents, però també a les seves famílies, que és molt important també atendre a les famílies. La d'enguany és la novena ja edició, déu-n'hi-do, porta 9 anys ja, que es va iniciar el 2015, recordo aquella roda de premsa, per cert, i després d'una breu aturada per la Covid, evidentment, doncs s'ha tornat a celebrar amb més participació que mai, i ho explicava el César Ovea, que és membre d'aquesta associació, del Camina, Corre i Balla.
1: Jo recordo el primer any que vam fer una recaptació de 1.700 euros, em sembla, la primera edició. Aquest any passat vam fer quasi 7.000 i algo euros. I no solament això, sinó que la gent ja veu Camina, Corre, Balla contra el càncer infantil i ja ho ha assumit com un acte més del poble, no? I això per nosaltres també és molt important. És important que no solament participin, sinó que tinguin presents.
0: Ahir es feia la presentació d'aquesta jornada del dia 7 de juny. Sempre hi va l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Feia referència ella ahir a l'impacte que té aquesta malaltia en els infants i a la necessitat d'actuar per fer front a aquesta malaltia des d'on es pugui. Escoltem a l'alcaldessa.
2: El càncer infantil ens interpel·la a totes i a tots. És una realitat que tenim a prop i, evidentment, és una maleïda malaltia, com acostumo a dir, però que a sobre, quan impacta en infants, en nens o nenes, doncs encara fa una sacsejada com més brutal. I davant d'això, doncs no podem quedar indiferents, hem de fer alguna cosa.
0: Anem a explicar una miqueta com serà aquesta jornada del 7 de juny. Constarà de curses per totes les edats, des d'una de 5 quilòmetres per les persones adultes, que diguéssim tiren més, fins a una de 50 metres pels petitonets, pels de 0 a 3 anys, que serà molt divertit això. Que hauran d'anar acompanyats de famílies, òbviament no pots deixar un nen de 2 anys allà que corri el pots deixar, però pot acabar a l'autopista. Les inscripcions de la cursa per adults tenen un cost de 15 euros, mentre que la dels peques de 3 euros, Per això no serà tot. No només es va córrer, sinó que es va fer més coses. Classe de zumba, adaptada per tots els públics. Tampoc ens podem flipar gaire, I diferents activitats per tota la família, com per exemple córrer passadissos, pintar cares, sortejos i un bingo musical, que també pot ser bastant divertit. Tot això, el dia 7 de juny, i si voleu participar, us hi podeu inscriure a la pàgina web del Camina, Corre i Balla.
3: Això passarà el mes de juny. Anem a parlar del que passarà avui a la ciutat. Quines propostes tenim. Comencem, em sembla, per aquest espai trans que es fa els dimecres, si no m'equivoco.
0: Efectivament, serà a les 6, en aquest cas a la biblioteca. És aquest espai que funciona des de fa ja alguns mesos, que està adreçat bàsicament a famílies d'infàncies, adolescències i jovent trans. I què es fa? Doncs són unes trobades presencials on s'acull a la gent que vol participar, es dona suport, acompanyament, tota l'ajuda que necessitin.
3: Recursos, suposo recursos, que en aquests casos eines, el més interessant són recursos mèdics, acompanyament emocional, etcètera.
0: Exacte, per tot el que és el procés, diguéssim, identitaris. I a més, compten amb un servei de canguratge per nens que tinguin entre 0 a 12 anys. Per tant, hi podeu anar, deixar les criatures i escoltar tranquil·lament tota la informació que us donin en aquest espai trans a les 6 a la biblioteca. Mateixa hora, mateix espai, però a la sala de petits lectors, hora del conte per nens i nenes que tinguin més de 4 anys, Éssers màgics, és el títol avui de l'hora del conte, a càrrec de Grada Sorra. I què explicaran? Doncs històries de fades, històries de fullets, i tot d'éssers màgics que tots recordem del nostre folclore una mica. L'entrada és lliure, recordem, però no arribeu tard, perquè s'omple, i després igual no...
3: Sí, aforament limitat.
0: Exacte, i després igual no hi podeu entrar, A les 6, a la sala de petits lectors, a la biblioteca. I ens n'anem a la literatura, La Marina Porres, l'escriptora rubirenca que recentment ha rebut el premi Muriel Casals 2025 pel Club Tàndem, que fa amb la Juliana Canet, que segur que heu escoltat el nom de la Juliana Canet perquè fa un programa a Catalunya Ràdio de cotilleo, si em permeteu l'expressió, català. Doncs lidera un cicle de poesia a l'Ateneu de Rubí, que es farà avui a les 7, i que es dedica avui a Baudelaire i a les flors del mal. Ahir la vam tenir a Rubí al dia, vam parlar amb ella d'aquest cicle i una miqueta de la seva vida d'escriptora, per poder-ho, i de moltes coses, per poder dir d'alguna manera, d'escriptora, i ens explicava com serà aquest cicle de poesia i què és el que podeu trobar aquesta tarda, si hi aneu.
4: A partir de diversos poetes expliquem com es construeix aquest cànon i com es destrueix, també. I llavors Baudelaire és un dels que precisament el que fa és destruir-lo, i llavors a les conferències el que fem és llegir i analitzar alguns poemes per veure com com passa això. I la veritat és que ens ho passem molt bé.
0: No sé si ho he dit, però l'Ateneu. No sé
3: és
0: si
3: a l'Ateneu a les 7 de la tarda. I a més, està bé que ho expliqui la Marina, perquè, clar, llegeixes cicle de poesia, Charles Baudelaire, i dius, madre mía, quina cosa més avorrida. I ella explicava que no és... Que al contrari, que el que volen és precisament acostar a la gent a aquests poetes i que, a més, fan una introducció perquè tothom pugui anar, eh? El que ha llegit el llibre, el que no, el que coneix a Baudelaire o el que no ha sentit a parlar d'ell. Per tant, coses que es modernitzen,
0: sí,
3: explicava
0: exacte.
3: Ella. I Patri, moltes gràcies per tot aquest recull d'informació. Quedem pendents de l'actualització als butlletins horaris de Ràdio Rubí i a l'informatiu migdia.
0: Exacte, fins ara.
3: Fins ara.
5: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Lliga Elite baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport. Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
11: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
12: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
13: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
14: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
15: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
16: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
17: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
18: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
19: L'enjoc és...
20: Futbol.
19: Bàsquet.
20: Hoquei.
19: Handbol.
20: Waterpolo.
19: Tenis, taula.
20: Rugbi.
19: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: Passen 3 minuts de 2:15 del matí. Fem secció de seguretat amb la policia de proximitat de la nostra ciutat i amb els seus portaveus, són el Manolo Martín i l'Ivan Sanz. Molt bon dia a tots dos.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I parlem avui de l'ordenança de bon veïnatge, una que hauríem de respectar tots, però que al final... doncs això té molt a veure amb les percepcions i amb el que creiem que és ser bon veí, no? La nostra llibertat individual, ser bon veí, d'això va la cosa, no? Al final.
2: Correcte, al final l'ordenança és una eina de la convivència per millorar la convivència de la ciutadania i al final el que volem és regular una mica l'espai públic i els aspectes de convivència com el respecte, el descans, la seguretat, la neteja... que al final és aplicar el sentit comú de que les persones puguin pues, conviure juntament amb una mica d'ordre i això pues, ho plasmem amb una ordenança que ens permet pues, pues, poder pues, anar explicant a la gent pues, com, què han de fer i què no han de fer.
0: I poder, doncs, que sigui punitiu o amb una multa o d'alguna manera que puguis... Perquè deies, és una qüestió de sentit comú. Sí... però som massa gent per... massa gent em refereixo, estem parlant d'una ciutat de 80, de més de 80.000 habitants, per tant allò, la conversa en el dia a dia es fa més difícil, per tant ha d'haver una eina, una normativa que quan algú incompleixi aquesta normativa, doncs es pugui dir, miri, vostè està fent una cosa que no és legal, que no és lícita, que no és correcta. Per això les normatives, no?
3: L'ordenança és bueno, una eina, com heu dit dels dos, no? I per explicar-ho d'alguna manera així, un exemple molt pedagògic, una ciutat és com una unitat mínima de convivència. Tant la ciutat crea ciutadans i els ciutadans construeixen a la seva vegada la ciutat. I el que es tracta del que heu parlat vosaltres és conviure. Hem d'aconseguir conviure entre tots, respectant-nos.
0: Bueno, la gent que ens escolta a casa, segur que a casa també hi ha normes, eh? Una norma d'arribada a casa, una norma de trucar si no has de venir a sopar, doncs el mateix, però traspassat a la ciutat. I això té a veure amb les queixes que moltes vegades es generen, doncs, d'actes incívics, no?, que molesten els altres, sorolls... neteja, crec que també és una...
2: Correcte, és una de les coses que més preocupa, sorolls, gossos deslligats o fent les seves necessitats fora de lloc, pues, el tema de consum de begudes. A nosaltres, sobretot, el que ens arriba molt és el tema de sorolls, tot i que no és el que més, que això ho explicarà el meu company, tot és el que no és el que més es denuncia, però són el tema de sorolls, pues, clar, vulguis o no, tots volem posar el nostre espai, volem viure com si estiguéssim a la muntanya, però en una ciutat de 80 i pico mil habitants i a sobre amb una causística urbanística de feta fa uns anys, o sigui, no tens grans avingudes, grans espais que... i això provoca friccions entre ciutadans i per això pues, intentem nosaltres fent servir l'ordenança, doncs primer, amb una vessant pedagògica, perquè la funció de l'ordenança no és la punitiva, sinó és intentar pues, parlar amb la gent, intentar-li explicar, fent pedagogia, fins i tot amb el que ha dit el meu company també, aplicant quan hi ha enquistaments de problemàtiques en mediació, val? Primer intentem fer nosaltres, però tenim un departament a l'Ajuntament que treballem conjuntament amb la policia de proximitat i ho fem, jo crec, bastant fins on ens deixa arribar.
3: Sí, fins i tot, sobretot la vessant privada, no? Dins de convivència, de drets i deures, està, bueno, el poder gaudir de l'espai públic, no? Però també és un respecte, uns drets, una ordre dins dels espais privats. I aquí és on sí que entra el servei de mediació, d'acord? Molta, bueno, en la xerrada prèvia que estàvem tenint, parlàvem de les molèsties entre veïns i les de l'espai públic, no? Que en general, bueno, en els últims 2 anys més o menys està com estancat, per dir-ho d'alguna manera, les sol·licituds dels ciutadans, no? Són unes 1.300, vale?
0: I d'aquestes... Cada any, eh?
3: Sí, a l'any, correcte. D'aquestes trucades, la majoria són per problemes entre veïns i per sorolls a la via pública, vale? Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència. I aquí és on entra la mediació, el poder.
0: Qui no ha volgut escoltar la música una mica més forta del que seria desitjable per la resta...
3: Correcte.
0: Ara, també us dic que tu poses la música molt alta, el teu veí es queixa, al final acaba trucant a la policia i et toquen a casa i t'apareixen dos policies locals i et diuen, hola, baixa la música, i la majoria entenc que la primera diu perdó, perdó, no m'havia donat, o amb aquestes primeres explicacions que li feu de baixar una mica la música, que el teu veí potser necessita dormir, la cosa queda solucionada.
3: Aquí és on entra la nostra vessant de proximitat. No, no és només arribar allà i bueno, demanar-li al veí que baixi el volum, no? És veure què n'hi ha al darrere. Si hi ha un petit problema de convivència, per què ve generat, i treballar-ho, i això després els nostres companys de mediació acaben una miqueta la feina. No?
0: Sí, a vegades ens ho han explicat, sí. És de mediació, que de vegades és tu escoltes la música forta, però a més jo ja no aguanto aquella música perquè un dia em va passar tal cosa. Per tant, la mediació ajuda
2: clar.
0: A que al final, doncs, el que dèiem al principi, no? El sentit comú va. Jo acceptaré que posis la música fins a tal hora i tu, quan arribi tal hora, la baixes. És el que genera més queixes, perquè és molt molest, moltes vegades fins i tot també queixes de veïns d'activitats públiques, no?
3: Sí.
0: Em sembla que fins i tot el síndic de Greuges va començar una acció perquè els veïns, per exemple, de la zona de les Torres es queixava de les activitats que es fan a la Rambla del Ferrocarril. De nou, és una qüestió de com ho fem. Està molt bé fer activitats, els veïns o alguns veïns no volen que molestis... però a la vegada hi ha molta gent que aprofita aquelles activitats que es fan, no?
2: Sí, el que passa que nosaltres intentem fer un balanç. Per exemple, ja que dius a la zona del passatge Ferrocarril o la zona del costat de l'estació, nosaltres a l'estiu, des de la unitat, ja muntem un dispositiu per millorar la convivència, que es basa molt en la pedagogia, o sigui, aleshores, on s'acumula molta gent al carrer, doncs nosaltres intentem assignar els nostres agents, bueno, no ho intentem, no ho fem, assignem els nostres agents allà perquè puguin explicar, mira, jugues a futbol, perquè jugar a pilota està permès, però amb unes limitacions, no pots posar en perill a la gent, o consum a la via pública. Pues el consum a la via pública no es pot, tot està regulat a l'ordenança. Però la banda, el primer que fem és dir, intentem pues, avisar la gent, fem la part pedagògica, val? Perquè tenim drets i també tenim obligacions, perquè és la manera de conviure millor, i amb això, amb aquesta zona, pues, intentem compensar algunes coses que a nivell de ciutat, que no ens enganyem, és que l'espai per la cursa de la dona pues, comença allà. Clar, al final tens que fer servir l'espai i aquell passatge ens va molt bé. Ho compensem pues, fent altres tasques de pedagogia perquè entre els ciutadans pues, hagi un respecte i tant el que ens requereix li fem la part pedagògica com el que l'infractor també. Si segueix reiterant, doncs al final sempre hi ha la part punitiva, perquè és que si no, és l'única eina que potser tenim de poder fer complir poder fer que la convivència sigui apta per tothom.
0: Clar, quan parlàvem als inicis de la policia de proximitat, explicàvem, la policia de proximitat serveix per tenir això, un cos de policia, una cara que ja reconeixes... però a la vegada també serveix perquè els propis agents siguin molt coneixedors de la realitat de cada barri. I ja saps que, abans em sembla que tu ho deies, clar, tenim la ciutat que tenim, molts espais tenen una construcció que especialment fomenta aquest soroll que es multiplica, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, el fet de que vosaltres coneixeu de primera mà què és el que passarà aquest cap de setmana a la Rambla del Ferrocarril o a la zona de les Torres o al barri del centre, vol dir que també podeu explicar. Sí, notareu soroll, però mira, això s'acabarà a tal hora. O... bé, al
3: correcte.
0: Final...
3: I sí, també al final la problemàtica global de l'espai, no? Acabes de dir, bueno, allà precisament al centre és l'única zona d'oci nocturn de la ciutat i d'això hem de ser conscients tots com a ciutadans, no? També té una, el que tu acabes d'explicar, una estructura concreta, no? I, bueno, doncs al final igual també incidim en, igual això s'hauria de canviar, ja entraria urbanisme, es podria, d'acord? És una miqueta ajudar a millorar la ciutat, no? els ciutadans també entre ells i nosaltres pues, contribuint amb el que observem.
0: Dèiem que el tema del soroll fa molt soroll, mai millor dit,
3: sí.
0: Però no és el que genera més denúncies. En definitiva, al final ens queixem en aquell moment, perquè estàs dormint i és molt molest que hi hagi soroll, però en realitat del que teniu més denúncies torna a ser o segueix sent tema gossos,
3: tenença
0: d'animals.
3: Sí, exacte. Sobretot per el principal motiu de denúncia són els gossos deslligats. Vale. Hi ha una ordenança de tinença d'animals, vale? És com tot. Primer, abans de l'ordenança de la que estem parlant, l'ordenança era de policia, vale? I bon govern es deia, i en aquesta sí que havia denúncies concretes sobre gossos, però clar, s'ha estès, és una cosa que als ciutadans els preocupa, els agraden els animals, i ara té una ordenança concreta. I sí, sobretot els gossos deslligats és el principal problema. I, bueno, a vegades també ens truquen perquè estan a prop de parcs infantils, a prop d'espais verds, i el ciutadà és lògic que es preocupi per l'espai, no? Pel bon ús de l'espai públic.
0: Aquí sí que hem de dir que hi ha moltes, és a dir, la norma diu que el gos ha d'anar lligat i en alguns casos amb morrió. Si això no passa, també hi ha la potestat de posar una multa, no?
3: Sí, correcte.
2: Sí, per això el que deia el meu company, clar, les denúncies al final acaben amb una multa. Val? I és per això, per actes incívics, i també per sorolls. El que passa que no totes les trucades que tenim de sorolls acaben amb denúncia. Amb gossos o amb animals és més fàcil, perquè es comprova, està lligat o deslligat. En canvi, sorolls, la percepció que pots tindre tu d'un soroll pot ser que no. A més, nosaltres tenim una limitació. Els sorolls així és una mica doncs, més fort, o moure mobles, o sorolls més alts. Entre setmana és de les 9 del matí a les 8 de les 9 del vespre a les 8 del matí, i els caps de setmana és de 9 a 10 del matí. Què passa? Que hi ha gent que potser està a les 3 de la tarda i vol tindre la mateixa pau cap al vespre. Pues això, per això fem la pedagogia tant al requirent, dient-li, escolti, que està molt bé que vostè vulgui estar tranquil, en pau, però és que a aquesta hora s'ha de tindre una mica de permissibilitat, i als altres, diu, escolta, a la mesura del possible, sabem que no esteu fent cap infracció, però intenteu, perquè comencem per aquí, i si no, acabem amb mediació, o en el cas de que sigui molt evident el soroll, no fa falta que es facin sonometries. Nosaltres, amb la percepció dels agents, que es vegin conductes molt extremes o repetitives, podem denunciar.
0: En el cas dels gossos, al voltant de quantes denúncies es fan cada any?
3: Depèn de les campanyes que fem. Normalment fan un parell de campanyes segur, i bueno, per deslligats 70-80 segurament que són, al final igual són 140-150, vale, perquè sí que és cert que, com estàvem comentant, igual que hi ha un interès pels animals, cada vegada la gent també té cura i es preocupa de portar-lo bé, d'acord? Però sempre hi ha algun comportament incívic, no? I és sobre el que incidim.
0: Lo dels horaris em sembla interessantíssim, perquè molts no ho sabem, i quan et toca fer obres, per exemple, si et mires l'ordenança, saps a quina hora es poden començar i a quina hora s'han d'acabar, i així t'evites problemes. El tema dels gossos, jo crec que heu fet molta pedagogia, però encara hi ha gent que, no sé si per comoditat o doncs deixa el gos del lligat, que pot ser un problema, perquè al final pot ser un problema fins i tot pel propi animal, perquè se't pot escapar i pot prendre mal. Quines altres qüestions de l'ordenança de bon veïnatge us generen feina? En positiu, us donen feina perquè ajudeu a fer pedagogia?
3: També a vegades, bueno, el miccionar la via pública, aquest tipus de coses.
0: És que hi ha coses que dius,
3: correcte,
0: de veritat,
3: sí.
0: que això encara passa?
3: Sí, doncs passa encara, exacte. Sí. Bueno. Que és curiós, no?, perquè la pròpia ordenança estableix que hi ha alguna tolerància en aquest tipus d'actes, no? Per exemple, una persona que, jo què sé, es troba malament i ha de vomitar, no? S'hauria de veure cas per cas, no? Però, clar, l'altre és innecessari, no?
0: Però d'això suposo que no hi ha gaires denúncies, eh?
3: No, però arriba...
0: Queixa, sí.
3: Sí, queixa, i acaben a 20, eh?
2: Sí, has de comptar que les hem de veure.
0: Clar.
2: Clar, i el anar uniformats... doncs és més difícil que algú es posi a miccionar o a vomitar o alguna cosa davant nostre. Per això les denúncies no és que a vegades diem, no, és que baixa, clar, és que ens han de, ho hem de veure nosaltres i no podem tindre un policia a cada cantó. Les que veiem, les denunciem, segur que n'hi ha més, perquè el servei de neteja segur que diria, no, hi ha molt més, però nosaltres són les que tenim comptabilitzades. També és veritat que, com ha dit ell, hi ha una estabilitat, o sigui, no està, no hi ha un increment de denúncies. És bastant ansable. Vol dir que, per sort, a desgràcia, el que és incívic segueix sent incívic i el que no ho és també, perquè és molt, molt pla.
0: Sabeu que penso que els actes incívics es veuen molt... però en definitiva no són tanta gent, eh? Ni a Rubí ni a la resta de ciutats. El que passa és que molesten molt, són molt visibles, són coses molt molestes, totes les que estem parlant, i sembla que siguin més, però al final la majoria de gent, i cada cop més, crec que intenta ser més cívica, eh? Sí. Tirant papers o dipositant les brossa on toca, o llançant o no borilles al terra, etcètera, etcètera. No en tenim gaire més temps, però si haguéssiu de dir una sola cosa als oïdors, als ciutadans que ens estan escoltant, perquè siguin una mica més cívics, allò que feu cada dia, però en una frase, què li diríeu?
2: Mira, tenim aquí el missatge, que a més aquest no, ens l'hem preparat. La convivència és responsabilitat de tothom. O sigui, petits gestos fan una ciutat millor, respectar el descans, cuidar l'espai públic, parlar amb respecte, pensar en els altres, fa que, clar, Rubí és una ciutat diversa i convivencial, i entre tots el construïm cada dia. O sigui, un granet de sorra de cadascú fent aquestes coses farà que estiguem tots millor.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Manolo i Ivan, per explicar-nos una vegada més com podem millorar la convivència, i sobretot moltes gràcies per cuidar de la nostra ciutat i tenir tanta paciència, perquè els ciutadans de vegades no som cívics. Cadascú va de vegades a la seva, i potser sí, necessitaríem un policia que tota l'estona anés dient a l'espatlla: ep, que has tirat un paper, ep, baixa la veu. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu
2: per convidar-nos.
0: Que tingueu bona feina. Bona.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
1: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
2: Tengo que encontrarla.
3: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
4: Creo que he descubierto algo increíble.
1: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
5: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
6: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
7: La Lliga Elite baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Arreu de camp. Tots fem esport.

0: Ja tenim amb nosaltres el Toni Bravo, ja sabeu, l'home dels esports d'aquesta casa i també de la tertúlia. Hola, Toni, molt bon dia.
1: Bon dia, Belén. Bones notícies per l'esportiu Rubí, per les noies, perquè ahir jugaven Copa Catalunya, els semifinals passen a la final, s'enfrontaven al Penya Esplugues, van guanyar 3-2. Coneixeran el rival aquest dijous, que sortirà del partit Mataró Les Corts. La final es juga la propera temporada. La propera temporada és a finals d'agost, sí.
0: Ah.
1: O sigui, abans... Ja es considera que és la pròxima temporada, justament, abans de que comenci.
0: És a dir,
1: però...
0: ara acaben i no juguen fins a...
1: Això ja, no? Fins a finals d'agost.
0: Quin patiment per les vacances.
1: Sí. Més actualitat. Clau ciclisme. Males notícies per la Volta a Rubí. La prova prevista pel 14 de juny ha quedat suspesa per les restriccions de la pesta porcina. I això ha portat al CER Rubí, doncs, a agafar... a prendre aquesta decisió, que ha estat un any especialment complicat perquè han cancel·lat ja 3 activitats d'aquest calendari.
0: Clar, res que es pugui fer en espais naturals. Mm. Ho estem patint tots, això dels espais naturals.
1: Clar, i aquí ho notem molt. La temporada sí que ha estat bona per la Unió Atlètica Rubí, que ha aconseguit aquest ascens històric al grup C de Tercera Divisió Catalana. El programa Esports al Dia, avui podrem escoltar el director esportiu Ernesto Alonso sobre aquest ascens i sobre els objectius. A veure, que també tenen eleccions d'aquí a molt poc, Sí, bueno, és la mateixa junta, però jo suposo que tindran aquests nous objectius que ens ho explicaran. Esport adaptat. El CEF Can Mir, que ha completat un cap de setmana a la Lliga Tal, en el Can Mir ha golejat 1-6 al Mataró. A la Willix 7, el C ha guanyat 3-5 al Mollet. El B ha empatat a 0 al Camp del Parets. Amb això s'asseguren, doncs, la seva presència a la Final Four. I en bàsquet adaptat, l'Horitzó ha sumat 2 victòries. L'Horitzó ha vençut l'Horitzó a 62-9, a les Panteres Negres. El B ha superat 30-10 els Lluïssos de Gràcia, amb el que mantenen el lideratge. També ha estat actualitat, parlant de bàsquet, el CEP Sant Jordi, que ha guanyat la segona edició dels Premis Endesa Basket Girls. Amb Z que acaba això, girls. Amb el projecte Continua Jugant, una iniciativa dotada amb 10.000 euros que permetrà crear, doncs, un departament de salut mental per prevenir l'abandonament del bàsquet femení en adolescents. I al programa Esports al Dia també parlarem del torneig 3x3 de bàsquet de Rubí, que manté format, manté objectius, serà la quarta edició, es farà el diumenge 14 de juny, doncs podrem escoltar, doncs, els seus components, els seus organitzadors, i a veure si intenten apropar-se a aquestes 400 inscripcions. L'any passat es van quedar una mica curts.
0: Doncs, Toni, moltes gràcies. Et sentim als esports. Nosaltres comencem a acabar aquesta primera hora del programa amb música, amb la recomanació que ens fa el Robert Fernández, com cada dia.

De la fusta al metall, de la lleugeresa a les profunditats abissals. Un recorregut així és el que proposa Sílvia Pérez Cruz en el seu desè disc, Oral Abissal. I aquesta és la recomanació del dia, deixar-se emportar per Sílvia Pérez Cruz. Camins de vidre i metall. És un camí d'anada i tornada constant, de va i ve, d'acceptar les dues parts que la constitueixen i conformen la vida. Oral Abissal és un àlbum de Sílvia Pérez Cruz, el primer en solitari en cançons pròpies des de l'any 2023 que va publicar Tota la vida un dia. És un disc dual en el qual s'investiguen dues textures, l'origen i la cerca, la fusta i el metall, la carn i l'os, el càlid i l'abismal, la mà i l'infinit, el rosa i el blau. Oral, que és el rosa, o representat pel color rosa, és casa, és cançó, és taula, és tan col·lectiu, és la història d'amor, és la mare, és la dona, és desamor i flor. A nivell compositiu està armat en harmonies més complexes però lluminoses, amb les cordes, la veu i la guitarra com a elements principals. També apareixen tambors. En aquest senzill que estem escoltant, Abissal, ho trobem ben clar. Abissal és la cerca, és el profund, l'oníric, el cant introspectiu, el cristall, les mars, el desconegut, les nits. Musicalment és més ampli, profund, té menys cordes, és més cíclic, més líquid, i l'element principal són aquí les trompes, les trompetes i també les flautes travesseres. Això que escoltem, Abissal, forma part d'aquest treball. Però ara us deixarem amb una altra peça magnífica. Encisadora, un tema que porta per nom En un rincón. Deixeu-vos emportar per Sílvia Pérez Cruz, que avui es mereix ser la recomanació del dia.

El sonet d'avui porta per títol Plou, protesten i, com deia la meva mare, continua xispa más o menos, tot igual. A Rubí ha caigut tanta pedra, tanta aigua, que per moments semblava Venècia, de tan aiguat, més de 50 litres trànsit col·lapsat i a l'Escardívol només faltava un gondoler desesperat. De fet, a l'Escardívol, un cotxe ha volcat a primera hora. Bon dia i cap per avall, que aquí el despertador ja no sona. Impacte. Trànsit fluid, però no cal que sigui rodolant. I entre tempestes, hi ha gent que continua fent coses útils, caminar, córrer i ballar contra el càncer infantil i oncolliga preparant sopar solidari al celler, perquè aquí les solucions sempre arriben abans des del veïnat que des del conseller. I també hi ha jornada de portes obertes a l'Escola Oficial d'Idiomes. Vine a aprendre idiomes, obre nous horitzons, que sempre va bé saber dir no arribo a finals de mes, in four languages, I can get at the end of the month, i sobretot amb bona pronunciació. I parlant de no arribar, els docents tornen a la vaga, més mobilitzacions, més tensió, més cansament, USTEC demana 400 euros al mes i Educació respon com qui sent ploure des de dins d'un Tesla blindat.